0: Israel releguen l'art a un segon pla. La mostra d'aquest any reivindica el silenci i la calma, just al contrari del que s'ha viscut amb les protestes d'aquest dimecres.
1: Esports.
2: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga, Barça 5, Llevant 0. Ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals. I el Barça d'handbol s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
0: I temps típic de maig, amb ruixats cada dia. Si bé el matí de dijous serà assolellat al nord i amb més núvols al sud, a la tarda tornaran els ruixats. Se n'esperen a tot el prelitoral i seran localment intensos a la Catalunya central, al Prepirineu i al nord del Pla de Lleida. Temperatures sense canvis.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
3: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez d'Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
3: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se 2 cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa l'operatiu. Tot i això, des del govern canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabello n'és el portaveu.
5: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
3: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes. Aquest dimarts, finalment, s'ha pogut evacuar les 3 persones malaltes que eren a bord. El metge de l'embarcació, un tripulant i la passatgera que acompanyava una de les víctimes mortals. Tots 3 han sortit pel seu propi peu i se'ls ha traslladat a l'aeroport per ser evacuats cap als Països Baixos. Un dels avions, però, ha patit un problema tècnic. L'aeronau ha demanat permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país africà li han denegat l'entrada al seu espai aeri. Aleshores, l'avió s'ha dirigit a les Canàries i durant el temps en què omplia el dipòsit, un dels metges ha detectat un error en el sistema elèctric de suport al pacient i ha calgut esperar fins que s'ha canviat l'equipament. L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
6: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona com a mínim està descrita.
0: També s'està fent seguiment de la 20a de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana a l'escala que va fer a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. Davant d'aquest brot, la Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix. I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència d'aquest virus. Així ho ha anunciat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat argentí. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una quarantena de morts. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
7: La teoria d'alguns especialistes epidemiològics argentins és que els passatgers del creuer ja haurien pujat a bord del buc al port d'Ushuaia, a la Terra del Foc, aquí a l'Argentina, incubant la malaltia. Una altra hipòtesi apunta a que alguna rata o bé rates hagin pogut pujar a l'embarcació durant el seu amarrament al port argentí abans de la seva cingladura de tornada cap a Europa. Que espereu que les autoritats sanitàries de la zona de la Terra del Foc d'Ushuaia, la seva capital, ho neguen, assegurant que la rata que transmet el hantavirus no és present en aquesta zona precisament. Hugo Pizzi és metge epidemiòleg argentí.
8: ¿No sería loco que de pronto, si estuvo mucho tiempo el barco a lo mejor estacionado en el puerto, que puedan haber subido? Yo sé de que hay muchos elementos que impiden que la rata o los ratones suban al barco. Viste que le ponen en esas sogas de amarre, le ponen unos aparatos para que no pueda subir, pero también puede ser que haya subido. De todos modos, desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
7: El hantavirus és conegut aquí a l'Argentina. Ja històricament se'l troba especialment a les zones andines, a prop dels Andes, i també a les províncies argentines del nord del país. En aquestes darreres hores, de fet, a Bariloche, a la Patagònia, una zona propera als Andes, justament s'ha detectat un cas de malalt per hantavirus. 48 persones van perdre la vida aquí a l'Argentina per aquest virus l'any passat i ja en són 41 en el que portem d'any.
1: 3CAT Info.
0: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
9: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: El dia 10 de juny, al matí, el papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puig de Vall, explica quin serà el desplegament.
10: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que hi pugui haver tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
0: A la tarda coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
11: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la visita del papa tindrà un gran impacte internacional i servirà per demostrar al món que Catalunya és una terra d'acollida.
12: Catalunya està i estarà sempre al costat del papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
0: Des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el seu president, Esteve Camps, ha insistit que el temple expiatori viu un moment àlgid.
13: És també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
0: Les autoritats han coincidit en la inauguració de l'exposició La Sagrada Família, 144 anys de camí compartit, als jardins del Palau Robert, on també hi havia representants de l'Arquebisbat de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que, si no hi ha acord, potser tornen als combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
14: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord. El Dow Jones ha pujat un 1,24%, l'IBEX 35 espanyol un 2,5% i la borsa de París quasi un 3%. El preu del petroli Brent, en canvi, s'ha desplomat prop d'un 8% fins als 101 dòlars al barril. La situació de la guerra a l'Orient Mitjà també ha estat part de la conversa que aquest dimecres han tingut a Pequín el cap de la diplomàcia de l'Iran, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès.
15: Hem parlat de qüestions relacionades amb la guerra i de com posar-hi fi, les negociacions en curs, les discussions sobre el programa nuclear pacífic de l'Iran, temes relacionats amb les sancions i altres coses, com l'estret d'Hormuz, que és una de les qüestions més serioses que hem abordat.
0: La visita del ministre iranià d'Exteriors a Pequín es produeix una setmana abans que Donald Trump viatgi a la Xina. El portaveu del Ministeri d'Exteriors ha explicat que l'Iran està examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. Des de l'entrada en vigor de l'alto al foc al Líban, han mort 380 persones al país àrab per atacs israelians. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En els seus darrers torns de paraula, tant José Luis Ábalos com Koldo García han tornat a defensar la seva innocència. En el cas de García, ha carregat contra l'acusació particular del PP, afirmant que li van oferir eludir la presó si col·laborava.
16: A mi també me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Per la seva banda, l'exministre Ábalos ha denunciat que el judici estava predeterminat i que se l'ha jutjat més per la seva persona que per fets delictius. Ábalos també ha minimitzat els motius pels quals se l'acusa.
17: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son 2 contratos temporales y porque son 2 señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con 2 contratos temporales?
0: El tercer acusat, Víctor de Aldama, no ha fet ús del seu últim torn de paraula. El fiscal ha desvinculat Pedro Sánchez del cas. Recordem que els demanen 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, amb matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa, aproximadament. I, en canvi, durant la tarda vespre, aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera. Uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. I tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ho dèiem en titulars, l'ERO de Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya, dels quals gairebé un 90% formen part de les oficines d'Esplugues. A les altres dues plantes, la multinacional suïssa preveu retallar 12 treballadors de Girona i 8 de Reus. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors que la companyia preveu acomiadar a l'Estat. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
19: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria I no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé forma part de les intencions de la multinacional de reduir la seva plantilla arreu del món en un 6%. Aquest dimecres s'ha constituït a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre empresa i treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. I es desconvoca la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat, per àmplia majoria, el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats. Valoren positivament que s'hi recullen algunes de les seves principals reivindicacions laborals, tot i que no totes. Girona, Maria Rovira.
20: Un 82% de la plantilla que ha participat a la votació ha ratificat el preacord. Dels 169 treballadors que han votat, 138 l'han avalat, 30 hi han votat en contra i hi ha hagut un vot en blanc. Gregori Soto, portaveu del Comitè d'Empresa de Girona Més Neta, destacava que s'han aconseguit algunes de les principals reivindicacions laborals, tot i que d'altres no, i que s'ha actuat amb responsabilitat.
21: Els increments salarials es vincularan a l'increment dels funcionaris, excepte en el cas del 2026, que s'hi ha afegit un 1% addicional. Hem aconseguit bloquejar l'obligatorietat de treballar festius, que era el que ens volia imposar l'empresa. Hem aconseguit bloquejar el tema de limitar el gaudi de les vacances, sobretot durant el mes de desembre, que l'empresa també ens ho volia imposar. I ara queda pendent el tema dels horaris i les jornades, que això és una feina que haurem de fer amb l'Ajuntament.
20: També han aconseguit la incorporació a plantilla de personal eventual. Un cop ratificat l'acord, la vaga s'ha desconvocat automàticament i han tornat a la feina.
21: No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
20: L'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha celebrat que la negociació hagi arribat a bon port i ha demanat celeritat per recuperar la normalitat. L'acumulació de deixalles havia provocat malestar en comerços, bars i restaurants, sobretot per si s'allargava i coincidia amb temps de flors.
0: Els treballadors de les refineries també convoquen vaga a tot l'estat pel 27 de maig. Reclamen un acord en les negociacions per avançar l'edat de jubilació. Tarragona, Manel Sastre.
22: L'aturada es convoca als 10 complexos de refinament de petroli que hi ha a tot l'estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona afectarà els centres de Repsol i també el de Cessa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no hi ha avenços aviat, l'aturada pot tenir impacte sobre l'abastiment de combustible.
23: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens. L'única forma de desencallar tot això és que l'AICE, d'una vegada per totes, comenci a negociar aquesta sol·licitud conjunta de coeficient reductor de jubilació.
22: La reclamació d'avançar l'edat de jubilació amb un coeficient reductor és una demanda històrica del sector que té alguns suports institucionals, però cap concreció després d'anys de negociacions i peticions al Congrés. La convocatòria, la primera en la història de les refineries de l'Estat, es produeix en un context d'alta demanda de combustibles i de tensió als mercats energètics, on el refinatge és clau per garantir l'abastiment.
0: I encara en plan econòmica, el personal que treballa en apartaments turístics alerta que més de 200.000 persones, de forma indirecta, 40.000 directament, es podrien quedar sense feina a Catalunya si s'aplica el decret del govern per eliminar bona part d'aquests habitatges en els municipis més tensionats. Aquests treballadors han creat una associació per defensar els seus drets laborals. Girona, Fèlix Martín.
24: Hi ha personal de tots els àmbits, per exemple, de les persones que fan la neteja dels apartaments turístics, com la Carolina Betancourt, presidenta del col·lectiu Manos en Lucha.
25: Estamos siendo muy invisibilizados. O sea, el tema es como cerrar de tajo y sin importar todo lo que se pueden llevar. Nosotros no solo somos números, somos personas que necesitamos estabilidad.
24: El decret aprovat el 2023 estableix un topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. Implica que a partir del 2028 moltes llicències no es podran renovar i, per tant, la gent que hi treballa pot quedar sense feina. I són molts, segons ha concretat el president de la nova associació, Guillem Laporta.
26: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies, perquè el 80-90% de la seva facturació són netejar llençols d'habitatge d'ús turístic.
24: La nova associació de treballadors l'han presentat en un acte a Tossa de Mar.

0: L'art queda en un segon pla en l'estrena de la Biennal de Venècia per la polèmica tornada de Rússia i per la participació d'Israel, que aquest dimecres ha provocat algunes protestes. Tot plegat en una edició que, irònicament, reivindica el silenci i la calma. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
1: El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. Entre els visitants, un jove nord-americà estudiant d'art es distanciava així de la polèmica en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: M'és indiferent, perquè sento que si Rússia no hauria de ser, llavors els Estats Units tampoc hi haurien de ser, ni Israel tampoc. Tots els països que cometen violència no hi haurien de ser, però òbviament això no és el que està passant.
1: Davant les crítiques d'Europa, l'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus només els dies previs a la inauguració oficial d'aquest dissabte. El president de la Biennal, Pietrangelo Buttafuoco, ha defensat la presència de Moscou assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és.
3: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
1: Mentrestant, la presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per protestes a la porta de la seva instal·lació, tot plegat en una edició que, sota el lema In Minor Case, pretén donar veu al sud global i abaixar el volum del conflicte, una premissa que, de moment, la realitat geopolítica s'ha encarregat d'eclipsar.
0: Esports. Amb David Ubach.
4: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada quan les blaugranes han rebut el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor el títol de Lliga.
5: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
4: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Júlia i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aixa s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10.
6: 3CAT Info.
4: Ja ha quedat definida, mentrestant, la final de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals i han fet valer el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el preparador del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
7: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
4: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a 1 pel Bayern al temps afegit. Més futbol encara. A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
8: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
4: El Sevilla marca la permanència amb 2 punts menys que l'Espanyol. A la segona divisió, el màxim accionista de l'Andorra, Gerard Piqué, l'han sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de la derrota del seu equip contra l'Albacete. I en futbol europeu, aquest dijous es definiran els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League amb la disputa de les semifinals tornada. Així marxen les eliminatòries després dels partits d'anada. Aston Villa 0, Nottingham Forest 1 i Friburg 1, Braga 2 a la Lliga Europa i a la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1 i Crystal Palace 3, Shakhtar 1. Obrim bloc poliesportiu, dit això, parlant d'handbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final, amb l'afegit dels dos gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lloat l'esperit de superació de l'equip.
9: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas pel tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
4: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. El sorteig de les semifinals es farà aquest proper dimarts. Per cert, que abans del partit contra el Nantes, el Barça ha comunicat que el central Peter Sikus estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per una lumbàlgia. I un apunt d'embol encara. El Granollers ha renovat fins al 2027 la seva jugadora Naila De Andrés.
6: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona arrenca aquest dijous les semifinals contra el València amb l'anada a domicili. Roberto Iñiguez, l'entrenador de les gironines, lamenta els condicionants físics de la seva plantilla.
10: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, emoción que tienen de pertenencia. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
4: L'Ale Laura Quevedo és dubte. També aquest dijous l'altra semifinal anada, al Perfumerías Avenida de Salamanca, Saragossa. A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió, dissabte, per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. I a l'Eurolliga s'han disputat 2 tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, doncs, que perden, això sí, 2-1 encara, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies i ara cedeixen per 1-2. En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina, després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla.
6: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. Des d'allà, cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. A partir d'ara us explicarem que els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan aquest dijous. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important en les eleccions municipals parcials a Anglaterra. Us explicarem també que el govern acorda amb sindicats i patronal l'equiparació salarial dels 120.000 professionals que treballen al sector social. L'acord farà pujar gradualment els sous fins al 2030 perquè els del sector privat acabin sent els mateixos que els del sector públic. I explicarem que es confirma el rècord de vendes per Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Gray ha més dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga Femenina, Barça 5, Llevant 0. I a la Lliga de Campions masculina, classificació del Paris Saint-Germain per disputar la final contra l'Arsenal. Els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern a la tornada de les semifinals.
0: I el temps, al matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Serà bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i a

0: reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
1: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
1: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se dos cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa l'operatiu. Tot i això, des del Govern Canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabello n'és el portaveu.
3: Arrancábamos la reunión preocupada y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
1: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
4: 3CAT Info.
0: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
5: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: El dia 10 de juny, al matí, el papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puigdevall, explica quin serà el desplegament.
6: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
0: A la tarda es coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
7: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. Canviant de qüestió, el president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
8: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha explicat que estan examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord i el preu del petroli Brent s'ha desplomat fins als 101 dòlars al barril. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. I França acosta al portaavions Charles de Gaulle a Hormuz per estar preparats per iniciar la missió internacional que ha de protegir el trànsit de naus per l'estret. Juntament amb el Regne Unit, els Països Baixos, Itàlia i Alemanya volen estar preparats per reobrir-lo per la navegació tan bon punt hi hagi una treva seriosa. París, Isabel Galí.
9: França i aquest grup de nacions neutrals que no s'han volgut implicar en el conflicte però que estan preocupades per com afecta el comerç i l'economia exigeixen tant a Washington com a Teheran

0: en les negociacions deixin la qüestió de l'estret al marge, que es concentrin en un acord sobre els aspectes nuclear i balístic. Des de l'Elisi consideren que la circulació per Hormuz no pot ser moneda de canvi en cap cas i s'oposen frontalment a l'opció d'imposar-hi un peatge. En què es podria convertir el món, diuen, si britànics i francesos fessin el mateix a la Mànega o marroquins i espanyols a Gibraltar? Això és precisament el que li ha exigit Emmanuel Macron per telèfon al president iranià Massoud Pezeshkian, que aixequi el bloqueig de manera immediata i sense condicions. I amb la confiança que aquest cop les negociacions fructifiquin, el portaavions Charles de Gaulle i les fragates que l'acompanyen ja han travessat el canal de Suez camí del Golf d'Oman. Volen ser-hi a prop i estar preparats per iniciar l'acompanyament de vaixells de càrrega per Hormuz. És la missió a la qual es van comprometre al començament de la guerra, però que només iniciaran quan els Estats Units i l'Iran els garanteixin que s'han acabat les hostilitats.
1: Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto el foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha denunciat més de 1.800 violacions russes fins a mig matí d'aquest dimecres, amb un balanç oficial de 2 morts. Zelensky ha dit que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però ha avisat que una guerra a gran escala i les matances diàries de gent són un mal moment per celebracions públiques. Tot indica, doncs, que no respectaran la treva anunciada per Putin de cara a dissabte, el dia en què a Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. En aquest sentit, el Kremlin ha advertit a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant d'un eventual atac massiu rus. I Escòcia es dona per segura una nova victòria independentista i a Gal·les, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes si es compleixen les enquestes de les eleccions d'aquest dijous. També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
2: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria del Partit Nacional Escocès i la incògnita saber si aconseguirà la majoria. A Gal·les, els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: A Gal·les, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gal·les des del 99.
2: Aquesta previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos en disputa tornaran a posar a prova el lideratge d'Estàmer al capdavant del partit i del Regne Unit.
1: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia que és molt difícil saber el destí final dels milers de milions d'euros desemborsats amb els fons de recuperació postpandèmia, el projecte estrella de la Unió Europea per superar la crisi econòmica del coronavirus. Entre crèdits i subvencions representen prop de 580.000 milions d'euros. Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: I ara els auditors europeus denuncien falta de transparència. Avisen que sovint els països analitzats no diuen a quines empreses o particulars han donat aquestes ajudes i es limiten a indicar com a destinataris finals ministeris, governs regionals o agències públiques, sense especificar com es reparteixen els diners cap al sector privat. Amb els fons de recuperació, Brussel·les paga als estats per avançar en base a un càlcul estimat dels costos que fa al principi del procés. Però sovint, el cost final d'aquests projectes acaba sent inferior, constaten els auditors, i els estats s'acaben quedant aquests diners de més que cobren. És una situació que inquieta el Tribunal de Comptes Europeu perquè compromet, diu, l'ús adequat dels recursos. Es dona la circumstància que el govern espanyol ha utilitzat diners que li sobraven d'Europa per pagar pensions, una partida desvinculada dels fons europeus.
5: 3Cat Info.
1: El govern, els sindicats i la patronal tanquen un acord per equiparar en 4 anys el sou dels 120.000 treballadors del sector social amb l'àmbit públic. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. Durant la signatura, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tret pit de l'acord.
6: Les economies amb nivells de desigualtat creixents no funcionen. El que no s'ho cregui, que repassi la gran recessió de 2008. Va generar tota una dècada d'austeritat i les conseqüències encara les estem pagant i les estem revertint amb acords com el d'avui.
1: Actualment, la bretxa salarial al sector és del 37% i és que el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, Cinta Pascual, assegura que s'ha posat el sector al dia.
7: S'ha fet un pas molt, molt important perquè no hi ha gent que vulgui treballar. Escolteu, ens posem al dia, estem molt esperançats en aquest sistema. Ara ha arribat el moment de que cada any puguem incrementar per a poder arribar a aquests salaris mitjos.
1: En total s'invertiran uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. Una nova iniciativa permetrà que infants i adolescents puguin fer una trucada per contactar amb els seus pares o adults de referència des d'un comerç. La campanya s'anomena Fes un truc i s'hi han adherit fins a 5.000 comerços catalans. La impulsa el govern i ha començat aquest dimecres a Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
8: La campanya ha començat amb l'enganxada d'un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, el distintiu que tindran les més de 5.000 botigues que s'han adherit a la iniciativa. L'enganxina servirà per identificar els comerços on infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda. Ho ha explicat des de Lleida el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
9: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
8: Iniciatives similars ja funcionen en ciutats com Barcelona i Girona, on els menors poden adreçar-se a equipaments municipals. Però sí que aquesta és la primera que s'estructura a tot el país.
1: Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a la vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03, que agrupa diverses entitats i sindicats, reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La portaveu Georgina Rius assegura que la situació és insostenible, en declaracions a 3CAT Info.
10: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: Per aquesta jornada de vaga s'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. Aquest dijous hi ha convocades a les 12 del migdia 4 manifestacions a les capitals de cada demarcació. A Barcelona, als Jardinets de Gràcia. A Lleida, davant de l'Ajuntament. A Tarragona, a la plaça de la Font. I a Girona, també davant del consistori.
5: El temps.
1: Néstor Gómez.
11: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, amb matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa aproximadament, i en canvi durant la tarda vespre aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera, uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa, i tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicidi psicòtic. És la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos, mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzo. Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
12: Així ho ha explicat en unes declaracions al Matí de Catalunya Ràdio l'intendent i cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
13: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
12: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes. Es va trinxerar en un castell, va robar i va agredir un policia sense cap motivació aparent. I recorda els veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
1: El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica que s'ha estancat en els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. El projecte s'ha presentat aquest dimecres al Gironès. Bescanor, Laia Claret.
14: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
15: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que s'hi poden produir-se al costat de casa, tinguin uns circuits curts? És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
14: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
16: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques, han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem i la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin.
14: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
1: Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec contravenen la normativa vigent. Plataforma per la Llengua alerta que aquesta fórmula situa el català com una llengua de segona i prescindible. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
17: De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornat, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
1: Per aquesta entitat, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, afegeixen que menysté el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i per tant, es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia. Segons el balanç definitiu que ha fet el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Del total de llibres venuts, gairebé el 55% eren en català i el 45% en castellà. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. Es confirma també que Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, és el títol més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts. Hi entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista el Manual de Defensa del Català, d'Òscar Andreu, i en novel·la en castellà, La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza. El Festival Docs Barcelona s'inaugura amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista sota el règim islamista iranià. En total es projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales. En aquesta edició del Docs es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb la voluntat d'explicar el món d'avui. El certamen s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i 9 curts. Ho explica el codirector del festival, l'Eric Mutger.
18: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
1: Bèstia, per exemple, és el documental de debut de la directora Elena Garza, on fa un retrat dels caçadors de les comarques interiors de Catalunya des del seu punt de vista d'activista animalista.
19: Bèstia és una mica el camí que jo he anat fent integrant-me en aquesta comunitat. Hi ha hagut moments al principi molt més observacionals, hi ha moments en els que estava d'acord amb el que estaven fent, moments en els que no estava d'acord amb el que estaven fent, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
1: Fins al 17 de maig, el Docs Barcelona projecta una 60ena de documentals al CCCB, al Cinema Renoir, Fenòmena, Zumzeig i Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc.
5: 3CAT Info.
1: Ha mort als 87 anys Ted Turner, el fundador de la cadena de notícies americana CNN, que va revolucionar l'emissió televisiva d'informació les 24 hores del dia. Figura extravagant i provocadora, Turner va fundar la CNN el 1980 i va consolidar així l'imperi mediàtic que va començar amb el negoci del seu pare. La CNN va sacsejar el tractament informatiu de les notícies amb cobertures ininterrompudes d'esdeveniments com l'accident del transbordador espacial Challenger el 1986 o la guerra del Golf Pèrsic el 1991. Com a filantrop, se'l va conèixer per donar 1.000 milions de dòlars a les Nacions Unides i com a personatge públic va ser notícia en casar-se amb l'actriu Jane Fonda. El 2018, Turner va revelar que patia demència amb cossos de Lewy, una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i l'Alzheimer.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
20: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, quan les blaugranes han rebut aleshores el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor aquest títol de Lliga.
21: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
20: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Julià i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aicha s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10. Destaquem d'altra banda que ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals i han fet valer així el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el tècnic del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
22: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
20: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a un per al Bayern al temps afegit. Més futbol encara.
5: 3CAT Info.
20: A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
23: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
20: El Sevilla marca la permanència amb dos punts menys que l'Espanyol. Obrim bloc poliesportiu ara parlant d'handbol.
5: L'actualitat esportiva a fons.
20: El Barça s'ha classificat per la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final amb l'afegit dels dos gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lloat l'esperit de superació de l'equip.
24: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit en nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
20: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vesprem als penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. Destaquem també que aquest dimecres ha començat a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina. Aquest dijous, partit de quarts de final per al Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, ha evitat de fugir al favoritisme.
0: El Barça té el pes i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la, independentment si tingués 22, 6 o 3.
20: A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió dissabte per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. A l'Eurolliga s'han disputat dos tercers partits d'eliminatòries de quarts de final, el Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, que perden de tota manera 2-1, i els alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies, doncs, i ara cedeixen 1-2.
5: 3CAT Info.
20: En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotte Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina. La ciclista de l'equip SD Works ha estat la millor del grup de favorites després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla, i ara lidera la general amb 6 segons de marge respecte de l'alemanya Franzi Koch de la France DG, relegada al segon lloc. L'espluguenca Paula Blasi és desena a 26 segons de la líder, amb la penedesenca Mireia Benito 27a a 50 segons. Al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Shelekhmetyeva 7-5, 5-7 i 6-1. I acabarem explicant que la Copa del Món Femenina de Waterpolo de Rotterdam als Països Baixos, la selecció espanyola, amb majoria de jugadores catalanes, ha tancat participació en una tercera plaça final després de la derrota per 8-7 contra les neerlandeses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu. Lleó 14 farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i a la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. Per seva, Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de la treva fa 3 setmanes. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En l'últim torn de paraula, Koldo García ha afirmat que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava. El fiscal sosté que tots tres són culpables i desmunta el relat del Dama, que situa Pedro Sánchez al capdavant de la trama. L'ERO de Nestlé afectarà 178 treballadors catalans, més de la meitat dels previstos a tot l'Estat. La seu d'Esplugues concentra el 90% de la retallada de la plantilla, tot i que també afectarà les plantes de Girona i Reus. Comissions Obreres denuncia traves de Nestlé per negociar els acomiadaments i demana la retirada de l'ERO. S'acaba la vaga d'escombraries de Girona. La plantilla ha ratificat el preacord entre l'empresa i el comitè, que comporta un increment del sou dels treballadors i una negociació per pactar nous torns i horaris. Amb l'entesa, l'alcalde de Girona demana treure les deixalles dels carrers el més aviat possible. La polèmica tornada de Rússia a la Bienal de Venècia i la participació d'Israel releguen l'art a un segon pla. La mostra d'aquest any reivindica el silenci i la calma, just al contrari del que s'ha viscut amb les protestes d'aquest dimecres.
1: Esports.
2: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga, Barça 5, Llevant 0. Ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals. I el Barça d'handbol s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
0: I temps típic de maig, amb ruixats cada dia. Si bé el matí de dijous serà assolellat al nord i amb més núvols al sud, a la tarda tornaran els ruixats. Se n'esperen a tot el prelitoral i seran localment intensos a la Catalunya central, al Prepirineu i al nord del Pla de Lleida. Temperatures sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
3: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
3: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se 2 cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa començar l'operatiu. Tot i això, des del govern canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabellón és el portaveu.
5: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del Estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
3: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes. Aquest dimarts, finalment, s'ha pogut evacuar les 3 persones malaltes que eren a bord. El metge de l'embarcació, un tripulant i la passatgera que acompanyava una de les víctimes mortals. Tots 3 han sortit pel seu propi peu i se'ls ha traslladat a l'aeroport per ser evacuats cap als Països Baixos. Un dels avions, però, ha patit un problema tècnic. L'aeronau ha demanat permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país africà li han denegat l'entrada al seu espai aeri. Aleshores, l'avió s'ha dirigit a les Canàries i durant el temps en què omplia el dipòsit, un dels metges ha detectat un error en el sistema elèctric de suport al pacient i ha calgut esperar fins que s'ha canviat l'equipament. L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
6: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, molt estret, una transmissió persona a persona com a mínim està descrita.
0: També s'està fent seguiment de la 20ena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana a l'escala que va fer a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. Davant d'aquest brot, la Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix. I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència d'aquest virus. Així ho ha anunciat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat argentí. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una 40ena de morts. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
7: La teoria d'alguns especialistes epidemiològics argentins és que els passatgers del creuer ja haurien pujat a bord del buc al port d'Ushuaia, a la Terra del Foc, aquí a l'Argentina, incubant la malaltia. Una altra hipòtesi apunta a que alguna rata o bé rates hagin pogut pujar a l'embarcació durant el seu amarrament al port argentí abans de la seva cingladura de tornada cap a Europa. Cas, però, que les autoritats sanitàries de la zona de la Terra del Foc d'Ushuaia, la seva capital, ho neguen, assegurant que la rata que transmet el hantavirus no és present en aquesta zona precisament. Hugo Pizzi és metge epidemiòleg argentí.
8: No seria loco que de pronto, si estuvo mucho tiempo el barco a lo mejor estacionado en el puerto, que puedan haber subido. Yo sé de que hay muchos elementos que impiden que la rata o los ratones suban al barco. Viste que le ponen en esas sogas de amarre, le ponen unos aparatos para que no pueda subir. Pero también puede ser que haya subido. De todos modos, desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
7: El hantavirus és conegut aquí a l'Argentina. Ja històricament se'l troba especialment a les zones andines, a prop dels Andes i també a les províncies argentines del nord del país. En aquestes darreres hores, de fet, a Bariloche, a la Patagònia, una zona propera als Andes, justament s'ha detectat un cas de malalt per hantavirus. 48 persones van perdre la vida aquí a l'Argentina per aquest virus l'any passat i ja en són 41 en el que portem d'any.
1: 3CAT Info.
0: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
9: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: El dia 10 de juny, al matí, el papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puig de Vall, explica quin serà el desplegament.
10: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que hi pugui haver tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
0: A la tarda coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
11: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la visita del papa tindrà un gran impacte internacional i servirà per demostrar al món que Catalunya és una terra d'acollida.
12: Catalunya està i estarà sempre al costat del papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
0: Des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el seu president, Esteve Camps, ha insistit que el temple expiatori viu un moment àlgid.
13: És també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
0: Les autoritats han coincidit en la inauguració de l'exposició La Sagrada Família, 144 anys de camí compartit, als jardins del Palau Robert, on també hi havia representants de l'Arquebisbat de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen als combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
14: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord. El Dow Jones ha pujat un 1,24%, l'IBEX 35 espanyol un 2,5% i la borsa de París quasi un 3%. El preu del petroli Brent, en canvi, s'ha desplomat prop d'un 8% fins als 101 dòlars al barril. La situació de la guerra a l'Orient Mitjà també ha estat part de la conversa que aquest dimecres han tingut a Pequín el cap de la diplomàcia de l'Iran, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès.
15: Hem parlat de qüestions relacionades amb la guerra i de com posar-hi fi, les negociacions en curs, les discussions sobre el programa nuclear pacífic de l'Iran, temes relacionats amb les sancions i altres coses, com l'estret d'Hormuz, que és una de les qüestions més serioses que hem abordat.
0: La visita del ministre iranià d'Exteriors a Pequín es produeix una setmana abans que Donald Trump viatgi a la Xina. El portaveu del Ministeri d'Exteriors ha explicat que l'Iran està examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa tres setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. Des de l'entrada en vigor de l'alto al foc al Líban, han mort 380 persones al país àrab per atacs israelians. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En els seus darrers torns de paraula, tant José Luis Ábalos com Koldo García han tornat a defensar la seva innocència. En el cas de García, ha carregat contra l'acusació particular del PP, afirmant que li van oferir eludir la presó si col·laborava.
16: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Per la seva banda, l'exministre Ábalos ha denunciat que el judici estava predeterminat i que se l'ha jutjat més per la seva persona que per fets delictius. Ábalos també ha minimitzat els motius pels quals se l'acusa.
17: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
0: El tercer acusat, Víctor de Aldama, no ha fet ús del seu últim torn de paraula. El fiscal ha desvinculat Pedro Sánchez del cas. Recordem que els demanen 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, amb matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa, aproximadament. I, en canvi, durant la tarda vespre, aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera. Uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. I tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ho dèiem en titulars, l'ERO de Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya, dels quals gairebé un 90% formen part de les oficines d'Esplugues. A les altres dues plantes, la multinacional suïssa preveu retallar 12 treballadors de Girona i 8 de Reus. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors que la companyia preveu acomiadar a l'Estat. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
19: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé forma part de les intencions de la multinacional de reduir la seva plantilla arreu del món en un 6%. Aquest dimecres s'ha constituït a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre empresa i treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. I es desconvoca la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat, per àmplia majoria, el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats. Valoren positivament que s'hi recullen algunes de les seves principals reivindicacions laborals, tot i que no totes. Girona, Maria Rovira.
20: Un 82% de la plantilla que ha participat a la votació ha ratificat el preacord. Dels 169 treballadors que han votat, 138 l'han avalat, 30 hi han votat en contra i hi ha hagut un vot en blanc. Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa de Girona Més Neta, destacava que s'han aconseguit algunes de les principals reivindicacions laborals, tot i que d'altres no, i que s'ha actuat amb responsabilitat.
21: Els increments salarials es vincularan a l'increment dels funcionaris, excepte en el cas del 2026, que s'hi ha afegit un 1% addicional. Hem aconseguit bloquejar l'obligatorietat de treballar festius, que era el que ens volia imposar l'empresa. Hem aconseguit bloquejar el tema de limitar el gaudi de les vacances, sobretot durant el mes de desembre, que l'empresa també ens ho volia imposar. I ara queda pendent el tema dels horaris i les jornades, que això és una feina que haurem de fer amb l'Ajuntament.
20: També han aconseguit la incorporació a plantilla de personal eventual. Un cop ratificat l'acord, la vaga s'ha desconvocat automàticament i han tornat a la feina.
21: No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
20: L'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha celebrat que la negociació hagi arribat a bon port i ha demanat celeritat per recuperar la normalitat. L'acumulació de deixalles havia provocat malestar en comerços, bars i restaurants, sobretot per si s'allargava i coincidia amb temps de flors.
0: Els treballadors de les refineries també convoquen vaga a tot l'estat pel 27 de maig. Reclamen un acord en les negociacions per avançar l'edat de jubilació. Tarragona, Manel Sastre.
22: L'aturada es convoca als 10 complexos de refinament de petroli que hi ha a tot l'estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona afectarà els centres de Repsol i també el de Cessa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no hi ha avenços aviat, l'aturada pot tenir impacte sobre l'abastiment de combustible.
23: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens. L'única forma de desencallar tot això és que l'AICE, d'una vegada per totes, comenci a negociar aquesta sol·licitud conjunta de coeficient reductor de jubilació.
22: La reclamació d'avançar l'edat de jubilació amb un coeficient reductor és una demanda històrica del sector que té alguns suports institucionals, però cap concreció després d'anys de negociacions i peticions al Congrés. La convocatòria, la primera en la història de les refineries de l'Estat, es produeix en un context d'alta demanda de combustibles i de tensió als mercats energètics, on el refinatge és clau per garantir l'abastiment.
0: I encara en plan econòmica, el personal que treballa en apartaments turístics alerta que més de 200.000 persones, de forma indirecta, 40.000 directament, es podrien quedar sense feina a Catalunya si s'aplica el decret del govern per eliminar bona part d'aquests habitatges en els municipis més tensionats. Aquests treballadors han creat una associació per defensar els seus drets laborals. Girona, Fèlix Martín.
2: Hi ha personal de tots els àmbits, per exemple, de les persones que fan la neteja dels apartaments turístics, com la Carolina Betancourt, presidenta del col·lectiu Manos en Lucha.
3: Estamos siendo muy invisibilizados. O sea, el tema es como cerrar de tajo y sin importar todo lo que se pueden llevar. Nosotros no solo somos números, somos personas que necesitamos estabilidad.
2: El decret aprovat el 2023 estableix un topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. Implica que a partir del 2028 moltes llicències no es podran renovar i, per tant, la gent que hi treballa pot quedar sense feina. I són molts, segons ha concretat el president de la nova associació, Guillem Laporta.
4: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies, perquè el 80-90% de la seva facturació són netejar llençols d'habitatge d'ús turístic.
2: La nova associació de treballadors l'han presentat en un acte a Tossa de Mar.
0: L'art queda en un segon pla en l'estrena de la Biennal de Venècia per la polèmica tornada de Rússia i per la participació d'Israel, que aquest dimecres ha provocat algunes protestes. Tot plegat en una edició que, irònicament, reivindica el silenci i la calma. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
5: El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. Entre els visitants, un jove nord-americà estudiant d'art es distanciava així de la polèmica en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: M'és indiferent, perquè sento que si Rússia no hauria de ser, llavors els Estats Units tampoc hi haurien de ser, ni Israel tampoc. Tots els països que cometen violència no hi haurien de ser, però òbviament això no és el que està passant.
5: Davant les crítiques d'Europa, l'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus només els dies previs a la inauguració oficial d'aquest dissabte. El president de la Biennal, Pietrangelo Butafuoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és.
25: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
5: Mentrestant, la presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per protestes a la porta de la seva instal·lació, tot plegat en una edició que, sota el lema In Minor Case, pretén donar veu al sud global i abaixar el volum del conflicte, una premissa que, de moment, la realitat geopolítica s'ha encarregat d'eclipsar.
0: Esports. Amb David Ubach.
26: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada quan les blaugranes han rebut el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor el títol de Lliga.
27: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
26: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Júlia i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aixa s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10.
1: 3CAT Info.
26: Ja ha quedat definida, mentrestant, la final de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals i han fet valer el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el preparador del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
6: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
26: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a 1 pel Bayern al temps afegit. Més futbol encara. A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
7: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
26: El Sevilla marca la permanència amb 2 punts menys que l'Espanyol. A la segona divisió, el màxim accionista de l'Andorra, Gerard Piqué, l'han sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de la derrota del seu equip contra l'Albacete. I en futbol europeu, aquest dijous es definiran els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League amb la disputa de les semifinals tornada. Així marxen les eliminatòries després dels partits d'anada. Aston Villa 0, Nottingham Forest 1 i Friburg 1, Braga 2 a la Lliga Europa i a la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1 i Crystal Palace 3, Shakhtar 1. Obrim bloc poliesportiu, dit això, parlant d'handbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: El Barça s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final amb l'afegit dels 2 gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lloat l'esperit de superació de l'equip.
8: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
26: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. El sorteig de les semifinals es farà aquest proper dimarts. Per cert, que abans del partit contra el Nantes, el Barça ha comunicat que el central Peter Sikus estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per una lumbàlgia. I un apunt d'handbol encara. El Granollers ha renovat fins al 2027 la seva jugadora Naila De Andrés.
1: 3CAT Info.
26: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona arrenca aquest dijous les semifinals contra el València amb l'anada a domicili. Roberto Iñiguez, l'entrenador de les gironines, lamenta els condicionants físics de la seva plantilla.
9: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, emoción que tienen de pertenencia. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
26: L'Ale Laura Quevedo és dubte. També aquest dijous l'altra semifinal anada, al Perfumeries Avenida de Salamanca, Saragossa. A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió, dissabte, per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. I a l'Eurolliga s'han disputat 2 tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, doncs, que perden, això sí, 2-1 encara, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies i ara cedeixen per 1-2. En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina, després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. Des d'allà, cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. A partir d'ara us explicarem que els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan aquest dijous. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important en les eleccions municipals parcials a Anglaterra. Us explicarem també que el govern acorda amb sindicats i patronal l'equiparació salarial dels 120.000 professionals que treballen al sector social. L'acord farà pujar gradualment els sous fins al 2030 perquè els del sector privat acabin sent els mateixos que els del sector públic. I explicarem que es confirma el rècord de vendes per Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Gray a més dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga Femenina, Barça 5, Llevant 0. I a la Lliga de Campions masculina, classificació del Paris Saint-Germain per disputar la final contra l'Arsenal. Els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern a la tornada de les semifinals.
0: I el temps, al matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Serà bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa...

0: l'Hospital Gomedulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
1: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
0: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se dos cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa l'operatiu. Tot i això, des del Govern Canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabellón és el portaveu.
2: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
0: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
3: 3Cat Info.
4: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
5: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
4: El dia 10 de juny, al matí, el papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puigdevall, explica quin serà el desplegament.
6: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
4: A la tarda es coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
7: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
4: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. Canviant de qüestió, el president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
8: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
4: El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha explicat que estan examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord i el preu del petroli Brent s'ha desplomat fins als 101 dòlars al barril. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. I França acosta el portaavions Charles de Gaulle a Hormuz per estar preparats per iniciar la missió internacional que ha de protegir el trànsit de naus per l'estret. Juntament amb el Regne Unit, els Països Baixos, Itàlia i Alemanya volen estar preparats per reobrir-lo per la navegació tan bon punt hi hagi una treva seriosa. París, Isabel Galí.
9: França i aquest grup de nacions neutrals que no s'han volgut implicar en el conflicte però que estan preocupades per com afecta el comerç i l'economia exigeixen tant a Washington com a Teheran que en les negociacions deixin la qüestió de l'estret al marge, que es concentrin en un acord sobre els aspectes nuclear i balístic. Des de l'Elisi consideren que la circulació per Hormuz no pot ser moneda de canvi en cap cas i s'oposen frontalment a l'opció d'imposar-hi un peatge. En què es podria convertir el món, diuen, si britànics i francesos fessin el mateix a la Mànega o marroquins i espanyols a Gibraltar. Això és precisament el que li ha exigit Emmanuel Macron per telèfon al president iranià Massoud Pezeshkian, que aixequi el bloqueig de

0: manera immediata i sense condicions. I amb la confiança que aquest cop les negociacions fructifiquin, el portaavions Charles de Gaulle i les fregates que l'acompanyen ja han travessat el canal de Suez camí del Golf d'Oman. Volen ser-hi a prop i estar preparats per iniciar l'acompanyament de vaixells de càrrega per Hormuz. És la missió a la qual es van comprometre al començament de la guerra, però que només iniciaran quan els Estats Units i l'Iran els garanteixin que s'han acabat les hostilitats.
1: Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto el foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha denunciat més de 1.800 violacions russes fins a mig matí d'aquest dimecres, amb un balanç oficial de 2 morts. Zelensky ha dit que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però ha avisat que una guerra a gran escala i les matances diàries de gent són un mal moment per celebracions públiques. Tot indica, doncs, que no respectaran la treva anunciada per Putin de cara a dissabte, el dia en què a Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. En aquest sentit, el Kremlin ha advertit a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant d'un eventual atac massiu rus. I Escòcia es dona per segura una nova victòria independentista i a Gal·les, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes si es compleixen les enquestes de les eleccions d'aquest dijous. També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
2: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria del Partit Nacional Escocès i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gal·les, els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podria quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: A Gal·les, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gal·les des del 99.
2: Aquesta previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos en disputa tornaran a posar a prova el lideratge d'Estàmer al capdavant del partit i del Regne Unit.
1: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia que és molt difícil saber el destí final dels milers de milions d'euros desemborsats amb els fons de recuperació postpandèmia, el projecte estrella de la Unió Europea per superar la crisi econòmica del coronavirus. Entre crèdits i subvencions representen prop de 580.000 milions d'euros. Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: I ara els auditors europeus denuncien falta de transparència. Avisen que sovint els països analitzats no diuen a quines empreses o particulars han donat aquestes ajudes i es limiten a indicar com a destinataris finals ministeris, governs regionals o agències públiques, sense especificar com es reparteixen els diners cap al sector privat. Amb els fons de recuperació, Brussel·les paga als estats per avançar en base a un càlcul estimat dels costos que fa al principi del procés. Però sovint, el cost final d'aquests projectes acaba sent inferior, constaten els auditors, i els estats s'acaben quedant aquests diners de més que cobren. És una situació que inquieta el Tribunal de Comptes Europeu perquè compromet, diu, l'ús adequat dels recursos. Es dona la circumstància que el govern espanyol ha utilitzat diners que li sobraven d'Europa per pagar pensions, una partida desvinculada dels fons europeus.
5: 3Cat Info.
1: El govern, els sindicats i la patronal tanquen un acord per equiparar en 4 anys el sou dels 120.000 treballadors del sector social amb l'àmbit públic. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. Durant la signatura, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tret pit de l'acord.
6: Les economies amb nivells de desigualtat creixents no funcionen. El que no s'ho cregui, que repassi la gran recessió de 2008. Va generar tota una dècada d'austeritat i les conseqüències encara les estem pagant i les estem revertint amb acords com el d'avui.
1: Actualment, la bretxa salarial al sector és del 37% i és que el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, Cinta Pascual, assegura que s'ha posat el sector al dia.
7: S'ha fet un pas molt, molt important perquè no hi ha gent que vulgui treballar. Escolteu, ens posem al dia, estem molt esperançats en aquest sistema. Ara ha arribat el moment de que cada any puguem incrementar per a poder arribar a aquests salaris mitjos.
1: En total, s'invertiran uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. Una nova iniciativa permetrà que infants i adolescents puguin fer una trucada per contactar amb els seus pares o adults de referència des d'un comerç. La campanya s'anomena Fes un truc i s'hi han adherit fins a 5.000 comerços catalans. La impulsa el govern i ha començat aquest dimecres a Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
8: La campanya ha començat amb l'enganxada d'un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, el distintiu que tindran les més de 5.000 botigues que s'han adherit a la iniciativa. L'enganxina servirà per identificar els comerços on infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda. Ho ha explicat des de Lleida el conseller d'Empresa Miquel Samper.
9: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar, en aquest cas en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
8: Iniciatives similars ja funcionen en ciutats com Barcelona i Girona, on els menors poden adreçar-se a equipaments municipals, però sí que aquesta és la primera que s'estructura a tot el país.
1: Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a la vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03, que agrupa diverses entitats i sindicats, reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La portaveu Georgina Rius assegura que la situació és insostenible en declaracions a 3CAT Info.
10: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
1: Per aquesta jornada de vaga s'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. Aquest dijous hi ha convocades a les 12 del migdia 4 manifestacions a les capitals de cada demarcació. A Barcelona, als Jardinets de Gràcia. A Lleida, davant de l'Ajuntament. A Tarragona, a la plaça de la Font. I a Girona, també davant del consistori.
5: El temps.
1: Néstor Gómez.
11: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, el matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa aproximadament, i en canvi durant la tarda vespre aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera, uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa, i tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic. És la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzo. Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
12: Així ho ha explicat en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio l'intendent i cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
13: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
12: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes. Es va trinxerar en un castell, va robar i va agredir un policia sense cap motivació aparent. I recorda els veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
1: El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica que s'ha estancat en els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. El projecte s'ha presentat aquest dimecres al Gironès. Bescanor, Laia Claret.
14: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
15: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que s'hi poden produir-se al costat de casa, tinguin uns circuits curts? És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
14: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
16: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques, han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem, i la gràcia està en que hi hagi unes normes, doncs, que ens ajudin.
14: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
1: Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec contravenen la normativa vigent. Plataforma per la Llengua alerta que aquesta fórmula situa el català com una llengua de segona i prescindible. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
17: De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornal, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
1: Per aquesta entitat, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, afegeixen que menysté el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i, per tant, es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia. Segons el balanç definitiu que ha fet el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Del total de llibres venuts, gairebé el 55% eren en català i el 45% en castellà. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. Es confirma també que Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, és el títol més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts. Hi entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista El manual de defensa del català, d'Òscar Andreu, i en novel·la en castellà, La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza. El festival Docs Barcelona s'inaugura amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista sota el règim islamista iranià. En total es projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales. En aquesta edició del Docs es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb la voluntat d'explicar el món d'avui. El certamen s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i 9 curts. Ho explica el codirector del festival, Eric Mutger.
18: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
1: Bèstia, per exemple, és el documental de debut de la directora Elena Garza, on fa un retrat dels caçadors de les comarques interiors de Catalunya des del seu punt de vista d'activista animalista.
19: Bèstia és una mica el camí que jo he anat fent integrant-me en aquesta comunitat. Hi ha hagut moments al principi molt més observacionals, hi ha moments en els que estava d'acord amb el que estaven fent, moments en els que no estava d'acord amb el que estaven fent, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
1: Fins al 17 de maig, el Docs Barcelona projecta una seixantena de documentals al CCCB, al Cinema Renoir, Fenòmena, Zumzeig i Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc.
5: 3Cat Info.
1: Ha mort als 87 anys Ted Turner, el fundador de la cadena de notícies americana CNN, que va revolucionar l'emissió televisiva d'informació les 24 hores del dia. Figura extravagant i provocadora, Turner va fundar la CNN el 1980 i va consolidar així l'imperi mediàtic que va començar amb el negoci del seu pare. La CNN va sacsejar el tractament informatiu de les notícies amb cobertures ininterrompudes d'esdeveniments com l'accident del transbordador espacial Challenger al 1986 o la guerra del Golf Pèrsic al 1991. Com a filantrop, se'l va conèixer per donar 1.000 milions de dòlars a les Nacions Unides i com a personatge públic va ser notícia en casar-se amb l'actriu Jane Fonda. El 2018, Turner va revelar que patia demència amb cossos de Lewy, una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i l'Alzheimer.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
20: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, quan les blaugranes han rebut aleshores el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor aquest títol de Lliga.
21: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
20: Els gols del Barça els han marcat Claudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Julià i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aicha s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10. Destaquem d'altra banda que ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals i han fet valer així el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el tècnic del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
22: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
20: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a un per al Bayern al temps afegit. Més futbol encara.
5: 3CAT Info.
20: A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
23: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
20: El Sevilla marca la permanència amb dos punts menys que l'Espanyol. Obrim bloc poliesportiu ara parlant d'handbol.
5: L'actualitat esportiva a fons.
20: El Barça s'ha classificat per la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final amb l'afegit dels dos gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lluat l'esperit de superació de l'equip.
24: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
20: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. Destaquem també que aquest dimecres ha començat a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina. Aquest dijous, partit de quarts de final per al Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, ha evitat de fugir al favoritisme.
25: El Barça té el pes i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la, independentment si tingués 22, 6 o 3.
20: A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió dissabte per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. A l'Eurolliga s'han disputat dos tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, que perden de tota manera 2-1, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies, doncs, i ara cedeixen 1-2.
5: 3CAT Info.
20: En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina. La ciclista de l'equip SD Works ha estat la millor del grup de favorites després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla. I ara lidera la general amb 6 segons de marge respecte de l'alemanya Franzi Koch, de la France DG, relegada al segon lloc. L'espluguenca Paula Blasi és desena, a 26 segons de la líder, amb la penedesenca Mireia Benito 27a a 50 segons. Al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Shelekhmetyeva 7-5, 5-7 i 6-1. I acabarem explicant que a la Copa del Món Femenina de Waterpolo de Rotterdam als Països Baixos, la selecció espanyola, amb majoria de jugadores catalanes, ha tancat participació en una tercera plaça final després de la derrota per 8-7 contra les neerlandeses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu. Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i a la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. Per part seva, Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En l'últim torn de paraula, Koldo García ha afirmat que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava. El fiscal sosté que tots tres són culpables i desmunta el relat del Dama, que situa Pedro Sánchez al capdavant de la trama. L'ERO de Nestlé afectarà 178 treballadors catalans, més de la meitat dels previstos a tot l'Estat. La seu d'Esplugues concentra el 90% de la retallada de la plantilla, tot i que també afectarà les plantes de Girona i Reus. Comissions Obreres denuncia traves de Nestlé per negociar els acomiadaments i demana la retirada de l'ERO. S'acaba la vaga d'escombraries de Girona. La plantilla ha ratificat el preacord entre l'empresa i el comitè, que comporta un increment del sou dels treballadors i una negociació per pactar nous torns i horaris. Amb l'entesa, l'alcalde de Girona demana treure les deixalles dels carrers el més aviat possible. La polèmica tornada de Rússia a la Bienal de Venècia i la participació d'Israel releguen l'art a un segon pla. La mostra d'aquest any reivindica el silenci i la calma, just al contrari del que s'ha viscut amb les protestes d'aquest dimecres.
1: Esports.
2: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga, Barça 5, Llevant 0. Ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals. I el Barça d'handbol s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
0: I temps típic de maig, amb ruixats cada dia. Si bé el matí de dijous serà assolellat al nord i amb més núvols al sud, a la tarda tornaran els ruixats. Se n'esperen a tot el prelitoral i seran localment intensos a la Catalunya central, al Prepirineu i al nord del Pla de Lleida. Temperatures sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
3: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
3: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se 2 cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa començar l'operatiu. Tot i això, des del govern canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabello n'és el portaveu.
5: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del Estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
3: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes. Aquest dimarts, finalment, s'ha pogut evacuar les 3 persones malaltes que eren a bord. El metge de l'embarcació, un tripulant i la passatgera que acompanyava una de les víctimes mortals. Tots 3 han sortit pel seu propi peu i se'ls ha traslladat a l'aeroport per ser evacuats cap als Països Baixos. Un dels avions, però, ha patit un problema tècnic. L'aeronau ha demanat permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país africà li han denegat l'entrada al seu espai aeri. Aleshores, l'avió s'ha dirigit a les Canàries i durant el temps en què omplia el dipòsit, un dels metges ha detectat un error en el sistema elèctric de suport al pacient i ha calgut esperar fins que s'ha canviat l'equipament. L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
6: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: També s'està fent seguiment de la 20ena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana a l'escala que va fer a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. Davant d'aquest brot, la Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix. I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència d'aquest virus. Així ho ha anunciat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat argentí. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una 40ena de morts. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
7: La teoria d'alguns especialistes epidemiològics argentins és que els passatgers del creuer ja haurien pujat a bord del buc al port d'Ushuaia, a la Terra del Foc, aquí a l'Argentina, incubant la malaltia. Una altra hipòtesi apunta a que alguna rata o bé rates hagin pogut pujar a l'embarcació durant el seu amarrament al port argentí abans de la seva cingladura de tornada cap a Europa. Cas, però, que les autoritats sanitàries de la zona de la Terra del Foc d'Ushuaia, la seva capital, ho neguen, assegurant que la rata que transmet el hantavirus no és present en aquesta zona precisament. Hugo Pizzi és metge epidemiòleg argentí.
8: No seria loco que de pronto, si estuvo mucho tiempo el barco a lo mejor estacionado en el puerto, que puedan haber subido. Yo sé de que hay muchos elementos que impiden que la rata o los ratones suban al barco. Viste que le ponen en esas sogas de amarre, le ponen unos aparatos para que no pueda subir, pero también puede ser que haya subido. De todos modos, desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
7: El hantavirus és conegut aquí a l'Argentina. Ja històricament se'l troba especialment a les zones andines, a prop dels Andes, i també a les províncies argentines del nord del país. En aquestes darreres hores, de fet, a Bariloche, a la Patagònia, una zona propera als Andes, justament s'ha detectat un cas de malalt per hantavirus. 48 persones van perdre la vida aquí a l'Argentina per aquest virus l'any passat i ja en són 41 en el que portem d'any.
1: 3CAT Info.
0: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Cambrians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
9: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: El dia 10 de juny, al matí, el papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puigdevall, explica quin serà el desplegament.
10: La pregària es farà dins de la basílica, però les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
0: A la tarda coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
11: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la visita del papa tindrà un gran impacte internacional i servirà per demostrar al món que Catalunya és una terra d'acollida.
12: Catalunya està i estarà sempre al costat del papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per a totes les persones.
0: Des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el seu president, Esteve Camps, ha insistit que el temple expiatori viu un moment àlgid.
13: És també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
0: Les autoritats han coincidit en la inauguració de l'exposició La Sagrada Família, 144 anys de camí compartit, als jardins del Palau Robert, on també hi havia representants de l'Arquebisbat de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen als combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
14: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord. El Dow Jones ha pujat un 1,24%, l'IBEX 35 espanyol un 2,5% i la borsa de París quasi un 3%. El preu del petroli Brent, en canvi, s'ha desplomat prop d'un 8%, fins als 101 dòlars al barril. La situació de la guerra a l'Orient Mitjà també ha estat part de la conversa que aquest dimecres han tingut a Pequín el cap de la diplomàcia de l'Iran, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès.
15: Hem parlat de qüestions relacionades amb la guerra i de com posar-hi fi, les negociacions en curs, les discussions sobre el programa nuclear pacífic de l'Iran, temes relacionats amb les sancions i altres coses, com l'estret d'Hormuz, que és una de les qüestions més serioses que hem abordat.
0: La visita del ministre iranià d'Exteriors a Pequín es produeix una setmana abans que Donald Trump viatgi a la Xina. El portaveu del Ministeri d'Exteriors ha explicat que l'Iran està examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa tres setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. Des de l'entrada en vigor de l'alto al foc al Líban, han mort 380 persones al país àrab per atacs israelians. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En els seus darrers torns de paraula, tant José Luis Ábalos com Koldo García han tornat a defensar la seva innocència. En el cas de García, ha carregat contra l'acusació particular del PP, afirmant que li van oferir eludir la presó si col·laborava.
16: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Per la seva banda, l'exministre Ábalos ha denunciat que el judici estava predeterminat i que se l'ha jutjat més per la seva persona que per fets delictius. Ábalos també ha minimitzat els motius pels quals se l'acusa.
17: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
0: El tercer acusat, Víctor de Aldama, no ha fet ús del seu últim torn de paraula. El fiscal ha desvinculat Pedro Sánchez del cas. Recordem que els demanen 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, amb matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa, aproximadament. I, en canvi, durant la tarda vespre, aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera. Uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. I tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ho dèiem en titulars, l'ERO de Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya, dels quals gairebé un 90% formen part de les oficines d'Esplugues. A les altres dues plantes, la multinacional suïssa preveu retallar 12 treballadors de Girona i 8 de Reus. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors que la companyia preveu acomiadar a l'Estat. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
19: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé forma part de les intencions de la multinacional de reduir la seva plantilla arreu del món en un 6%. Aquest dimecres s'ha constituït a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre empresa i treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. I es desconvoca la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat, per àmplia majoria, el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats. Valoren positivament que s'hi recullen algunes de les seves principals reivindicacions laborals, tot i que no totes. Girona, Maria Rovira.
20: Un 82% de la plantilla que ha participat a la votació ha ratificat el preacord. Dels 169 treballadors que han votat, 138 l'han avalat, 30 hi han votat en contra i hi ha hagut un vot en blanc. Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa de Girona Més Neta, destacava que s'han aconseguit algunes de les principals reivindicacions laborals, tot i que d'altres no, i que s'ha actuat amb responsabilitat.
21: Els increments salarials es vincularan a l'increment dels funcionaris, excepte en el cas del 2026, que s'hi ha afegit un 1% addicional. Hem aconseguit bloquejar l'obligatorietat de treballar festius, que era el que ens volia imposar l'empresa. Hem aconseguit bloquejar el tema de limitar el gaudi de les vacances, sobretot durant el mes de desembre, que l'empresa també ens ho volia imposar. I ara queda pendent el tema dels horaris i les jornades, que això és una feina que haurem de fer amb l'Ajuntament.
20: També han aconseguit la incorporació a plantilla de personal eventual. Un cop ratificat l'acord, la vaga s'ha desconvocat automàticament i han tornat a la feina.
21: No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
20: L'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha celebrat que la negociació hagi arribat a bon port i ha demanat celeritat per recuperar la normalitat. L'acumulació de deixalles havia provocat malestar en comerços, bars i restaurants, sobretot per si s'allargava i coincidia amb temps de flors.
0: Els treballadors de les refineries també convoquen vaga a tot l'estat pel 27 de maig. Reclamen un acord en les negociacions per avançar l'edat de jubilació. Tarragona, Manel Sastre.
22: L'aturada es convoca als 10 complexos de refinament de petroli que hi ha a tot l'estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona afectarà els centres de Repsol i també el de Cessa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no hi ha avenços aviat, l'aturada pot tenir impacte sobre l'abastiment de combustible.
23: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens. L'única forma de desencallar tot això és que l'AICE, d'una vegada per totes, comenci a negociar aquesta sol·licitud conjunta de coeficient reductor de jubilació.
22: La reclamació d'avançar l'edat de jubilació amb un coeficient reductor és una demanda històrica del sector que té alguns suports institucionals, però cap concreció després d'anys de negociacions i peticions al Congrés. La convocatòria, la primera en la història de les refineries de l'Estat, es produeix en un context d'alta demanda de combustibles i de tensió als mercats energètics, on el refinatge és clau per garantir l'abastiment.
0: I encara en plan econòmica, el personal que treballa en apartaments turístics alerta que més de 200.000 persones, de forma indirecta, 40.000 directament, es podrien quedar sense feina a Catalunya si s'aplica el decret del govern per eliminar bona part d'aquests habitatges en els municipis més tensionats. Aquests treballadors han creat una associació per defensar els seus drets laborals. Girona, Fèlix Martín.
2: Hi ha personal de tots els àmbits, per exemple, de les persones que fan la neteja dels apartaments turístics, com la Carolina Betancourt, presidenta del col·lectiu Manos en Lucha.
3: Estamos siendo muy invisibilizados. O sea, el tema es como cerrar de tajo y sin importar todo lo que se pueden llevar. Nosotros no solo somos números, somos personas que necesitamos estabilidad.
2: El decret aprovat el 2023 estableix un topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants i implica que a partir del 2028 moltes llicències no es podran renovar i, per tant, la gent que hi treballa pot quedar sense feina. I són molts, segons ha concretat el president de la nova associació, Guillem Laporta.
4: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies, perquè el 80-90% de la seva facturació són netejar llençols d'habitatge d'ús turístic.
2: La nova associació de treballadors l'han presentat en un acte a Tossa de Mar.
0: L'art queda en un segon pla en l'estrena de la Biennal de Venècia per la polèmica tornada de Rússia i per la participació d'Israel, que aquest dimecres ha provocat algunes protestes. Tot plegat en una edició que, irònicament, reivindica el silenci i la calma. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
5: El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. Entre els visitants, un jove nord-americà estudiant d'art es distanciava així de la polèmica en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: M'és indiferent, perquè sento que si Rússia no hauria de ser, llavors els Estats Units tampoc hi haurien de ser, ni Israel tampoc. Tots els països que cometen violència no hi haurien de ser, però òbviament això no és el que està passant.
5: Davant les crítiques d'Europa, l'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus només els dies previs a la inauguració oficial d'aquest dissabte. El president de la Biennal, Pietrangelo Buttafuoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és.
25: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
5: Mentrestant, la presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per protestes a la porta de la seva instal·lació, tot plegat en una edició que, sota el lema In Minor Case, pretén donar veu al sud global i abaixar el volum del conflicte, una premissa que, de moment, la realitat geopolítica s'ha encarregat d'eclipsar.
0: Esports. Amb David Ubach.
26: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, quan les blaugranes han rebut el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor el títol de Lliga.
27: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
26: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Júlia i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aixa s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10.
1: 3CAT Info.
26: Ja ha quedat definida, mentrestant, la final de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals i han fet valer el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el preparador del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
6: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
26: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a 1 pel Bayern al temps afegit. Més futbol encara. A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
7: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
26: El Sevilla marca la permanència amb 2 punts menys que l'Espanyol. A la segona divisió, el màxim accionista de l'Andorra, Gerard Piqué, l'han sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de la derrota del seu equip contra l'Albacete. I en futbol europeu, aquest dijous es definiran els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League amb la disputa de les semifinals tornada. Així marxen les eliminatòries després dels partits d'anada. Aston Villa 0, Nottingham Forest 1 i Friburg 1, Braga 2 a la Lliga Europa i a la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1 i Crystal Palace 3, Shakhtar 1. Obrim bloc poliesportiu, dit això, parlant d'handbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: El Barça s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final amb l'afegit dels 2 gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lloat l'esperit de superació de l'equip.
8: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
26: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. El sorteig de les semifinals es farà aquest proper dimarts. Per cert, que abans del partit contra el Nantes, el Barça ha comunicat que el central Peter Sikus estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per una lumbàlgia. I un apunt d'handbol encara. El Granollers ha renovat fins al 2027 la seva jugadora Naila De Andrés.
1: 3CAT Info.
26: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona arrenca aquest dijous les semifinals contra el València amb l'anada a domicili. Roberto Iñiguez, l'entrenador de les gironines, lamenta els condicionants físics de la seva plantilla.
9: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, emoción que tienen de pertenencia. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
26: L'Ale Laura Quevedo és dubte. També aquest dijous l'altra semifinal anada, al Perfumerías Avenida de Salamanca, Saragossa. A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió, dissabte, per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. I a l'Eurolliga s'han disputat 2 tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, doncs, que perden, això sí, 2-1 encara, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies i ara cedeixen per 1-2. En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina, després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. Des d'allà, cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. A partir d'ara us explicarem que els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan aquest dijous. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important en les eleccions municipals parcials a Anglaterra. Us explicarem també que el govern acorda amb sindicats i patronal l'equiparació salarial dels 120.000 professionals que treballen al sector social. L'acord farà pujar gradualment els sous fins al 2030 perquè els del sector privat acabin sent els mateixos que els del sector públic. I explicarem que es confirma el rècord de vendes per Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Gray a més dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga Femenina, Barça 5, Llevant 0, i a la Lliga de Campions masculina, classificació del Paris Saint-Germain per disputar la final contra l'Arsenal. Els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern a la tornada de les semifinals.
0: I el temps, al matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Serà bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
3: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a

0: aquesta operació. Alfonso Cabello n'és el portaveu.
1: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
0: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
2: 3CAT Info.
3: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
4: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
3: El dia 10 de juny, al matí, el papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puigdevall, explica quin serà el desplegament.
5: La pregària es farà dins de la basílica, però les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
3: A la tarda es coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
6: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
3: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. Canviant de qüestió, el president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
7: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
3: El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha explicat que estan examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord i el preu del petroli Brent s'ha desplomat fins als 101 dòlars al barril. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. I França acosta al portaavions Charles de Gaulle a Hormuz per estar preparats per iniciar la missió internacional que ha de protegir el trànsit de naus per l'estret. Juntament amb el Regne Unit, els Països Baixos, Itàlia i Alemanya volen estar preparats per reobrir-lo per la navegació tan bon punt hi hagi una treva seriosa. París, Isabel Galí.
8: França i aquest grup de nacions neutrals que no s'han volgut implicar en el conflicte però que estan preocupades per com afecta el comerç i l'economia exigeixen tant a Washington com a Teheran que en les negociacions deixin la qüestió de l'estret al marge, que es concentrin en un acord sobre els aspectes nuclear i balístic. Des de l'Elisi consideren que la circulació per Hormuz no pot ser moneda de canvi en cap cas i s'oposen frontalment a l'opció d'imposar-hi un peatge. En què es podria convertir el món, diuen, si britànics i francesos fessin el mateix a la Mànega o marroquins i espanyols a Gibraltar. Això és precisament el que li ha exigit Emmanuel Macron per telèfon al president iranià Massoud Pezeshkian, que aixequi el bloqueig de manera immediata i sense condicions. I amb la confiança que aquest cop les negociacions fructifiquin, el portaavions Charles de Gaulle i les fragates que l'acompanyen ja han travessat el canal de Suez camí del Golf d'Oman. Volen ser-hi a prop i estar preparats per iniciar l'acompanyament de vaixells de càrrega per Hormuz. És la missió a la qual es van comprometre al començament de la guerra, però que només iniciaran quan els Estats Units i l'Iran els garanteixin que s'han acabat les hostilitats.

0: Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto el foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha denunciat més de 1.800 violacions russes fins a mig matí d'aquest dimecres, amb un balanç oficial de 2 morts. Zelensky ha dit que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però ha avisat que una guerra a gran escala i les matances diàries de gent són un mal moment per celebracions públiques. Tot indica, doncs, que no respectaran la treva anunciada per Putin de cara a dissabte, el dia en què a Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. En aquest sentit, el Kremlin ha advertit a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant d'un eventual atac massiu rus. I Escòcia es dona per segura una nova victòria independentista i a Gal·les, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes si es compleixen les enquestes de les eleccions d'aquest dijous. També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
1: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria del Partit Nacional Escocès i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gal·les, els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podria quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: A Gal·les, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gal·les des del 99.
1: Aquesta previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos en disputa tornaran a posar a prova el lideratge d'Estàmer al capdavant del partit i del Regne Unit.
0: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia que és molt difícil saber el destí final dels milers de milions d'euros desemborsats amb els fons de recuperació postpandèmia, el projecte estrella de la Unió Europea per superar la crisi econòmica del coronavirus. Entre crèdits i subvencions representen prop de 580.000 milions d'euros. Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: I ara els auditors europeus denuncien falta de transparència. Avisen que sovint els països analitzats no diuen a quines empreses o particulars han donat aquestes ajudes i es limiten a indicar com a destinataris finals ministeris, governs regionals o agències públiques, sense especificar com es reparteixen els diners cap al sector privat. Amb els fons de recuperació, Brussel·les paga als estats per avançar en base a un càlcul estimat dels costos que fa al principi del procés. Però sovint, el cost final d'aquests projectes acaba sent inferior, constaten els auditors, i els estats s'acaben quedant aquests diners de més que cobren. És una situació que inquieta el Tribunal de Comptes Europeu perquè compromet, diu, l'ús adequat dels recursos. Es dona la circumstància que el govern espanyol ha utilitzat diners que li sobraven d'Europa per pagar pensions, una partida desvinculada dels fons europeus.
4: 3Cat Info.
0: El govern, els sindicats i la patronal tanquen un acord per equiparar en 4 anys el sou dels 120.000 treballadors del sector social amb l'àmbit públic. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. Durant la signatura, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tret pit de l'acord.
5: Les economies amb nivells de desigualtat creixents no funcionen. El que no s'ho cregui, que repassi la gran recessió de 2008. Va generar tota una dècada d'austeritat i les conseqüències encara les estem pagant i les estem revertint amb acords com el d'avui.
0: Actualment, la bretxa salarial al sector és del 37% i és que el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, Cinta Pascual, assegura que s'ha posat el sector al dia.
6: S'ha fet un pas molt, molt important perquè no hi ha gent que vulgui treballar. Escolteu, ens posem al dia, estem molt esperançats en aquest sistema. Ara ha arribat el moment de que cada any puguem incrementar per a poder arribar a aquests salaris mitjos.
0: En total s'invertiran uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. Una nova iniciativa permetrà que infants i adolescents puguin fer una trucada per contactar amb els seus pares o adults de referència des d'un comerç. La campanya s'anomena Fes un truc i s'hi han adherit fins a 5.000 comerços catalans. La impulsa el govern i ha començat aquest dimecres a Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
7: La campanya ha començat amb l'enganxada d'un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, el distintiu que tindran les més de 5.000 botigues que s'han adherit a la iniciativa. L'enganxina servirà per identificar els comerços on infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda. Ho ha explicat des de Lleida el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
8: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar, en aquest cas en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
7: Iniciatives similars ja funcionen en ciutats com Barcelona i Girona, on els menors poden adreçar-se a equipaments municipals, però sí que aquesta és la primera que s'estructura a tot el país.
0: Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a la vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03, que agrupa diverses entitats i sindicats, reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La portaveu Georgina Rius assegura que la situació és insostenible en declaracions a 3CAT Info.
9: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondres gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
0: Per aquesta jornada de vaga s'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. Aquest dijous hi ha convocades a les 12 del migdia 4 manifestacions a les capitals de cada demarcació. A Barcelona, als Jardinets de Gràcia. A Lleida, davant de l'Ajuntament. A Tarragona, a la plaça de la Font. I a Girona, també davant del consistori.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, el matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa aproximadament, i en canvi durant la tarda vespre aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera, uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa, i tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic. És la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzo. Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
11: Així ho ha explicat en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio l'intendent i cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
12: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
11: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes. Es va trinxerar en un castell, va robar i va agredir un policia sense cap motivació aparent. I recorda els veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
0: El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica que s'ha estancat en els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. El projecte s'ha presentat aquest dimecres al Gironès. Bescanor, Laia Claret.
13: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
14: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que si poden produir-se al costat de casa tinguin uns circuits curts. És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
13: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
15: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques, han de ser ajudes estructurals perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden els productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem i la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin.
13: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec contravenen la normativa vigent. Plataforma per la Llengua alerta que aquesta fórmula situa el català com una llengua de segona i prescindible. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
16: De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornal, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
0: Per aquesta entitat, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, afegeixen que menysté el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i, per tant, es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia. Segons el balanç definitiu que ha fet el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Del total de llibres venuts, gairebé el 55% eren en català i el 45% en castellà. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. Es confirma també que Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, és el títol més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts. Hi entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista el Manual de Defensa del Català, d'Òscar Andreu, i en novel·la en castellà, La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza. El Festival Docs Barcelona s'inaugura amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista sota el règim islamista iranià. En total es projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales. En aquesta edició del Docs es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb la voluntat d'explicar el món d'avui. El certamen s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts. Ho explica el codirector del festival, l'Eric Mutger.
17: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i de les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
0: Bèstia, per exemple, és el documental de debut de la directora Elena Garza, on fa un retrat dels caçadors de les comarques interiors de Catalunya des del seu punt de vista d'activista animalista.
18: Bèstia és una mica el camí que jo he anat fent integrant-me en aquesta comunitat. Hi han hagut moments al principi molt més observacionals, hi ha moments en els que estava d'acord amb el que estaven fent, moments en els que no estava d'acord amb el que estaven fent, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
0: Fins al 17 de maig, el Docs Barcelona projecta una seixantena de documentals al CCCB, al Cinema Renoir, Fenòmena, Zumzeig i Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc.
4: 3CAT Info.
0: Ha mort als 87 anys Ted Turner, el fundador de la cadena de notícies americana CNN, que va revolucionar l'emissió televisiva d'informació les 24 hores del dia. Figura extravagant i provocadora, Turner va fundar la CNN el 1980 i va consolidar així l'imperi mediàtic que va començar amb el negoci del seu pare. La CNN va sacsejar el tractament informatiu de les notícies, amb cobertures ininterrompudes d'esdeveniments com l'accident del transbordador espacial Challenger el 1986 o la guerra del Golf Pèrsic el 1991. Com a filantrop, se'l va conèixer per donar 1.000 milions de dòlars a les Nacions Unides i com a personatge públic va ser notícia en casar-se amb l'actriu Jane Fonda. El 2018, Turner va revelar que patia demència amb cossos de Lewy, una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i l'Alzheimer.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
19: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, quan les blaugranes han rebut aleshores el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor aquest títol de Lliga.
20: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
19: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Julià i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aicha s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10. Destaquem d'altra banda que ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals i han fet valer així el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el tècnic del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
21: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
19: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a un per al Bayern al temps afegit. Més futbol encara.
4: 3CAT Info.
19: A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
22: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
19: El Sevilla marca la permanència amb dos punts menys que l'Espanyol. Obrim bloc poliesportiu ara parlant d'handbol.
4: L'actualitat esportiva a fons.
19: El Barça s'ha classificat per la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final amb l'afegit dels dos gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lluat l'esperit de superació de l'equip.
23: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
19: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran en la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. Destaquem també que aquest dimecres ha començat a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina. Aquest dijous, partit de quarts de final per al Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, ha evitat de fugir al favoritisme.
24: El Barça té el pes i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la, independentment si tingués 22, 6 o 3.
19: A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió dissabte per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. A l'Eurolliga s'han disputat dos tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, que perden de tota manera 2-1, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies, doncs, i ara cedeixen 1-2.
4: 3CAT Info.
19: En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina. La ciclista de l'equip SD Works ha estat la millor del grup de favorites després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla. I ara lidera la general amb 6 segons de marge respecte de l'alemanya Franzi Koch de la France DG, relegada al segon lloc. L'espluguenca Paula Blasi és desena a 26 segons de la líder, amb la penedesenca Mireia Benito 27a a 50 segons. Al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Shelekhmetyeva 7-5, 5-7 i 6-1. I acabarem explicant que a la Copa del Món Femenina de Waterpolo de Rotterdam als Països Baixos, la selecció espanyola, amb majoria de jugadores catalanes, ha tancat participació en una tercera plaça final després de la derrota per 8-7 contra les neerlandeses.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tres Cat Info.

0: El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. L'embarcació atracarà en un port secundari de Tenerife i des d'allà cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. El govern canari rebutja l'operatiu. Lleó XIV farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny, que s'afegeixen a la pregària a Montserrat i a la missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. Per part seva, Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de la treva fa 3 setmanes. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En l'últim torn de paraula, Koldo García ha afirmat que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava. El fiscal sosté que tots tres són culpables i desmunta el relat del Dama, que situa Pedro Sánchez al capdavant de la trama. L'ERO de Nestlé afectarà 178 treballadors catalans, més de la meitat dels previstos a tot l'Estat. La seu d'Esplugues concentra el 90% de la retallada de la plantilla, tot i que també afectarà les plantes de Girona i Reus. Comissions Obreres denuncia traves de Nestlé per negociar els acomiadaments i demana la retirada de l'ERO. S'acaba la vaga d'escombraries de Girona. La plantilla ha ratificat el preacord entre l'empresa i el comitè, que comporta un increment del sou dels treballadors i una negociació per pactar nous torns i horaris. Amb l'entesa, l'alcalde de Girona demana treure les deixalles dels carrers el més aviat possible. La polèmica tornada de Rússia a la Bienal de Venècia i la participació d'Israel releguen l'art a un segon pla. La mostra d'aquest any reivindica el silenci i la calma, just al contrari del que s'ha viscut amb les protestes d'aquest dimecres.
1: Esports.
2: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga, Barça 5, Llevant 0. Ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals. I el Barça d'handbol s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 consecutiva de Lliga de Campions a Colònia. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final.
0: I temps típic de maig, amb ruixats cada dia. Si bé el matí de dijous serà assolellat al nord i amb més núvols al sud, a la tarda tornaran els ruixats. Se n'esperen a tot el prelitoral i seran localment intensos a la Catalunya central, al Prepirineu i al nord del Pla de Lleida. Temperatures sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
3: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
3: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se dos cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa l'operatiu. Tot i això, des del Govern Canari segueixen oposant-se a aquesta operació. Alfonso Cabellón és el portaveu.
5: Arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del Estado. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión.
3: El govern espanyol també s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran durant els pròxims dies.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes. Aquest dimarts, finalment, s'ha pogut evacuar les 3 persones malaltes que eren a bord. El metge de l'embarcació, un tripulant i la passatgera que acompanyava una de les víctimes mortals. Tots 3 han sortit pel seu propi peu i se'ls ha traslladat a l'aeroport per ser evacuats cap als Països Baixos. Un dels avions, però, ha patit un problema tècnic. L'aeronau ha demanat permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país africà li han denegat l'entrada al seu espai aeri. Aleshores, l'avió s'ha dirigit a les Canàries i durant el temps en què omplia el dipòsit, un dels metges ha detectat un error en el sistema elèctric de suport al pacient i ha calgut esperar fins que s'ha canviat l'equipament. L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus és l'endina, que és l'única que es contagia entre humans. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
6: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
0: També s'està fent seguiment de la 20ena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana a l'escala que va fer a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. Davant d'aquest brot, la Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix. I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència d'aquest virus. Així ho ha anunciat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat argentí. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una 40ena de morts. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
7: La teoria d'alguns especialistes epidemiològics argentins és que els passatgers del creuer ja haurien pujat a bord del buc al port d'Ushuaia, a la Terra del Foc, aquí a l'Argentina, incubant la malaltia. Una altra hipòtesi apunta a que alguna rata o bé rates hagin pogut pujar a l'embarcació durant el seu amarrament al port argentí abans de la seva cingladura de tornada cap a Europa. Cas, però, que les autoritats sanitàries de la zona de la Terra del Foc d'Ushuaia, la seva capital, ho neguen, assegurant que la rata que transmet el hantavirus no és present en aquesta zona precisament. Hugo Pizzi és metge epidemiòleg argentí.
8: No seria loco que de pronto, si estuvo mucho tiempo el barco a lo mejor estacionado en el puerto, que puedan haber subido. Yo sé de que hay muchos elementos que impiden que la rata o los ratones suban al barco. Viste que le ponen en esas sogas de amarre, le ponen unos aparatos para que no pueda subir, pero también puede ser que haya subido. De todos modos, desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermera.
7: El hantavirus és conegut aquí a l'Argentina. Ja històricament se'l troba especialment a les zones andines, a prop dels Andes, i també a les províncies argentines del nord del país. En aquestes darreres hores, de fet, a Bariloche, a la Patagònia, una zona propera als Andes, justament s'ha detectat un cas de malalt per hantavirus. 48 persones van perdre la vida aquí a l'Argentina per aquest virus l'any passat i ja en són 41 en el que portem d'any.
1: 3CAT Info.
0: El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, La visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
9: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: El dia 10 de juny, al matí, el Papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puig de Vall, explica quin serà el desplegament.
10: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
0: A la tarda coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
11: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la visita del Papa tindrà un gran impacte internacional i servirà per demostrar al món que Catalunya és una terra d'acollida.
12: Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
0: Des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el seu president, Esteve Camps, ha insistit que el temple expiatori viu un moment àlgid.
13: És també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
0: Les autoritats han coincidit en la inauguració de l'exposició La Sagrada Família, 144 anys de camí compartit, als jardins del Palau Robert, on també hi havia representants de l'Arquebisbat de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
14: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord. El Dow Jones ha pujat un 1,24%, l'IBEX 35 espanyol un 2,5% i la borsa de París quasi un 3%. El preu del petroli Brent, en canvi, s'ha desplomat prop d'un 8%, fins als 101 dòlars al barril. La situació de la guerra a l'Orient Mitjà també ha estat part de la conversa que aquest dimecres han tingut a Pequín el cap de la diplomàcia de l'Iran, Abbas Araghchi, amb el seu homòleg xinès.
15: Hem parlat de qüestions relacionades amb la guerra i de com posar-hi fi, les negociacions en curs, les discussions sobre el programa nuclear pacífic de l'Iran, temes relacionats amb les sancions i altres coses, com l'estret d'Hormuz, que és una de les qüestions més serioses que hem abordat.
0: La visita del ministre iranià d'Exteriors a Pequín es produeix una setmana abans que Donald Trump viatgi a la Xina. El portaveu del Ministeri d'Exteriors ha explicat que l'Iran està examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa tres setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. Des de l'entrada en vigor de l'alto al foc al Líban, han mort 380 persones al país àrab per atacs israelians. El judici pel cas Mascaretes ha quedat vist per sentència aquest dimecres. En els seus darrers torns de paraula, tant José Luis Ábalos com Koldo García han tornat a defensar la seva innocència. En el cas de García, ha carregat contra l'acusació particular del PP, afirmant que li van oferir eludir la presó si col·laborava.
16: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Per la seva banda, l'exministre Ábalos ha denunciat que el judici estava predeterminat i que se l'ha jutjat més per la seva persona que per fets delictius. Ábalos també ha minimitzat els motius pels quals se l'acusa.
17: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
0: El tercer acusat, Víctor de Aldama, no ha fet ús del seu últim torn de paraula. El fiscal ha desvinculat Pedro Sánchez del cas. Recordem que els demanen 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, el matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa, aproximadament. I, en canvi, durant la tarda vespre, aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera. Uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. I tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ho dèiem en titulars, l'ERO de Nestlé planteja acomiadar 178 persones a Catalunya, dels quals gairebé un 90% formen part de les oficines d'Esplugues. A les altres dues plantes, la multinacional suïssa preveu retallar 12 treballadors de Girona i 8 de Reus. Els afectats a Catalunya representen més de la meitat dels 300 treballadors que la companyia preveu acomiadar a l'Estat. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban és el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé Espanya.
19: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé forma part de les intencions de la multinacional de reduir la seva plantilla arreu del món en un 6%. Aquest dimecres s'ha constituït a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre empresa i treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. I es desconvoca la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat, per àmplia majoria, el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats. Valoren positivament que s'hi recullen algunes de les seves principals reivindicacions laborals, tot i que no totes. Girona, Maria Rovira.
20: Un 82% de la plantilla que ha participat a la votació ha ratificat el preacord. Dels 169 treballadors que han votat, 138 l'han avalat, 30 hi han votat en contra i hi ha hagut un vot en blanc. Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa de Girona Més Neta, destacava que s'han aconseguit algunes de les principals reivindicacions laborals, tot i que d'altres no, i que s'ha actuat amb responsabilitat.
21: Els increments salarials es vincularan a l'increment dels funcionaris, excepte en el cas del 2026, que s'hi ha afegit un 1% addicional. Hem aconseguit bloquejar l'obligatorietat de treballar festius, que era el que ens volia imposar l'empresa. Hem aconseguit bloquejar el tema de limitar el gaudi de les vacances, sobretot durant el mes de desembre, que l'empresa també ens ho volia imposar. I ara queda pendent el tema dels horaris i les jornades, que això és una feina que haurem de fer amb l'Ajuntament.
20: També han aconseguit la incorporació a plantilla de personal eventual. Un cop ratificat l'acord, la vaga s'ha desconvocat automàticament i han tornat a la feina.
21: No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
20: L'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha celebrat que la negociació hagi arribat a bon port i ha demanat celeritat per recuperar la normalitat. L'acumulació de deixalles havia provocat malestar en comerços, bars i restaurants, sobretot per si s'allargava i coincidia amb temps de flors.
0: Els treballadors de les refineries també convoquen vaga a tot l'estat pel 27 de maig. reclamen un acord en les negociacions per avançar l'edat de jubilació. Tarragona, Manel Sastre.
2: L'aturada es convoca als 10 complexos de refinament de petroli que hi ha a tot l'estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona afectarà els centres de Repsol i també el de Cessa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no hi ha avenços aviat, l'aturada pot tenir impacte sobre l'abastiment de combustible.
4: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens. L'única forma de desencallar tot això és que l'AICE, d'una vegada per totes, comenci a negociar aquesta sol·licitud conjunta de coeficient reductor de jubilació.
2: La reclamació d'avançar l'edat de jubilació amb un coeficient reductor és una demanda històrica del sector que té alguns suports institucionals, però cap concreció després d'anys de negociacions i peticions al Congrés. La convocatòria, la primera en la història de les refineries de l'Estat, es produeix en un context d'alta demanda de combustibles i de tensió als mercats energètics, on el refinatge és clau per garantir l'abastiment.
0: I encara en plan econòmica, el personal que treballa en apartaments turístics alerta que més de 200.000 persones, de forma indirecta, 40.000 directament, es podrien quedar sense feina a Catalunya si s'aplica el decret del govern per eliminar bona part d'aquests habitatges en els municipis més tensionats. Aquests treballadors han creat una associació per defensar els seus drets laborals. Girona, Fèlix Martín.
22: Hi ha personal de tots els àmbits, per exemple, de les persones que fan la neteja dels apartaments turístics, com la Carolina Betancourt, presidenta del col·lectiu Manos en Lucha.
23: Estamos siendo muy invisibilizados. O sea, el tema es como cerrar de tajo y sin importar todo lo que se pueden llevar. Nosotros no solo somos números, somos personas que necesitamos estabilidad.
22: El decret aprovat el 2023 estableix un topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants i implica que a partir del 2028 moltes llicències no es podran renovar i, per tant, la gent que hi treballa pot quedar sense feina. I són molts, segons ha concretat el president de la nova associació, Guillem Laporta.
24: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs bugaderies, perquè el 80-90% de la seva facturació són netejar llençols d'habitatge d'ús turístic.
22: La nova associació de treballadors l'han presentat en un acte a Tossa de Mar.

0: L'art queda en un segon pla en l'estrena de la Biennal de Venècia per la polèmica tornada de Rússia i per la participació d'Israel, que aquest dimecres ha provocat algunes protestes. Tot plegat en una edició que, irònicament, reivindica el silenci i la calma. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
1: El pavelló rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. Entre els visitants, un jove nord-americà estudiant d'art es distanciava així de la polèmica en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: M'és indiferent, perquè sento que si Rússia no hauria de ser, llavors els Estats Units tampoc hi haurien de ser, ni Israel tampoc. Tots els països que cometen violència no hi haurien de ser, però òbviament això no és el que està passant.
1: Davant les crítiques d'Europa, l'organització ha limitat l'obertura del pavelló rus només els dies previs a la inauguració oficial d'aquest dissabte. El president de la Biennal, Pietrangelo Butafuoco, ha defensat la presència de Moscou assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és.
3: És una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
1: Mentrestant, la presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per protestes a la porta de la seva instal·lació, tot plegat en una edició que, sota el lema In Minor Case, pretén donar veu al sud global i abaixar el volum del conflicte, una premissa que, de moment, la realitat geopolítica s'ha encarregat de eclipsar.
0: Esports. Amb David Ubach.
4: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'abductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada quan les blaugranes han rebut el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor el títol de Lliga.
5: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
4: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Júlia i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aixa s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10.
6: 3CAT Info.
4: Ja ha quedat definida, mentrestant, la final de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de les semifinals i han fet valer el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el preparador del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
7: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
4: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a un pel Bayern al temps afegit. Més futbol encara. A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
8: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
4: El Sevilla marca la permanència amb 2 punts menys que l'Espanyol. A la segona divisió, el màxim accionista de l'Andorra, Gerard Piqué, l'han sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de la derrota del seu equip contra l'Albacete. I en futbol europeu, aquest dijous es definiran els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League amb la disputa de les semifinals tornada. Així marxen les eliminatòries després dels partits d'anada. Aston Villa 0, Nottingham Forest 1 i Friburg 1, Braga 2 a la Lliga Europa i a la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1 i Crystal Palace 3, Shakhtar 1. Obrim bloc poliesportiu, dit això, parlant d'handbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça s'ha classificat per a la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final, amb l'afegit dels dos gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lloat l'esperit de superació de l'equip.
9: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
4: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. El sorteig de les semifinals es farà aquest proper dimarts. Per cert, que abans del partit contra el Nantes, el Barça ha comunicat que el central Peter Sikus estarà de baixa entre 2 i 3 setmanes per una lumbàlgia. I un apunt d'embol encara. El Granollers ha renovat fins al 2027 la seva jugadora Naila De Andrés.
6: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona arrenca aquest dijous les semifinals contra el València amb l'anada a domicili. Roberto Iñiguez, l'entrenador de les gironines, lamenta els condicionants físics de la seva plantilla.
10: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, emoción que tienen de pertenencia. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
4: L'Ale Laura Quevedo és dubte. També aquest dijous l'altra semifinal anada, al Perfumeries Avenida de Salamanca, Saragossa. A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió, dissabte, per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. I a l'Eurolliga s'han disputat 2 tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, doncs, que perden, això sí, 2-1 encara, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies i ara cedeixen per 1-2. En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina, després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla.
6: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja cap a les Illes Canàries, on està previst que arribi dissabte. Des d'allà, cada país haurà de repatriar els seus ciutadans. Els 5 catalans afectats faran quarantena en un hospital militar de Madrid amb la resta de turistes espanyols. Lleó 14 farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brians 1. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i el 10 de juny. L'Iran diu que està examinant la proposta de pau dels Estats Units i el president nord-americà Donald Trump afirma que els contactes amb Teheran van bé i que hi pot haver acord. Les borses pugen, el petroli baixa per l'expectativa d'acord. A partir d'ara us explicarem que els independentistes d'Escòcia i Gales parteixen com a favorits en les eleccions que es fan aquest dijous. Els laboristes de Keir Starmer podrien patir una derrota sensible en el feu galès i un retrocés important en les eleccions municipals parcials a Anglaterra. Us explicarem també que el govern acorda amb sindicats i patronal l'equiparació salarial dels 120.000 professionals que treballen al sector social. L'acord farà pujar gradualment els sous fins al 2030 perquè els del sector privat acabin sent els mateixos que els del sector públic. I explicarem que es confirma el rècord de vendes per Sant Jordi. Segons les dades definitives del Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions de llibres.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha confirmat que la davantera Caroline Gray ha més dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta. Jugat aquest dimecres a la Lliga Femenina, Barça 5, Llevant 0. I a la Lliga de Campions masculina, classificació del Paris Saint-Germain per disputar la final contra l'Arsenal. Els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern a la tornada de les semifinals.
0: I el temps, al matí serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Serà bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. El govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus. La nau, amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, ha sortit de Cap Verd aquest dimecres a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per la població. Madrid, Cristian Roldán.
3: El Ministeri de l'Interior treballa amb la voluntat de començar l'evacuació dels passatgers dilluns, quan el vaixell ja hagi atracat en un port secundari, pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife, i les autoritats sanitàries hagin fet una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com detalla la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
3: Per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i el Govern Canari han acordat reunir-se 2 cops al dia fins que arribi el vaixell i es posi en marxa l'operatiu. Tot i això, des del Govern Canari segueixen oposant-se a aquest

0: Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona. Al matí farà una pregària a la catedral i al vespre presidirà una vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons el bisbe Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
1: Pot ser un moment molt bonic per la nostra Església i per tota la societat en general, perquè en un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: El dia 10 de juny, al matí, el Papa es desplaçarà a la presó de Brians, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. El prior de l'abadia, Jordi Puigdevall, explica quin serà el desplegament.
2: La pregària es farà dins de la basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins. Amb pantalles gegants podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
0: A la tarda es coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
3: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
0: La visita acabarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants. Canviant de qüestió, el president dels Estats Units, Donald Trump, és optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer ha finalitzat, com ha confirmat el mandatari de la Casa Blanca, però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. En tot cas, el president nord-americà posa l'accent en les possibilitats d'acord.
4: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha explicat que estan examinant la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Les borses mundials han rebut amb alces les expectatives d'acord i el preu del petroli Brent s'ha desplomat fins als 101 dòlars al barril. Mentrestant, al Líban, Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'inici de la treva, fa 3 setmanes, i ha llançat un atac per matar un alt comandant de la unitat d'elit de la milícia Hezbollah. I França acosta el portaavions Charles de Gaulle a Hormuz per estar preparats per iniciar la missió internacional que ha de protegir el trànsit de naus per l'estret. Juntament amb el Regne Unit, els Països Baixos, Itàlia i Alemanya volen estar preparats per reobrir-lo per la navegació tan bon punt hi hagi una treva seriosa. París, Isabel Galí.
5: França i aquest grup de nacions neutrals que no s'han volgut implicar en el conflicte però que estan preocupades per com afecta el comerç i l'economia exigeixen tant a Washington com a Teheran que en les negociacions deixin la qüestió de l'estret al marge, que es concentrin en un acord sobre els aspectes nuclear i balístic. Des de l'Elisi consideren que la circulació per Hormuz no pot ser moneda de canvi en cap cas i s'oposen frontalment a l'opció d'imposar-hi un peatge. En què es podria convertir el món, diuen, si britànics i francesos fessin el mateix a la Mànega o marroquins i espanyols a Gibraltar. Això és precisament el que li ha exigit Emmanuel Macron per telèfon al president iranià Massoud Pezeshkian, que aixequi el bloqueig de manera immediata i sense condicions. I amb la confiança que aquest cop les negociacions fructifiquin, el portaavions Charles de Gaulle i les fregates que l'acompanyen ja han travessat el canal de Suez camí del Golf d'Oman. Volen ser-hi a prop i estar preparats per iniciar l'acompanyament de vaixells de càrrega per Hormuz. És la missió a la qual es van comprometre al començament de la guerra, però que només iniciaran quan els Estats Units i l'Iran els garanteixin que s'han acabat les hostilitats.
0: Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto el foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha denunciat més de 1.800 violacions russes fins a mig matí d'aquest dimecres, amb un balanç oficial de 2 morts. Zelensky ha dit que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però ha avisat que una guerra a gran escala i les matances diàries

0: Les de gent són un mal moment per celebracions públiques. Tot indica, doncs, que no respectaran la treva anunciada per Putin de cara a dissabte, el dia en què a Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. En aquest sentit, el Kremlin ha advertit a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant d'un eventual atac massiu rus. I Escòcia es dona per segura una nova victòria independentista i a Gal·les, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes si es compleixen les enquestes de les eleccions d'aquest dijous. També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
1: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria del Partit Nacional Escocès i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gal·les, els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podria quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: A Gal·les, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gal·les des del 99.
1: Aquesta previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos en disputa tornaran a posar a prova el lideratge d'Estàmer al capdavant del partit i del Regne Unit.
0: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia que és molt difícil saber el destí final dels milers de milions d'euros desemborsats amb els fons de recuperació postpandèmia, el projecte estrella de la Unió Europea per superar la crisi econòmica del coronavirus. Entre crèdits i subvencions representen prop de 580.000 milions d'euros. Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: I ara els auditors europeus denuncien falta de transparència. Avisen que sovint els països analitzats no diuen a quines empreses o particulars han donat aquestes ajudes i es limiten a indicar com a destinataris finals ministeris, governs regionals o agències públiques, sense especificar com es reparteixen els diners cap al sector privat. Amb els fons de recuperació, Brussel·les paga als estats per avançar en base a un càlcul estimat dels costos que fa al principi del procés. Però sovint, el cost final d'aquests projectes acaba sent inferior, constaten els auditors, i els estats s'acaben quedant aquests diners de més que cobren. És una situació que inquieta el Tribunal de Comptes Europeu perquè compromet, diu, l'ús adequat dels recursos. Es dona la circumstància que el govern espanyol ha utilitzat diners que li sobraven d'Europa per pagar pensions, una partida desvinculada dels fons europeus.
4: 3Cat Info.
0: El govern, els sindicats i la patronal tanquen un acord per equiparar en 4 anys el sou dels 120.000 treballadors del sector social amb l'àmbit públic. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. Durant la signatura, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tret pit de l'acord.
5: Les economies amb nivells de desigualtat creixents no funcionen. El que no s'ho cregui, que repassi la gran recessió de 2008. Va generar tota una dècada d'austeritat i les conseqüències encara les estem pagant i les estem revertint amb el cost com el d'avui.
0: Actualment, la bretxa salarial al sector és del 37% i és que el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, Cinta Pascual, assegura que s'ha posat el sector al dia.
6: S'ha fet un pas molt, molt important perquè no hi ha gent que vulgui treballar. Escolteu, ens posem al dia, estem molt esperançats en aquest sistema. Ara ha arribat el moment de que cada any puguem incrementar per a poder arribar a aquests salaris mitjos.
0: En total s'invertiran uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. Una nova iniciativa permetrà que infants i adolescents puguin fer una trucada per contactar amb els seus pares o adults de referència des d'un comerç. La campanya s'anomena Fes un truc i s'hi han adherit fins a 5.000 comerços catalans. La impulsa el govern i ha començat aquest dimecres a Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
7: La campanya ha començat amb l'enganxada d'un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, el distintiu que tindran les més de 5.000 botigues que s'han adherit a la iniciativa. L'enganxina servirà per identificar els comerços on infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda. Ho ha explicat des de Lleida el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
8: Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que per tant poden entrar, en aquest cas en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
7: Iniciatives similars ja funcionen en ciutats com Barcelona i Girona, on els menors poden adreçar-se a equipaments municipals, però sí que aquesta és la primera que s'estructura a tot el país.
0: Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades aquest dijous a la vaga. És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03, que agrupa diverses entitats i sindicats, reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La portaveu Georgina Rius assegura que la situació és insostenible en declaracions a 3CAT Info.
9: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
0: Per aquesta jornada de vaga s'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. Aquest dijous hi ha convocades a les 12 del migdia 4 manifestacions a les capitals de cada demarcació. A Barcelona, als Jardinets de Gràcia. A Lleida, davant de l'Ajuntament. A Tarragona, a la plaça de la Font. I a Girona, també davant del consistori.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest dijous continuem parlant d'aquesta clara diferència entre els matins tranquils i les tardes amb una mica més d'enrenou. En el cas d'avui, amb matins en presència d'alguns núvols més cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot a cap al mig matí podrien deixar alguna feble precipitació. En canvi, al nord el temps serà assolellat. Serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades i s'esperen ruixats a les muntanyes del prelitoral, a punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Durant la tarda, les pluges més intenses es concentraran entre el Solsonès, la Garrotxa aproximadament, i en canvi durant la tarda vespre aquestes pluges poden arribar al Pallars Jussà i també cap a l'àrea de la Noguera, uns ruixats intensos que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa, i tot això amb unes temperatures que pràcticament es mantindran estàtiques, es mouran poquet respecte a aquests darrers dies, amb màximes entre els 20 i els 22 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic. És la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzo. Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
11: Així ho ha explicat en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio l'intendent i cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
12: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
11: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes. Es va trinxerar en un castell, va robar i va agredir un policia sense cap motivació aparent. I recorda els veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
0: El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica que s'ha estancat en els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. El projecte s'ha presentat aquest dimecres al Gironès. Bescanor, Laia Claret.
13: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
14: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que si poden produir-se al costat de casa tinguin uns circuits curts. És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
13: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
15: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques, han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem i la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin.
13: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec contravenen la normativa vigent. Plataforma per la Llengua alerta que aquesta fórmula situa el català com una llengua de segona i prescindible. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
16: De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornal, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
0: Per aquesta entitat, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, afegeixen que menysté el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i, per tant, es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia. Segons el balanç definitiu que ha fet el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Del total de llibres venuts, gairebé el 55% eren en català i el 45% en castellà. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. Es confirma també que Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, és el títol més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts. Hi entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista el Manual de Defensa del Català, d'Òscar Andreu, i en novel·la en castellà, La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza. El Festival Docs Barcelona s'inaugura amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista sota el règim islamista iranià. En total es projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales. En aquesta edició del Docs es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb la voluntat d'explicar el món d'avui. El certamen s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts. Ho explica el codirector del festival, l'Èric Mutger.
17: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
0: Bèstia, per exemple, és el documental de debut de la directora Elena Garza, on fa un retrat dels caçadors de les comarques interiors de Catalunya des del seu punt de vista d'activista animalista.
18: Bèstia és una mica el camí que jo he anat fent integrant-me en aquesta comunitat. Hi ha hagut moments al principi molt més observacionals, hi ha moments en els que estava d'acord amb el que estaven fent, moments en els que no estava d'acord amb el que estaven fent, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
0: Fins al 17 de maig, el Docs Barcelona projecta una seixantena de documentals al CCCB, al Cinema Renoir, Fenòmena, Zumzeig i Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc.
4: 3CAT Info.
0: Ha mort als 87 anys Ted Turner, el fundador de la cadena de notícies americana CNN, que va revolucionar l'emissió televisiva d'informació les 24 hores del dia. Figura extravagant i provocadora, Turner va fundar la CNN el 1980 i va consolidar així l'imperi mediàtic que va començar amb el negoci del seu pare. La CNN va sacsejar el tractament informatiu de les notícies, amb cobertures ininterrompudes d'esdeveniments com l'accident del transbordador espacial Challenger el 1986 o la guerra del Golf Pèrsic el 1991. Com a filantrop, se'l va conèixer per donar 1.000 milions de dòlars a les Nacions Unides i com a personatge públic va ser notícia en casar-se amb l'actriu Jane Fonda. El 2018, Turner va revelar que patia demència amb cossos de Lewy, una malaltia neurodegenerativa que causa símptomes similars al Parkinson i l'Alzheimer.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
19: El Barça ha confirmat que la davantera Caroline Graham és dubte per jugar a la final de la Lliga de Campions de Futbol del 23 de maig a Oslo. L'extrem noruega té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta i ara seguirà un pla de recuperació per intentar arribar a temps d'enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. Mentrestant, el Barça femení ha festejat a l'estadi Johan Cruyff el títol de Lliga assolit matemàticament fa dues setmanes. Ha estat després de derrotar per 5-0 al Llevant en partit pendent de la 27a jornada, quan les blaugranes han rebut aleshores el trofeu davant de la seva afició. En el torn de parlaments, la capitana del Barça, Alexia Putellas, ha posat en valor aquest títol de Lliga.
20: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
19: Els gols del Barça els han marcat Clàudia Pina dues vegades, Vicky López, Carla Julià i Sidney Schertenleib. Al tram final, la central blaugrana Aicha s'ha lesionat i ha deixat l'equip amb 10. Destaquem d'altra banda que ja ha quedat definida la final de la Lliga de Campions masculina. El Paris Saint-Germain serà el rival de l'Arsenal el 30 de maig a Budapest, després que els parisencs han empatat a un gol al camp del Bayern de Múnich a la tornada de semifinals i han fet valer així el 5-4 favorable del primer duel. Luis Enrique, el tècnic del PSG, es felicita per optar a revalidar el títol.
21: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
19: Són declaracions a Movistar. El partit Dembélé ha avançat al Paris Saint-Germain al minut 3 i Kane ha empatat a un per al Bayern al temps afegit. Més futbol encara.
22: 3CAT Info.
19: A la Lliga de Primera, l'Espanyol afronta un duel clau dissabte amb la visita al camp del Sevilla. De cara a aquest enfrontament contra un rival directe a la zona baixa, el migcampista blanquiblau Pol Lozano té clar que es trobaran moltes dificultats.
23: Molt exigent, un camp que apreta molt, una afició que també apreta, el camp estarà ple i sobretot estar concentrats els 90 minuts i que, bueno, pues això, tenir la confiança necessària com per anar allà i guanyar.
19: El Sevilla marca la permanència amb dos punts menys que l'Espanyol. Obrim bloc poliesportiu ara parlant d'handbol.
22: L'actualitat esportiva a fons.
19: El Barça s'ha classificat per la seva 8a final a 4 de Lliga de Campions a Colònia consecutiva. Els blaugranes s'han imposat al Nantes francès per 31-21 a la tornada dels quarts de final amb l'afegit dels dos gols de marge favorable ja de l'anada. El preparador del Barça, Carlos Ortega, ha lloat l'esperit de superació de l'equip.
24: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
19: Aleix Gómez ha marcat 10 gols. També jugaran la final a 4 el Fuxa de Berlín, que ha eliminat el Vespre amb els penals, i l'Alborg, que ha deixat fora l'Sporting de Portugal per un sol gol. Aquest dijous, Magdeburg-Szeged, amb avantatge de 7 gols dels alemanys. Destaquem també que aquest dimecres ha començat a Coimbra, Portugal, la final a 8 de la Lliga de Campions masculina. Aquest dijous, partit de quarts de final per al Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, ha evitat de fugir al favoritisme.
25: El Barça té el pes i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la, independentment si tingués 22, 6 o 3.
19: A la Lliga CB ja és oficial que el Joventut Unicaja reprendrà el dimarts 26 de maig amb 53-33 al marcador, el resultat que hi havia en el moment de la suspensió dissabte per problemes al rellotge electrònic de l'Olímpic de Badalona. Ara el Joventut haurà d'assumir les despeses del nou desplaçament i l'allotjament de l'Unicaja. A l'Eurolliga s'han disputat dos tercers partits d'eliminatòries de quarts de final. El Panathinaikos 87, València 91, amb els valencians que allarguen la sèrie, que perden de tota manera 2-1, i els Alguiris 81, Fenerbahçe 78, en què els lituans retallen distàncies, doncs, i ara cedeixen 1-2.
22: 3CAT Info.
19: En ciclisme, triomf i lideratge per a la belga Lotta Kopecky a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya femenina. La ciclista de l'equip SD Works ha estat la millor del grup de favorites després dels 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas de Ulla. I ara lidera la general amb 6 segons de marge respecte de l'alemanya Franzi Koch de la France DG, relegada al segon lloc. L'espluguenca Paula Blasi és desena a 26 segons de la líder, amb la penedesenca Mireia Benito 27a a 50 segons. Al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova ha avançat a la segona ronda en derrotar en 3 sets la russa Oksana Shelekhmetyeva 7-5, 5-7 i 6-1. I acabarem explicant que la Copa del Món Femenina de Waterpolo de Rotterdam als Països Baixos, la selecció espanyola, amb majoria de jugadores catalanes, ha tancat participació en una tercera plaça final després de la derrota per 8-7 contra les neerlandeses.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 6 graus a Sant Pau de Segúries, 5 a les Borges Blanques i 15 al Port de Barcelona. A poc es va aclarint el futur dels passatgers del creuer amb el brot d'antivirus, tot i que encara queden interrogants per resoldre. El vaixell ja va camí a les Canàries, on arribarà presumiblement entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement ja dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països i els 14 espanyols, inclosos els 5 catalans, aniran cap a Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: Un avió militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avió militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas.
0: I en les pròximes hores s'haurà d'aclarir també com serà la quarantena. El període d'incubació del virus pot ser de fins a 45 dies. Però el govern espanyol, després de la batalla judicial que hi va haver amb el coronavirus, ha volgut aclarir que es tracta d'una quarantena voluntària. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa 2 setmanes i van tornar a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. Tot i l'alarma generada, els experts asseguren que s'està actuant correctament. Robert Guerri, a Catalunya Ràdio.
2: Risc zero no hi ha mai, però, escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics.
0: I a l'Argentina, d'on va sortir el creuer i d'on surt aquesta variant del virus, l'única que contagia entre humans, han començat a investigar les zones per on va passar el vaixell.
3: El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica por el virus del hantavirus, pero aclara que en el país no hay circulación de la enfermedad.
0: A l'últim any s'ha detectat un centenar d'infeccions que han acabat amb una trentena de morts. El govern ha admès que aquesta temporada el virus és més virulent que anys anteriors. Avui anirem fins a les Canàries per veure com es preparen per rebre el vaixell. Analitzarem també amb experts què sabem i què no sabem d'aquest virus i també amb un capità de vaixell parlarem de com es gestiona dins d'un creuer una emergència sanitària com aquesta. I l'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. Avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants. Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un cara a cara sobre el moment en què travessa l'educació. I participarà en aquest cas Esther Vila, d'Educació de Comissions Obreres, que ha pactat amb el govern, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària. USTEC no ha volgut participar en aquest debat. Després, recomanacions també gastronòmiques a la taverna, i a les 11, amb Jordi González, parlarem de Requiem, de Mozart. Dimarts que s'estrena el Requiem de Mozart a l'Auditori de Barcelona i regalarem 2 entrades per aquest concert. També ens acompanyarà el mestre Pedro Pardo.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el debat sobre l'absentisme a la universitat. Ara fa uns dies, el degà de la Facultat de Ciències Polítiques, de la Pompeu Fabra, va enviar una carta als alumnes de primer i segon exposant el seu neguit per la falta d'assistència a classe. Ara, els delegats dels cursos de primer i de segon han fet un comunicat admetent també la seva preocupació, admetent el fet, però dient que no es deu necessàriament a la falta d'interès dels alumnes i proposen estudiar els altres factors que poden intervenir en aquest fet.
0: I a Brussel·les?
2: Valoren suspendre les sancions per emissions de metà durant les crisis de subministrament energètic, com la que tenim ara mateix. És un esborrany que avança el Financial Times, que cita la pressió de la indústria dels combustibles fòssils per diluir les normes sobre les fuites del gas que generen l'efecte hivernacle.
0: I amb què t'adormis, Estats Units?
2: Amb les companyies aèries que estan començant a vetar carregadors portàtils als avions. Són una de les principals causes d'incendis a la cabina. American Airlines, Delta i Southwest Airlines ja han prohibit als passatgers que recarreguin bateries externes utilitzant endolls durant els vols.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb la possibilitat de començar negociacions oficials justament amb els Estats Units sobre el gran tema, la intel·ligència artificial. Ho explica el Wall Street Journal. La intel·ligència artificial, segons el diari, es podria incloure a l'agenda de la cimera que faran la setmana que ve Donald Trump i el president xinès Xi Jinping.
3: Avui és dijous 7 de maig, ens despertem amb 6 graus a Solsona, 10 a l'Escala i 12 a Montroig del Camp. Hi ha algun banc de boira que hi ha a les valls del Pirineu, també al voltant del Penedès, poca cosa, s'aniran aixecant. En general, el dia començarà amb força sol, però ràpidament s'ennuvolarà. Creixeran nuvolades al litoral prelitoral de Barcelona-Tarragona, amb algun primer ruixat al voltant del migdia, i després tots aquests ruixats es desplacen cap a l'interior, sempre de caràcter irregular. Els més forts creiem que cauran al Pirineu, Prepirineu, al nord de la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart, quan són les 6 i 5, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I ens actualitzem. El govern espanyol prepara un dispositiu per rebre el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus.
5: El vaixell amb 14 ciutadans espanyols, entre els quals 5 catalans, va sortir de Cap Verd ahir la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha cap risc per a la població.
0: Madrid, Cristian Roldán.
6: El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife i les autoritats sanitàries faran una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, dilluns els ciutadans estrangers seran repatriats i es traslladarà als 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles és ministra de Defensa.
7: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena. Habitaciones individualizadas.
6: Mentrestant, el govern canari segueix criticant la decisió de la Moncloa de permetre que aquest vaixell arribi a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara ho sentim. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que la quarantena dels 14 espanyols afectats serà voluntària i el ministeri ho ha matisat.
8: Tenim l'experiència de la Covid i que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals els confinaments generals. Sanitat ha fet un comunicat on deixa clar que, malgrat això, l'executiu prendrà totes les mesures legals necessàries per garantir la salut pública.
0: De moment, cap passatger més del creuer ha presentat símptomes i ahir es van poder evacuar els 3 malalts que hi havia a bord. El metge del vaixell, un tripulant i una passatgera.
5: Tots 3 van sortir pel seu propi peu i se'ls va traslladar a l'aeroport per evacuar-los cap als Països Baixos. Un dels avions, però, va tenir un problema tècnic i va demanar permís per aterrar al Marroc i carregar benzina, però les autoritats del país li van denegar l'entrada i l'avió finalment es va dirigir cap a les Canàries. L'OMS confirma que la soca d'aquest antivirus és l'endina, l'única que es contagia entre humans. Ho explicava a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
9: El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest diguem confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona com a mínim està descrita.
5: També s'està fent seguiment de la vintena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana en una escala a l'illa de Santa Helena. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes i ara, per tant, ja hi ha 8 casos entre confirmats i sospitosos. La Comissió Europea assegura que el risc per a la població general és baix.
0: I l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, la ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per un brot d'antivirus, per analitzar arrossegadors i localitzar també una possible presència del virus.
8: També col·laborarà amb les autoritats sanitàries de països com Espanya o el Regne Unit. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una cinquantena de morts.
0: Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
4: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca Andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com, per exemple, Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o bé qualsevol altre estat que ho requereixi. Ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà d'aquí de l'Argentina no saben encara i afirmen ja investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la cingladura nàutica. Hugo Pizzi és infectòleg argentí.
10: Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
4: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades avui a la vaga.
5: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny.
0: Maria Costa.
11: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi ha moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, debuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
11: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia una manifestació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La investigació per l'apunyalament mortal d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic.
8: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica de la presó de Brianzú.
13: Així ho ha dit en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio l'intendent ni cap d'investigació dels Mossos, Toni Rodríguez.
14: En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona.
13: Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes, sense cap motivació aparent. La policia recorda als veïns del barri de Finestrelles, on es va cometre el crim, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ahir al matí vam poder sentir també la Gin, testimoni dels fets i amiga de la víctima, que relatava com el detingut també la va intentar agredir.
15: L'agressor també m'ha atacat a mi, també. Vaig sentir que el meu marit cridant-me que cura, que va cap a tu. En aquell moment l'agressor ja m'havia llançat una pedra, però per això que no em va tocar.
0: I vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes, la suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid.
5: A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Coldo García, han defensat que són innocents. Ábalos ha lamentat que el seu judici ja estava predeterminat i ha minimitzat els motius de l'acusació.
16: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
5: I Coldo García assegura que l'acusació particular del Partit Popular li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
17: A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
5: L'altre acusat del cas, el comissionista Víctor de Aldama, que havia implicat en la trama Pedro Sánchez, no ha fet ús del seu torn de paraula. El fiscal ha desvinculat del cas el president del govern espanyol i ha mantingut les peticions de 24 anys de presó per Ábalos, 19 per a Coldo i 7 per a Aldama.
0: I Donald Trump ha insistit aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
8: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà governador de Geòrgia, Bart Jones. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat passat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
18: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions de Donald Trump han tingut un impacte econòmic mundial.
5: Sí, les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat en força i el preu del petroli Brent, el de referència a Europa, s'ha situat lleugerament per sobre dels $100.
0: I durant les setmanes de guerra oberta, la resposta militar de l'Iran sobre objectius militars nord-americans ha generat més destrucció del que ha admès la Casa Blanca.
8: Segons publica aquesta matinada el Washington Post, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. El diari ha fet un estudi amb fotografies de satèl·lit de les quals ha verificat l'autenticitat. El Post també ha afinat el balanç de víctimes militars dels Estats Units basant-se en funcionaris nord-americans que han volgut mantenir l'anonimat. Confirmen que hi ha hagut 7 militars morts i uns 400 de ferits, però asseguren que n'hi ha una dotzena de greus.
0: I França es prepara per la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de vaixells per l'estret d'Hormuz.
5: I en paral·lel exigeix a Washington i a Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de la taula de negociacions.
0: París, Isabel Galí.
19: El portaavions Charles de Gaulle ja ha deixat enrere el canal de Suez, camí d'Hormuz. França vol que estigui preparat per iniciar immediatament l'acompanyament de vaixells per l'estret tan bon punt Washington i Teheran garanteixin que no hi haurà més hostilitats. Juntament amb els implicats en aquesta missió, el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Itàlia exigeix que la navegació hi sigui lliure, sense condicions ni peatges. No volen de cap manera que Hormuz formi part de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Des de l'Elisi han deixat anar una advertència. El món seria molt complicat si s'imposessin peatges a l'estret de Malaca, al de Gibraltar o al canal de la Mànega. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els treballadors de les refineries convoquen vaga a tot l'Estat per al 27 de maig.
8: Fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada es farà en els 10 complexos que hi ha a tot l'Estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona, la vaga afecta els centres de Repsol i Acesa. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari del sector, avisa que si les negociacions no avancen, hi haurà problemes d'abastiment de combustible a finals de mes.
20: Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens.
8: La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix en un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
0: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Briansk amb un balanç de 13 ferits, segons fonts locals russes.
5: Aquest atac formaria part de la resposta ucraïnesa als bombardejos que 24 hores abans havia llançat Moscou sense fer cas a l'alto el foc unilateral decretat per Kiev. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va denunciar més de 1.800 violacions d'aquesta treva amb un balanç de 2 morts. Ara tot fa pensar que Ucraïna no respectarà la treva, també unilateral, que Vladimir Putin va anunciar per dissabte coincidint amb una desfilada militar a Moscou per celebrar la victòria soviètica sobre els nazis. D'altra banda, l'exèrcit de la República Bàltica de Letònia ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat.
0: I si es compleixen les enquestes de les eleccions d'avui, Escòcia es dona per segura la cinquena victòria consecutiva del Partit Nacional Escocès.
8: I a Gales, per primera vegada, també hi guanyaran els independentistes.
0: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
21: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gales, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
21: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares des d'Edimburg, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
23: Bon dia.
0: Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança a Catalunya Ràdio.
24: L'augment a la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitza la intel·ligència artificial.
25: L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
1: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
25: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions per circular fora de l'horari permès en camions han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja tenim més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Visitarà la presó de Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya.
2: L'agenda del pontífex començarà el dia 9 de juny a Barcelona i, segons el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
3: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
2: L'endemà al matí el Papa anirà a veure els interns de la presó de Brianzú i visitarà Montserrat. A la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, per ingressar-se, interessar-se en la seva tasca social i tancarà la jornada amb una missa a la Sagrada Família. El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
6: Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no? Precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
2: I la visita s'acabarà a les Canàries amb l'atenció posada a la situació a les persones migrants.
0: I veurem també què passa amb el vaixell de les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'arcabisbat de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família asseguren que la visita del Papa tindrà un gran impacte internacional i projectarà Catalunya com a terra d'acollida. Sèrie Forment.
7: El president Illa serà el moment de demostrar al món
23: que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
7: El bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, destaca la singularitat que el pontífex inauguri la Torre de Jesús,
26: que culmina una etapa del temple i esdevé un signe visible, obert al món, de pau i d'esperança per tota la humanitat.
7: I des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el president Esteve Camps diu que
27: és també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
7: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I al camp de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio viatja a Roma, on intentarà reconduir les relacions amb el Papa.
28: La visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i d'intercanvi de declaracions entre el president Donald Trump i Lleó XIV. El Papa va criticar públicament la gestió de Trump de la guerra de l'Iran i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors. Rubio arriba avui a Roma i es desplaçarà al Vaticà per reunir-se amb el Papa. Demà mantindrà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de tornar a Washington.
0: Un jutge federal dels Estats Units ha publicat en les últimes hores la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
24: La carta que els mitjans nord-americans no han pogut verificar s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas. L'excompany de cel·la del magnat assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica, després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure aquell incident i dues setmanes després va aparèixer mort. El magistrat Kenneth Karas, que supervisa el cas de l'excompany de cel·la Epstein, és qui ha publicat la suposada nota on el magnat s'acomiada i assegura que el van investigar durant mesos sense trobar cap prova contra ell.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura a la xarxa X que posar fi al terror de la violència masclista és una prioritat absoluta, després dels dos últims feminicidis a l'Estat.
2: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes en les últimes hores, el de la dona de 60 anys morta al març a Tortosa i una altra dona de 57 anys a qui la seva exparella hauria matat ahir a Santa Cruz de Tenerife. En cap dels dos casos hi havia denúncies prèvies. Des de principis d'any, 19 dones han estat assassinades a tot l'Estat, dues a Catalunya, i en són 1.360 des del 2003. Quan es van començar a comptabilitzar els casos.
0: I mor als 87 anys Ted Turner, fundador de la CNN i visionari dels mitjans de comunicació. Xavier Vilà.
18: L'empenta d'aquesta figura extravagant i provocadora va sacsejar el tractament informatiu de les notícies amb la creació, el 1980, d'un canal per cable que va fer eclosió amb la cobertura de la guerra del Golf Pèrsic l'any 91, narrada per l'icònic Bernard Shaw.
29: Bernard Shaw in Baghdad.
18: Trump n'ha elogiat la figura, malgrat que Turner va donar suport públic a Hillary Clinton a les eleccions del 2016. Filàntrop que va contribuir amb 1.000 milions a l'ONU i exmarit de Jane Fonda, Turner va revelar el 2018 que patia demència i ha acabat la seva vida sota cures pal·liatives. Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: La primera...

0: I avui, última oportunitat per veure l'último de la fila a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El primer concert va ser, recordem, diumenge, i la gira de Manolo García i Quimi Portet continuarà la setmana que ve a Roquetes de Mar. També passarà per Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla i València.
1: La segona. Que som aquí, que assenyaleu un nou camí, ja em
0: coneixeu, és part de mi aquesta enyorança. I avui, nit de Premis Sonor, els premis dels podcast en català. Entre els finalistes hi ha els d'aquesta casa en defensa de Companys i la Roda Gitana, en la categoria de narrativa de no-ficció i de proximitat. I l'última bruixa, també del 3CAT, és finalista en la categoria de realització i disseny sonor. Els premis s'entregaran, com dèiem, aquesta nit en una gala que es farà a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou.
1: I la tercera?

0: Així sona Somia Truit des de Llum Rajoles, l'últim avançament del disc que sortirà la setmana vinent, divendres 15 de maig. El disc tindrà col·laboracions amb els lleidatans Sexeni, Salva Nua, Abril, Mos, Marvi i també amb la Black Music Band.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El PSG empata a 1 al camp del Bayern. Luis Enrique disputarà amb el PSG la seva segona final de Champions consecutiva.
2: És l'entrenador de moda, l'equip referència a Europa, aquest equip francès. Luis Enrique, eufòric, aspira a guanyar la seva tercera Champions, la primera amb el Barça.
3: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
2: Dembélé va avançar al PSG al minut 3 i Kane va empatar, però ja el temps afegit.
1: I el Barça perd per lesió a Graham Hansen, per una lesió muscular.
2: Sí, ara mateix és dubte. Per jugar a la final del 23 de maig a Oslo, té afectat l'adductor de la cuixa dreta, seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps. Les blaugrana van golejar el Llevant 5-0, van oferir el títol de Lliga a l'afició. Alexia Putellas, capitana del Barça.
4: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
2: Gerard Piqué sancionat amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per increpar i criticar els àrbitres després de l'Andorra Albacete. El Barça, que es classifica per la vuitena final a 4 de la Champions d'handbol de manera consecutiva, els blaugrana van guanyant l'Andes 31-21, i a la Champions d'hoquei patins, eliminació del Reus davant el Benfica a la tanda de penals. Avui Barça Sporting de Portugal als quarts de final.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
9: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-vos pot ser dedicar una estona a cuidar els vostres algoritmes de les xarxes socials. Suposo que ja ho sabeu, que les xarxes socials aprenen del nostre comportament i van adaptant el contingut a les nostres suposades preferències. Però alerta, perquè això té un problema i és el següent. Posem, per exemple, el meu cas. Jo un dia vaig veure un vídeo d'un peixater japonès tallant tonyina i em va agradar. El vaig trobar relaxant i me'l vaig mirar sencer dues o tres vegades i després li vaig fer like. I clar, l'endemà ja me'n van sortir uns quants més i també els vaig mirar tots perquè encara em feien gràcia. I una setmana després, que és on som ara, ja pràcticament només em surten vídeos de japonesos tallant tonyina. I com més vídeos d'aquests miro, més me'n surten. I clar, noto que m'estic encasellant. I avui he dit, mira, fins aquí. I he fet net. Es veu que es pot fer això. He posat l'algoritme a zero i ara almenys tinc uns dies per tornar a ser lliure de decidir amb què vull alienar-me.
1: I avui cançons sobre les eleccions d'atenció al Regne Unit.
10: Sí, eleccions municipals, on dels centres d'atenció serà Birmingham, d'on una tercera part de la població és musulmana i s'han presentat agrupacions independents, i de Birmingham, justament, van sortir aquests que estem sentint, els Duran Duran. No.

0: També hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia, on els nacionalistes podrien recuperar la majoria absoluta, i Escòcia és la terra de Lluís Capaldi. També hi ha eleccions a Gales. Hi ha molts cantants de Gales, eh? Però no n'hi ha poc, no n'hi ha gaires com el Tigre. Aquesta va per tu, eh, una mica.
1: Per què?
0: No, no, per res, per res. Home, però que quan fèiem els assajos al Col·lapse alguna vegada l'havies cantat amb la banda, eh?
1: Jo la cantava, aquesta, sí.
0: Sí, allò quan feies així.
1: És veritat, hosti, però això fa ja plogut, eh? Deu fer 3 o 4 anys, ja,
0: això mateix.
1: Sí, sí, em posava a cantar amb la banda Sex Bombs. Sex Bombs.
0: Vinga, fot-li, si vols. Tom Jones, el Tigre de Gales. Per cert, a Gales els laboristes fa 100 anys que governen i avui podrien perdre, i Tom Jones no se'ls estima gaire perquè diu que li van pujar els impostos i va dir: jo me'n vaig a viure als Estats Units, que allà em pago menys.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Sílvia Solans. Atenció, perquè tenim una incidència ara mateix a l'estació de l'aeroport.
1: Sí, a l'R2 Nord, la circulació de trens està interrompuda entre les estacions d'aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència. Es recomana utilitzar transport alternatiu per arribar a l'aeroport.
0: I el creuer afectat per un brot d'antivirus ja viatja rum a les Illes Canàries, on ha d'arribar aquest cap de setmana.
2: De moment hi ha 8 casos confirmats. Pel que fa als 14 espanyols que hi ha a bord, entre els quals 5 catalans, seran traslladats a Madrid per fer quarantena. Segons la ministra de Defensa, Margarita Robles, es tracta d'una mesura voluntària.
3: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
2: Aquesta no era Margarita Robles, era la portaveu de la plataforma 03, que avui també hi ha vaga a les escoles bressol.
0: I dedicarem bona part també del programa avui a parlar amb diversos experts de l'Àgora sobre el que està passant amb aquest vaixell. Per exemple, Amos García, epidemiòleg i exmembre de l'OMS. Manel Cervantes també ens acompanyarà, excap del Servei d'Infeccions del Parc Taulí de Sabadell, però també Verònica Pavés, periodista de les Canàries, per conèixer l'última hora. I les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades avui a la vaga.
1: Sí, ara ho sentíem. És la primera de les aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny, i des de la plataforma 03 demanen una rebaixa de les ràtios.
0: Avui hi haurà cara a cara també al matí de Catalunya Ràdio entre Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, i Ignasi González, secretari general de professors de secundària, cara a cara a partir d'un 11:15. USTEC no ha volgut participar en aquest debat. I la investigació per apunyalament mortal d'una dona a Esplugues de Llobregat apunta cap a un homicida psicòtic.
2: És la hipòtesi principal amb què treballen els Mossos mentre el detingut ja està ingressat a la unitat psiquiàtrica a la presó de Brians 1. Ahir al matí, l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, defensava amb dades a la mà que no està creixent en general la d'inseguretat.
4: En el 2016, ara fa 10 anys, teníem 22.000 delictes de lesions. L'any passat, el 25, 2.000 delictes menys. Hi ha menys baralles tumultuàries. 2016, 54 baralles tumultuàries. L'any passat, 53.
0: I vist per sentència al judici pel cas de les mascaretes.
1: Coldo García, mà dreta de l'exministre Ábalos, assegura que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
5: A mi també me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
0: Donald Trump insisteix que la guerra contra l'Iran acabarà de pressa.
2: Sosté que l'ofensiva militar ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme.
6: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: I cada dia es posen 21 sancions de mitjana camions de l'AP7 que avancen en trams prohibits.
1: Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial.
0: També tenim detalls de la visita del Papa a Catalunya. Visitarà la presó de Can Brians.
2: I farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya.
0: I avui parlarem també amb Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu Llobregat. El Papa també serà a la Sagrada Família i també a Montserrat. I notícia que de fa poca estona s'ha publicat la suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein.
1: És un privilegi poder escollir el moment de dir adéu, és el que es pot llegir al text que assegura haver trobat un excompany de cel·la del magnat i que no ha pogut ser verificada.
0: I repassarem ara també les portades de la premsa, avui Marc Jurado, amb l'antivirus de totes i cadascuna de les portades del dia.
7: Sí, les Canàries esclaten contra la sanitat. Què és això, que el vaixell ve cap aquí? És una pregunta textual de les autoritats canàries a la portada del Mundo. El periòdico Les Canàries escala del vaixell de l'antivirus. La Vanguardia es fixa en els passatgers i diu que seran repatriats de les Canàries als seus països, titular gairebé igual al diari ara. Més antivirus ara, però, les fotos. Foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància amb la típica granota blava i les mans al cap. La veiem a l'Ara, també al País i al Mundo. En canvi, veiem un petit vaixell amb personal sanitari tant al periòdico com també al País. Altres temes de portada. Trump anuncia un principi d'acord amb l'Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia. El Papa inclou Brians 1, ara ho dèiem, i una església del Raval a la seva visita a Barcelona, ho explica l'Ara. Illa i Collboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs, ho llegim el periòdico, i acabem amb el País. El fiscal sosté que Ábalos va crear una verdadera organització criminal.
0: Avui a la Bisbal del Penedès es desperten amb 7 graus, al migdia arribaran els 21, i a Roses n'hi ha 11, amb una màxima prevista de 19. El dia comença amb sol, però avui s'esperen ruixats de tarda a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, ara mateix el cel és serè, gairebé tot aquest

0: Catalunya Ràdio, 636 360 609.
1: Favó i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli de Brent baixa un 7% fins als 101 dòlars i les borses remunten. A l'Àsia, el Nikkei de Tòquio es dispara al voltant d'un 6% i el Hang Seng de Hong Kong puja un 2%. La desescalada de tensió a l'Iran també va fer que ahir els índexs d'Europa tanquessin en verd. L'IBEX ha pujat gairebé un 2,5% i ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també s'hi trasllada aquest optimisme. Els dos índexs principals van repuntar ahir entre un 1 i un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
6: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
0: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
8: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer afectat per un brot d'antivirus.
9: El vaixell va sortir de Cap Verd ahir a la nit i arribarà a Tenerife entre dissabte i diumenge. El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife. Les autoritats sanitàries faran una primera avaluació i, si no hi ha cap nou contagi, dilluns es repatriaran els ciutadans estrangers i es traslladaran els 14 espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles, ministra de Defensa.
10: Persones asimptomàtiques, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
9: Davant les crítiques del govern canari, la Moncloa reitera que cap dels passatgers presenta símptomes i que no hi ha risc per la població. Ahir es van poder evacuar els tres malalts que hi havia a bord, que són el metge del vaixell, un tripulant i una passatgera. A tots tres se'ls va traslladar als Països Baixos. També s'està fent seguiment de la vintena de passatgers que van baixar del creuer fa una setmana. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes.
8: I també fem seguiment de la incidència que coneixíem fa uns minuts a l'R2 Nord, incidència a l'estació de l'aeroport.
9: Sí, la circulació de trens està interrompuda entre les estacions d'aeroport i el Prat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Prat de Llobregat per una incidència, com dèiem. Es recomana utilitzar el transport alternatiu per arribar a l'aeroport.
8: I previsió del dia, avui primera jornada de vaga a l'educació en la nova tongada de protestes. Avui és el torn de les escoles bressol.
9: És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama reduir ràtios, un augment dels salaris, més mans i millora de les infraestructures. Georgina Rius n'és la portaveu.
11: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica.
9: Els serveis mínims són d'un 33% de la plantilla.
8: I en el conflicte a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha insistit aquesta matinada que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
9: Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà a governador a Geòrgia, Bart Jones. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
12: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
9: Unes declaracions de Trump que han tingut un impacte econòmic positiu a nivell mundial. Mentrestant, França es prepara per la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de vaixells per l'estret d'Hormuz.

0: En paral·lel, exigeix a Washington i Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de la taula de negociacions.
1: Més notícies. L'Eroca Nestlé prepara tot l'estat afecta, sobretot els treballadors catalans.
0: La multinacional suïssa planteja acomiadar 178 persones entre les seus d'Espluga, Girona i Reus, que són més de la meitat de la plantilla espanyola.
1: Roger Santaló.
2: D'aquests 178 treballadors, el gran gruix d'afectats són de les oficines d'Esplugues, on Nestlé vol acomiadar 158 persones. També retallarà 12 llocs de treball a la planta de Girona i 8 a la de Reus. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada de l'Ero perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació. Pablo Esteban n'és el representant.
3: La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
2: Ahir es va constituir a Barcelona la taula de negociació de l'Ero entre l'empresa i els treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els treballadors d'apartaments turístics alerten que més de 200.000 persones, 40.000 de forma directa, es podrien quedar sense feina a Catalunya.
0: Això sí, s'aplica el decret del govern per eliminar bona part de les llicències en els municipis més tensionats. Molts són a la Costa Brava.
1: Girona, Fèlix Martín.
4: Han creat una associació que hi van presentar a Tossa de Mar. La preocupació pel seu futur és evident i en un col·lectiu molt ampli. Ha concretat el seu president, Guillem Laporta. També n'ha parlat pel matí de Catalunya Ràdio Carolina Betancourt, que treballa en la neteja d'aquests habitatges.
5: Hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic, personal de neteja, reparacions, també implica doncs, bugaderies.
6: Sabemos que está el problema, pero la idea sería regular mejor y no eliminar, y sobre todo, pues, incluir-nos a nosaltres.
4: El decret implica que a partir del 2028 no es renovaran moltes llicències de pisos turístics i, per tant, la gent que treballa pot quedar sense feina. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Elisenda Carrera, la regidora d'Ara Vic, que podria fitxar per Aliança Catalana, es dona de baixa de la formació i continuarà com a regidora no adscrita a l'Ajuntament de la capital d'Osona.
0: Carrera ha pres la decisió després que Ara Vic l'hagi forçat a aclarir el rumor sobre el seu futur polític. La formació li havia reclamat que renovés públicament el seu compromís o que plegués si eren certs els rumors que la situen com a candidata d'Aliança Catalana a les pròximes municipals. La sortida d'Elisenda Carrera d'Ara Vic deixa encara en més minoria l'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Albert Castells de Junts. Castells li ha retirat les responsabilitats que tenia com a regidora.
1: I cultura, els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i per tant es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia.
7: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. També es confirma que Crispetes de matinada de Regina Rodríguez Sirvent va ser el més venut de ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts i entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena posició. En no ficció es manté al capdavant de la llista el manual de defensa del català d'Òscar Andreu.
1: I ara anem fins a la Bienal de Venècia perquè ja hi ha hagut les primeres polèmiques al certamen.
7: Les mirades estan totes posades en la participació de Rússia i en el pavelló d'Israel.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
8: El pavelló rus ha reobert amb una festa que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot, mentre que el d'Israel ha necessitat protecció policial per les protestes contra l'ofensiva a Gaza. El president de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, defensa que el certamen ha de mostrar el món tal com és, sense excloure ningú.
9: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
8: La realitat ha acabat silenciant el lema d'enguany, In Minor Case, que demana baixar el volum dels conflictes. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De Venècia tornem a Barcelona.
7: Perquè el festival Docs Barcelona s'inaugura avui amb Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim iranià.
1: Marc Ruiz.
10: S'hi projectaran 57 produccions d'arreu del món amb mitja dotzena de sales, però també vol ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts, com explica el codirector del festival, Eric Mutger.
11: El sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i de les directores, és complet i és total perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
10: El Docs Barcelona se celebrarà fins al 17 de maig al CCCB, als cinemes Renoir, el Fenomen, els Omzeig, l'Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i la Casa Montjuïc. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara música.

0: el vibrafonista Àngel Pereira, el saxofonista Edu Cabello o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Àngel Pereira ha rebut el premi a la trajectòria, ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé o Plácido Domingo i ha col·laborat també amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El premi del jove talent ha estat per al saxofonista, com deia, Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanas, i pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el premi a l'impuls de la música en viu.
0: I els esports, Robert Prat.
2: Luis Enrique, que classifica el PSG per la segona final de Champions consecutiva després de l'empat a un al camp del Bayern. La blaugrana Graham Hansen es lesiona muscularment, és dubte per jugar a la final de la Champions femenina de futbol el 23 de maig. I el Barça guanya el Nantes i es classifica per la vuitena final a 4 de la Champions d'handbol de manera consecutiva.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
3: El Barça femení celebrava ahir la seva setena lliga consecutiva, a un parell de setmanes mal comptades de jugar la sisena final de Champions consecutiva, però amb certa inquietud a l'entorn davant del que passarà amb jugadores claus de la plantilla. Fa un parell de dies explicàvem a Catalunya Ràdio que Mapi ja ha comunicat al club que no seguirà. Ona anirà pel mateix camí i falta saber què passarà amb Alexia. Deixant al marge el cas d'Alexia, també en el seu dia van marxar jugadores que havien estat fonamentals, com Sandra Paños, Vicky Losada, Jennifer Hermoso o Mariona Caldentey. La clau no és tant qui pugui marxar com la qualitat de qui agafarà el relleu. I aquí és on el Barça ha de centrar els seus esforços, fins on pugui, sabent que ha viscut durant molt temps una gran anomalia, la de disposar d'un bloc de jugadores, cadascuna de les quals era la millor del món en la seva posició.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
6: Ah, sí?
5: A veure...
7: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem
5: sí, sí.
7: Això i tu has apuntat, eh?
5: Sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
7: sí.
5: Palmeretes de xocolata,
7: sí.
5: I una galeta de dàtils,
7: sí.
5: Que van fer la meva parella. Sí,
7: també
5: sí,
7: potser
5: sí,
7: si esmorzessin menys coses ens en recordaríem. Sí.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 4 graus a Ribes de Freser, 8 a Tornabous, a l'Urgell, i 11 graus a Molins de Rei, i el cel és serè gairebé tota Catalunya, excepte amb alguns bancs de boira molt puntuals que hi ha al voltant del Pirineu i també a la zona del Penedès. Poca cosa s'aniran aixecant, tot i això avui hi ha inestabilitat, i abans del migdia ja creixeran núvolades i algun ruixat a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Després, a la tarda, es desplacen cap a l'interior els més forts al voltant del Pirineu, Prepirineu i zones pròximes de la Catalunya central o del nord del Pla, a Lleida. Demà sembla que augmentaran els núvols a partir de mig matí, també cauran alguns ruixats. Dissabte podem tenir una tongada de pluja més abundant i diumenge tornarà a fer més sol.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
11: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
10: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
11: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
10: I sabem celebrar els bons moments.
11: Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
10: I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
11: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
12: Que bé.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La tarda dona molt de joc.
13: Catalunya nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: Londres, Quim Olivares, bona nit.
17: Hola, bona nit.
18: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
19: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
2: Washington, Oriol Serra.
20: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Ens allunyem de les estridències.
13: Catalunya nit.
23: Notícies sota la llum de la lluna.
4: Arriba la gala de la cinquena edició dels Premis Sonor.
6: Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
12: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Honor.
6: Gala dels Premis Honor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
12: I el guanyador del Premi Honor, el millor podcast.
6: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
17: A dos quarts de nou obrirem l'àgora parlant de la situació al creuer afectat pel brot d'antivirus. Ho analitzarem amb l'epidemiòleg i exmembre del Comitè Permanent de l'Organització Mundial de la Salut per a Europa, Amós García, i amb l'excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes. Hi ha un quart d'onze cara a cara sobre la situació a les escoles i als instituts. A una banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, i a l'altra, Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
23: I a les 11, entrevista a Pedro Pardo. El 12 de maig dirigirà el concert per la pau a l'Auditori de Barcelona, que destinarà els beneficis a la Creu Roja. També ens acompanyarà Jordi González i sortejarem dues entrades per al concert.
17: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
24: Ahir vam estar pendents del vaixell que transporta passatgers amb antivirus. Ens en va parlar l'epidemiòleg Fernando Simón, malgrat les interrupcions de l'Armínia.
25: A ver, en plan, 1,5 million de fallecidos en España por tal virus, pues que no lo vemos, ¿no? Unos miles, pues a ver, difícil, ¿no?
24: Sí, pero no imposible,
26: sí,
24: ¿eh?
26: Bueno, doctor, yo tengo una pregunta.
24: Sí, pero, Armínia, a usted no le han donado permiso para hacerle preguntas.
25: Sí, dígame, adelante, adelante, señorita.
26: Pongamos por el caso que cuando el creuero arribe a las Islas Canarias y abran las puertas para sacar a los muertos, ¿no? Y a los que, digamos, todavía no lo están para mirar de curarlo.
27: Va, Armínia, vagi a la pregunta.
26: Si en el momento de abrir la puerta del barco, sí, las ratas con el virus empiezan a escaparse corriendo por las Canarias, entonces luego, ¿qué pasaría?
25: Bueno, la verdad que...
27: No es una mala pregunta.
25: Me parece una pregunta interesante la de la señora, porque...
24: Ai.
26: Ai. Joan, fes-li la maniobra de Hitler.
27: No, jo no em dic Joan, em dic Joel, i no és maniobra de Hitler, és maniobra de...
24: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
28: Avui torna a ser un bon dia per recomanar llibres per nens. Clarice Lispector, que és una de les escriptores més importants del segle XX, té una sèrie de relats infantils que no són tan infantils i que inclús els adults podem gaudir, perquè en el fons són filosòfics, com ho són també les preguntes i les observacions de les criatures. Per nens d'entre 6 i 8 anys, recomano La dona que va matar els peixos i El misteri del conill que pensava. Els podeu trobar tots dos publicats a l'editorial Cruïlla i a la col·lecció El vaixell de vapor.
0: I el segon, la Llucia Ramis.
29: Avui pot ser un bon dia, segur, perquè hi ha Kate Tempest de visita a Barcelona. Ha venut per presentar el seu llibre Tota la vida buscant. Ahir ho va fer amb Virginie Despentes des del Paral·lel 62 i avui ho farà amb Pol Guasch a la Finestres. Kate Tempest va començar a fer rap als 16 anys i la seva obra trenca fronteres entre els gèneres i les formes artístiques, sempre hi estableix un diàleg creatiu. Això fa que arribi a un públic que potser no parava atenció a l'art o a la poesia o al hip-hop, però que es deixen com anar l'energia de temes com Diagnoses. Sí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, avui no ens refiem del sol que farà ara al matí, perquè abans del migdia ja tindrem els primers ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a més, sembla que aquestes primeres pluges podrien aparèixer al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i sempre tindran un caràcter molt irregular, això sí. Durant la tarda s'aniran desplaçant a l'interior i els més forts haurien de formar-se al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la Catalunya Central i al nord del Pla de Lleida. Aquí avui hi ha avisos grocs d'intensitat de pluja.
0: A poc es va aclarint també el futur dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. Tot i que encara queden interrogants per resoldre, el vaixell ja va de camí a les Canàries, on arribarà, presumiblement, entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement ja el dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països i els 14 espanyols, inclosos els 5 catalans, aniran cap a Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa.
2: Un avió militar irá a recogerlos a Canarias, cuando lleguen a Canarias. Es un avió militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios, aunque son personas asintomáticas.
0: I en les pròximes hores també s'haurà d'aclarir com serà aquesta quarantena. El període d'incubació del virus pot ser de fins a 45 dies, però el govern espanyol, després de la batalla judicial que va haver amb el coronavirus, ha volgut aclarir que es tracta d'una quarantena voluntària. I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa dues setmanes i van tornar cap a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. Tot i l'alarma generada, els experts asseguren que s'està actuant correctament i que cal precaució, però sobretot senderi. Robert Guerri, a Catalunya Ràdio.
3: Risc zero no hi ha mai, però escolti'm, s'estan fent les coses bé i amb mesures de seguretat i aplicant criteris preventius, epidemiològics i clínics.
0: I a l'Argentina, d'on va sortir el creuer, d'on surt aquesta variant del virus, l'única que es contagia entre humans, han començat a investigar les zones per on passa el vaixell.
4: El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilància epidemiològica per el virus del hantavirus.
0: En l'últim any s'han detectat un centenar d'infeccions que han acabat amb una trentena de morts. El govern ha admès que aquesta temporada el virus és més virulent que anys anteriors. Avui anirem també fins a les Canàries, al matí de Catalunya Ràdio, per veure com es preparen per rebre aquest vaixell. Analitzarem amb experts què sabem i què no sabem d'aquest virus i també parlarem amb un capità de vaixell per saber com es gestiona una situació com aquesta d'emergència sanitària en un creuer. L'altre tema del dia, tornen les vagues a l'ensenyament. I avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants i al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un cara a cara especial sobre el moment que viu l'educació. Hi participaran Esther Vila, d'Educació de Comissions Obreres, que ha pactat amb el govern, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària. USTEC ha estat convidat, però no ha volgut participar en aquest debat. I el judici de les mascaretes ha quedat vist per sentència.
5: Muchas veces en la celda le doy vuelta a la cabeza. ¿Qué mal he podido hacer? ¿Qué mal he podido hacer para desearme tanto daño?
0: A l'últim torn de paraula, l'exministre José Luis Ábalos es preguntava per què l'altre acusat, Víctor de Aldama, l'ha assenyalat directament. El fiscal ha desvinculat el cas del cas Pedro Sánchez i ha mantingut les peticions de 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo i 7 per Aldama. I en esports, dos exblaugranes com Luis Enrique i Arteta es disputaran la final de la Champions.
6: Miquelito Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
0: El PSG va eliminar el Bayern en empatar 1 a Múnich. La final entre els parisencs i l'Arsenal serà dissabte 30 de maig. Tot això avui que a Marzà, a l'Alt Empordà, el sol ha sortit a les 6:36 i a la Torre de Claramunt, a l'Anoia, es pondrà a les 8:58 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Servei restablert.
9: Des de fa pocs minuts, els trens de la R2 Nord ja circulen entre el Prat de Llobregat i l'aeroport. A primera hora del matí, la circulació havia estat interrompuda en aquest tram per una incidència en un tren. Això sí, a la R2 Nou hi ha retards, igual que ahir.
0: Es prepara.
10: A Tenerife, el dispositiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus. Després d'evacuar els contagiats, el vaixell ha sortit cap a les Canàries amb més de 140 persones a bord. Cap d'ells té símptomes d'estar infectat.
11: El vaixell Londius va sortir ahir de Cap Verd i està previst que arribi a Tenerife entre dissabte i diumenge. Hi ha gent de 23 nacionalitats diferents. Tots seran enviats als respectius països, mentre que els 14 espanyols seran enviats a Madrid a un hospital militar.
8: El creuer atracarà en un port secundari al sud de Tenerife i les autoritats sanitàries faran una primera valoració de tota la tripulació. Si no es detecta cap nou contagi, dilluns els ciutadans estrangers seran repatriats i es traslladarà als 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid perquè facin quarantena. Margarita Robles és ministra de Defensa.
2: Allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
8: Mentrestant, el govern canari segueix criticant la decisió de la Moncloa de permetre que aquest vaixell arribi a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Voluntària.
9: Una de les coses que ha d'acabar d'aclarir el govern espanyol és com funcionarà la quarantena. Es calcula que aquest virus pot tenir un període d'incubació d'un mes i mig, però la justícia ja va dir que el confinament per la pandèmia va ser inconstitucional, per això subratlla ara que la quarantena serà voluntària.
0: Esperant.
10: El virus ha provocat ja la mort de 3 persones al creuer i com a mínim 5 infectats més. Els 3 que seguien a bord, el metge del vaixell, un tripulant i una passatgera, ahir van ser evacuats. Tots 3 van sortir pel seu propi peu i se'ls va traslladar a l'aeroport de Cap Verd per evacuar-los cap als Països Baixos.
11: Un dels avions que porta 2 d'aquests infectats va tenir un problema tècnic en l'equip de suport als pacients i ara es troba a Gran Canària, esperant. El govern canari va oferir unes bateries, però el ministeri creu que aquestes bateries no aguantarien tot el trajecte fins a Amsterdam. Un altre avió està volant cap allà perquè els pacients puguin seguir amb el viatge.
0: Variant andina.
9: També s'està fent seguiment de la vintena de passatgers que van baixar del creuer en una escala a l'illa de Santa Helena a finals de març. Un d'ells està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. La Comissió Europea assegura que el risc per la població general és baix.
10: L'OMS ha confirmat que la soca d'aquest antivirus, l'única que es contagia entre humans, la infecció no és tan fàcil com pot ser el coronavirus, però la mortalitat és més elevada.
0: Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
12: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com, per exemple, Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o bé qualsevol altre estat que ho requereixi. Ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà, d'aquí de l'Argentina, no saben encara i afirmen ja investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la singladura nàutica. Hugo Pizzi és infectòleg argentí.
13: Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermedad.
12: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la vaga.
11: Educadors i educadores de 0 a 3 anys estan convocats avui a la vaga. Són 60.000 professionals d'11.000 centres públics i privats a tot Espanya.
9: En el cas de Catalunya, és la primera de les 17 aturades que hi ha previstes en el mes i mig que queda abans d'acabar el curs.
14: La plataforma 03 reclama reduir les ràtios, un augment dels salaris, una millora de les infraestructures dels centres educatius i més mans. Georgina Rius és la portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educadores soles, sense formació específica, casos de sondes gàstriques, d'abuts diabètics. Al 03 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
14: S'han decretat uns serveis mínims d'un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia una manifestació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un 40%.
10: 905 escoles i instituts públics, prop de la meitat dels que hi ha a Catalunya, ja s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides el curs vinent. És una de les mesures impulsades pels sindicats com a protesta per reclamar millores en les condicions laborals.
0: Insisteix.
11: Donald Trump en què la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat. Ho ha tornat a dir aquesta matinada en un míting telemàtic. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà havia confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ja ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre un possible acord amb l'Iran.
16: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
9: Les borses d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics han pujat amb força i el preu del petroli Brent ja està per sota dels $100.
0: 230 objectius.
10: Segons el Washington Post, l'Iran ha malmès en els 2 mesos de guerra 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. És un recompte que s'ha fet estudiant fotografies de satèl·lits i que inclou hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions.
11: Per la seva banda, la cadena NBC explica avui que Donald Trump Trump va anunciar la suspensió d'aquesta missió per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz per les pressions que va rebre d'Aràbia Saudita.
0: A les urnes.
9: Si es compleixen les enquestes de les eleccions d'avui a Escòcia, es dona per segura la cinquena victòria consecutiva del Partit Nacionalista Escocès. A Gales, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes.
0: Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
17: Aquí a Escòcia ningú dubta de la victòria independentista i la incògnita és saber si aconseguirà la majoria. A Gales, els laboristes podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
17: També s'espera una patacada dels laboristes als comicis locals parcials d'Anglaterra que podria forçar el primer ministre Keir Starmer a cedir el lideratge. Quim Olivares, des d'Edimburg, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
10: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, serà avui al Congrés per abordar la crisi per la segona flotilla interceptada per Israel la setmana passada, una captura que el govern espanyol considera il·legal. Un català d'origen palestí continua detingut a Tel Aviv.
0: Polèmica.
11: La geopolítica ha eclipsat l'art en l'estrena de la Bienal de Venècia. El retorn de Rússia o la participació d'Israel han centrat totes les mirades en una edició que, precisament, volia ser tranquil·la.
0: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
19: El pavelló rus ha reobert amb una festa que ha indignat col·lectius com les Pussy Riot, mentre que el d'Israel ha necessitat protecció policial per les protestes contra l'ofensiva a Gaza. El president de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, defensa que el certamen ha de mostrar el món tal com és, sense excloure ningú.
20: Aquesta és una Bienal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per a l'exclusió preventiva.
19: La realitat ha acabat silenciant el lema d'enguany, In Minor Case, que demana baixar el volum dels conflictes. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
9: El judici pel cas de les mascaretes, la suposada trama de corrupció amb la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid. A l'últim torn de paraula, tant l'exministre de Transports del PSOE, José Luis Ábalos, com el seu home de confiança, Coldo García, han defensat que són innocents.
21: Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas, ¿de verdad que se hace con dos contratos temporales?
10: Coldo García ha arribat a assegurar que l'acusació particular del PP li va oferir eludir la presó si col·laborava amb ells.
0: Accent social.
11: La visita del Papa a Catalunya. Aquest matí l'arcabisbat de Barcelona acabarà de donar els últims detalls de la ruta que farà el pontífex els 9, 10 i 11 de juny. Ahir ja se'n van explicar els principals actes que inclouen una visita a la presó de Brians 1. Joan Planelles, bisbe de la Conferència Episcopal Tarraconense.
22: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: Rafael Pons.
9: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, viatja avui cap a Roma per intentar reconduir les relacions entre Washington i el Papa després de les diverses topades públiques que ha tingut amb Donald Trump.
10: Lleó XIV ha criticat més d'un cop la gestió de Trump i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors.
0: Nota de suïcidi.
11: Un jutge federal dels Estats Units ha publicat aquesta matinada una suposada nota de suïcidi de Jeffrey Epstein. La carta, que els mitjans nord-americans no han pogut encara verificar, s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas.
9: L'excompany de cel·la del magnat pedòfil assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure a aquell incident i dues setmanes després va aparèixer mort.
0: Última oportunitat.
23: I tu sempre dices que soy un alma de la verno.
10: Per veure l'último de la fila a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, el primer concert va ser diumenge, la gira de Manolo García i Quimi Portet continuarà la setmana que ve a Roquetes de Mar i passarà per Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla i València.
0: 19 de catalanes.
11: Pràcticament una vintena de produccions catalanes es podran veure al Festival Docs Barcelona, que s'inaugura avui i ho farà amb a Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim iranià.
1: S'hi projectaran 57 produccions d'arreu del món amb mitja dotzena de sales, però també vol ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts, com explica el codirector del festival, Eric Mutger.
3: El sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
1: El Docs Barcelona se celebrarà fins al 17 de maig al CCCB, al Cinemes Renoir, al Fenomen, als Omzeig, l'Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i la Casa Montjuïc. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es confirma.
9: El rècord de llibres més venut per Sant Jordi, segons el Gremi de Llibreters, es van facturar 26,7 milions d'euros i es van vendre 2 milions d'exemplars.
10: Es confirma també que Crispetes, de matinada de Regina Rodríguez Sirvent, va ser el més venut en ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts i entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès, periodista i copresentadora del Catalunya Nit, en cinquena posició.
0: I ara esport, Robert Prat, i torna.
4: Luis Enrique amb el PSG es classifiquen per segon cop consecutiu per la final de la Champions després de l'empat a 1 al camp del Bayern. L'Arsenal de Mikel Arteta serà el seu rival.
6: Entre Mikelito y Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
4: La blaugrana Graham Hansen es lesiona muscularment, es duta per la final de la Champions i el Barça en vol classificat per jugar la final a 4 de la Lliga de Campions de manera consecutiva.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
24: B-Travel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 7 de maig del 2026 i a les últimes hores de Catalunya ha nascut la Tintín. Amb 3 quilos 100 grams a casa seva, a Begú, i la DEA, amb 4 quilos 50 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una vida sempre és una bona notícia, i en el cas de la Tintín segur que serà una aventura. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 6 graus a Mollà, 10 a Begues i 15 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
27: Molt bon dia. Doncs precaució a la ronda litoral a l'alçada de la Barceloneta, sentit Llobregat, on l'avaria d'un vehicle talla ara un carril i provoca circulació amb congestió. A la resta de la xarxa viària, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona, densitat a l'A2 de Castellbisbal a Molins i a la C32 de Gavà a Sant Boi cap a la capital.
26: Atenció, sobretot, veïns del barri del Besòs i el Maresme de Barcelona, que això us interessa.
28: La Generalitat i l'Ajuntament han acordat una inversió de 415 milions d'euros en 10 anys per a la rehabilitació i la regeneració del barri.
29: L'acord preveu també la creació d'una societat anònima que actuarà com a òrgan de governança i coordinació.
26: Anna Escurà.
30: Segons Jaume Collboni, amb aquest acord es garanteixen les actuacions a 4.000 habitatges de 200 edificis. Així, diu, podran arribar entre 25.000 i 30.000 persones de l'entorn dels barris del Besòs.
31: La inversió central que avui anunciem és la que va al Besòs Maresme, però això també ens permet alliberar recursos que anaran a rehabilitació d'altres barris a l'entorn del Besòs, com és el cas de la Trinitat Vella o el barri de la Pau, o acabar les actuacions, estem a l'etapa final, del barri de Canyelles.
28: Anna Escurella, Xes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. La regidora d'Aravic, que podria fitxar per Aliança Catalana, passa a ser no adscrita.
28: Elisenda Carrera ha comunicat formalment a l'Ajuntament Vigatà que deixa el grup municipal del partit pel qual va entrar al consistori vinculat al PDeCAT.
29: L'alcalde de Junts li ha retirat les responsabilitats de govern. La formació l'havia amenaçat d'expulsar-la si no desmentia públicament els rumors que la situen com a pròxima cap de llista de l'extrema dreta independentista a la capital d'Osona.
26: El Berguedà, nou impuls per la central reversible de la Baells.
28: El Ministeri de Transició Ecològica ha atorgat un ajut de 6 milions per cobrir més d'un terç del cost d'elaboració i tramitació del projecte.
29: Això malgrat el no a les consultes municipals perquè el projecte per construir la central hidràulica reversible continua fent passos endavant. Ho llegim al Nació i al Regió 7.
26: I Cultura. Avui amb l'estrena al Teatre Lliure de l'autora, Della Hickson.
2: I un poc que sento que els 80, els 90 eren molt més canalles.
26: On s'aborden els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i també de la creació. L'autora té direcció d'Anna Serrano i la protagonitza, com sentíem, Nausica Bonin. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
12: Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem ara les portades de la premsa, avui amb l'antivirus com a protagonista. L'Ara titula que les Canàries rebran els vaixells infectats i els passatgers seran repatriats. La Vanguardia també diu que seran traslladats de les Canàries als seus països. El periòdico escriu les Canàries a escala del barco per l'antivirus. I El Mundo, per la seva banda, titula amb una pregunta textual de les autoritats canàries. Les Canàries esclaten contra la sanitat. Què és això que el vaixell ve cap aquí? L'Ara ha escollit per la portada una foto d'un dels evacuats sortint en una ambulància amb la típica granota blava i amb les mans al cap. A La Vanguardia, El Periódico i El País veiem un petit vaixell amb personal sanitari, també amb aquest vestuari de protecció. Altres temes, Trump anuncia un principi d'acord amb Iran i la borsa es dispara, ho diu La Vanguardia, i l'Ara explica en portada que el papa inclou Brianzú i una església del Raval en la seva visita a Barcelona. El Periódico destaquen que Illa i Collboni pacten invertir més de 400 milions als barris del Besòs i acabem amb El País, que diu que el fiscal sosté que Ábalos va crear una verdadera organització criminal.
13: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
26: el 96.069, número que picua palíndrom 96069, de la sèrie 31, 0, 3 i 1.
13: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
0: Mira, ara volem parlar d'una cosa que en el meu cas s'està tornant, també. Són els auriculars amb cable.
4: Sí, tots d'aquests, eh?
0: Sí. Bueno, més que res, perquè com que s'acaba sempre la bateria dels altres...
4: Pues mira, aquest és un dels arguments.
0: Frederic Vincent, bon dia.
4: Què tal? Com estàs? Aviam, els auriculars amb cable, els auriculars amb fil, semblaven morts i enterrats amb l'explosió dels auriculars amb Bluetooth.
0: Sí.
4: Però estan tornant. Hi ha una empresa que registra dades de compres globals, que es diu Circana, que diu que en el que portem d'any, de 2026, les vendes dels auriculars amb cable han pujat un 20%.

Feia 5 anys que baixava i baixava i baixava la venda dels auriculars amb cable. Només el 2024 van baixar 40 milions d'euros. El tema és per què tornen a pujar. L'explicació més bàsica és el preu. Mirem només Apple. Els auriculars Bluetooth més barats superen de llarg els 130 euros. Els més cars arriben als 500. En canvi, els auriculars en fil costen anant bé 20 euros. Hi ha altres teories que diuen que la qualitat és millor amb el cable. No hi ha compressió i el cost que costa, vaja, fabricar aquests auriculars es destina a ajustar els sols, altaveus interns, en lloc de funcions com el mateix Bluetooth. També és veritat que hi ha un altre element, que és la moda. Els auriculars amb cable sembla que agraden particularment a la generació Z.

Zoe Kravitz, que diuen que estaria promès amb Harry Styles, per cert, s'ha queixat obertament dels auriculars amb Bluetooth, diu que no funcionen. A la influencer Addison Rae o l'actriu Zendaya els hi han fet fotos portant auriculars tots amb cable, tots amb fil. I Balenciaga l'any passat va fer una campanya amb la model Mona Tugar on també portava auriculars amb cable.

0: La revista New York va fer una portada al desembre dient que la gent torna a compartir auriculars i es veien famosos fent allò, saps allò, que un porta un casco i l'altre porta l'altre? Sí. Això pensava que havia passat de moda. És un prun retro, que també explica el retorn del vinil o la casset, però ara em deia el Maiol que hi ha jugadors del Barça que també quan entren al vestidor porten auriculars en cable, i després hi ha una altra explicació, que és la que deies tu, hi ha gent que diu així s'ha d'oblidar de la bateria, que no ha de patir per si s'acaba o no, i doncs han tornat al cable.
1: Però això pot anar més o és una cosa puntual?
0: Doncs té tota la pinta que anirà més. Es tracta de seguir els diners, com diem sempre aquí. Dèiem abans que aquests auriculars són més barats, però, per exemple, Chanel ha tret els seus auriculars en cable. Ara, aquests barats no són, eh? Costen 15.000 euros. 15.000 euros, sí, sí. De Chanel, clar. Això sí, és una altra tristesa. Però aquí la clau la torna a tenir Apple. Fa 10 anys que es va carregar el connector per als auriculars dels iPhones, saps? És a dir, el foradet habitual dels cascos se'l van carregar fa 10 anys. Però ara fa poquet l'empresa admet que encara està venent auriculars amb cable, per tant, igual portes la moda tu, també. Igual.
2: Sí, i tant, segur.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia trec del fons d'un riu al tronc d'un arbre canari, i la resposta era drago. Els rius es draguen per treure immundícies del fons, i un drago és un arbre opulent i longeu típic de les Illes Canàries. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils, que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, de 6 lletres. Que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el presentat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre Masterchef i el llibre de la filla de Verónica Forqué.
5: La filla de Verónica Forqué, que recordem que es va suïcidar després de l'emissió del programa Masterchef, on ella va participar i on el programa va utilitzar les seues pitjors aparicions per provocar el riure i l'insult, ha publicat un llibre contant amb detall com va ser això i com va patir sa mare aquells moments. Només per això, un programa de la cadena pública hauria d'estar en dubte. Però no, ahí continua sense pegues.
1: I la recomanació del dia, avui que arrenca la nova edició del Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona, la Cristina Bordes en recomana Robin Bank.
6: Premi del públic del Docs Barcelona el 2022 explica la història de l'activista Enric Durant, una mena de Robin Hood català que va estafar 500.000 d'euros en préstecs a 39 entitats bancàries per finançar causes socials. El documental, òpera prima d'Anna Giral, intenta respondre la pregunta de si Durant és un lladre, un estafador o un idealista disposat a jugar-se la llibertat personal per una causa justa. Coproduït per TV3, teniu Robin Bank a 3CAT.
7: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
8: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59 € t'estalvies un 18%, i amb Lidl Plus pernil serrà reserva per 3,89 € t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
10: Bon dia, l'antivirus.
11: La probabilidad más alta y con mucha diferencia es de que sea un cuadro gripal.
12: Estic cagat, eh?
1: El creuer que porta diversos passatgers infectats per l'antivirus ja navega cap a les Canàries, on arribarà aquest cap de setmana. Des d'allà es repatriaran els viatgers cap als seus països i els espanyols cap a Madrid.
13: Pero está todo controlado, ¿eh? No hay por qué preocuparse.
1: Fernando Simón, benvingut un altre dia al matí de Catalunya Ràdio.
13: Sí, bon dia. Si no les importa, iré actualizando la situación del crucero.
1: Sí, home, i tant, i tant.
13: Decía que los pasajeros españoles...
1: Sí, seran... Ahí. Fernando.
13: Ay, perdón, es que estaba comiendo cacahuetes y...
1: Cacahuetes, avui. No mengis res abans d'intervenir als mitjans i si no...
13: Perdón, ya está. Decía que los pasajeros serán trasladados a un hospital militar de Madrid, donde estarán 45 días en cuarentena.
1: Molt bé.
13: Quarantena voluntària, que quede claro.
2: Sí, voluntària. Voluntària.
1: Sí, s'ha insistit molt en subratllar que la quarantena serà voluntària per no tenir problemes legals, com va passar quan hi va haver tot allò de la pandèmia, el coronavirus.
13: Exacto, exacto. Serà una quarantena totalmente voluntària,
1: Il·legal.
2: Sí. Il·legal? Il·legal.
13: Il·legal.
1: Separado, legal, sí.
13: No, no diga cosas que no he dicho, Es legal esto, ¿vale? De modo que si un paciente quiere irse a su casa cuando le dé la gana, pues bueno, puede hacerlo.
1: Home, però això tampoc hauria de ser...
13: A ver, sí que es verdad que un hospital militar está controlado por militares, sí. Que si ven a alguien merodeando por ahí, pues no sé, ¿no?
1: Que no se sabe cómo pueden reaccionar, sí.
13: Tienen que saber que el hospital está rodeado por minas antipersona, pero si alguien quiere saltarse la cuarentena, pues que adelante.
2: Serà voluntària. Sobre l'antivirus anem sabent més coses cada vegada, poquet a poquet, ¿no?
13: Así es, Ricard, hemos estado preguntando y mirando un poco al ChatGPT y resulta que esta cepa de virus sí que se transmite entre personas.
2: Sí, me deia que no al principi,
1: Sí, pues sí,
13: pues sí, pues sí. Pues sí, pero vamos, no creo que pase, porque es muy raro. Luego también, bueno, pues este año el antivirus es más violento que nunca, o sea que...
1: Doncs res, que hi hagi sort,
13: Ya te digo, muy raro sería que se descontrolara.
2: Són 8:15. El creuer afectat per un brot d'antivirus ja va camí a les Canàries, on arribarà entre dissabte i diumenge. D'allà, probablement, ja dilluns, els estrangers seran repatriats als seus països. I els 14 espanyols aniran cap a Madrid, en aquest cas també els catalans. Margarita Robles, ministra de Defensa.
10: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
2: Aquesta crisi sanitària també ha provocat una crisi política entre la Moncloa i el govern canari, que es queixa que no se'ls ha tingut en compte ni se'ls ha donat cap explicació. Alfonso Cabello, portaveu.
14: Y necesitamos poder dar todas esas garantías. Y para eso queremos establecer unos protocolos ciertos, que a día de hoy seguimos sin tener.
2: I l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també busca una vintena de passatgers que van baixar del creuer fa dues setmanes i van tornar a casa seva. Se sap que, com a mínim, un està contagiat i ingressat en un hospital de Suïssa. I l'altre tema del dia tornen les vagues a l'ensenyament. Avui s'aturen els treballadors de les llars d'infants. El judici de les mascaretes també ha quedat vist per sentència aquestes últimes hores. I a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha tornat a insistir aquesta matinada que la fi de la guerra amb l'Iran és molt a prop. En les últimes hores, els mercats han reaccionat amb fortes pujades davant d'aquestes expectatives d'acord. I pel que fa als esports, Robert Prat?
15: Luis Enrique classifica el PSG per la segona final de Champions consecutiva, després de l'empat a un al camp del Bayern. Graham Hansen es lesiona muscularment. La jugadora blaugrana es dubta per jugar a la final de la Champions femenina. I el Barça, guanyant l'Entès, es classifica per la vuitena final a 4 de la Champions de manera consecutiva.
2: I pel que fa al temps, ara mateix el fa sol, però tornarà a ser un dia de ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, i és curiós perquè avui els primers ruixats apareixeran, a diferència d'aquests últims dies, a la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i de Tarragona, sempre de caràcter irregular, en general, doncs, molt dispersos. Després, a mesura que vagi avançant la tarda, també en creixeran el Pirineu, Prepirineu, el nord de la Catalunya central, el nord del Pla Lleida. Aquí sí que poden ser una mica més forts i, en aquest sentit, hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la intensitat de la pluja que podem tenir. Demà, un altre dia, més núvol segurament, a partir de mig matí, amb alguns ruixadets molt dispersos. Dissabte sí que hauríem de tenir una tongada de pluja una mica més abundant, però diumenge hauria de tornar a fer sol.
2: Avui tenim problemes també amb les línies de Rodalies R2 Nord, R4 i també al metro. Maria Fernández Noguera, bon dia.
17: Bon dia, sí. Avui nou matí de retards a l'R2 Nord, després que a primeríssima hora d'aquest matí s'hagi interromput la circulació entre el Prat de Llobregat i l'aeroport per una incidència en un tren. La circulació s'ha pogut restablir quan faltaven pocs minuts per les 7 del matí, però aquest problema ha fet que els trens vagin encara ara a deshora. D'altra banda, també hi ha endarreriments a l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a l'estació de Montcada. Bifurcació i atenció als usuaris de la línia 2 del metro, la Lila, perquè no hi ha servei en el tram central comprès entre la Sagrada Família i la Pau. Per ara, TMB no ha explicat els motius d'aquest tall, ni tampoc quina és la previsió per restablir el servei.
2: I les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a l'entrada de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
18: Sí, precaució a la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, on fins fa pocs minuts hi havia un carril tallat per una avaria que encara provoca congestió, i a la Ronda Litoral, a l'alçada de la Barceloneta, sentit Llobregat, on l'avaria d'un altre vehicle també talla un carril i provoca circulació amb congestió.
2: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, Marta Pascal, Marc Bataller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I connectem la redacció del matí per saber les opinions destacades del dia. Maiol Roger Palforada, bon dia.
19: Bon dia.
2: Avui tots els diaris tenen editorials i articles d'opinió sobre aquest creuer afectat pel brot d'antivirus.
19: El Mundo, El Periódico i El País hi dediquen l'editorial. El País diu que el brot d'antivirus, amb un risc de contagi reduït entre els humans, haurà de servir per aplicar les lliçons d'altres crisis com la del coronavirus.
20: El rotatiu del grup Prisa defensa que cal coordinació entre països i que el cas del creuer no hauria de deixar espai per als egoismes nacionals perquè es tracta d'una qüestió de salut pública.
19: El periòdic titula l'editorial Deure i humanitat i sosté que preocupa que aquest episodi hagi derivat en una confrontació que introdueix soroll on hi hauria d'haver transparència.
20: Pel diari, l'arribada del vaixell a les Canàries no és una amenaça sinó una prova de responsabilitat.
19: El Mundo critica que el govern espanyol va trigar massa a confirmar a l'Organització Mundial de la Salut que podia acollir el vaixell.
20: I afegeix que Espanya té l'obligació de gestionar aquesta emergència amb el màxim rigor, no només sanitari, sinó també polític.
19: D'altra banda, l'epidemiòleg Antoni Trilla fa una anàlisi a La Vanguardia en què adverteix que cal gestionar bé aquest brot d'antivirus.
20: Trilla lamenta que hi ha molt de soroll innecessari al voltant d'aquest episodi i vol deixar clar que no és en cap cas una emergència de salut pública com va ser la Covid.
19: En la mateixa línia, el Joan Guix, a l'Ara, l'exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, coincideix amb Trilla, diu que el brot d'antivirus no té res a veure ni de lluny amb la pandèmia.
20: Guix subratlla que el virus és poc transmissible i només afecta la gent que és al vaixell i lamenta la utilització política d'un tema de salut pública.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
21: Llegeixo a La Vanguardia, de la Teresa CC, una peça de reflexió sobre l'edatisme que recull les declaracions de Joan Manuel Serrat a la Universitat de Barcelona reivindicant que els vells són un col·lectiu que encara hauria d'importar, que se l'ha d'escoltar, respectar i empatitzar amb els seus problemes. Diu Serrat

0: verificar, s'ha inclòs en l'expedient judicial del cas. L'excompany de cel·la del magnat assegura que la va descobrir el juliol del 2019 dins d'una novel·la gràfica després que Epstein el trobessin inconscient amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure a aquell incident i dues setmanes després va aparèixer mort. El magistrat Kenneth Karas, que supervisa el cas de l'excompany de cel·la d'Epstein, és qui ha publicat aquesta suposada nota on el magnat s'acomiada i assegura que el van investigar durant mesos sense trobar cap prova contra ell. I el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio, viatja a Roma on intentarà reconduir les relacions amb el Papa. Aquesta visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i de declaracions creuades entre el president Donald Trump i Lleó XIV. El Papa va criticar públicament la gestió de Trump a la guerra de l'Iran i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors. Rubio arriba avui a Roma, es desplaçarà al Vaticà per reunir-se amb el Papa i demà mantindrà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de tornar a Washington. En el cas de la visita al Papa a Catalunya, el bisbat de Barcelona donarà avui més detalls del que farà Lleó XIV a casa nostra després que ahir es confirmés l'agenda. El pontífex arribarà el 9 de juny a la capital catalana i en poc més de dos dies visitarà la presó de Can Brians, una parròquia del Raval, i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a més dels actes ja anunciats a Montserrat i a la Sagrada Família. El president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, destaca que la visita és significativa en un context de risc per als drets humans.
1: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el Papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: Pel president de la Generalitat, Salvador Illa, la visita del Papa servirà per demostrar al món que Catalunya és terra de convivència.
2: Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per a totes les persones. Mostrarem al món la millor versió de Catalunya.
0: El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny i acabarà a les Canàries el dia 12.
3: 3Cat Info.
0: I ara parlem de còmics. Norma Còmic publica Soy un gato, d'Oriol Blanc. Es tracta d'un projecte totalment personal de recerca d'ell mateix com a autor complet, guionista i il·lustrador, que aviat tindrà la versió en català. Ens ho explica la Valeria Obareda.
4: L'ha concebut com un manga de mida reduïda i és que Oriol Blanc, pseudònim d'Oriol Hernández, va llegir en una entrevista al mangaka Akira Toriyama que una història curta ha de tenir 12 capítols i va començar a treballar sense tenir clar què explicaria.
5: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
4: És un viatge ple de poesia protagonitzat per un gat que ha de rescatar el seu amic Esquelet i on van apareixent diferents personatges. També tenia clar que passaria a Terrassa, la seva ciutat.
5: La història passa a Terrassa. A més, jo havia viscut al costat del castell Cartoixa de Vallparadís, llavors sabia que el volia posar. I hi ha una llegenda que explica que el castell Cartoixa de Vallparadís està habitat per un fantasma. No? Llavors, hòstia, si posava el castell però no posava el fantasma, era perdre una oportunitat d'or, perquè a més iconogràficament el fantasma queda molt bé amb el gat. Formen part d'un univers gràfic que casa.
4: La memòria, la pèrdua i la identitat són els temes que tracta Soy un gato, una història que va aparèixer quan l'autor passava un molt mal moment.
5: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
4: I la part gràfica arrenca sense color, però a partir d'un capítol canvia.
5: Quan vaig començar a fer un còmic tot meu, vaig posar en blanc i negre. I un amic no deixava d'insistir-me, de però tio, que tu el color és un dels teus punts forts. I mira, el meu amic em va convèncer de fer-ne una color i em vaig conèixer una noia. Va tot junt, no? Va ser com... És ara, és ara.
4: El còmic és tot ell un homenatge als referents d'Oriol Blanc, des del Tintín d'Hergé fins als reconeixibles personatges del mangaka Hayao Miyazaki, passant per Goya o Ramon Casas.

0: Anem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com estan les incidències de les que ens parlava la Clàudia fa tot just un quart d'hora. Clàudia, molt bon dia, digue'ns.
1: Molt bon dia, doncs comencem parlant del transport públic, perquè tal com ja us avançàvem, tenim diverses incidències a Rodalies, demores a la R4, segons Renfe, de 15 minuts a mitjana per una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació, i a la R2 Nord per una incidència ja resolta a la infraestructura que ha afectat les estacions d'Aeroport i el Prat. I atenció també perquè la línia L2 del metro funciona entre Paral·lel i Sagrada Família i entre La Pau i Badalona Pompeu Fabra. No hi ha servei entre Sagrada Família i La Pau. Pel que fa al trànsit, seguim atents perquè segueixen els problemes a la Ronda Litoral, a l'alçada de la Barceloneta, sentit Besòs, on l'avaria d'un vehicle talla un carril des de ja fa estona i provoca cua des de la Zona Franca. Precaució en aquest punt i compte si heu de circular per la G642 a Rupià, al Baix Empordà, perquè un accident ha obligat a tallar la carretera. Ara ja s'està donant pas alternatiu i no provoca problemes greus de circulació. És tot.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: Les temperatures aquesta matinada s'han mantingut o han pujat una miqueta, valors de 4, 3, 2, 6, 7 graus a l'interior, 10 a Lleida, 9 a Girona, i a la costa poc per sobre dels 10 graus, 11, 12, amb aquests 13 a Mataró o 15 al barri del Raval de Barcelona com a valors més elevats. Al Pirineu han desaparegut pràcticament les glaçades, a Prades s'ha arribat a tocar els 0 graus, i a l'Alt Pirineu, zones elevades per sobre dels 2.000 metres, continuen aquests valors sota 0, amb aquests 3 graus sota 0, 8 a Ull o a Cap de Baqueira. Continua el temps insegur, no ens podem refiar del sol, tot i que no és una situació de pluja generals i xàfecs importants de manera general, sí que el temps es mostra dominat per la presència d'algunes nuvolades. Aquest matí, sobretot, entre el delta de l'Ebre i la costa central, podria haver algun petit ruixadet, en principi més variabilitat que pluja, però no es pot descartar, sobretot, insistim, a les comarques associades a la serra litoral, i a partir de migdia tot això donarà pas o donarà el relleu a les nuvolades d'aquesta tarda a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, que és on s'espera que nou els ruixats i les tempestes puguin ser protagonistes. De fet, al voltant, a les comarques al voltant del Prepirineu, torna a haver-hi avisos activats de risc moderat de xàfecs que superin els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora i fenòmens de tempesta fins i tot calamar-se. La situació prevista pels propers dies, demà fluixa el risc de ruixats, pot ser el dia amb menys ruixats de la setmana, i ja de cara al cap de setmana doncs tindrem un dissabte a la tarda amb ruixats, matí encara no, però a la tarda poden haver ruixats generalitzats fins i tot, i de cara a diumenge tornaríem a tenir un episodi de menys xàfecs i de més estabilitat. Un temps segur, típic del mes de maig.
0: Resca Info. Passant gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9.
3: Catalunya al dia.
0: Doncs comencem aquest recorregut per les notícies de proximitat. A la capital catalana, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat una inversió de 415 milions d'euros en 10 anys per a la rehabilitació i regeneració del barri del Besòs i el Maresme. L'acord preveu també la creació d'una societat anònima que actuarà com a òrgan de governança i coordinació. Anna Escura.
4: Amb aquest acord es vol accelerar la rehabilitació d'un parc d'habitatges que es va construir als anys 50 i 60 del segle passat i que està afectat per deficiències molt greus. S'invertiran 415 milions en 10 anys. D'aquests, la Generalitat n'aportarà 15 cada any i l'Ajuntament un total de 265 repartits durant tot el projecte. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
5: Això suposarà la creació d'una oficina especialitzada en el barri que atendrà les peticions d'informació. Això suposarà convenis amb les comunitats per fer inspeccions als edificis. Inspeccionarem 1.500 habitatges i ja hem signat conveni amb 10 comunitats. Això suposarà millorar els processos d'intervenció d'urgència i l'acceleració, com us deia, dels projectes de rehabilitació.
4: Segons l'alcalde, aquest acord garanteix les actuacions a 4.000 habitatges de 200 edificis, cosa que els permetrà arribar a entre 25.000 i 30.000 persones de l'entorn dels barris del Besòs.
5: I ens ha de permetre, a més, que alliberem recursos que han d'anar a barris que també necessiten de la inversió en rehabilitació, com és el cas de la Trinitat Vella, o al barri de la Pau, o acabar, les actuacions estem a l'etapa final, del barri de Canyelles. Tots ells amb característiques similars. Per tant, la inversió central que avui anunciem és la que va al Besòs Maresme, però això també ens permet alliberar recursos que han d'anar a rehabilitació d'altres barris de l'entorn del Besòs.
4: Actualment ja s'està tirant endavant una prova pilot en 192 habitatges de 9 edificis.
0: I ara anem cap a Osona. Elisenda Carrera, la regidora d'Ara Vic, que podria fitxar per Aliança Catalana, es dona de baixa de la formació i continuarà com a regidora no adscrita a l'Ajuntament. Carrera ha pres la decisió després que Ara Vic l'hagi forçat a aclarir el rumor sobre el seu futur polític. La formació li havia reclamat que renovés públicament el seu compromís o que plegués si eren certs els rumors que la situen com a candidata d'Aliança Catalana a les properes municipals. La sortida de l'Hisenda Carrera d'Ara Vic deixarà encara més minoria a l'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcalde Albert Castells, de Junts. Castells li ha retirat les responsabilitats que tenia com a regidora. I el govern i el sector dels bous de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per garantir l'activitat. Administracions, ramaders i penyes taurines van crear al febrer una taula de treball després que el novembre se suspenguessin els últims actes pel brot de dermatosi nodular. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Desinfectar els animals, els camions i les instal·lacions assegura poc contacte també entre els animals o mantenir nets els espais on es fan els actes taurins. Són algunes de les mesures incloses al protocol que han signat les penyes amb la Generalitat, el sector ramader i també els diversos ajuntaments implicats. Xavier Llorac és el vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre.
7: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions. Estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes i desinfectació és, però, bueno, és desinfectar per a evitar també possibles malalties diferents a el que transporten els insectes. No?
6: Amb aquestes recomanacions busquen evitar noves suspensions com les que hi va haver al final de la temporada passada pel brot a la zona de l'Empordà de la dermatologia i nodular contagiosa. El protocol ha sorgit de la taula de treball creada el mes de febrer i que integra administracions al sector taurí i també als ramaders.
0: Anem ara cap a Girona. El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica, que s'ha estancat els últims 3 anys, i per fer-ho incrementa el nombre de dinamitzadors tècnics que donen suport a estratègia i acompanyament. El pla el van presentar ahir a Bescanó el gironès, Laia Claret.
8: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
9: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que, si poden produir-se al costat de casa, tinguin uns circuits curts? És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar la economia i l'ocupació.
8: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
10: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques, han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem, i la gràcia està en que hi hagi unes normes, doncs, que ens ajudin.
8: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
0: I acabarem a Tarragona, on arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60 d'actuacions en diferents punts del nucli del municipi. Clara Chavarría Domingo.
11: El festival que enguany es presenta sota el lema Tot per descobrir compta amb 8 escenaris i espais habilitats pel poble. Allà s'hi podran veure propostes familiars, entre les quals destaca Rigui per Xics, La Tresca i la Verdesca o Divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar que ofereixen grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pissador o Pepet i Marieta. Mentre que l'Ildami ofereix dues sessions d'un concert, entrevista per a escolars de secundària del municipi. Martí Marfà és el director de la FIM.
12: Enguany podem, crec jo, presentar un cartell estel·lar en la secció familiar que inclou tant estrenes de noves produccions de noms consolidats de l'escena familiar com el nou espectacle escolar de Rigui per Xics o el nou espectacle de la Tresca i la Verdesca. També això que us comentava, no? L'aproximació al públic familiar per part d'artistes com l'Ildami, que esmentava, però també Divines, la Núria Andorrà o la Big Band de Granollers.
11: Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com músiques urbanes i pop electrònic, DJs, a més de sons del món i propostes de caire més experimental.
12: Intenta fer un recull de les tendències actuals, que advoca, com sabeu, per la feminització de l'escena, amb un 65% de propostes formades o liderades per dones, i que dona espai també a escenes i identitats minoritzades, i que és una mica altaveu de tot el treball que les antenes de talent i la FIM fem durant tot l'any.
11: Entre els noms, Marfà s'ha referit a Admire, Xenia Caçador o La Publicitat.
3: Esports.
0: Font Serra, ja, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. El PSG de Luis Enrique jugarà la seva segona final consecutiva de la Champions de futbol. Els francesos van empatar ahir a un al camp del Bayern de Múnich i van fer valer el 4-5 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar el PSG a minut 3 i Kane va empatar pel Bayern ja al temps afegit. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions.
14: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual en este momento... Pues...

0: Pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club.
1: I enfrontarà PSG, l'actual campió, amb l'Arsenal de Mikel Arteta. Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, és ara mateix dubte. L'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps el dia 23 a la final d'Oslo. Les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. Pere Romeu, entrenador blaugrana.
2: Si aquest equip, si aquest club, si aquest projecte segueix sent un referent mundial i un model a seguir, evidentment és gràcies a que la nostra afició no falla mai, que seguim omplint l'Spotify Camp Nou les vegades que anem a jugar allà, i això és únic i exclusivament gràcies a tots i totes vosaltres, així que eternament agraït.
1: Els gols del Barça els van fer ahir dos: Clàudia Pina, Vicky López, Carla Júlia i Sidney Chertenley. Al tram final del partit, la central blaugrana Aisha es va lesionar i va deixar l'equip amb 10.
3: 3Cat Info.
1: El Barça d'handbol s'ha classificat per a la final a 4 de la Champions per 8ª vegada consecutiva. Els blaugranes van guanyar i el Nantes francès per 31-21. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
4: Molt content i molt orgullós de l'equip. Estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas pel tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
1: A la final a 8 de la Champions d'hoquei patins, que es disputa a Coimbra, Portugal, l'eliminació del Reus davant el Benfica a la tanda de penals. Els roig i negres van portar el límit a l'equip portuguès, un dels favorits. A partir de la pròrroga van acabar amb empat a 2, gols de Martí Casas i Marc Julià. Sentim l'entrenador del Reus, Jordi García.
5: L'exhibició que ha donat l'equip avui en contra de Benfica a casa seva, perquè això és casa seva a dia d'avui, nosaltres teníem molt pocs aficionats, la demostració que ha fet el Reus és per estar superorgullós del meu equip.
1: Qui debuta avui als quarts de final de la Champions és el Barça d'hoquei patins, que juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares és l'entrenador blaugrana.
6: El Barça té el pes i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la, independentment si tingués 22, 6 o 3.
1: Avui arrenquen les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Uni Girona juga a l'anada a la pista del València, que opta el seu quart títol consecutiu a partir de les 7 de la tarda. L'Ale Laura Quevedo és dubte. Sentim la base de l'Uni, Clara Holm.
7: I expect a very tough...
8: Espero una sèrie de semifinals molt dura i crec que és molt important que juguem bé el primer partit per marcar el to des de l'inici. Hem de jugar físic, estar concentrades, i per nosaltres és molt important defensar bé. Aquestes són les claus.
1: Encara en bàsquet, avui comença Badalona la fase final de la Champions FIBA amb els partits de semifinals a la Laguna, Tenerife, Vilna de Lituània a les 6 de la tarda i Unicaja ECA d'Atenes a les 9 del vespre. Els partits es juguen al Pavelló Olímpic de Badalona. La selecció espanyola femenina de waterpolo tanca la seva participació a la Copa del Món de Rotterdam amb la tercera plaça després de perdre 8-7 contra les anfitriones, als Països Baixos. Recordem que l'equip, format majoritàriament per catalanes, ja havien aconseguit la classificació per a les superfinals de Sydney, que es disputaran el juliol. A la Vuelta a Espanya femenina, avui cinquena etapa de 119 quilòmetres entre León i Astorga, amb dos ports de tercera categoria. L'espluguenca Paula Blasi surt desena a la general a 26 segons de la líder, que ara és la belga Lotte Kopecky, que va guanyar l'etapa d'ahir. La penedesenca Mireia Benito va 27a 50 segons.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs circulació complicada en aquests moments a la 2 a Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona. Hi ha dos carrils tallats a l'accés a la B23 per un accident i cua des de Pallejà. I segueixen els problemes també a la Ronda Litoral a la Barceloneta per un accident que ha passat ja fa una estona. Hi ha un carril tallat direcció Besòs.

0: i cua des de la zona franca.
1: Comença el calendari de vagues convocades pels sindicats que mantenen el pols al govern i que s'allarga fins al 5 de juny. Avui estan cridats a l'aturada els professionals de les escoles bressol públiques i privades. Al migdia hi ha previstes manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

0: Finalment s'ha pogut traslladar a Amsterdam el passatger del creuer Ondius, que ahir es va evacuar del vaixell perquè presentava símptomes de l'antanavirus. L'avió que ahir va arribar a les Canàries va tenir un problema tècnic i fins aquest matí no l'han pogut traslladar a un altre aparell medicalitzat per evacuar-lo. L'Iran podria respondre avui a la proposta dels Estats Units per aturar la guerra. Donald Trump s'ha tornat a mostrar optimista sobre el final del conflicte. Amb aquest nou escenari, les borses recuperen terreny i el preu del petroli atura l'escalada, tot i que el barril Brent continua per sobre dels 100 dòlars. Ucraïna ha atacat aquesta matinada d'objectius a la ciutat russa de Briansk amb un balanç de 13 ferits. A Letònia, l'exèrcit ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat. Les assemblees dels treballadors de recollida d'escombraries de Girona ratifiquen l'acord que posa punt final a la vaga que va començar dilluns. La tornada a la feina s'ha de començar a notar avui amb la retirada de les bosses acumulades als carrers de la ciutat. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a la AP7 per fer avançaments en trams prohibits, segons dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit. La instal·lació de càmeres que fan servir intel·ligència artificial ha permès l'augment en la detecció de les infraccions. I avui s'inaugura el Festival Docs Barcelona, que durant 10 dies projectarà una seixantena de produccions d'arreu del món. L'obertura es farà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El PSG de Luis Enrique es classifica per segon cop consecutiu per a la final de la Champions de futbol després de l'empat a una i al camp del Bayern i fer valer el 5-4 de l'anada. Jugarà la final contra l'Arsenal de Mikel Arteta el 30 de maig a Budapest. Graham Hansen es lesiona muscularment i es dubta per jugar amb el Barça a la final de la Lliga de Campions. Les blaugranes van golejar 5-0 ahir al Llevant i van celebrar el títol de Lliga amb l'afició. El Barça d'handbol jugarà per 8ª vegada consecutiva a la final a 4 de la Champions en superar el Nantes francès 31-21.
0: Aprofiteu el temps del matí, que serà assolellat amb el permís de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: 9:04, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comença el calendari de vagues convocades pels sindicats que mantenen el pols al govern i que s'allargarà fins al 5 de juny. Avui estan cridats a l'aturada els professionals de les escoles bressol públiques i privades que reclamen una reducció de les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. Anem cap a Lleida per Joan Álvarez. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs nosaltres som l'escola Bressol, el Rellotge de Lleida. Això és al costat del Teatre de l'Escorxador, al centre de la capital del Segrià. És una escola Bressol municipal. Aquí venen prop d'una seixantena de nens, però avui em deien que estan funcionant a mig gas i, per tant, es veu, és visible la jornada de vaga. Amb nosaltres la directora de l'escola Bressol, la Dafne Madrid. Dafne, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com va la jornada?
4: Bueno, de moment sembla que tenim bastanta afluència de famílies, però estem en ello.
3: Quants nens i nenes teniu?
4: En total, a l'Escola Bressol del Rellotge som 56 infants amb les seves respectives famílies.
3: I quants més o menys vindran avui o han vingut fins ara?
4: Una trentena.
3: Per tant, les famílies ja no han portat la canalla perquè sabien que hi havia jornada vaga?
4: Sí, sí, sí.
3: I vosaltres esteu funcionant a ple rendiment o es nota també a nivell de treballadores i treballadors la jornada de vaga?
4: Es nota, es nota. Estem reivindicant unes condicions laborals millors, una etapa del 03 que sigui inclusiva, amb garanties, una inclusió amb garanties. Volem també equiparar les ràtios a la Unió Europea, etcètera.
3: Sí, per tant, Com podeu comprovar, estem en directe a l'Escola Bressol i aquí hi ha moviment ara, perquè estan trucant a la porta. En tot cas, recorda'ns això que deies, les quatre reivindicacions més importants. Aquesta és Escola Bressol Municipal i cada ajuntament en té les seves i, per tant, suposo que demaneu que hi hagi mateixes condicions i criteris arreu de Catalunya, no?
4: Nosaltres tenim la sort que depenem de l'Ajuntament de Lleida, i aleshores, per això som Escola Bressol Municipal de la ciutat de Lleida, però volem que totes les escoles Bressol d'arreu de Catalunya pues, tinguem les mateixes condicions laborals. A més, reivindiquem pues, que l'etapa 03 sigui reconeguda com una etapa educativa, que siguem, saps, que no ens reconeguin com a guarderia, que és com comunament ens diuen, sinó com una escola, que és el que al final som. Volem que sigui universal i gratuïta. També volem que això, la inclusió amb garanties a l'escola Bressol, perquè ara mateix, doncs, bueno. I després, equiparar les ràtios a la Unió Europea.
3: Molt bé. Quants treballadors també han fet vaga? Algunes treballadores avui?
4: A nivell de les escoles Bressols municipals no t'ho puc... No t'ho puc notificar encara. Més endavant ja us donaran les dades oficials.
3: Molt bé, doncs que vagi bé aquesta jornada reivindicativa.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies.
3: Doncs això és el que ens deia la directora de l'Escola El Rellotge, l'Escola Bressol Municipal. Recordem que cap a 11:45 hi ha concentració a la plaça Paeria de Lleida i d'allà una manifestació fins a la subdelegació del govern espanyol.
0: Gràcies, Pere Joan, bon dia.
3: Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol ve per el dispositiu que rebrà el creuer en què han mort 3 persones infectades d'antivirus. S'espera que el vaixell arribi entre dissabte i diumenge a Tenerife i que les repatriacions comencin dilluns. Aquest migdia la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuneixen amb el president de les Canàries, que es queixa de desinformació, per coordinar tot el protocol. Anem ara a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. A bord hi viatgen 144 persones de 23 nacionalitats. Hi ha 14 espanyols, entre els quals 5 catalans, que van sortir de Cap Vera i la nit i arribaran al port de la Granadilla a Tenerife entre dissabte i diumenge. Cap té símptomes, segons el govern espanyol, i assegura també la Moncloa que tot s'està preparant perquè no entrin en contacte amb la població un cop siguin a l'illa. Els estrangers aniran als seus països directament i allà seguiran els protocols que estableixi cada estat. En el cas dels espanyols, volaran directament a Madrid en un avió militar i faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de la capital espanyola, que és del Ministeri de Defensa. La ministra Margarita Robles ha destacat, però, que serà una quarantena voluntària.
6: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
5: No se'ls pot obligar, seria privar-los de la seva llibertat de moviment i per això la Moncloa són curosos a l'hora d'explicar-ho. També apunten que no estaran aïllats, sinó en habitacions individuals i que només se'ls aïllarà en unitats d'alt nivell, n'hi ha 8 en aquest hospital, si desenvolupen símptomes. No se sap encara quan durarà la quarantena, tampoc perquè el virus té un període d'incubació de 45 dies. El govern canari s'ha queixat de la manca d'informació i també d'haver acceptat el desembarcament del creuer que ha patit el brot d'antivirus, però la Moncloa intenta calmar-los. No hi ha cap risc. Mònica García, ministra de Sanitat, Fernando Clavijo, president canari.
7: No va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica.
8: No tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. No entendemos a qué obedece.
5: La Moncloa es defensa, acull el vaixell, diu, perquè els ho ha demanat l'OMS. Aquest migdia es farà al Ministeri de Sanitat una reunió presencial entre els ministres de Sanitat i Política Territorial i el president canari per coordinar tot el dispositiu que es fa també d'acord amb les autoritats europees.
0: Estarem pendents. Gràcies, Tània. Fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
0: A l'espera d'una resposta de l'Iran a l'última proposta dels Estats Units, que podria arribar avui mateix, Donald Trump és optimista i ha insistit a dir aquesta matinada que la guerra acabarà aviat. Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà a governador de Geòrgia, Burt Jones. I abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.
9: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Aquestes declaracions de Trump han tingut un impacte econòmic mundial. L'esborrament forces d'arreu del món han rebut amb alces generalitzades les perspectives d'acord. Aquesta matinada els mercats asiàtics també han pujat en força i el preu del petroli Brent, el de referència a Europa, es situa lleugerament sobre els $100. Durant les setmanes de guerra oberta, els contraatacs de l'Iran han generat més destrucció en l'exèrcit nord-americà del que ha admès la Casa Blanca. Segons publica aquesta matinada el Washington Post, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius nord-americans a l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. El diari ha fet un estudi amb fotografies de satèl·lit de les quals ha verificat l'autenticitat. I un altre mitjà, la cadena nord-americana NBC, explica per què Donald Trump ha suspès l'operació Projecte Llibertat que havia de garantir el trànsit naval per Hormuz al cap de poques hores d'haver-lo posat en marxa. Ho va fer per pressions de l'Aràbia Saudita, que amenaçava de restringir el permís a l'exèrcit dels Estats Units per fer servir les seves bases i l'espai aeri. La cadena, que cita funcionaris nord-americans, han volgut conservar l'anonimat. Revela que Trump va parlar per telèfon amb el príncep hereu saudita, que li va expressar el seu malestar per les conseqüències de l'operació militar a l'estret d'Hormuz. I mentrestant, França es prepara per a la missió internacional per protegir el trànsit pacífic de naus per aquest estret i, en paral·lel, exigeix a Washington i a Teheran que deixin la qüestió de l'estret fora de les taules de negociació. París, Isabel Galí.
10: El portaavions Charles de Gaulle ja ha deixat enrere el canal de Suez, camí d'Hormuz. França vol que estigui preparat per iniciar immediatament l'acompanyament de vaixells per l'estret tan bon punt Washington i Teheran garanteixin que no hi haurà més hostilitats. Juntament amb els implicats en aquesta missió, el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Itàlia, exigeix que la navegació hi sigui lliure, sense condicions ni peatges. No volen de cap manera que Hormuz formi part de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Des de l'Elisi han deixat anar una advertència. El món seria molt complicat si s'imposessin peatges a l'estret de Malaca, el de Gibraltar o al canal de la Mànega.
0: Encara en crònica internacional, Rússia assegura haver destruït gairebé 350 drons ucraïnesos en les últimes hores en un dels atacs recents de més envergadura i quan falten només dos dies per la desfilada del Dia de la Victòria que commemora la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Rússia no ha fet cas de l'alto el foc unilateral decretat per Kiev. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va denunciar més de 1.800 violacions d'aquesta treva. Ara tot fa pensar que Ucraïna no respectarà tampoc la treva que Vladimir Putin va anunciar per dissabte, coincidint, com us dèiem, amb aquesta desfilada militar. D'altra banda, l'exèrcit de la República Bàltica de Letònia ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat.
11: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
12: Ara t'explicaré una història.
11: I aquí sentim la Sara.
12: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
11: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: 012. La millor resposta.
14: Confirmat? M'han robat el mòbil.
15: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
14: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
15: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
14: Tens raó.
16: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
13: 3CAT Info.
0: Un quart de 10, fem una pausa per fer un repàs al trànsit i al temps. Equip viari, Clàudia Serra, com estan les coses? Bon dia.
17: Bon dia, doncs en aquests moments circulació complicada a la 2 a Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona, on fins fa pocs minuts hi havia dos carrils tallats a l'accés a la B23 per un accident. Ara ja s'han obert, però precaució en aquest punt perquè segueix el trànsit dens des de Pallejà i segueixen també els problemes a la Ronda Litoral, a la Barceloneta. Hi ha un carril tallat encara a direcció Besòs també per un accident que ha passat a primera hora d'aquest matí. Transport públic, atenció perquè tenim diverses incidències a actives a Rodalies, demores a la R4, segons Renfe, de 15 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura Montcada bifurcació, i a la R2 Nord, també en aquest cas, però per una incidència que ja ha estat resolta entre les estacions d'Aeroport i el Prat. I atenció també a la línia L2 del metro, no funciona entre la Sagrada Família i la Pau.
18: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
19: Comencem aquest dijous encara amb força temps insegur. No ens podem refiar de les estones de sol, d'aquest sol que s'imposa aquest matí a moltes comarques, perquè les nuvolades tornaran a créixer. De fet, aquest matí, des del delta de l'Ebre fins a la costa central, a tota la façana litoral, la serra litoral, hi ha risc de nuvolades que puguin arribar a donar algun petit ruixat. No seria gran cosa, serien molt coses molt puntuals i, en principi, esperem un cel més variable, amenaçador, que no pas pluja. Però poden haver-hi alguns petits ruixadets entre el Camp de Tarragona, Delta de l'Ebre, com dèiem, i costa central. Això a partir de mig matí, migdia, ja n'hi ha una mica de baixa i agafarà el relleu les nuvolades de la tarda que s'esperen més a l'interior, avui sobretot a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, on hi ha avisos al voltant de les comarques del Prepirineu, possibilitat d'algun pedac d'aigua, d'algun xàfec que superi els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora i que puguin haver alguns fenòmens amb tempesta i calamar-se. La resta serà més difícil, amb variabilitat, potser algun roixet a la serra prelitoral del Camp de Tarragona o sobretot a la zona dels ports, però la majoria, els més importants, al nord del país, amb unes temperatures que no han de variar gaire, en general poc per sobre dels 20 graus. Demà podria ser la jornada amb menys ruixat de la setmana, i sembla que dissabte a la tarda, el matí aguantaria força, però a la tarda els ruixats tornarien a generalitzar-se més enllà de l'àrea del Pirineu amb el pas d'una petita pertorbació, i diumenge tornarien a anar de baixa. Per tant, pels propers dies es manté aquest temps típic de maig.
18: 3CAT Info.
0: Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avancen en trams prohibits i 4 al dia per circular en horari prohibit. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança 3CAT Info. L'augment en la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
20: L'any passat es van començar a utilitzar dues càmeres amb intel·ligència artificial a l'AP7 per detectar avançaments prohibits de camions. Això va permetre detectar-ne molts i multiplicar per més de 100 les sancions. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al 2025. Aquest 2026, en el mateix període, han baixat fins a unes gairebé 2.000, una xifra que suposa 21 sancions al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
21: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
20: A més, aquesta Setmana Santa es va fer una feina intensiva per part dels Mossos d'Esquadra per detectar un altre tipus d'infracció que cometen els camions, circular per la P7 durant franges horàries en què ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions hagin estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
21: Un camió podria provocar, no, un accident més greu i també més difícil de resoldre. I per això, doncs, per seguretat i garantir la mobilitat i la fluïdesa del trànsit, és per els principals motius pels quals, doncs, fem aquestes restriccions.
20: La P7 és l'autopista que concentra més pas de camions a Catalunya, uns 25.000 al dia.
0: Encara a Girona s'ha desconvocat la vaga de recollida d'escombraries després que hi la plantilla per ratificar per àmplia majoria el preacord entre l'empresa i els sindicats. L'acord arriba pocs dies abans que la ciutat celebri el temps de flors. Maria Rovira.
22: El preacord el va ratificar un 82% de la plantilla en unes votacions en assemblea en què van participar 169 dels 212 treballadors. L'acord inclou aspectes com la vinculació de l'increment salarial al dels funcionaris amb un 1% addicional aquest 2026, una negociació per pactar nous torns i horaris o la incorporació a plantilla de personal eventual. Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa.
23: Els treballadors han sabut estar a l'alçada, hem desconvocat la vaga quan no ens hem acostat a totes les pretensions que ens hagués agradat com a col·lectiu, però bueno, per responsabilitat també els treballadors han acceptat sortir a treballar.
22: El servei de recollida ja es va reprendre i a la nit, tot i que es trigaran hores a netejar la brossa acumulada. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, va valorar que la negociació hagués arribat a bon port i va demanar celeritat per recuperar la normalitat.
0: El govern i el sector dels bous de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per garantir l'activitat. Administracions, ramaders i penyes taurines van crear al febrer una taula de treball després que al novembre se suspenguessin els últims actes pel brot de dermatosi nodular. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Desinfectar els animals, els camions i les instal·lacions assegura poc contacte també entre els animals o mantenir nets els espais on es fan els actes taurins. Són algunes de les mesures incloses al protocol que han signat les penyes amb la Generalitat, el sector ramader i també els diversos ajuntaments implicats. Xavier Llorach és el vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre.
2: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions, estem parlant de desinfecció i desinsectació, com sabeu, els vectors són els insectes i desinfectació és desinfectar per evitar també possibles malalties diferents a el que transporten els insectes. No?
1: Amb aquestes recomanacions busquen evitar noves suspensions com les que hi va haver al final de la temporada passada pel brot a la zona de l'Empordà de la dermatosi nodular contagiosa. El protocol ha sorgit de la taula de treball creada el mes de febrer i que integra administracions, el sector taurí i també els ramaders.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui s'inaugura el Festival Dogs Barcelona amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. Durant 10 dies es projectaran una seixantena de produccions d'arreu del món en un certamen que s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana, com explica el codirector del festival, Eric Motger.
3: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística des de la perspectiva dels directors i de les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
0: Els documentals es podran veure en mitja dotzena de sales de la ciutat, com el CCCB, el Cinemes Renoir, el Fenomena o la Filmoteca de Catalunya. La restauració de l'església de Sant Francesc a Montblanc, a la Conca de Barberà, ha deixat al descobert una sèrie de pintures policromades del segle XIII. Com que estan ubicades a 18 metres d'altura, l'Ajuntament preveu comprar prismàtics perquè els visitants puguin veure bé tots els detalls. Tarragona, Ricard Buigues.
4: Els restauradors van descobrir aquest petit tresor quan van començar a passar el pinzell per retirar el sutge que s'acumulava a la part superior de l'església. A poc, de forma minuciosa, van anar destapant les pintures policromades de fa més de 700 anys que ara es poden veure per gairebé tot l'enteixinat. El regidor de Cultura, Oriol Pallissó, s'ha fixat en els detalls.
24: Hi ha mènsules que tenen tota la seva cara visible, hi ha alguns escuts, i alguns escuts que es veuen perfectament, i es veu també segurament qui pagava cada capella o cada tram de l'església, no? Llavors hi ha escuts de Montblanc, hi ha escuts del comtat de Barcelona, hi ha escuts doncs, de diferents cases nobiliàries de Montblanc, i per tant això també ens explica una mica de la història del convent.
4: L'església de Sant Francesc fa molts anys que està desacralitzada. Actualment és un centre cultural, abans havia acollit una fàbrica de guix i una destil·leria. La brutícia havia tapat les pintures originals que ara s'han netejat i protegit. Com que estan al sostre, Pallissó diu que tenen previst comprar binocles pels visitants.
24: A 18 metres d'alçada, doncs això es fa gairebé imperceptible als ulls. Per veure-ho, per visualitzar-ho, per imaginar-ho del tot, el que necessitarem doncs, és tenir algun element doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els binocles, o també doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses. No?
4: La recuperació d'aquestes pintures forma part d'un projecte de restauració de l'església i del claustre que ha suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats pels fons europeus. Preveuen tenir enllestits els treballs a finals de mes.
0: El vibrafonista Àngel Pereira, el saxofonista Edu Cabello o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Àngel Pereira ha rebut el Premi a la Trajectòria, és vibrafonista, percussionista, compositor i pedagog. Ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent, Perico Sanbeat o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreres, Montserrat Caballé o Plácido Domingo i ha col·laborat amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El Premi al Jove Talent ha estat per al saxofonista Edu Cabello i acaba de publicar el disc Ventanas, en què fusiona jazz contemporani, hip-hop, improvisació i poesia parlada. L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya considera que aquest àlbum de Cabello és una experiència artística viva i compromesa amb la cultura com a eina de reflexió i resistència. Pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el Premi a l'Impuls de la Música en Viu. L'Associació de Jazz de Sant Vicent dels Horts ha rebut el Premi a l'Associacionisme, l'Escola de Música Moderna de Barcelona, el Premi al Projecte Educatiu. Els Premis de Jazz i Música Moderna també han premiat el segell discogràfic Neutrat i han entregat el Premi Especial de la Junta Directiva a Gerard Quintana.
5: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. El PSG de Luis Enrique jugarà la seva segona final consecutiva de les Champions de futbol. Els francesos van empatar ahir a un al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 4-5 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar al PSG al minut 3 i Kane va empatar pel Bayern ja al temps afegit. I aquesta era la reacció de Luis Enrique, l'entrenador del Paris Saint-Germain, que aspira a guanyar la seva tercera Champions.
7: Es curioso que no hemos podido repetir en toda la temporada el equipo titular de la final de la Champions del año pasado. Aquí en Múnich es increíble. No hemos podido repetir principalmente porque hemos tenido cantidad de lesiones. La temporada, el hecho de no tener muchas vacaciones, ha pasado factura, pero eso también muestra qué tipo de equipo somos.
6: La final de la Champions de futbol masculina jugarà el pròxim dia 30 de maig a Budapest i enfrontarà PSG, l'actual campió, amb l'Arsenal de Mikel Arteta. Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, és ara mateix dubte. L'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps aquest dia 23 a Oslo a la final. Les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. Una de les jugadores, Clàudia Pina, parla del fet de recuperar algunes de les jugadores lesionades per aquesta final de la Champions.
8: L'altre dia crec que va ser un dia de moltes emocions, que al final també a nosaltres després ens costa igual una mica més recuperar, però bueno, estem totes bé, espero que lo de l'Aixa sigui el menys possible, que Caro torni el més abans possible i esperem que siguem totes per la final.
6: I això que deia Clàudia Pina, al tram final de partit, la central de Barça, Aixa, es va lesionar i va deixar l'equip amb 10. El Barça d'handbol s'ha classificat per a la final a 4 de la Champions per 8ª vegada consecutiva. Els blaugranes van guanyar ahir el Nantes francès per 31-21. Ludovic Fàbregas, jugador blaugrana.
9: És el mateix, a Colònia pot passar tot, però nosaltres molt contents per la feina que estem fent. Tenim que seguir endavant, com he dit abans, i ja veurem. Nosaltres podem controlar la nostra feina i tenim que estar concentrat, millorar.
6: A la final a 8 de la Champions d'hoquei patins, que es disputa a Coimbra, Portugal, eliminació del Reus davant el Benfica a la tanda de penals. El roig i negre es van portar al límit a l'equip portuguès, un dels favorits. Partit i pròrroga van acabar amb empatadors, gols de Martí Casas i Marc Julià. Sentim Jordi García, entrenador del Reus.
25: Està molt a prop avui. Felicitar-los per la victòria, però jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que són vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
6: Qui debuta avui als quarts de final de la Champions d'hoquei patins és el Barça, que juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Sergi Llorca, jugador blaugrana.
26: Sí, sabem que són molts anys sense aconseguir la Lliga Europea. Per encara més motiu, doncs, sortir encara amb més ganes. Sabem que els equips portuguesos estan molt ben reforçats i que allà a Portugal serà molt difícil, però anem molt conscienciats, molt motivats per fer les coses bé.
6: Avui arrenquen les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Unigirona juga l'anada a la pista del València, que opta al seu quart títol consecutiu a partir de les 7. L'Ale Laura Quevedo és dubte. I a Badalona comença la fase final de la Champions FIBA de bàsquet amb els partits de semifinals, la Laguna Tenerife Vilna de Lituània a les 6 de la tarda i Unicaja AEK d'Atenes a les 9 del vespre. Els partits es juguen a Pavelló Olímpic de Badalona. En tenis, al Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova passa a la segona ronda després de superar la russa Selegmeteva per 7-5, 5-7 i 6-1.
0: Dos quarts de 10 del matí comença el calendari de vagues convocades pels sindicats d'educació que mantenen el pols al govern i que s'allargarà fins al 5 de juny. Avui ja estan cridats a l'aturada els professionals de les escoles bressol públiques i privades. Finalment s'ha pogut traslladar a Amsterdam al passatge del creuer on hi ha hagut un brot d'antivirus que ahir va arribar en avió a les Canàries, però l'aparell no va poder continuar el viatge. Avui la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuniran amb el president canari, Fernando Clavijo, per continuar preparant l'arribada del creuer a les illes. I l'Iran podria respondre avui a la proposta dels Estats Units per aturar la guerra. Donald Trump s'ha tornat a mostrar optimista sobre el final del conflicte. Amb aquest nou escenari, les borses recuperen terreny i el preu del petroli atura l'escalada. A partir d'ara també us explicarem que Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Bryansk amb un balanç de 13 ferits. A Letònia, l'exèrcit ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat. Hi ha eleccions avui a Escòcia i Gales. Les enquestes pronostiquen una victòria de les formacions independentistes a Gales per primera vegada. A Anglaterra hi ha eleccions municipals en diversos districtes amb un pronòstic de desfeta pels candidats laboristes que podria fer perillar el lideratge de Keir Starmer. I en esports, Montse, protagonisme pel PSG?
6: Doncs sí, que jugarà la final de la Champions de futbol contra l'Arsenal. L'equip de Luis Enrique es classifica per segon cop consecutiu per a la final després de l'empat a 1 ahir al camp del Bayern i fer valer el 5-4 de l'anada.
0: Aprofiteu el temps del matí, que serà solellat amb el permís, això sí, de les boires interiors i dels núvols a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia, els núvols creixeran a totes les zones de muntanya amb ruixats. Ara bé, els ruixats més intensos s'esperen a la Catalunya central i al nord del Pla de Lleida. Dos quarts de 10 i dos minuts.
5: 3CAT Info.
0: Nova vaga al sector de l'educació, com us dèiem. Avui protesten les escoles bressol públiques i privades de Catalunya. Reclamen una reducció de ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La d'avui és la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. Anem cap a Lleida per Joan Álvarez.
10: Bon dia. Som davant l'escola bressol del Rellotge, al centre de Lleida, on a la porta veiem enganxats diversos cartells reivindicatius. Recorda'm, la mobilització la convoca la plataforma 03 de Catalunya i es fa també a l'Estat espanyol, una plataforma que integren una vintena d'entitats. I què demanen? Doncs, per una banda, millorar els sous. Volen cobrar el mateix que cobren els mestres de 3 a 6 anys, que com els de 03 són també d'educació infantil. També demanen reduir les ràtios, i és que diuen que hi ha classes amb un sol mestre i una vintena de nens. Demanen que s'equiparin les ràtios amb la Unió Europea. Més coses, que el govern unifiqui les condicions i els models d'escola bressol, i és que hi ha escoles bressol municipals que depenen de la gestió de cada ajuntament, però també d'altres que són externalitzades, altres que són de la Generalitat. Per tant, reclamen unes pautes generals per a totes. I important també el reconeixement dels 0-3 anys com a etapa educativa, no opcional, sinó obligatòria. Aquí a Lleida, la majoria de les escoles bressol són municipals. N'hi ha 16. I a més de la vaga, a les 12 hi ha convocada manifestacions arreu de Catalunya a les 4 capitals catalanes. Aquí a Lleida es fa a les 12 a la plaça Paeria davant de l'Ajuntament i va fins a la subdelegació del govern espanyol. El sector també ha convocat una nova vaga a Catalunya el 20 de maig i una concentració unitària a Madrid el 23 de maig.
0: El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer que han mort 3 persones infectades d'antivirus. S'espera que el vaixell arribi entre dissabte i diumenge a Tenerife i que les repatriacions comencin dilluns. Aquest migdia la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuniran amb el president de les Canàries, que es queixa de desinformació, per coordinar tot el protocol. Madrid, Tania Tàpia.
11: A bord hi viatgen 144 persones de 23 nacionalitats. Hi ha 14 espanyols, entre els quals 5 catalans que van sortir de Cap Verd ahir a la nit i arribaran al port de la Granadilla a Tenerife entre dissabte i diumenge. Cap té símptomes, segons el govern espanyol, i asseguren que tot s'està preparant perquè no entrin en contacte amb la població un cop siguin a l'illa. Els estrangers aniran als seus països d'origen i allà seguiran els protocols que estableixi cada estat. Els espanyols, en canvi, volaran directament a Madrid en un avió militar i faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de la capital espanyola, que és del Ministeri de Defensa. La ministra Margarita Robles ha destacat, però, que serà una quarantena voluntària.
12: Són persones asimptomàtiques
5: allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntàriament quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
11: No se'ls pot obligar, diu el govern espanyol, seria privar-los de la seva llibertat de moviment, i per això la Moncloa és curosa a l'hora d'explicar-ho. També apunten que no estaran aïllats, sinó en habitacions individuals, i que només se'ls aïllarà en unitats del nivell, n'hi ha 8 en aquest hospital, si desenvolupen símptomes. No se sap encara quan durarà la quarantena, perquè el virus té un període d'incubació de 45 dies. El govern canari, per la seva banda, s'ha queixat de la manca d'informació i també d'haver d'acceptar el desembarcament del creuer que ha patit el brot d'antivirus. Però la Moncloa intenta calmar-los. No hi ha cap risc, asseguren. Mónica García, ministra de Sanitat, Fernando Clavijo, president canari.
12: No va suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica.
13: No tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. No entendemos a qué obedece.
11: La Moncloa es defensa, acull el vaixell, diu, perquè els ho ha demanat l'OMS. Aquest migdia es farà presencialment al Ministeri de Sanitat una reunió entre els ministres de Sanitat i Política Territorial i el president canari per coordinar tot el dispositiu, que es fa també d'acord amb les autoritats europees.
18: 3CAT Info.
0: A l'espera d'una resposta de l'Iran a l'última proposta dels Estats Units, que podria arribar avui mateix, Donald Trump és optimista i insisteix a dir que la guerra contra l'Iran acabarà aviat, ho ha dit aquesta matinada. Trump ho ha assegurat per telèfon en un míting telemàtic del candidat republicà governador de Geòrgia. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president Trump ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord amb l'Iran.

0: petroli Brent, que és el de referència a Europa, se situa lleugerament per sobre dels 100 dòlars. Durant les setmanes de guerra oberta, els contraatacs de l'Iran han generat més destrucció en l'exèrcit nord-americà del que ha admès la mateixa Casa Blanca. Segons publica aquesta matinada al Washington Post, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius dels Estats Units de l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. El diari ha fet un estudi amb fotografies de satèl·lit de les quals ha verificat l'autenticitat. I un altre mitjà, la cadena nord-americana NBC, explica per què Donald Trump ha suspès l'operació Projecte Llibertat, que havia de garantir el trànsit naval per Hormuz al cap de poques hores d'haver-la posat en marxa. Ho va fer per pressions de l'Aràbia Saudita, que amenaçava de restringir el permís a l'exèrcit dels Estats Units per fer servir les seves bases i també el seu espai aeri. La cadena, que cita funcionaris nord-americans que han volgut conservar l'anonimat, revela que Trump va parlar per telèfon amb el príncep hereu saudita, que li va expressar el seu malestar per les conseqüències de l'operació militar a l'estret Hormuz. I el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio, viatja a Roma, on intentarà reconduir les relacions amb el papa. La visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i de declaracions creuades entre el president Trump i Lleó XIV. El papa va criticar públicament la gestió de Trump de la guerra de l'Iran i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors. Rubio arriba avui a Roma i es desplaçarà al Vaticà per reunir-se amb el papa. Demà mantindrà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de tornar cap a Washington. I encara parlant sobre el papa, el bisbat de Barcelona donarà avui més detalls de la visita del pontífex a Catalunya després que hi es confirmés l'agenda. Lleó XIV arribarà el 9 de juny a la capital catalana i en poc més de dos dies visitarà la presó de Cambrians, una parròquia del Raval, i farà un acte multitudinari a l'estadi olímpic de Montjuïc, a més dels actes ja anunciats a Montserrat i la Sagrada Família. El president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el bisbe Joan Planelles, destaca que la visita és significativa en un context de risc pels drets humans.
1: En un moment en què no hi ha referents morals mundials, ens queda el papa Lleó amb tot el que ens explicita, sempre a favor de la dignitat de la persona humana i a favor de la pau del món.
0: Pel president de la Generalitat, Salvador Illa, la visita del papa servirà per demostrar al món que Catalunya està darrere convivència.
2: Catalunya està i estarà sempre al costat del papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones. Mostrarem al món la millor versió de Catalunya.
0: El viatge començarà a Madrid el dia 6 de juny i acabarà a les Canàries el dia 12.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Més qüestions al laborisme del primer ministre britànic, Keir Starmer, s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar en les eleccions locals parcials i a Escòcia i Gales, les primeres des que el partit de Starmer va tornar al poder el juliol de 2024, després de 14 anys a l'oposició. A Escòcia es dona per segura una nova victòria independentista i a Gales, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes si es compleixen les enquestes. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
5: Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès, l'SNP, que ha promès un segon referèndum d'independència. A Gales, els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
5: Aquesta previsible derrota laborista a Gales i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos tornaran a posar a prova el lideratge de Starmer al capdavant del partit i del Regne Unit. Sentim ara Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Ell no sembla que vulgui plegar i, tradicionalment, el Partit Laborista ha trobat molt difícil desfer-se dels líders que no volen marxar. Així,

0: El meu instint em diu que sobreviurà, però només per tenir una altra crisi d'aquí uns mesos.
1: Aquestes eleccions sí que portaran un canvi en el panorama polític britànic, que deixarà d'estar dominat pels laboristes a l'esquerra i els conservadors a la dreta. L'escenari es fragmentarà en 5 partits, a banda dels independentistes, amb un ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK.
2: Molt més a prop de casa arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60ena d'actuacions en diferents punts del nucli del municipi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Jogo amb la pilota,
3: menjo la pilota. El festival que enguany es presenta sota el lema Tot per descobrir compta amb 8 escenaris i espais habilitats pel poble. Allà s'hi podran veure propostes familiars, entre les quals destaca Rigui per Xics, La Tresca i la Verdesca o Divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar que ofereixen grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pissador o Pepet i Marieta. Mentre que l'Ildami ofereix 2 sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Martí Marfà és el director de la FIM.
4: Enguany podem, crec jo, presentar un cartell estel·lar en la secció familiar que inclou tant estrenes de noves produccions de noms consolidats de l'escena familiar com el nou espectacle escolar de Rigui per Xics o el nou espectacle de la Tresca i la Verdesca. També això que us comentava, no? L'aproximació al públic familiar per part d'artistes com l'Ildami, que esmentava, però també Divines, la Núria Andorrà o la Big Band de Granollers.
3: Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com músiques urbanes i pop electrònic, DJs, a més de sons del món i propostes de caire més experimental.
4: Intenta fer un recull de les tendències actuals que advoca, com sabeu, per la feminització de l'escena, amb un 65% de propostes formades o liderades per dones i que dona espai també a escenes i identitats minoritzades i que és una mica altaveu de tot el treball que les antenes de talent i la FIM fem durant tot l'any.
3: Entre els noms, Marfà s'ha referit a Admire, Xenia Caçador o La Publicitat.
2: Els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per Sant Jordi, una mica més que l'any passat, i per tant es confirma la xifra rècord de vendes anunciada aquell mateix dia. Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Més de la meitat dels llibres venuts, gairebé el 55%, eren en català. El gènere més venut va ser la ficció, seguit per la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. També es confirma que Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, va ser el més venut en ficció, però hi ha canvis en la llista dels 5 més venuts. Hi entren Albert Sánchez Pinyol en tercera posició i Agnès Marquès en cinquena. A no ficció es manté al capdavant de la llista el Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. I Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec, contravenint la normativa vigent. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
5: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Doncs així hem arribat a 9:45 del matí. Ens aturem per fer un repàs al trànsit i al temps. Comencem pel trànsit d'aquest viari. Clàudia Serra, bon dia.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè ja s'ha restablert la circulació a la línia L2 del metro entre Sagrada Família i La Pau durant una estona l'interval entre trens, això sí, pot ser superior del que és habitual. Sí que segueixen els problemes a Rodalies i a demores a la R4, segons Renfe, d'uns 15 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i a la R2 Nord per una incidència, en aquest cas ja resolta, a la infraestructura que ha afectat les estacions d'Europa i al Prat. Carreteres, un accident afecta ara la P7 a Santa Perpètua de Mogoda cap a Barcelona. Estarem atents com evoluciona. Ha millorat, això sí, ja la circulació a la 2 a Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona, on aquest matí hi ha hagut un accident, i ja s'ha obert el carril a la Ronda Litoral a la Barceloneta, que estava tallat direcció Besòs per un accident des de primera hora del matí. És tot.
7: El temps.
2: Jofre Genué.
7: Les temperatures aquesta matinada s'han mantingut o han pujat una miqueta, valors de 4, 3, 2, 6, 7 graus a l'interior, 10 a Lleida, 9 a Girona, i a la costa poc per sobre dels 10 graus, 11, 12, amb aquests 13 a Mataró o 15 al barri del Raval de Barcelona com a valors més elevats. Al Pirineu han desaparegut pràcticament les glaçades, a Prades s'ha arribat a tocar els 0 graus, i a l'Alt Pirineu, zones elevades per sobre dels 2.000 metres, continuen aquests valors sota 0, amb aquests 3 graus sota 0, 8 a Ull o a Cap de Baqueira. Continua el temps insegur, no ens podem refiar del sol, tot i que no és una situació de pluges generals i xàfecs importants de manera general, sí que el temps es mostra dominat per la presència d'algunes nuvolades. Aquest matí, sobretot, entre el delta de l'Ebre i la costa central, podria haver algun petit ruixadet, en principi més variabilitat que pluja, però no es pot descartar, sobretot, insistim, a les comarques associades a la serra litoral, i a partir de migdia tot això donarà pas o donarà el relleu a les nuvolades d'aquesta tarda a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, que és on s'espera que de nou els ruixats i les tempestes puguin ser protagonistes. De fet, al voltant, en les comarques al voltant del Prepirineu, torna a haver-hi avisos activats de risc moderat de xàfecs que superin els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i fenòmens de tempesta fins i tot calamar-se. La situació prevista pels propers dies, demà fluixa el risc de ruixats, pot ser el dia amb menys ruixats de la setmana, i ja de cara al cap de setmana, doncs, tindrem un dissabte a la tarda amb ruixats, matí encara no, però a la tarda poden haver ruixats generalitzats, fins i tot, i de cara a diumenge tornaríem a tenir un episodi de menys xàfecs i de més estabilitat. Un temps segur, típic del mes de maig.
2: Amb els ulls posats al Golf Pèrsic i l'Iran, hi ha una altra regió del planeta que ocupa les agendes dels governs del món. És l'Àrtic. Després de la Guerra Freda, es va arribar a un consens per protegir l'Àrtic de les lluites geopolítiques globals i mantenir-lo com un espai de cooperació científica. La guerra d'Ucraïna, però, va capgirar aquest consens.
8: Redacció oberta.
2: Viatgem ara fins a l'Àrtic de Noruega, que fa frontera amb Rússia, i en concret a Svalbard, un arxipèlag remot i l'únic territori de l'OTAN, de fet, on hi ha assentaments russos. És el tema d'un nou episodi del podcast Mapa Mundi, que ja podeu escoltar a 3cat.info. En parlem amb la Cèlia Cernades. Cèlia, bon dia.
9: Bon dia, Carme.
2: Abans de viatjar a Svalbard, expliquem per què l'Àrtic és ara l'objecte d'ambició de les potències.
9: Sí, doncs mira, el detonant és l'impacte del canvi climàtic que està afectant l'Àrtic, de fet, més que qualsevol altre lloc del món. I això provoca un desgel progressiu, no del casquet polar, que és una superfície congelada de 2,8 milions de quilòmetres quadrats, és enorme, el que seria el casquet polar, però el que es va desgelant són les rutes marítimes paral·leles als països amb costa àrtica, que van des de Rússia fins al Canadà. I això, doncs, està obrint infinites possibilitats, almenys sobre el paper, en diversos àmbits, des del transport marítim, que serviria aquesta ruta per evitar punts tan vulnerables com l'Estret d'Hormuz, fins a l'explotació de nous recursos fòssils i minerals, amb l'impacte ambiental que tot això comportaria, evidentment, no?, sobre la biodiversitat, sobre la fauna marina, etc. La primera potència que està movent fitxa ja fa temps és Rússia, però també hi estan interessades, doncs, la Xina, els Estats Units, amb Donald Trump, o fins i tot Corea del Sud, que vol convertir el port de Busan en el Singapur de l'Àrtic.
2: Viatgem, doncs, fins a Noruega. Per què Noruega, Cèlia?
9: Doncs mira, Noruega fa frontera al nord amb la península de Kola, que és una península russa, i una península Moscou ja fa temps que té flota de submarins i té míssils de llarg abast i té estocs nuclears. Per tant, podem dir que Noruega, que no és de la Unió Europea, però sí és de l'OTAN, és com una mica la guardiana d'aquesta frontera nord de l'OTAN, i en aquest sentit afronta una realitat molt complicada. Per això, per fer el mapa mundi, vam viatjar fins a Tromsø, que és la capital de l'Àrtic noruec, i allà em vaig trobar amb aquesta periodista que ara sentirem, Maya Søytteridge, que viu a la ciutat i és analista del diari noruec Dagsavisen.
10: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
9: Per tant, a Noruega, com sentíem, s'està percebent una nova guerra freda entre Occident i Rússia, i per això aquest país nòrdic, Noruega, ha incrementat el seu pressupost en defensa, està enviant noves brigades militars al nord del país i també noves armes més pesants en col·laboració amb Suècia i amb Finlàndia. Per tant, podem dir que el nord d'Europa, el nord de Noruega, s'està militaritzant.
2: Anem ara a Svalbard. Explica'ns què hi passa allà.
9: Sí, és la segona parada que fem al Mapamundi. Svalbard és un arxipèlag molt remot i inhòspit, està enmig, literalment, de l'Àrtic, 1.000 quilòmetres al nord de Noruega i 1.300 quilòmetres al sud del Pol Nord. De fet, el seu principal nucli urbà, que funciona com a capital, es diu Longyearbyen, és la localitat de més de 1.000 habitants que està situada més al nord del món, de tot el planeta. És un lloc de natura imponent, el 60% són glaceres, i té 80 dies de nit polar tancada, sense cap llum. Té ossos polars, té rens i té, sobretot, aquesta natura imponent en estat pur. Ha estat històricament un arxipèlag extractiu, és a dir, hi anaven exploradors, es va descobrir el segle XVI, i caçadors, balenes, morses, rens... Després ha estat un indret miner de mineria de carbó important i ara s'ha enfocat sobretot al turisme.
11: Some people like to say it's,
12: molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. Svalbard té també una natura única, és el lloc per venir a veure la singularitat de la natura de l'Àrtic. I després Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
2: Entenc, Sàlia, que per això Svalbard, no?
9: Exacte. El que sentíem era el director del Museu d'Svalbard, Eystein Markusson, que una mica ens definia el perquè de... per què Svalbard comença a estar una mica en boca de tothom, per què fins i tot hi ha qui diu que podria ser una nova Crimea, ho diu el periodista italià Marcio Minen, que és un periodista especialitzat en Àrtic, que té un llibre que es diu Guerra Blanca, i ell vaticina que hi ha certs trets únics d'Svalbard que el fan, diguem, un punt que tothom ja estarà pendent en els pròxims temps. Per tant, es tracta una mica d'avançar-se. A més, Svalbard està regit per un tractat únic al món. És un tractat del 1920 que cedia Svalbard a Noruega, però que també estipula que tothom que firmi aquest tractat pot accedir a l'explotació dels seus recursos naturals. Llavors, mentre Svalbard va ser un indret miner, no hi havia massa interès, però amb la perspectiva del degel, cada cop hi ha més països que volen signar aquest tractat per la potencialitat d'explotar els seus recursos naturals. I en aquest sentit, l'últim país que ha firmat el tractat han estat els Emirats Àrabs Units fa tot just uns dies, en plena guerra d'Iran.
2: Ara bé, hi ha altres raons, Sàlia, que el fan únic.
9: Sí, també és perquè a Svalbard hi ha dos pobles russos dins de l'OTAN, és a dir, és l'únic territori de l'OTAN on hi ha assentaments russos. Són dos pobles miners, un d'ells és un poble fantasma, Pyramiden, però l'altre està en funcionament, es diu Barentsburg, i està presidit per una creu ortodoxa, hi ha un bust de Lenin, i viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Per tant, en certa manera és com Rússia dins de l'OTAN. I després de la invasió d'Ucraïna, el 2022, l'oficina de turisme de Svalbard va tallar relacions amb Barentsburg. Per tant, ara només s'hi pot arribar amb moto d'hivern, amb moto de neu a l'hivern i a través d'una companyia de turisme russa que té seu a Moscou. Per tant, és un lloc molt peculiar perquè també a la capital, a Longyearbyen, hi ha una comunitat de més d'un centenar d'ucraïnesos i de russos dissidents. I en aquest sentit vam parlar amb Elena Helsengrin, que és russa i ucraïnesa, té passaport rus, però es va criar a Ucraïna, viu a Svalbard des de fa 15 anys, i amb la situació actual de guerra i de confrontació entre Rússia i Occident, viu amb el cor dividit.
13: I love to stay here. Però m'agrada ser aquí. He viscut aquí durant els últims 15 anys i he treballat a l'hotel durant 13 anys. Tinc amics russos aquí, que van marxar de Barentsburg quan va esclatar la guerra perquè estaven en contra de tot. I després vaig agafar noies ucraïneses per treballar aquí. Així que sí, tinc amics russos que estan contra la guerra i contra Putin.
2: Curiositats de Svalbard?
9: Doncs mira, no s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els empeny cap amunt, per tant, se'ls ha d'enterrar a Noruega o bé incinerar-los. Als límits del nucli urbà hi ha senyals de prohibit continuar per la presència d'ossos polars, allà sí que hi ha ossos polars, són depredadors perillosos i per això la població local o els guies turístics sempre surten armats amb rifles.
2: I què pot passar amb aquest arxipèlag, Sàlia?
9: Doncs mira, resumint, Svalbard podríem dir que és un lloc estratègic enmig de totes les rutes àrtiques, marítimes, i amb un potencial de recursos enorme, i amb Rússia, que ja hi té un peu. Per tant, Noruega està veient com el seu control sobre l'arxipèlag disminueix, ja que a les illes cada cop hi viuen més habitants d'altres països, en una mena de planeta en miniatura, i com deia, hi ha experts que arriben a dir que podria ser una nova Crimea, o fins i tot la Groenlàndia de Vladimir Putin. És a dir, Donald Trump vol Groenlàndia, doncs Vladimir Putin podria dir, doncs jo vull Svalbard. Això ja ho veurem, el temps ho dirà.
2: Sàlia Sarnades, gràcies i molt bon dia.
9: Bon dia.
8: Esports.
2: Montserrat Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions de futbol, la Champions masculina, el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique va empatar ahir a 1 al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 4-5 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar el PSG a minut 3 i Kane va empatar pel Bayern ja al temps afegit. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions contra l'equip de Mikel Arteta.
14: Entre Miquelito i Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
11: Doncs és la segona final consecutiva per al Paris Saint-Germain. Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, és ara mateix dubte. L'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps a la final del dia 23 a Oslo. Les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició Alexia Putellas, capitana blaugrana.
15: Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip. I així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
11: Per cert, el Barça negocia el retorn de Martina Fernández. A falta encara d'acord, el club treballa pel fitxatge de la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. El Barça d'handbol s'ha classificat per a la final a 4 de la Champions per 8ª vegada consecutiva. Els blaugranes van guanyar ahir el Nantes francès per 31-21. Carlos Ortega, entrenador blaugrana.
16: Ben dit que hem de fer a defensa en el pivot i dependent de qui anava a llançar o a jugar l'un contra un. Jo crec que Ludo ha estat magistral a la defensa.
11: A la final a 8 de la Champions d'hoquei patins que es disputa a Coimbra, a Portugal, eliminació del Reus davant el Benfica i a la tanda de penals. Els roig i negres van portar al límit l'equip portuguès, un dels favorits. Partit i pròrroga van acabar amb empat a 2, gols de Martí Casas i Marc Julià. Joan Salvat és jugador del Reus.
17: Ells se senten còmodes aquí, estan a una hora de casa. La pista és portuguesa i es nota, clar, òbviament necessitàvem uns minuts d'adaptació. No volíem encaixar, però hem encaixat. Però bueno, és que després ho hem compensat i hem anat agafant ritme i creient-nos-ho, perquè és que era el que teníem plantejat. Sabíem que passaria això i al final s'ha notat que hem competit de tu a tu.
11: Qui debuta avui als quarts de final de la Champions d'hoquei és el Barça, que juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares, entrenador blaugrana.
18: Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells del seu equip estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours.
8: Trescat Info.

0: Comença el calendari de vagues en l'educació convocades pels sindicats que mantenen el pols al govern i que s'allargarà fins al 5 de juny. Avui estan cridats a l'aturada els professionals de les escoles bressol públiques i privades. Al migdia hi ha previstes manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Finalment s'ha pogut traslladar a Amsterdam el passatger del creuer, on hi ha hagut un brot d'antivirus que hi va arribar en avió a les Canàries, però l'aparell no va poder continuar el viatge. Avui la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuniran amb el president canari, Fernando Clavijo, per continuar preparant l'arribada del creuer a les illes. El preu del petroli torna a baixar dels $100 al barril de Brent davant l'expectativa d'un acord pròxim entre els Estats Units i l'Iran. Trump s'ha tornat a mostrar optimista, mentre Teheran continua analitzant l'última proposta nord-americana per posar fi al conflicte. Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Briansk, amb un balanç de 13 ferits. A Letònia, l'exèrcit ha informat que, aquesta matinada, dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 per fer avançaments en trams prohibits, segons dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit. La instal·lació de càmeres que fan servir intel·ligència artificial ha permès l'augment en la detecció d'aquestes infraccions. Arriba a judici un cas pioner a l'Estat per maltractament animal en uns laboratoris. Es va fer públic uns vídeos que es va fer virals i que havia gravat una treballadora dels laboratoris madrilenys Vivotecnia, on es veien conductes cruels contra els exemplars més enllà de les accions vinculades a aquesta investigació. I avui s'inaugura el Festival Dogs Barcelona, que durant 10 dies projectarà una 60 de produccions d'arreu del món. L'obertura es farà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. Avui engega també una nova edició del FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Fins a un 90% de la 60 d'actuacions programades fins diumenge són estrenes.
1: Esports.
2: PSG Arsenal, final de la Champions masculina de futbol. Els francesos van empatar 1 ahir al camp del Bayern i van fer valer el 5-4 de l'anada. El PSG juga la segona final consecutiva. Graham Hansen es lesiona muscularment i es dubta per jugar amb el Barça a la final de la Champions. El club negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. El Barça d'handbol serà la final a 4 de la Champions per 8a vegada consecutiva després de guanyar ahir el Nantes francès 31-21. Avui, quarts de final de la Champions d'hoquei patins. Barça Sporting de Portugal a les 8 del vespre i semifinals d'anada de la Lliga Femenina de Bàsquet. València Unigirona a les 7.
0: Ens queda el titular del temps. Les nuvolades creixeran arreu del país sense descartar algun ruixat entre la serra litoral i prelitoral del centre i el sud del país. Les més importants les esperem a partir del migdia i a la tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats localment amb tempesta i calamarsa. Les temperatures avui es mantenen estables.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. La plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats de les escoles bressol, convoca avui una jornada de vaga i mobilitzacions. Denuncien condicions laborals precàries i desigualtats en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals. També reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga convocades al sector del 03 i s'emmarquen al calendari de les 17 aturades convocades pels sindicats de l'ensenyament fins a finals d'aquest curs. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: A l'escola Bressol Municipal El Rellotge de Lleida hi ha una 60 d'infants i avui, amb la jornada de vaga, està funcionant a mig gas. Acullen al voltant d'una 30. Per tant, el seguiment entre els infants seria del 50%. Entre les reivindicacions, per exemple, l'equiparació entre tots els convenis de les escoles Bressol catalanes o el que ens deia la directora d'aquesta escola Bressol, la Dafne Madrid.
5: I després a Lleida també pots desplegar la inclusió amb garanties. Tenim infants amb necessitats educatives que després passen a l'etapa del 3-6 o primària, ¿vale? I nosaltres aquí els tenim, pues, per exemple, pues, sense vetlladora, etc. I quan passen a l'escola ja la tenen. Aleshores, volem una inclusió, això, amb garanties.
4: Recordem que cap a 3:15 hi ha una concentració prevista a la plaça Paeria de Lleida davant de l'Ajuntament i després una manifestació que recorrerà, que anirà fins a la subdelegació del govern espanyol.
0: Doncs seguirem totes aquestes protestes que començaran de cara al migdia. I ara marxem cap a Madrid. El govern espanyol prepara el dispositiu que rebrà el creuer en què han mort 3 persones infectades d'antivirus. S'espera que el vaixell arribi entre dissabte i diumenge a Tenerife i que les repatriacions comencin dilluns. Aquest migdia, la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuneixen amb el president de les Canàries, que es queixa de desinformació per coordinar tot el protocol. Tania Tàpia.
1: A bord hi viatgen 144 persones de 23 nacionalitats. Hi ha 14 espanyols, entre els quals 5 catalans que van sortir de Cap Verd ahir a la nit i arribaran al port de la Granadilla a Tenerife entre dissabte i diumenge. Cap té símptomes, segons el govern espanyol, i asseguren que tot s'està preparant perquè no entrin en contacte amb la població un cop siguin a l'illa. Els estrangers aniran als seus països d'origen i allà seguiran els protocols que estableixi cada estat. Els espanyols, en canvi, volaran directament a Madrid en un avió militar i faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de la capital espanyola, que és del Ministeri de Defensa. La ministra Margarita Robles ha destacat, però, que serà una quarantena voluntària.
6: Aunque son personas asintomáticas, allí en el Hospital Militar de Defensa, los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena.
1: No se'ls pot obligar, diu el govern espanyol, seria privar-los de la seva llibertat de moviment i per això la Moncloa és curosa a l'hora d'explicar-ho. També apunten que no estaran aïllats, sinó en habitacions individuals i que només se'ls aïllarà en unitats d'alt nivell, n'hi ha 8 en aquest hospital, si desenvolupen símptomes. No se sap encara quan durarà la quarantena perquè el virus té un període d'incubació de 45 dies. El govern canari, per la seva banda, s'ha queixat de la manca d'informació i també d'haver d'acceptar el desembarcament del creuer que ha patit el brot d'antivirus. Però la Moncloa intenta calmar-los. No hi ha cap risc, asseguren. Mónica García, ministra de Sanitat, Fernando Clavijo, president canari.
7: No va suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica.
8: No tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. No entendemos a qué obedece.
1: La Moncloa defensa acull el vaixell, diu, perquè els ho ha demanat l'OMS. Aquest migdia es farà presencialment al Ministeri de Sanitat una reunió entre els ministres de Sanitat i Política Territorial i el president canari per coordinar tot el dispositiu, que es fa també d'acord amb les autoritats europees.
0: Més notícies. El preu del petroli Brent ha tornat a baixar lleugerament dels $100 al barril davant els últims anuncis de Donald Trump, que s'ha tornat a mostrar optimista sobre les converses amb l'Iran. Teheran està estudiant l'última proposta dels Estats Units i està previst que faciliti la seva resposta en les pròximes hores als mediadors pakistanesos. El president nord-americà ha dit aquesta matinada que la guerra acabarà aviat. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units ha finalitzat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'aquest acord.
9: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Justament el Washington Post ha publicat que durant les setmanes de guerra oberta els contraatacs de l'Iran han generat més destrucció a l'exèrcit nord-americà del que ha admès la Casa Blanca. D'acord amb el d'un estudi del diari amb fotografies de satèl·lit, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, també casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. Mentrestant, al front del Líban, Israel manté els seus atacs després d'haver bombardejat ahir per primer cop Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril, que van causar més de 350 morts. L'objectiu va ser un alt dirigent de Hezbollah. A les últimes hores han mort almenys 11 libaneses. A més, l'exèrcit israelià ha confirmat que diversos dels seus soldats van resultar ferits, un d'ells molt greu, en combat amb la milícia xiïta. I Rússia assegura haver destruït gairebé 350 drons ucraïnesos a les últimes hores en un dels atacs recents de més envergadura i quan falten 2 dies per a la desfilada del Dia de la Victòria, que commemora la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Rússia no ha fet cap alto al foc unilateral decretat, no ha fet cas, volíem dir, de l'alto al foc unilateral decretat per Kiev. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va denunciar més de 1.800 violacions d'aquesta treva i ara tot fa pensar que Ucraïna tampoc respectarà la treva unilateral que Vladimir Putin va anunciar per dissabte, coincidint amb aquesta desfilada militar. D'altra banda, l'exèrcit de la República Bàltica de Letònia ha informat que aquesta matinada 2 drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a casa nostra. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana camions a l'AP7 que avancen en trams prohibits i 4 al dia per circular en horari prohibit. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança 3CAT Info. L'augment en la detecció de les infraccions està possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Pereira.
10: L'any passat es van començar a utilitzar dues càmeres amb intel·ligència artificial a la P7 per detectar avançaments prohibits de camions. Això va permetre detectar-ne molts i multiplicar per més de 100 les sancions. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al 2025. Aquest 2026, en el mateix període, han baixat fins a unes gairebé 2.000, una xifra que suposa 21 sancions al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
11: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
10: A més, aquesta Setmana Santa es va fer una feina intensiva per part dels Mossos d'Esquadra per detectar un altre tipus d'infracció que cometen els camions, circular per la P7 durant franges horàries en què ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions hagin estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
11: Un camió podria provocar, no, un accident més greu i també més difícil de resoldre. I per això, doncs, per seguretat i garantir la mobilitat i la fluïdesa del trànsit, és per els principals motius pels quals, doncs, fem aquestes restriccions.
10: La P7 és l'autopista que concentra més pas de camions a Catalunya, uns 25.000 al dia.
0: I us ho dèiem en titulars, en marxa el judici per maltractament animal dels laboratoris madrilenys de Vivotecnia. El cas, pioner a l'Estat, es va fer públic arran dels vídeos que va enregistrar una treballadora on es veien conductes cruels que l'acusació relaciona directament amb maltractament animal. Madrid, Cristian Roldán.
12: A l'audiovisual publicat per una ONG del Regne Unit es veia com els tècnics de laboratori mobilitzaven micos agafant-los per les extremitats i es feien procediments dolorosos sense anestèsia a diferents animals. Per aquest motiu, diferents ONGs animalistes com ara FADA i Ànima Naturalis i el partit PACMA, van denunciar els fets com maltractament animal injustificat. Asseguren que es tracta d'un cas pioner a tot l'Estat, ja que cap jutge s'ha pronunciat abans sobre aquest tipus de pràctiques a l'experimentació amb animals. Aida Gascón és la directora de l'organització Ànima Naturalis.
13: Aquest fet ha passat a altres països, com Alemanya, Londres, però aquí a Espanya doncs, encara no s'havia, diguéssim, jutjat per aquests fets tan horribles.
12: Al banc dels acusats s'asseuen els dos tècnics de laboratori que haurien dut a terme aquestes pràctiques. No es pot acusar l'empresa dels fets perquè el codi penal que hi havia vigent quan es van produir entre els anys 2018 i 2021 no recollia responsabilitat penal per a les persones jurídiques, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
14: En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
12: En tot cas, Vivotecnia sí que podria ser sancionada econòmicament com a responsable subsidiària dels fets. El judici s'allargarà durant tota la jornada d'avui i demà continuarà amb la declaració dels dos acusats.
0: Un parell de minuts mal comptats i arribarem a un quart d'onze. La construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda l'entrada en vigor de la segona fase del tall de l'R3 per desdoblar la via entre Parets i la Garriga, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquesta segona fase, prevista entre aquest mes de maig i el gener de l'any que ve, ha de poder escurçar el tram tallat i limitar-lo entre les estacions de Mollet, Santa Rosa, o potser Parets, i la Garriga, però encara no s'ha anunciat la data ni s'ha explicat com es retocarà el pla alternatiu de transport a les plataformes d'usuaris. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància de poder entrar en aquesta segona fase per recuperar el màxim possible de servei.
15: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
0: Les obres de duplicació de la via entre Parets i la Garriga, que van començar l'octubre de l'any passat, s'han d'acabar el gener de l'any que ve i comporten una inversió de 140 milions d'euros. Mobilitzen una seixantena d'autocars que presten un servei alternatiu des de Vic, Centelles o la Garriga fins a Fabra i Puig, a Barcelona. Els usuaris denuncien el retard acumulat.
15: I no acceptem cap retard en aquestes obres, que ja porten 2 anys de retard de per si. I sabem que hi ha hagut alguns imprevistos, un mur que va caure a Montcada Bifurcació però el 6 de març, també es van deixar robar catenària a trams ben adjacents a les obres.
0: Fora dels problemes per acabar el mur a Montcada, la resta d'obres avancen, segons el previst, a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i a diversos passos elevats i inferiors, segons ha explicat a 3CAT Info fonts ferroviàries. Doncs seguim parlant de mobilitat de la més immediata. Sapiguem com se circula aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
16: Bon dia. Atenció si heu de circular per la P7 perquè un accident a Santa Perpètua de Mogoda, sentit sud cap a Barcelona, provoca cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet. Precaució en aquest punt on hi ha un carril tallat. I destaquem també que a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona, també hi ha un carril tallat per un accident, tot i que no veiem que provoqui problemes greus de circulació. Transport públic, recordem que la línia L2 del metro ja funciona en la seva totalitat. Sí que segueixen els problemes a Rodalies. Hi ha demores a la R4 d'uns 15 minuts, segons Renfe de Mitjana, per una incidència a la infraestructura a Montcada bifurcació. És tot de moment.
3: El temps.
0: Crònica del Jofre, Genué.
17: Comencem aquest dijous encara amb força temps insegur. No ens podem refiar de les estones de sol, d'aquest sol que s'imposa aquest matí a moltes comarques, perquè les nuvolades tornaran a créixer. De fet, aquest matí, des del delta de l'Ebre fins a la costa central, a tota la façana litoral, la serra litoral, hi ha risc de nuvolades que puguin arribar a donar algun petit ruixat. No seria gran cosa, serien molt coses molt puntuals i, en principi, esperem un cel més variable, amenaçador que no pas pluja. Però poden haver-hi alguns petits ruixadets entre el Camp de Tarragona, delta de l'Ebre, com dèiem, i costa central. Això a partir de mig matí i migdia ja n'hi ha una mica de baixa i agafarà el relleu les nuvolades de la tarda que s'esperen més a l'interior, avui sobretot a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, on hi ha avisos al voltant de les comarques del Prepirineu, possibilitat d'algun pedac d'aigua, d'algun xàfec que superi els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora i que puguin haver alguns fenòmens amb tempesta i calamar-se. La resta serà més difícil, en variabilitat, potser algun ruixet a la serra prelitoral del Camp de Tarragona o sobretot a la zona dels ports, però la majoria, els més importants, al nord del país, amb unes temperatures que no han de variar gaire, en general poc per sobre dels 20 graus. Demà podria ser la jornada menys ruixats de la setmana i sembla que dissabte a la tarda, el matí aguantaria força, però a la tarda els ruixats tornarien a generalitzar-se més enllà de l'àrea del Pirineu amb el pas d'una petita pertorbació i diumenge tornarien a anar de baixa. Per tant, pels propers dies es manté aquest temps típic de maig.
3: Tresca Info. Vols estudiar una enginyeria?
18: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
19: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
18: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
20: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
22: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
23: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
24: Sóc el Risto Mejide.
25: Sóc l'Álvaro Morte.
21: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
26: Amb tots vosaltres, Jordi González.
21: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart d'onze, continuem. Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per a la direcció del centre, com també ho han fet el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec, contravenint la normativa vigent. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
27: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
0: Per a aquesta entitat, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, afegeixen que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents a la garantia dels drets lingüístics. I avui s'inaugura el Festival Docs Barcelona amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista sota el règim islamista iranià. Durant 10 dies es projectaran una seixantena de produccions d'arreu del món en un certamen que s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana. Ho explica el seu codirector, Eric Mutger.
2: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi han històries molt locals i hi han històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
0: Els documentals es podran veure en mitja dotzena de sales de la ciutat, com el CCCB, els Cinemes Renoir, el Fenòmena o la Filmoteca de Catalunya. I arrenca també la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una seixantena d'actuacions en diferents punts del nucli d'aquest municipi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Jugo un blanc pilota,
4: menjo la pilota. El festival que enguany es presenta sota el lema Tot per descobrir compta amb 8 escenaris i espais habilitats pel poble. Allà s'hi podran veure propostes familiars, entre les quals destaca Rigui per Xics, La Tresca i la Verdesca o Divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar que ofereixen grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pissador o Pepet i Marieta. Mentre que l'Ildami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Martí Marfà és el director de la FIM.
5: Enguany podem, crec jo, presentar un cartell estel·lar en la secció familiar que inclou tant estrenes de noves produccions de noms consolidats de l'escena familiar com el nou espectacle escolar de Rigui per Xics o el nou espectacle de la Tresca i la Verdesca. També això que us comentava, no? L'aproximació al públic familiar per part d'artistes com l'Ildami, que esmentava, però també Divines, la Núria Andorrà o la Big Band de Granollers.
4: Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com músiques urbanes i pop electrònic, DJs, a més de sons del món i propostes de caire més experimental.
5: Intenta fer un recull de les tendències actuals que advoca, com sabeu, per la feminització de l'escena, amb un 65% de propostes formades o liderades per dones i que dona espai també a escenes i identitats minoritzades i que és una mica altaveu de tot el treball que les antenes de talent i la FIM fem durant tot l'any.
4: Entre els noms, Marfà s'ha referit a Admire, Xenier Caçador o La Publicitat.
0: I ens quedem a les comarques de Tarragona. La restauració de l'església de Sant Francesc a Montblanc, a la Conca de Barberà, ha deixat al descobert una sèrie de pintures policromades del segle XIII. Com que estan ubicades a 18 metres d'altura, l'Ajuntament preveu comprar prismàtics perquè els visitants puguin veure bé tots els detalls. Ricard Buigas.
6: Els restauradors van descobrir aquest petit tresor quan van començar a passar el pinzell per retirar el sutge que s'acumulava a la part superior de l'església. A poc, de forma minuciosa, van anar destapant les pintures policromades de fa més de 700 anys que ara es poden veure per gairebé tot l'enteixinat. El regidor de Cultura, Oriol Pallissó, s'ha fixat en els detalls.
7: Hi ha mènsules que tenen tota la seva cara visible, hi ha alguns escuts, i alguns escuts que es veuen perfectament, i es veu també segurament qui pagava cada capella o cada tram de l'església, no? Llavors hi ha escuts de Montblanc, hi ha escuts del comtat de Barcelona, hi ha escuts doncs, de diferents cases nobiliàries de Montblanc, i per tant això també ens explica una mica de la història del convent.
6: L'església de Sant Francesc fa molts anys que està desacralitzada. Actualment és un centre cultural, abans havia acollit una fàbrica de guix i una destileria. La brutícia havia tapat les pintures originals que ara s'han netejat i protegit. Com que estan al sostre, Pallissó diu que tenen previst comprar binocles pels visitants.
7: A 18 metres d'alçada, doncs això es fa gairebé imperceptible als ulls. Per veure-ho, per visualitzar-ho, per imaginar-ho del tot, el que necessitarem doncs, és tenir algun element doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els binocles, o també doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses. No?
6: La recuperació d'aquestes pintures forma part d'un projecte de restauració de l'església i del claustre que ha suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats pels fons europeus. Preveuen tenir enllestits els treballs a finals de mes.
0: I estrena ahir del firmament una proposta teatral dirigida per Gara Roda a partir del text de la dramaturga britànica Lucy Kirkwood, protagonitzada per Sílvia Abril, que interpreta una de les dones d'un jurat popular que hauran de decidir el destí de l'acusada. Ho ha vist la Montse Pujol.
22: Ambientada originalment a Anglaterra rural del segle XVIII, l'adaptació de Gara Roda trasllada l'acció a Catalunya, a les Guilleries. El firmament explica la història d'una dona acusada d'un crim brutal i condemnada a mort que en el darrer moment afirma estar embarassada. Aquesta declaració podria ajornar la seva execució i per resoldre-ho es forma un jurat popular format només per dones que haurà de decidir el destí de l'acusada determinant si diu la veritat o no. La directora Gara Roda ha explicat a Catalunya Ràdio per què va triar el text de la dramaturga britànica.
1: El fet que explica una història a través de 14 veus femenines i una veu masculina, i que cada una té la seva pròpia identitat i que, per tant, com a espectadora, tens el privilegi de viure aquesta història a través de 14 visions diferents, de 14 mirades diferents, 14 experiències diferents, i això és un privilegi que és molt difícil de veure sobre un escenari.
22: Sílvia Abril destaca en la seva interpretació d'una de les dones que formen el jurat popular en aquest muntatge on comèdia i drama s'entrellacen.
1: I l'obra té molt això, té moltes estrebades en diferents sentits. Passa molt per la comèdia, el primer acte hi ha molta comèdia, es pot riure, però al final estem explicant un drama, no? Però des d'aquesta perspectiva. Jo crec que de seguida vaig arribar a ella, perquè és una persona que pot transitar per aquesta gamma de grisos entre la comèdia i la tragèdia amb una facilitat increïble.
22: Completen el repartiment del muntatge Cristina Arenas, Mila Borràs i Norbert Martínez, entre d'altres.
3: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions de futbol el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique va accedir per segona vegada consecutiva a la final després d'empatar ahir a 1 al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 4-5 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar el PSG en minut 3 i Kane va empatar pel Bayern ja al temps afegit. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions.
9: Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
8: Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ara mateix és dubte, l'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps el dia 23 a Oslo, a la final. Per cert, el club negocia el retorn de Martina Fernández, la central, traspassada l'estiu passat a l'Everton. Les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. Pere Romeu és l'entrenador blaugrana.
10: Si estic tan orgullós de ser l'entrenador d'aquest equip, evidentment és gràcies a aquestes jugadores que són, evidentment, les millors futbolistes del món, les millors. Tots i totes sabem el bé que juguen, però us puc assegurar que darrere d'elles hi ha un staff exageradament preparat perquè aquestes futbolistes millorin.
8: A la central del Barça, Ixa, es va lesionar i va deixar l'equip amb 10. El Barça d'handbol jugarà la final a 4 de la Champions a la ciutat alemanya de Colònia. És la 8a Final Four consecutiva dels blaugranes, que van guanyar ahir el Nantes francès 31-21. Ludovic Fàbrega, jugador del Barça.
11: Crec una miqueta de nerviós també al començar el partit. No és res fàcil també jugar un quart de final amb tanta pressió, amb un grup més jove també, amb menys experiència, però l'hem fet molt bé. Crec que d'anar guanyant a la mitja part ha sigut clau i després en la segona hem estat millor.
8: El Reus d'hoquei patins queda eliminat als quarts de final de la Champions davant el Benfica, un dels favorits a la tanda de penals. Els roig i negres van portar al límit l'equip portuguès perquè el partit i la pròrroga van acabar amb empat a 2, gols de Martí Casas i Marc Julià. L'entrenador del Reus, Jordi García, destaca el valor del que han aconseguit.
13: Per nosaltres venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure i passarem temps treballant i no sé si ens costarà molt o no tornar, però el dia que tornarem amb gent de casa.
8: Qui debuta avui als quarts de final de la Champions d'hoquei és el Barça, que juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Sergi Llorca, jugador blaugrana.
24: Bé, ells tenen una gran plantilla molt completa. Sabem bé com juguen, com tu dius, hem jugat dos partits aquesta temporada. Els hem estudiat bé aquesta setmana i ja et dic que els coneixem.
8: Avui arrenquen les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Unigirona juga l'anada a la pista del València, que opta el seu quart títol consecutiu a partir de les 7. L'Ale Laura Quevedo's dubta. Roberto Íñiguez, entrenador de l'Uni.
25: No és fàcil entrenar varios meses a un equipo y para ella sobretodo también, ¿no? Sin sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer para estar preparada para jugar. Por lo menos yo cuando era jugador y ahora como entrenador me hace estar inquieto, ¿no?
8: Avui comença Badalona la fase final de la Champions FIBA de bàsquet amb els partits de semifinals. La Laguna Tenerife Vilna de Lituània a les 6 i Unicaja Ekada Atenes a les 9 del vespre. Els partits es juguen al Pavelló Olímpic de Badalona.

0: 3Cat Info.
1: 10:45, repàs el més destacat a aquesta hora. Els professionals de les escoles bressol públiques i privades inauguren avui el calendari de vagues que els sindicats, que no s'han afegit a l'acord amb el govern, han convocat a l'educació fins a començaments del mes de juny. La protesta inclou manifestacions al migdia a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Finalment, s'ha pogut traslladar a Amsterdam el passatger del creuer on... que ahir es va evacuar del vaixell perquè presentava símptomes d'antivirus. Avui la ministra de Sanitat i el ministre de Política Territorial es reuniran amb el president canari, Fernando Clavijo, per continuar preparant l'arribada d'aquest creuer a les illes. I l'Iran podria respondre avui a la proposta dels Estats Units per aturar la guerra. Donald Trump s'ha tornat a mostrar optimista sobre el final d'aquest conflicte. Amb aquest nou escenari, les borses recuperen terreny i el preu del petroli atura la seva escalada, tot i que el barril Brent continua encara per sobre dels $100. I avui, eleccions a Escòcia i Gales. Les enquestes pronostiquen una victòria de les formacions independentistes. A Gales, per primera vegada, a Anglaterra. Hi ha eleccions municipals en diversos districtes, també amb un pronòstic de desfeta per als candidats laboristes que podria fer perillar el lideratge de Keir Starmer. I a l'espai Mapamundi viatjarem fins a l'Àrtic, una altra regió del planeta que ocupa també les agendes dels governs del món. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: El PSG Arsenal serà la final de la Champions de futbol d'aquest any. L'equip de Luis Enrique es va classificar ahir després d'empatar 1 al camp del Bayern i fer valer el 5-4 de l'anada.
1: Ens queda repassar també el titular del temps. Matí amb algunes nuvolades al litoral sud, des del Delta fins al Barcelonès, amb possibilitat d'algun ruixat puntual. Més estones de sol a la resta, però amb nuvolades que aniran creixent sobretot al Pirineu. A la tarda tornen els xàfecs, localment amb tempesta al nord del país. Passen 2:30 de 11:45. La plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats de les escoles bressol, convoca avui una jornada de vaga i mobilitzacions. Denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. I demanen dependre del govern i no de les administracions locals. També demanen reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga convocades al sector del 03 i s'emmarca en el calendari de les 17 aturades convocades pels sindicats de l'ensenyament fins a finals de curs. De fet, els sindicats del comitè de vaga han demanat reunir-se amb la consellera abans de dilluns que ve. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: A l'escola bressol municipal El Rellotge de Lleida hi ha una 60ena d'infants i avui, amb la jornada de vaga, està funcionant a mig gas. Acullen al voltant d'una 30ena. Per tant, el seguiment entre els infants seria del 50%. Entre les reivindicacions, per exemple, l'equiparació entre tots els convenis de les escoles bressol catalanes o el que ens deia la directora d'aquestes Escola Bressol, la Dafne Madrid.
4: I després a Lleida també pots desplegar la inclusió amb garanties. Tenim infants amb necessitats educatives que després passen a l'etapa del 3-6 o primària, vale? I nosaltres aquí els tenim, doncs, per exemple, doncs, sense vetlladora, etc. I quan passen a l'escola ja la tenen. Aleshores, volem una inclusió, això, amb garanties.
3: Recordem que cap a 11:45 hi ha una concentració prevista a la plaça Paeria de Lleida davant de l'Ajuntament i després una manifestació que recorrerà, que anirà fins a la subdelegació del govern espanyol.
1: Més qüestions. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius els oferirà la possibilitat de fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'una mesura voluntària perquè, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el risc de contagi és baix i si es prenen mesures no cal l'aïllament.
5: Amb una persona que ja porta 3 setmanes des de que va començar tot i que està bé, però escolta, si tens la mínima tos, el mínim mal de coll, o 37.3, no et vagis al cap a explicar tinc la grip. Avisa, aquí tens el telèfon de salut pública, que et tindrem a buscar i farem el que calgui. No cal estar en un lloc molt tancat.
1: De tota manera, si les autoritats sanitàries consideren que la situació d'algun d'aquests passatgers posa en risc la salut pública, hi ha mecanismes per obligar-los a fer la quarantena. Al Matí de Catalunya Ràdio també ha parlat amb l'epidemiòleg Amos García, exmembre per Europa de l'Organització Mundial de la Salut, que qualifica d'irresponsabilitat el desembarcament de 20 passatgers a l'escala que el creuer va fer a l'illa de Santa Helena.
6: El risc no és molt alt,
0: pero alguno hay, y desde esa perspectiva es una absoluta irresponsabilidad. Desde luego, en relación a la gestión de este brote, ha habido algunas deficiencias palpables que a los epidemiólogos, a los saludistas, nos dejan francamente preocupados.
1: Un d'aquests passatgers està ingressat a Suïssa després d'haver presentat símptomes. Amb ell ja són 8 les persones que anaven al creuer i s'han infectat amb l'antivirus o que són sospitosos d'haver-lo contret. A tot això, l'Argentina enviarà experts a Ushuaia, ciutat d'on va sortir el vaixell afectat per aquest brot, per analitzar rosegadors i localitzar una possible presència del virus. També col·laborarà amb les autoritats sanitàries de països com Espanya o el Regne Unit. L'antivirus és endèmic a l'Argentina i només l'any passat va provocar una 50ena de morts. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
6: L'Argentina ha decidit enviar cap a Europa un lot de 2.500 tests reactius de la soca Andes del hantavirus amb la finalitat d'ajudar les autoritats sanitàries de països com Espanya, el Regne Unit, els Països Baixos o qualsevol altre estat que ho requereixi. I ara bé, el que les autoritats sanitàries del país sud-americà no saben encara i que ja afirmen investigar és com va poder arribar el virus al buc per acabar contagiant passatgers i tripulants amb resultats mortals. Les possibles teories apunten a un contagi dies abans d'abordar l'embarcació en excursions anteriors a la cingladura nàutica. Altres possibilitats que apunta el metge infectòleg argentí Hugo Pizzi.
7: No seria loco que de pronto, si estuvo mucho tiempo el barco a lo mejor estacionado en el puerto, que pueden haber subido. Yo sé de que hay muchos elementos que impiden que la rata o los ratones suban al barco. Desde el punto de vista epidemiológico, acá esta gente subió portando la incubación de la enfermera.
6: El hantavirus és habitual al país sud-americà i a l'Argentina i és prou conegut també, endèmic en zones de muntanya i rurals properes a

0: Quarts d'11, la jutgessa de Catarroja comença avui a interrogar els alcaldes de les zones afectades. Una nova línia d'investigació per esbrinar quina informació tenien, quines mesures van prendre i amb qui es van comunicar. El primer alcalde a declarar és el d'Utiel, el primer municipi que es va inundar. Jutjats de Catarroja, Pepa Ferrer.
1: És el primer dels 26 alcaldes afectats per la tragèdia que declara els jutjats de Catarroja. Ho fa com a testimoni. La jutgessa ja ha aclarit que no tenien els alcaldes responsabilitats en l'emergència. Ricardo Agabaldón va decidir a les 7 del matí d'aquell dia i amb alerta taronja suspendre les classes.
2: Que teníamos alerta naranja en Utiel y bueno, pues decidimos suspender las clases, como he dicho muchas veces, precisamente porque había riesgo, pero en la carretera, en el transporte escolar. Luego pasó lo que pasó, que sinceramente pues nadie esperaba esa situación.
1: Va reunir el CECOPAL, va parlar amb els bombers i alcaldes de la zona, amb la consellera i amb emergències, però no recorda si aquell dia va parlar amb Carlos Mazón.
2: El registro de llamadas recibidas no lo tengo, el de emitidas sí, por lo tanto no lo he podido comprobar. Yo no recuerdo si hablé ese día posteriormente. Sí que hablé, por supuesto, pero no recuerdo el día exacto. Yo creo, además, es que creo que también hablé algún día a través del teléfono de algún conseller.
1: La seva declaració és important per saber amb quina informació va decidir tancar les escoles, quines comunicacions va tenir aquell dia i com es va gestionar la UME. A les 2:30 del migdia del 29 d'octubre, Utiel ja estava inundat i la UME no es va activar fins a una hora després. 6 persones van morir en aquest municipi on es va desbordar el riu Magre.
0: Parlem ara de la guerra a l'Iran. El preu del petroli Brent ha tornat a baixar lleugerament dels $100 al barril davant els últims anuncis de Donald Trump, que s'ha tornat a mostrar optimista sobre les converses per arribar a un acord de treva. Teheran està estudiant l'última proposta dels Estats Units. Està previst que doni la seva resposta a les pròximes hores als mediadors pakistanesos. El president nord-americà ha dit aquesta matinada que la guerra acabarà aviat. Abans, en 2 actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units s'ha acabat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'aquest acord.
3: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Justament, el Washington Post ha publicat que durant les setmanes de guerra oberta els contraatacs de l'Iran han generat més destrucció a l'exèrcit nord-americà del que ha admès la Casa Blanca. D'acord amb un estudi del diari, amb fotografies del satèl·lit, l'Iran ha malmès o destruït 230 objectius nord-americans a l'Orient Mitjà. Es tracta d'hangars, dipòsits de combustible, avions, també casernes, radars, defenses aèries o equips de comunicacions. Mentrestant, el front del Líban-Israel manté els atacs després d'haver bombardejat ahir per primer cop Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril que van causar més de 350 morts. L'objectiu va ser un alt dirigent de Hezbollah. A les últimes hores han mort almenys 11 libanesos. A més, l'exèrcit israelià ha confirmat que diversos dels seus soldats van resultar ferits, un d'ells molt greu, en combats amb la milícia xiïta. I el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio, viatja a Roma, on intentarà reconduir les relacions amb el papa. Aquesta visita, que feia temps que estava programada, arriba en un context de tensió i de declaracions creuades entre el president Donald Trump i Lleó XIV. El papa va criticar públicament la gestió de Trump de la guerra de l'Iran i l'inquilí de la Casa Blanca li va respondre qualificant-lo de dèbil i pèssim en matèria de relacions exteriors. Rubio arriba avui a Roma i es desplaçarà al Vaticà per reunir-se amb el papa. Demà mantindrà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de tornar cap a Washington. Ens situem ara a Escòcia. El laborisme del primer ministre britànic Keir Starmer s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar en les eleccions locals parcials a Escòcia i Gales, les primeres des que el partit de Starmer va tornar al poder el juliol del 2024, després de 14 anys a l'oposició. A Escòcia es dona per segura una nova victòria independentista i a Gales, per primera vegada, també hi poden guanyar els independentistes si es compleixen les enquestes. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
4: Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès, l'SNP, que ha promès un segon referèndum d'independència. A Gales, els laboristes han guanyat totes les eleccions des de fa més d'un segle, però ara podrien quedar tercers i cedir la victòria als independentistes del Plaid Cymru. Sentim Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: A Gales, part d'això és un creixent sentiment d'independència, però aquesta no és l'única raó per la qual el Plaid Cymru lidera les enquestes actualment. També és un vot de protesta contra el govern, contra els laboristes que han controlat Gales des del 99.
4: Aquesta previsible derrota laborista a Gal·les i la pèrdua de moltíssims regidors als ajuntaments i districtes anglesos tornaran a posar a prova el lideratge d'Starmer.

0: per al capdavant del partit i del Regne Unit. Sentim ara Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ell no sembla que vulgui plegar, i tradicionalment el Partit Laborista ha trobat molt difícil desfer-se dels líders que no volen marxar. Així, el meu instint em diu que sobreviurà, però només per tenir una altra crisi d'aquí uns mesos.
0: Aquestes eleccions sí que portaran un canvi en el panorama polític britànic, que deixarà d'estar dominat pels laboristes a l'esquerra i els conservadors a la dreta. L'escenari es fragmentarà en 5 partits, a banda dels independentistes, amb un ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK.
2: Un minut i arribarem a 11:15. Tornem a casa nostra i canviem radicalment de qüestió. El govern i el sector dels bous de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per garantir l'activitat. Administracions, ramaders i penyes taurines van crear al febrer una taula de treball després que al novembre se suspenguessin els últims actes pel brot de dermatosi nodular. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Desinfectar els animals, els camions i les instal·lacions assegura poc contacte també entre els animals o mantenir nets els espais on es fan els actes taurins. Són algunes de les mesures incloses al protocol que han signat les penyes amb la Generalitat, el sector ramader i també els diversos ajuntaments implicats. Xavier Llorach és el vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre.
4: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions, estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes i desinfectació és, bueno, és desinfectar per a evitar també possibles malalties diferents a el que transporten els insectes. No?
3: Amb aquestes recomanacions busquen evitar noves suspensions com les que hi va haver al final de la temporada passada pel brot a la zona de l'Empordà de la dermatosi nodular contagiosa. El protocol ha sorgit de la taula de treball creada el mes de febrer i que integra administracions, el sector taurí i també els ramaders.
2: I arribarem a 11:15 en connexió amb el nostre equip viari. Actualitzem la situació a carreteres, transports públics, tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
5: Molt bon dia. A hores d'ara, el punt més complicat perquè fa el trànsit el tenim a l'AP7, perquè un accident a Santa Perpètua de Mogoda, sentit sud cap a Barcelona, provoca retencions de més de 6 quilòmetres des de Montornès del Vallès. Precaució en aquest punt perquè sembla que només hi ha un carril obert. Transport públic, recordem que des de primera hora del matí tenim demores a la línia R4 de Rodalies. Segons Renfe, són d'uns 15 minuts de mitjana per una incidència que hi ha hagut a la infraestructura a l'estació de Montcada Bifurcació. És tot de moment.
6: El temps.
2: Jofre Genué.
7: De nou aquesta tarda estarem pendents de les nuvolades. Continuen els avisos actius d'aquest perill d'intensitat de pluja que en mitja hora pugui arribar a superar els 20 o 30 litres per metre quadrat de manera local. Uns avisos ubicats sobretot al voltant del Prepirineu, Lleidatà, també del nord de les comarques de Barcelona, molt estirat també alguns sectors del Ripollès, nord d'Osona, Lluçanès. Però en aquestes àrees doncs, hi ha aquests avisos perquè les nuvolades que hi van creixent aquesta tarda seran força actives, tot plegat denotant aquest temps insegur, inestable, de ruixats dia rere dia, a les tardes, sobretot. I, mentrestant, a la resta del territori, variabilitat, però també amb alguns núvols que han crescut al llarg d'aquest matí a la serra litoral, prelitoral de Barcelona, fins al delta de l'Ebre, amb risc fins a migdia, fins i tot d'algun petit ruixadet. En general, més núvols que no pas pluja. Insistim que els ruixats més importants els parem, sobretot a partir de migdia, cap al nord del país. I no acaba de fer net. Pels propers dies es mantindrà aquest tarannà, demà un altre cop, a les hores diurnes tornaran a créixer nuvolades amb ruixats cap a les zones interiors sempre, i dissabte a la tarda tornarem a tenir una tongada de pluja una mica més general. Per tant, sembla que pels propers dies, a les tardes especialment, ens continuarà acompanyant aquest temps insegur de ruixats amb unes temperatures allà on toca per l'època.
8: Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
9: 120.000 euros! Va, que convido jo.
8: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Sou molt bones!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
10: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
11: Catalunya nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
12: Londres, Quim Olivares, bona nit.
14: Hola, bona nit.
15: L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units el cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
16: Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
17: Washington, Oriol Serra.
18: Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Ens allunyem de les estridències.
11: Catalunya nit.
12: Notícies sota la llum de la lluna.
11: 3Cat Info.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts d'11.
11: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
19: República Democràtica del Congo, el cos dels minerals de sang.
20: Telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, armes, bateries... La gran majoria dels dispositius que ens acompanyen funcionen amb coltan, l'anomenat mineral de sang, per les vides que costa als països d'origen. La República Democràtica del Congo acumula entre el 60 i el 80% de les reserves mundials. Només aquest any, més de 700 persones han mort en l'enfonsament de mines al Congo, la majoria explotacions artesanals sense seguretat ni supervisió estatal. Són xifres que es repeteixen cada temporada de pluges i que se sumen a un conflicte que en 30 anys ha deixat més de 6 milions de morts.
21: Roland Ngoy, activista congolès, va haver de marxar del seu país perseguit per fer oposició al govern. Ara fa 8 anys que viu a Catalunya.
22: Que les condicions d'explotació, d'extracció, no se respeten. La zona d'extracció no està ben assegurada para que si passa algo, que haya un nivell de socorrismo rápido, ¿no? Y en estos movimientos perdemos mucha gente, no es la primera vez. Pero como estas empresas pagan directamente en los bolsillos de los corruptos políticos que tenemos ahí, no hay ningún cambio.
20: La República Democràtica del Congo pateix una crisi econòmica profunda que incentiva l'explotació minera. El Banc Mundial calcula que més del 80% de la població congolesa viu amb menys de 3 dòlars al dia.
21: Carme Altaió, directora de la Fundació Solidaritat Castelldefels Cassando, que dona suport a projectes de cooperació amb el Congo.
23: Per què la gent se'n va a les mines? Per què la gent treballa en aquestes condicions i arrisca la seva vida anar-se'n a una mina on sap que perilla i que no sap si realment podrà sortir d'allà amb el que vol, que són diners, perquè potser els grups armats li prenen el mineral i els recursos que tingui? Perquè és l'única opció que tenen, l'única alternativa que veuen en un país on no hi ha cap altre tipus d'activitat econòmica que els hi permeti. Per tant, els joves se'n van allà arriscant-se i sabent que aquest procés és corrupte i que hi ha els seus mateixos militars, els seus mateixos comerciants els estan explotant, però no hi ha altra manera.
20: L'est del Congo és una de les regions més inestables del món, amb més d'un centenar de grups armats que lluiten pel control del territori i dels seus recursos des de fa 30 anys. Entre un 60 i un 70% de la producció minera surt clandestinament cap a Ruanda, que es converteix així en el principal país exportador de coltan del món. Allà el mineral es refina, se'n canvia l'etiquetatge i es ven a un preu més alt, ja en forma de tàntal, que és el que s'utilitzarà per fabricar els dispositius electrònics.
23: Tots els telèfons mòbils porten condensadors de tàntal i tots probablement porten un percentatge de coltan procedent de l'explotació del Congo. Però això, a partir del moment en el que el coltan mineral es converteix en tàntal, metall, ja no podem saber-ho. Per tant, les empreses, en el moment en què elles compren el tàntal o els components electrònics fabricats amb aquest tàntal, ja no poden certificar de cap manera si això procedeix d'unes mines o d'unes altres.
20: El refinament del coltan és el que realment li dona el valor per treure'n un benefici econòmic, però la manca de control i transparència fa gairebé impossible saber-ne l'origen. Les regulacions nord-americanes i europees no garanteixen la traçabilitat de la cadena. Organitzacions locals i internacionals denuncien una falta de control que alimenta el comerç il·legal i reforça els grups rebels.
23: No es fan les analítiques corresponents. Es podria fer? Sí. Què suposaria això? Inversió per part de les empreses, inversió per part dels governs i una normativa reguladora molt més exigent. No només controlen la part final de la cadena, sinó des de l'inici, i que s'incidís sobre els importadors de matèries primeres, que aquí és on està la clau. I això no s'ha fet perquè no hi ha un interès.
20: L'extracció mineral es concentra a la regió del Kivu, una zona controlada per la milícia M23 que ha anat ocupant la zona oriental amb violència extrema i el finançament il·legal del coltan. El govern congolès acusa Ruanda de donar-li suport, però el seu president ho nega i afirma que només respon a amenaces de les milícies hutus vinculades al genocidi del 94. En aquest context, al desembre es firmava l'acord de pau entre la República Democràtica del Congo i Ruanda, impulsat pels Estats Units. El pacte vol posar fi a les hostilitats entre els dos països i acabar amb el finançament dels grups armats. Així ho anunciava el president nord-americà Donald Trump. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, Republic of the... Un acord que ha generat molta controvèrsia.
0: No podemos firmar un acuerdo con un agresor, 30 años de violencia, de muerto, de asesinato, que nos sentemos sin pensar a las víctimas y hablar de la paz, sin dignidad, sin justicia.
20: El conflicte al Congo és una de les 8 guerres que Trump assegura haver solucionat. L'acord també obre la porta a facilitar l'accés de les empreses nord-americanes als minerals de la regió, un element clau en la competició geopolítica amb la Xina, present al sector miner congolès des de fa dècades.
0: Que no és un acord de paz, porque aquí han entrado cada uno para buscarse la vida. El presidente que quiere eternizarse en el poder buscando apoyo de Estados Unidos, el presidente ruandés que siempre ha robado el Congo, que ya lo va a hacer ahora mismo oficialmente, y Estados Unidos que está buscando un liderazgo absoluto en tema de minerals estratègics.
20: Ara, la població congolesa espera que l'acord de Washington es tradueixi en millores reals. Però, mentrestant, la violència continua. Segons l'ONU, el 70% de les violacions de drets humans les cometen grups armats, sobretot l'M23, i el 30% les forces de seguretat de l'Estat.
19: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: Esports. Fins les 11 amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions masculina de futbol el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique va accedir per segona vegada consecutiva a la final després d'empatar ahir a 1 al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 5-4 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar el PSG a minut 3 i Kane va empatar pel Bayern ja al temps afegit. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions.
14: Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final. Será algo histórico para nosotros como club.
1: Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ara mateix és dubte. L'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps el dia 23 a Oslo, a la final. Per cert, el club negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. Les blaugranes van golejar ahir al Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. La jugadora del Barça, Clàudia Pina, admet que l'equip té ganes de disputar les dues finals que tenen al davant, Copa i Champions.
17: A nosaltres ens encanta jugar partits així. Juguem tota la temporada per moments com aquests, així que contentes i amb ganes de que arribin els dos partits.
1: Al tram final del partit, la central del Barça, Aixa, es va lesionar i va deixar l'equip amb 10.
11: 3CAT Info.
1: El Barça d'handbol jugarà la final a 4 de la Champions a la ciutat alemanya de Colònia. És la 8a Final Four consecutiva dels blaugranes, que van guanyar ahir el Nantes francès per 31-21. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
24: Pot ser que sento que aquest equip és més meu, amb més la meva identitat que els darrers anys, pot ser, no? I pot ser que sí, pot ser que sí, cal dir-lo.
1: El Reus d'hoquei patins queda eliminat als quarts de final de la Champions davant el Benfica, un dels favorits a la tanda de penal. Els roig i negres van donar la sorpresa, van portar al límit l'equip portuguès perquè el partit i la pròrroga van acabar amb empat a dos, gols de Martí Casas i Marc Julià. Joan Salvat, jugador del Reus, destaca el valor del que han aconseguit.
3: Jo vull dir, un partit llarg i inclús abans dels penaltis hem tingut les nostres ocasions per guanyar. I això té molt de mèrit.
1: Qui debuta avui als quarts de final de la Champions d'hoquei és el Barça, que juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares és el tècnic blaugrana.
4: Bé, amb la màxima concentració. Com tu deies, hem tingut dos enfrontaments que donen per analitzar bastant el rival i veure què ens ha passat contra ells, i l'hem preparat de la millor forma possible. Crec que hem pogut, amb el cap de setmana de descans previ i esta setmana, crec que arribarem el dijous amb el partit molt ben preparat per guanyar-lo.
1: Avui arrenquen les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. De l'Uni Girona juga a l'anada a la pista del València, que opta el seu quart títol consecutiu a partir de les 7. L'Ale Laura Quevedo és dubte. La base de l'Uni, Clara Holm, explica quin és el missatge que els ha donat el tècnic Roberto Íñiguez.
5: Sempre intenta empènyer-nos a, primer de tot, estar en el present, estar centrades en cada partit i estar centrades dia a dia en la manera com rendim, per després passar al partit següent.
7: Go to the next one and then to the next one.
1: Avui comença a Badalona la fase final de la Champions FIBA de bàsquet amb els partits de semifinals. La Laguna Tenerife Vilnius de Lituània a les 6 de la tarda i Unicaja ECA d'Atenes a les 9 del vespre. Els partits es juguen a Pavelló Olímpic de Badalona. En tenis, al Masters 1000 de Roma, la barcelonina Rebeca Masarova passa a la segona ronda després de superar la russa Selej Meteva per 7-5, 5-7 i 6-1. La selecció espanyola femenina de waterpolo tanca la seva participació a la Copa del Món de Rotterdam amb la tercera plaça, després de perdre 8-7 contra les anfitriones als Països Baixos. Recordem que l'equip format majoritàriament per catalanes ja havia aconseguit la classificació per a la superfinal de Sydney, que es disputarà el juliol. A la Vuelta Femenina, avui cinquena etapa, 119 quilòmetres, entre Lleó i Astorga, amb dos ports de tercera categoria. L'espluguenca Paula Blasi surt desena a la general a 26 segons de la líder, que ara és la belga Lotte Kopecky, que va guanyar l'etapa d'ahir. La penedesenca Mireia Benítez va 27a a 50 segons de la primera classificada.
11: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Una hostessa del vol on va viatjar la passatgera holandesa del creuer Ondius, que va morir per antivirus, està ingressada amb símptomes de la malaltia en un hospital d'Amsterdam. El vaixell arribarà dissabte o diumenge a Tenerife i dilluns iniciaran les repatriacions als països d'on provenen els passatgers i la tripulació. El govern espanyol ultima avui amb l'executiu canari com es farà aquesta operació. La Unió Europea prohibeix la creació d'imatges de contingut sexual i nus generats per intel·ligència artificial. La mesura, que entrarà en vigor abans de final d'any, té el seu origen en la polèmica generada per Grok, l'eina d'IA de la xarxa social X. Els professors de les escoles bressol públiques i privades inauguren avui el calendari de vagues que els sindicats, que no s'han afegit a l'acord amb el govern, han convocat a l'educació fins a començaments del mes de juny. La protesta inclou manifestacions d'aquí a una hora al migdia a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. L'Iran continua analitzant l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà, mentre Donald Trump assegura que el conflicte acabarà aviat. A l'Iran, Israel manté els atacs que han fet més d'una desena de morts a les últimes hores. Ucraïna ha atacat aquesta matinada objectius a la ciutat russa de Briansk amb un balanç de 13 ferits. A Letònia, l'exèrcit ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana camions a l'AP7 per fer avançaments en trams prohibits segons dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit. La instal·lació de càmeres que fan servir intel·ligència artificial ha permès l'augment en la detecció de les infraccions. Avui engega una nova edició de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Fins a un 90% de la 60ena d'actuacions programades fins diumenge són estrenes. I avui també s'inaugura el Festival Docs Barcelona, que durant 10 dies projectarà una 60ena de produccions d'arreu del món. L'obertura es farà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre la opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El PSG jugarà la segona final de la Champions consecutiva i s'enfrontarà el 30 de maig a l'Arsenal de Mikel Arteta. L'equip de Luis Enrique es va classificar pel 5-4 de la semifinal anada contra el Bayern després que ahir no passessin de l'empat a 1. El Barça negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. El Barça d'handbol serà per 8ª vegada consecutiva a la final a 4 de la Champions pel triomf ahir contra el Nantes francès 31-21. I avui, quarts de final de la Champions d'hoquei patins, Barça Sporting de Portugal a les 8 del vespre i semifinals de nedar de la Lliga Femenina de Bàsquet, València Uni Girona a les 7 als dos partits, Esport 3.
0: I al temps, les nuvolades creixeran arreu del país, sense descartar algun ruixat entre la serra litoral i prelitoral del centre i el sud del país. Les més importants les esperem a partir del migdia i a la tarda, sobretot entre el Pirineu i el Prepirineu, amb ruixats localment, amb tempesta i calamarsa. Les temperatures es mantindran estables.
3: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, una hostessa del vol on va viatjar la passatgera holandesa del creuer Ondius, morta per antivirus, està ingressada amb símptomes de la malaltia a un hospital d'Amsterdam. Mentrestant, el govern espanyol ultima el dispositiu per rebre el creuer a les Canàries. D'aquí una hora reuneixen els ministres de Sanitat i de Política Territorial amb el president canari, que es queixa de falta d'informació. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Si està previst que el creuer arribi a Tenerife el diumenge a primera hora del matí i que dilluns comencin les repatriacions cap als països d'origen en el cas dels passatgers que són estrangers i cap a Madrid en el cas dels 14 espanyols, 5 catalans, que hauran de fer quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, la decisió d'atracar les Canàries ha indignat el govern canari. El seu president, com deies, es veurà aquest migdia amb els ministres de Sanitat i de Política Territorial. Fernando Clavijo es queixa de falta d'informació, reclama tots els detalls del dispositiu i acaba de posar veu a aquesta queixa la diputada de Coalició Canària al Congrés, Cristina Válido.
5: Vamos a ver si en las próximas horas todo esto se despeja, pero hoy, 48 horas después, la información que tenemos sigue siendo insuficiente para abordar una crisis sanitaria de este nivel.
4: Però el govern espanyol demana calma, diuen que no suposarà cap risc per a la gent de les Canàries i que els passatgers del creuer només posaran el peu a les illes per anar als avions que els traslladaran. Mentrestant, apareixen nous casos d'antivirus i la logística pel dispositiu és complicada, admet el govern espanyol. Per això, diuen, s'informarà en tot moment dels passos que seguiran. Avui hem sabut que aquest matí, finalment, ja s'ha pogut traslladar cap a Amsterdam el passatger del creuer, que hi va arribar en avió a les Canàries, però l'aparell no va poder continuar el viatge.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: I anem ara a la capital comunitària. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que creen imatges sexualitzades o que manipulen fotos per fer-hi aparèixer persones despullades sense el seu consentiment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: A més, totes les imatges o vídeos que es produeixin amb intel·ligència artificial hauran d'incloure una marca d'aigua o un símbol que els identifiqui com a continguts falsos. Totes aquestes disposicions s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els governs comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. El pacte, però, també té un altre vessant. Suavitza els requisits de transparència que, en principi, la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial preveia per alguns sectors industrials i endarrereix l'entrada en vigor de les noves obligacions per als sistemes d'intel·ligència artificial del risc, que, per exemple, utilitzen les empreses per contractar personal o els bancs per calcular la probabilitat que els clients retornin un préstec.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats de les escoles Bressol, convoca avui una jornada de vaga i mobilitzacions. Denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga convocades al sector del 03 i s'emmarquen al calendari de les 17 aturades convocades pels sindicats de l'ensenyament fins ara i fins a final de curs. De fet, els sindicats del comitè de vaga han demanat reunir-se amb la consellera abans de dilluns de la setmana que ve. Lleida, per Joan Álvarez.
6: A l'escola Bressol Municipal El Rellotge de Lleida hi ha una seixantena d'infants i avui, amb la jornada de vaga, està funcionant a mig gas, acullen al voltant d'una trentena. Per tant, el seguiment entre els infants seria del 50%. Entre les reivindicacions, per exemple, l'equiparació entre tots els convenis de les escoles Bressol catalanes o el que ens deia la directora d'aquesta escola a Bressol, la Dafne Madrid.
7: I després a Lleida també pots desplegar la inclusió amb garanties. Tenim infants amb necessitats educatives que després passen a l'etapa del 3-6 o primària, ¿vale? I nosaltres aquí els tenim, pues, per exemple, pues, sense vetlladora, etc. I quan passen a l'escola ja la tenen. Aleshores, volem una inclusió, això, amb garanties.
6: Recordem que cap a 3:15 hi ha una concentració prevista a la plaça Paeria de Lleida davant de l'Ajuntament i després una manifestació que recorrerà, que anirà fins a la subdelegació del govern espanyol.
0: Tornem a l'àmbit internacional. L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través del Pakistan, que actue de mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. Abans, en dos actes oberts a la premsa, el president nord-americà ha confirmat que l'ofensiva militar dels Estats Units s'ha acabat i ha mostrat el seu optimisme sobre la proximitat d'un acord.
8: Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
0: Al front de l'Iban, mentrestant, Israel manté els atacs després d'haver bombardejat ahir Beirut per primera vegada des dels grans bombardejos del 8 d'abril que van fer més de 350 morts. L'objectiu va ser un alt dirigent de Hezbollah. A les últimes hores han mort almenys 11 libanesos. A més, l'exèrcit israelí ha confirmat que diversos dels seus soldats van quedar ferits, un d'ells molt greu, en combats amb la milícia xiïta. L'exèrcit d'Israel també ha matat a Gaza el fill d'un alt dirigent de Hamas, un dels negociadors amb el govern nord-americà de l'alto el foc a la franja. Israel ja havia matat tres dels seus fills els últims anys i també va intentar matar-lo a ell l'any passat en un bombardeig a Qatar contra la cúpula negociadora de Hamas. Mentre s'espera veure quins seran els pròxims passos en el conflicte a l'Orient Mitjà, el preu del petroli es manté avui per sota dels $100 al barril, malgrat que administracions i empreses ja han anticipat una escassetat global de subministrament energètic. El cert és que això no s'està reflectint en un augment de preus tan alt com es va pronosticar quan va començar el conflicte. Se suposava que, en aquest punt, el petroli hauria arribat als 150 dòlars. Ho van augurar la majoria dels experts. Ara, i vist en perspectiva, queda clar que els mercats han optat per funcionar en compte amb compres de petroli a curt termini per satisfer la demanda a un parell de mesos vista i amb la confiança que el conflicte s'acabarà més d'hora que tard. Miquel Àngel Bové, catedràtic d'Economia.
9: En principi, la sensació és que tothom està encara expectant, de dir, no em poso a comprar molt de petroli perquè igual d'aquí 15 dies s'ha acabat tot i llavors comença a baixar i jo l'hauré comprat pel juliol a 120 i resulta que la setmana que ve està a 100. I clar, això són molts milions i per tant la gent una mica també va fent una mica així en comptagotes les seves decisions.
0: L'últim pic de preus va ser el 30 d'abril, el barril de Brent va pujar als 126 dòlars i no va ser pas per cap estracanada de Trump, sinó per aquell dia es van tancar tots els contractes de compra pel juny. L'endemà el preu tornava a estar als 109 dòlars i de fet aquesta ha estat la tendència dels últims dies. Es fa un salt gran, després s'ajusta i s'actualitzen les expectatives. Com, doncs, sobre la base de la política nord-americana i molt especialment de dues dècades macroeconòmiques. Una és la inflació dels Estats Units, que ara està al 3,3%, i l'altra són les últimes dades d'ocupació d'aquest país, que per cert coneixerem demà. Malgrat que diem que els preus del petroli haurien pogut pujar molt més fins ara, és evident que han pujat un 88% des de principis d'any.
3: Tresca Info.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: Tresca Info.
0: Hem parlat de l'Iran, ara parlem de Rússia i Ucraïna. Rússia assegura haver destruït gairebé 350 drons ucraïnesos en les últimes hores en un dels atacs recents de més envergadura i quan falten només dos dies per la desfilada del Dia de la Victòria que commemora la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Rússia no ha fet cas de l'alt el foc unilateral decretat per Kiev. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, va denunciar més de 1.800 violacions d'aquesta treva. Ara tot fa pensar que Ucraïna no respectarà la treva, també unilateral, que Vladimir Putin va anunciar per dissabte coincidint amb aquesta desfilada militar. D'altra banda, l'exèrcit de la República Bàltica de Letònia ha informat que aquesta matinada dos drons procedents de territori rus han sobrevolat el seu espai aeri i poc després s'han estavellat.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En marxa el judici per maltractament animal dels laboratoris madrilenys de Biotècnia. El cas, pioner a l'Estat, es va fer públic arran dels vídeos que van registrar una treballadora on es veien conductes cruels que l'acusació relaciona directament amb maltractament animal. Tornem a Madrid, ara amb el Cristian Roldán.
15: A l'audiovisual publicat per una ONG del Regne Unit es veia com els tècnics de laboratori mobilitzaven micos agafant-los per les extremitats i es feien procediments dolorosos sense anestèsia a diferents animals. Per aquest motiu, diferents ONGs animalistes, com Arafada i Anima Naturalis i el partit PACMA, van denunciar els fets com maltractament animal injustificat. Asseguren que es tracta d'un cas pioner a tot l'Estat, ja que cap jutge s'ha pronunciat abans sobre aquest tipus de pràctiques a l'experimentació amb animals. Aida Gascón és la directora de l'organització Anima Naturalis.
16: Aquest fet ha passat a altres països, com Alemanya, Londres, però aquí a Espanya doncs, encara no s'havia, diguéssim, jutjat per aquests fets tan horribles.
15: Al banc dels acusats s'asseuen els dos tècnics de laboratori que haurien dut a terme aquestes pràctiques. No es pot acusar l'empresa dels fets perquè el codi penal que hi havia vigent quan es van produir entre els anys 2018 i 2021 no recollia responsabilitat penal per a les persones jurídiques, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
17: En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
15: En tot cas, Vivotècnia sí que podria ser sancionada econòmicament com a responsable subsidiària dels fets. El judici s'allargarà durant tota la jornada d'avui i demà continuarà amb la declaració dels dos acusats.
0: Un quart de 12, fem una aturada per conèixer la situació del trànsit i del temps. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia, doncs a hores d'ara us podem explicar que millora la situació a l'AP7, on hi ha hagut un accident a Santa Perpètua de Mogoda, sentit sud cap a Barcelona. Ara provoca uns 2 quilòmetres de retencions. Trànsit informa que hi ha hagut implicats un camió i dos turismes, un dels quals ha bolcat. Precaució, però, en aquest punt, perquè hi segueix havent un carril tallat. A la resta de la xarxa viària, tranquil·litat, tret de les retencions habituals d'aquesta hora. Destaquem, per exemple, la ronda litoral des de Sant Adrià cap a la Barceloneta, sentit Llobregat, que va força carregada. Transport públic, recordem que hi ha demores a la R4, segons Renfe, d'uns 15 minuts de mitjana per una incidència que hi ha hagut a Montcada Bifurcació. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
19: Han anat creixent aquestes nuvolades a la serra litoral entre la costa central i el delta de l'Ebre, amb un cel una mica amenaçador, tot plegat denotant clarament que continuem sota aquest context de temps insegur, d'aquest temps inestable que afavoreix el creixement de les nuvolades. I, de fet, fins a migdia en aquesta àrea, insistim, entre la serra litoral i prelitoral del centre i sud del país, podria haver-hi alguns petits ruixats dispersos. Però, en tot cas, les nuvolades més importants avui les esperem sobretot a partir de mitja i a la tarda cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. De fet, al voltant del Prepirineu, al llarg de la tarda, no es pot descartar alguna tempesta acompanyada de calamar-se, algun ruixat, algun patac d'aigua una mica intens que pugui arribar a superar els 20 a 30 litres per metre quadrat en mitja hora. Seran més difícils a la zona de l'Empordà, de Girona, com ahir, que van ser força protagonistes. Avui es traslladen una mica més doncs, cap a la zona de la, del Prepirineu central, al Pirineu, i com molt a la zona dels ports, amb aquestes temperatures en general poc per sobre dels 20 graus.
0: 3CAT Info. Més coses, la policia espanyola ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. I almenys 7 víctimes identificades. El detingut obligava noies entre 14 i 16 anys a enviar-li vídeos i fotos de contingut sexual. La primera denúncia va arribar de les Illes Canàries, on una menor de 14 anys va relatar que un desconegut li exigia de manera insistent i sota amenaces que li enviés fotos d'ella despullada. La investigació va permetre identificar una noia de 15 anys de Galícia que havia presentat una denúncia per uns fets de les mateixes característiques. Finalment, la policia va tancar el cercle i va aconseguir localitzar el sospitós a Santa Coloma de Cervelló. Durant l'escorcoll de casa seva i en l'anàlisi dels seus dispositius informàtics, es van trobar vídeos de caràcter sexual d'almenys 7 víctimes menors d'edat, sense que es descarti que n'hi puguin haver més. Es dona el cas que el 2024 els Mossos ja l'havien detingut per fets similars. En aquella ocasió, en Jutat va acordar com a mesura cautelar que se li prohibís acostar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avancen en trams prohibits i 4 al dia per circular en horari prohibit. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit que us avança 3CAT Info. L'augment en la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
20: L'any passat es van començar a utilitzar 2 càmeres amb intel·ligència artificial a l'AP7 per detectar avançaments prohibits de camions. Això va permetre detectar-ne molts i multiplicar per més de 100 les sancions. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al 2025. Aquest 2026, en el mateix període, han baixat fins a unes gairebé 2.000, una xifra que suposa 21 sancions al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
21: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
20: A més, aquesta Setmana Santa es va fer una feina intensiva per part dels Mossos d'Esquadra per detectar un altre tipus d'infracció que cometen els camions, circular per l'AP7 durant franges horàries en què ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions hagin estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
21: Un camió podria provocar, no, un accident més greu i també més difícil de resoldre. I per això, doncs, per seguretat i garantir la mobilitat i la fluïdesa del trànsit és per els principals motius pels quals doncs, fem aquestes restriccions.
20: La P7 és l'autopista que concentra més pas de camions a Catalunya, uns 25.000 al dia.
0: El govern i el sector dels bous de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per garantir l'activitat. Administracions, ramaders i penyes taurines van crear al febrer una taula de treball després que al novembre se suspenguessin els últims actes pel brot de dermatosi nodular. Tortosa, Jordi Barranca.
2: Desinfectar els animals, els camions i les instal·lacions assegura poc contacte també entre els animals o mantenir nets els espais on es fan els actes taurins. Són algunes de les mesures incloses al protocol que han signat les penyes amb la Generalitat, el sector ramader i també els diversos ajuntaments implicats. Xavier Llorach és el vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre.
5: Són les recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions, estem parlant de desinfecció i desinsectació, com sabeu, els vectors són els insectes i desinfectació és, però, bueno, és desinfectar per evitar també possibles malalties diferents a el que transporten els insectes. No?
2: Amb aquestes recomanacions busquen evitar noves suspensions com les que hi va haver al final de la temporada passada pel brot a la zona de l'Empordà de la dermatosi nodular contagiosa. El protocol ha sorgit de la taula de treball creada el mes de febrer i que integra administracions, el sector taurí i també els ramaders.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60a d'actuacions en diferents punts del nucli del municipi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: El festival que enguany es presenta sota el lema Tot per descobrir compta amb 8 escenaris i espais habilitats pel poble. Allà s'hi podran veure propostes familiars, entre les quals destaca Rigui per Xics, La Tresca i la Verdesca o Divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar que ofereixen grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pissador o Pepet i Marieta. Mentre que l'Ildami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Martí Marfà és el director de la FIM.
23: Enguany podem, crec jo, presentar un cartell estel·lar en la secció familiar que inclou tant estrenes de noves produccions de noms consolidats de l'escena familiar com el nou espectacle escolar de Rigui per Xics o el nou espectacle de la Tresca i la Verdesca. També això que us comentava, no? L'aproximació al públic familiar per part d'artistes com l'Ildami, que esmentava, però també Divines, la Núria Andorrà o la Big Band de Granollers.
22: Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com músiques urbanes i pop electrònic, DJs, a més de sons del món i propostes de caire més experimental.
23: Intenta fer un recull de les tendències actuals que advoca, com sabeu, per la feminització de l'escena, amb un 65% de propostes formades o liderades per dones i que dona espai també a escenes i identitats minoritzades i que és una mica altaveu de tot el treball que les antenes de talent i la FIM fem durant tot l'any.
22: Entre els noms, Marfà s'ha referit a Admire, Xenia Caçador o La Publicitat.
0: I avui també s'inaugura el Festival Docs Barcelona amb a Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. Durant 10 dies es projectaran una 60a de produccions d'arreu del món en un certamen que s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana, com explica el codirector del festival, Eric Motger.
24: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i de les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
0: Els documentals es podran veure en mitja dotzena de sales de la ciutat, com el CCCB, el Cinemes Renoir, el Fenomena o la Filmoteca de Catalunya. El vibrafonista Àngel Pereira, el saxofonista Edu Cabello o el Festival de Jazz Galet de Sant Pol de Mar són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Àngel Pereira ha rebut el Premi de la Trajectòria, és vibrafonista, percussionista, compositor i pedagog. Ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent, Perico Sanbeat o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreres, Montserrat Cavaller o Placido Domingo i ha col·laborat amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El Premi de Jove Talent ha estat pel saxofonista Edu Cabello, que acaba de publicar el disc disc, Ventanas, en què fusione jazz contemporani, hip-hop, improvisació i poesia parlada. Pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz Calet de Sant Pol de Mar ha rebut el Premi a l'Impuls de la Música en Viu. 5 minuts per 11:45 del migdia.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions masculina de futbol el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique va accedir per segona vegada consecutiva a la final després d'empatar i a un al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 5-4 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar el PSG en minut 3 i Harry Kane va empatar pel Bayern ja al temps afegit. Un Luis Enrique eufòric aspira a guanyar la seva tercera Champions.
6: La verdad que si piensas en lo que es venir a jugar un partido de este tipo en este estadio contra estos jugadores y de la manera que ellos juegan, que no han perdido más que 3 partidos en toda la temporada, bueno, sabíamos de la dificultad, pero antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí?
4: Pel que fa a la final de la Champions femenina de futbol, la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, ara mateix és dubte. L'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació per intentar arribar a temps a la final del dia 23 a Oslo. Per cert, el club negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. Les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. Sentim la capitana Alexia Putellas.
7: És un dia molt especial. Tornem a aixecar un títol que és esforç diari. Valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip. No és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
4: Al tram final del partit, la central del Barça, Aixa, es va lesionar i va deixar l'equip amb 10. En handbol, per 8a vegada consecutiva, el Barça jugarà la Final Four de la Champions. És tota una fita per a l'equip blaugrana, que hi va guanyar el Nantes francès per 31-21. El jugador del Barça, Ludovic Fàbregas, no es fixa en quins rivals es trobaran en semifinals.
8: Ah, és el mateix, a Colònia pot passar tot, però nosaltres molt contents per la feina que estem fent. Tenim que seguir endavant, com he dit abans, i ja veurem. Nosaltres podem controlar la nostra feina i tenim que estar concentrats, millorar.
4: I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus s'ha quedat a un pas de donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals. El Benfica portuguès, principal favorit al títol, va avançar-se amb 2 gols, però el Reus va empatar 2 després del partit i la pròrroga, gols de Martí Casas i Marc Julià. Els roig i negres van caure a la tanda de penals. Jordi Garcia, tècnic del Reus.
25: Està molt a prop avui. Felicitar-los per la victòria, però jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
4: Avui és el torn del Barça, que busca accedir a les semifinals de la Champions d'hoquei. Juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre i en directe per Esport 3. Els blaugranes aspiren al 23è títol de la gran competició europea. Els portuguesos es van imposar als catalans a l'octubre a la final del Mundial de Clubs 3-2. Sergi Llorca, jugador blaugrana.
26: Bé, nosaltres no mirem més enllà que el dijous. Sabem que en aquestes competicions que tu jugues a tot o res, no pots mirar més enllà, és d'un dia, i per tant ho donarem tot el dijous i si tot va bé, confiem que sí, tenim molta confiança en l'equip i la feina que fem, doncs ja ens centrarem en més endavant, però de moment només mirem en dijous i a fer-ho bé el dijous.
4: Avui arrenquen les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Uni Girona juga l'anada a la pista del València, que opta el seu quart títol consecutiu a partir de les 7 i també en directe per Esport 3. Les gironines no disputen la final des del 2019, l'última vegada que van ser campiones. I així ho afronta el tècnic Roberto Íñiguez.
27: No importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen.
4: I a l'NBA, els play-offs de semifinals de conferència, els New York Knicks comencen a obrir forat, ja dominen la seva sèrie per davant Filadèlfia per 2-0, després de guanyar aquesta matinada per 108-102. Mentrestant, l'eliminatòria de la conferència oest entre San Antonio i Minnesota està empatada a 1, després del triomf, també aquesta matinada, dels Spurs per 133-95. I direm també que en futbol el Rayo Vallecano es pot classificar avui per a la final de la Conference League. Juguen al camp de l'Estrasburg francès amb un 1-0 a favor de l'anada. L'altra plaça per a la final es disputa el partit Crystal Palace-Shakhtar Donetsk amb 1-3 a favor dels anglesos a primer partit.
0: Dos quarts de 12 del migdia, una hostessa del vol on va viatjar la passatgera holandesa del creuer Ondius, morta per antivirus, està ingressada amb símptomes de la malaltia a un hospital d'Amsterdam. El vaixell arribarà dissabte i diumenge a Tenerife i dilluns iniciaran les repatriacions als països dels que provenen passatgers i tripulació. El govern espanyol ultima avui amb l'executiu canari com es farà aquesta operació. La Unió Europea ha prohibit la creació d'imatges de contingut sexual generades per intel·ligència artificial. La mesura que entrarà en vigor a final d'any té el seu origen en la polèmica generada per Grok, l'eina d'IA de la xarxa social X. I els professionals de les escoles bressol públiques i privades inauguren avui el calendari de vagues que els sindicats que no s'han afegit a l'acord amb el govern han convocat a l'educació fins a començaments del mes de juny. I a partir d'ara també us explicarem que la jutgessa de Catarroja comença avui a interrogar els alcaldes de les zones afectades per la Dana. 26 alcaldes estan citats com a testimonis als jutjats. El primer a declarar és el d'Utiel, que és el primer municipi que es va inundar. I testa avui el laborisme del primer ministre britànic Keir Starmer, que s'exposa un vot de càstig en les eleccions locals parcials a Escòcia i Gales, les primeres des que va arribar al poder el 2024. Tant a Escòcia com a Gales, les enquestes pronostiquen una victòria de les formacions independents. I en Esports Montse, què destaquem?
4: El Barça negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton. L'equip va golejar ahir 5-0 al Llevant i perd per lesió Aixa.
0: Les nuvolades creixeran arreu del país sense descartar algun ruixat entre la serra litoral i prelitoral del centre i el sud del país. Les més importants les esperem a partir del migdia i a la tarda, sobretot, entre el Pirineu i el Prepirineu, amb ruixats localment, amb tempesta i calamarsa. Les temperatures es mantindran estables. Dos quarts de 12 i 2 minuts. Una hostessa del vol on va viatjar la passatgera holandesa del creuer Ondius, morta per antivirus, està ingressada amb símptomes de la malaltia en un hospital d'Amsterdam. Mentrestant, el govern espanyol ultima el dispositiu per rebre el creuer a les Canàries d'aquí una hora. Reuneixen d'aquí menys d'una hora, vaja. Es reuneixen els ministres de Sanitat i de Política Territorial amb el president canari, que es queixa de falta d'informació. Madrid, Paula Brujats.
1: Què tal? Molt bon dia. Si està previst que el creuer arribi a Tenerife el diumenge a primera hora del matí i que dilluns comencin les repatriacions cap als països d'origen en el cas dels passatgers que són estrangers i cap a Madrid en el cas dels 14 espanyols, 5 catalans que hauran de fer quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La decisió d'atracar les Canàries ha indignat el govern canari. El seu president, com deies, es veurà aquest migdia amb els ministres de Sanitat i de Política Territorial. Fernando Clavijo es queixa de falta d'informació, reclama tots els detalls del dispositiu i acaba de posar veu a aquesta queixa la diputada de Coalició Canària al Congrés, Cristina Válido.
9: Vamos a ver si en las próximas horas todo esto se despeja. Pero hoy, 48 horas después, la información que tenemos sigue siendo insuficiente para abordar una crisis sanitaria de este nivel.
1: Però el govern espanyol demana calma, diuen que no suposarà cap risc per a la gent de les Canàries i que els passatgers del creuer només posaran el peu a les illes per anar als avions que els traslladaran. Mentrestant, apareixen nous casos d'antivirus i la logística pel dispositiu és complicada, admet el govern espanyol. Per això, diuen, s'informarà en tot moment dels passos que seguiran. Avui hem sabut que aquest matí, finalment, ja s'ha pogut traslladar cap a Amsterdam el passatger del creuer, que hi va arribar en avió a les Canàries, però l'aparell no va poder continuar el viatge.
0: Gràcies, Paula. La Unió Europea Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que creen imatges sexualitzades o que manipulen fotos per fer-hi aparèixer persones despullades sense el seu consentiment. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: A més, totes les imatges o vídeos que es produeixin amb intel·ligència artificial hauran d'incloure una marca d'aigua o un símbol que els identifiqui com a continguts falsos. Totes aquestes disposicions s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els governs comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. El pacte, però, també té un altre vessant. Suavitza els requisits de transparència que, en principi, la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial preveia per alguns sectors industrials i endarrereix l'entrada en vigor de les noves obligacions per als sistemes d'intel·ligència artificial d'alt risc, que, per exemple, utilitzen les empreses per contractar personal o els bancs per calcular la probabilitat que els clients retornin un préstec.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats de les escoles bressols, convoca avui una jornada de vaga i mobilitzacions. Denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Aquesta és la primera de les dues jornades de vaga convocades al sector del 03 i s'emmarquen al calendari de les 17 aturades convocades pels sindicats de l'ensenyament fins a final de curs. De fet, els sindicats del comitè de vaga han demanat reunir-se amb la consellera abans de dilluns de la setmana que ve. Lleida, per Joan Álvarez.
11: A l'escola Bressol Municipal El Rellotge de Lleida hi ha una seixantena d'infants i avui, amb la jornada de vaga, està funcionant a mig gas. Acullen al voltant d'una trentena. Per tant, el seguiment entre els infants seria del 50%. Entre les reivindicacions, per exemple, l'equiparació entre tots els convenis de les escoles Bressol catalanes o el que ens deia la directora d'aquesta escola Bressol, la Dafne Madrid.
12: I després a Lleida també pots desplegar la inclusió amb garanties. Tenim infants amb necessitats educatives que després passen a l'etapa del 3-6 o primària, vale? I nosaltres aquí els tenim, doncs, per exemple, doncs, sense vetlladora, etc. I quan passen a l'escola ja la tenen. Aleshores, volem una inclusió, això, amb garanties.
11: Recordem que cap a 3:15 hi ha una concentració prevista a la plaça Paeria de Lleida davant de l'Ajuntament i després una manifestació que recorrerà, que anirà fins a la subdelegació del govern espanyol.
0: Manifestacions a les quatre capitals de comarca. 12:15, la jutgessa de Catarroja comença avui a interrogar els alcaldes de les zones afectades. Una nova línia d'investigació per esbrinar quina informació tenien, quines mesures van prendre i amb qui es van comunicar. El primer alcalde de Clarà és el d'Utiel, que és el primer municipi que es va inundar. Jutjats de Tortosa, Pepa Ferrer.
13: És el primer dels 26 alcaldes afectats per la tragèdia que declara els jutjats de Catarroja. Ho fa com a testimoni. La jutgessa ja ha aclarit que no tenien els alcaldes responsabilitats en l'emergència. Ricardo Agabaldón va decidir a les 7 del matí d'aquell dia i amb alerta taronja suspendre les classes.
14: Que teníamos alerta naranja en Utiel y bueno, pues decidimos suspender las clases, como he dicho muchas veces, precisamente porque había riesgo, pero en la carretera, en el transporte escolar. Luego pasó lo que pasó, que sinceramente pues nadie esperaba esa situación.
13: Va reunir el CECOPAL, va parlar amb els bombers i alcaldes de la zona, amb la consellera i amb emergències, però no recorda si aquell dia

0: 1% al complex central dels Mossos d'Esquadra. I tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
1: Hola, bon dia. Àngel, sí, el comissari Chacón ha repassat els homicidis d'aquests últims dies. De l'assassinat d'Esplugues ha qualificat aquest atac amb un ganivet amb una dona d'un assassinat brutal i fet a l'atzar, i que ha reconegut que ha commocionat la societat. Ha dit que les investigacions eren lentes, prudents, i ha subratllat que hi ha hagut moltes desinformacions, entre les quals que es podia tractar d'un cas de violència de gènere o que era una menor. Els ha qualificat així, aquest conjunt d'incidents.
2: Realment tràgica i molt convulsa mediàticament en tota la societat. Ha sigut dura, molt dura. Hem tingut 3 homicidis, ja ho sabeu, i un quart que es va produir al marc d'un tema de Vige, que també l'hem explicat aquesta setmana.
1: Això en un context en el que en general han baixat els assassinats i que en general s'han relacionat amb fets delictius, fets provocats per màfies i el cultiu i el tràfic de drogues.
2: Ens han baixat els homicidis un 20%, ens han baixat els robatoris d'establiments un 17%, els domicilis un 8%. Les dades ens diuen quasi tot el que ve que acaba malament deriva de les drogues, i sempre hem de fer aquesta mirada primer a les drogues. Mireu, aquest any passat, el 2025, al port de Barcelona es van agafar 8.000 quilos de cocaïna. L'any anterior se'n van agafar 20.000.
1: Seguint pel que fa a incautacions d'altres substàncies, ha revelat que l'any passat es van requisar 20 tones d'haixix, una xifra similar a la del 2024, i pel que fa a la marihuana es van intervenir 300 plantes, menys que el 2024. Tot i que hi ha hagut menys substància intervinguda, sí que s'han fet més detencions.
0: Miquel Jarque, gràcies. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I des del complex Egara cap a l'Audiència de Barcelona, en marxa el judici contra un home acusat de violar el seu nebot des que tenia 4 anys i fins als 17. Les acusacions li demanen 15 anys de presó. El presumpte agressor tenia 14 anys quan hauria començat a cometre els fets que haurien passat al domicili familiar a Barcelona i en una segona residència a Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental. Ho està seguint la Maria Núria Rebetller.
3: Es dona la circumstància que l'acusat ja està a la presó complint una condemna de 8 anys arran d'una altra denúncia que li va interposar la víctima i on es van donar per provades les agressions sexuals. El noi que va portar a la justícia el cas després de ser major d'edat avui ha declarat davant del tribunal a porta tancada i separat d'una mampara per evitar tenir contacte visual amb l'acusat. Ha corroborat els fets denunciats i que recull l'escrit d'acusació de la fiscalia. Segons aquest escrit, les presumptes agressions sempre van passant als domicilis familiars i quan els dos, oncle i nebot, es quedaven sols. L'acusat, segons aquest escrit, va amenaçar la víctima que si explicava res del que passava a la família s'enfrontaria a represàlies. La majoria de les agressions, segons les acusacions, van passar al domicili de la família al barri de la Llacuna de Barcelona, mentre que durant alguns anys a l'estiu van tenir lloc en una segona residència que tenien els avis del noi a Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Tornem cap a Madrid. La treballadora que va fer públics els vídeos del laboratori Vivotècnia de Madrid, on es veien conductes susceptibles de ser maltractament animal, assegura que no es va infiltrar amb l'objectiu d'enregistrar aquestes imatges. Avui ha arrencat aquest judici que podria suposar la primera condemna a l'Estat en termes de maltractament a l'experimentació amb animals. Cristian Roldán, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, Sònia Pérez assegura que va entrar a treballar a Vivotècnia perquè volia conèixer la situació que vivien els animals i va ser després quan va decidir enregistrar els vídeos per documentar la crueltat que hi va veure. La defensa dels dos tècnics de laboratori acusats de maltractament alega que menteix i que es va infiltrar amb l'objectiu d'aconseguir aquelles imatges i que, per tant, els vídeos no haurien de ser admesos com a prova en aquest judici. Uns vídeos on es pot veure l'aplicació de tractaments molt dolorosos per part dels treballadors de Vivotècnia sense que els animals estiguessin sedats, com marquen, això sí, els protocols espanyols i europeus. La directora de l'organització Anima Naturalis, Aida Gascón, una de les ONGs personades com a acusació particular, destaca la importància d'aquest judici.
6: Aquest fet ha passat a altres països, com a Alemanya, a Londres, però aquí a Espanya doncs, encara no s'havia, diguéssim, jutjat per aquests fets tan horribles.
5: Tot i que el testimoni de l'extreballadora també apunta a la responsabilitat de l'empresa, perquè assegura era qui promovia aquestes pràctiques, Vivotècnia no pot ser acusada penalment, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
7: En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
5: La Fiscalia de

0: Demana un any de presó i 11 mesos per als acusats. I l'acusació particular també hi afegeix una petició d'inhabilitació per treballar amb animals durant 3 anys. Està previst que els dos acusats declarin davant del jutge demà.
1: Doncs n'estarem pendents. Cristian Roldán, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara, vosaltres.
1: I en una darrera qüestió abans d'obrir àrea de serveis que us destacàvem ja en el sumari que afecta l'economia. La multinacional Majorel vol acomiadar 347 treballadors de la plantilla a Barcelona en un expedient de regulació d'ocupació. Aquesta empresa es dedica a donar serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Els responsables de Majorel justifiquen la decisió de fer un ERO per motius econòmics, organitzatius i productius. La delegació de l'empresa a Saragossa també es veurà afectada amb l'acomiadament, en aquest cas, de 422 treballadors. Arribarem a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia, doncs comencem parlant precisament de transport públic perquè Renfe acaba d'informar que està interrompuda la circulació a la línia R4 de Rodalies entre les estacions de Terrassa i Manresa per l'atropellament d'una persona. S'estableix transport alternatiu per carretera. Recordem que aquesta mateixa línia ja ha acumulat demores d'uns 15 minuts durant tot el matí per una incidència a Montcada bifurcació. I pel que fa a les carreteres, en aquests moments destaquem que un accident talla la C31 a Santa Cristina d'Aro. Hi ha retencions en aquest punt en tots dos sentits de la marxa. És tot de moment.
1: El temps. Francesc Mauri.
3: Temperatura bastant estable. Avui, els propers dies, tarda de ruixats i tempestes, tret de la línia costanera a l'interior, Pirineu i Prepirineu. No es descarten alguns nuclis tempestuosos amb una certa intensitat a prop del Prepirineu i el prelitoral. De cara a demà, nous canvis en el pronòstic. Matí variable, núvols més prims al nord, ruixats a l'extrem sud de Catalunya, i de cara a la tarda els ruixats poden tornar a alguns punts també del Pirineu i Prepirineu. Dissabte, matí de sol i núvols, més prims com més d'hora al matí, més densos, tapant més el cel a partir del migdia i la tarda, i a la tarda els ruixats i tempestes poden abraçar qualsevol punt de Catalunya, entre febles i moderats. Diumenge el sol podria tornar de manera bastant general.
4: Fresca Info.
5: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
6: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
7: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
8: Sóc el Risto Mejide.
9: Sóc Álvaro Morte.
5: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
10: Amb tots vosaltres, Jordi González.
5: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El món es mou, no s'atura i així sona.
12: Mapamundi.
13: Històries globals que defineixen el segle XXI.
12: Mapamundi.
11: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
13: En aquest Mapamundi us parlem de l'Àrtic, la regió més fràgil del planeta i el nou escenari de les tensions geopolítiques globals. Viatjarem a Tromsø, al nord de Noruega, i al remot arxipèlag de Svalbard, l'únic territori de l'OTAN on hi ha un poble rus.
12: Mapamundi, amb Cèlia Sarnadas.
11: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: També disponible a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
1: Passen gairebé 3 minuts de 3:15. Ucraïna i Rússia han intercanviat intensos atacs amb drons que han provocat víctimes i danys en infraestructures poques hores abans que comenci la treva de 2 dies anunciada per Vladimir Putin a partir d'aquesta mitjanit. L'exèrcit ucraïnès ha llançat un dels atacs de més envergadura dels últims temps contra territori rus i ha causat almenys un mort i 13 ferits en zones pròximes a la frontera. Moscou assegura que ha interceptat uns 350 drons, tot i que alguns han impactat i han causat danys en una instal·lació industrial industrial dels Urals. Els atacs russos també han causat diversos ferits a Kharkiv, han provocat algun incendi també, segons les autoritats ucraïneses. Dos drons russos han impactat en territori de Letònia i un altre ha sobrevolat Romania, segons els governs d'aquests dos països. El Kremlin ha insistit que manté la seva treva de dos dies amb motiu del Dia de la Victòria, que se celebrarà dissabte i que recorda el triomf soviètic sobre l'Alemanya nazi. El govern rus ha reforçat la seguretat de Putin davant la possibilitat d'atacs ucraïnesos. Tornem a casa nostra, concretament al Carràs. El Departament d'Agricultura prioritzarà la concessió d'ajudes públiques a plantes de biogàs que siguin de dimensions mitjanes promogudes per ramaders associats del territori on es vulguin construir. D'aquesta manera volen frenar l'oposició que generen els macroprojectes que tenen darrere grups d'inversió no vinculats a l'agricultura. Estela Bosoms.
4: La nova convocatòria de 25 milions d'euros en subvencions que acaba de publicar la Conselleria posa límit a les plantes en concret que tractin un màxim de 150.000 tones de purins anuals i que procedeixin d'un radi de 35 quilòmetres i tindran més punts si les promouen ramaders locals. Segons el conseller Ordeig, és el model que es vol impulsar i que esperen que generi consens.
6: Per convèncer també els ajuntaments, el conjunt de la societat, de que escolteu, de que hem de tenir una xarxa de plantes de purins distribuïdes al territori i segurament que el que no toca és que en un lloc n'hi hagi moltes o molt grans, sinó tenir-les doncs, més dimensionades i més repartides pel territori.
4: La planta de biogàs del Carràs tracta els purins de 189 granges de famílies de la zona i, a banda de convertir aquest residu en fertilitzants i fer-ne llum, ara també n'obtenen biometà, equivalent al gas natural, que es pot injectar directament a la xarxa. Aquesta línia de biogàs és la que fa que la planta sigui viable. Jordi Jové és el president del Carràs Bioproductors.
8: Tots són famílies ramaderes locals, humils i treballadores que únicament han fet la planta no per especular, sinó per donar sostenibilitat a les seues empreses i a les seues granges i que hi hagi un relleu general nacional i tinc en continuïtat les explotacions ramaderes, agrícoles i que poguéssim continuar vivint a casa nostra.
4: Segons dades del departament, a Catalunya ara mateix hi ha 22 plantes de biogàs i 35 més estan en tramitació.
1: I ara Cultura arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una seixantena d'actuacions en diferents punts del nucli del municipi Tarragona. Clara Chavarría Domingo. Jugo amb la pilota,
9: menjo la pilota. El festival que enguany es presenta sota el lema Tot per descobrir compta amb 8 escenaris i espais habilitats pel poble. Allà s'hi podran veure propostes familiars, entre les quals destaca Rigui per Xics, de Tresca i la Verdesca, o divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar que ofereixen grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pissador o Pepet i Marieta. Mentre que l'Ildami ofereix dues sessions d'un concert, entrevista per a escolars de secundària del municipi. Martí Marfà és el director de la FIM.
14: Enguany podem, crec jo, presentar un cartell estel·lar en la secció familiar que inclou tant estrenes de noves produccions de noms consolidats de l'escena familiar com el nou espectacle escolar de Rigui per Xics o el nou espectacle de la Tresca la Verdesca. També això que us comentava, no? L'aproximació al públic familiar per part d'artistes com l'Ildami, que esmentava, però també divines, la Núria Andorrà o la Big Band de Granollers.
9: Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com músiques urbanes i pop electrònic, DJs, a més de sons del món i propostes de caire més experimental.
14: Intenta fer un recull de les tendències actuals que advoca, com sabeu, per la feminització de l'escena amb un 65% de propostes formades o liderades per dones i que dona espai també a escenes i identitats minoritzades i que és una mica altaveu de tot el treball que les antenes de talent i la FIM fem durant tot l'any.
9: Entre els noms, Marfà s'ha referit a Admire, Xenia Caçador o La Publicitat.
1: I la restauració de l'església de Sant Francesc a Montblanc, a la Conca de Barberà, ha deixat al descobert una sèrie de pintures policromades del segle XIII. Com que ara estan ubicades a 18 metres d'altura, l'Ajuntament preveu comprar prismàtics perquè els visitants puguin veure bé tots els detalls. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els restauradors van descobrir aquest petit tresor quan van començar a passar el pinzell per retirar el sutge que s'acumulava a la part superior de l'església. A poc, de forma minuciosa, van anar destapant les pintures policromades de fa més de 700 anys que ara es poden veure per gairebé tot l'enteixinat. El regidor de Cultura, Oriol Pallissó, s'ha fixat en els detalls.
16: Hi ha mènsules que tenen tota la seva cara visible, hi ha alguns escuts, i alguns escuts que es veuen perfectament, i es veu també segurament qui pagava cada capella o cada tram de l'església, no? Llavors hi ha escuts de Montblanc, hi ha escuts del comtat de Barcelona, hi ha escuts doncs, de diferents cases nobiliàries de Montblanc, i per tant això també ens explica una mica de la història del convent.
15: L'església de Sant Francesc fa molts anys que està desacralitzada. Actualment és un centre cultural, abans havia acollit una fàbrica de guix i una destileria. La brutícia havia tapat les pintures originals que ara s'han netejat i protegit. Com que estan al sostre, Pallissó diu que tenen previst comprar binocles pels visitants.
16: A 18 metres d'alçada, doncs això es fa gairebé imperceptible als ulls. Per veure-ho, per visualitzar-ho, per imaginar-ho del tot, el que necessitarem doncs, és tenir algun element doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els binocles, o també doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses. No?
15: La recuperació d'aquestes pintures forma part d'un projecte de restauració de l'església i del claustre que ha suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats pels fons europeus. Preveuen tenir enllestits els treballs a finals de mes.
1: Ens situem ara a la capital catalana. Avui s'inaugura el Festival Dogs Barcelona amb a Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. Durant 10 dies es projectaran una 60 de produccions d'arreu del món en un certamen que s'ha proposat ser el gran aparador de la producció documental catalana. Ho explica el seu codirector, Eric Mutger.
17: Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
1: Els documentals es podran veure en mitja dotzena de sales de la ciutat, com ara el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, els cinemes Renoir, el Fenomena o també la Filmoteca de Catalunya.
12: Esports.
1: Arribarem amb els esports a la una amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
18: Hola, bon dia. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions de futbol el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique va accedir per segona vegada consecutiva a la final després d'empatar ahir a 1 al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 5-4 a favor de l'anada. Dembélé va avançar al PSG a minut 3 i Kane va empatar pel Bayern ja en temps afegit. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions.
19: Es curioso que no hemos podido repetir en toda la temporada el equipo titular de la final de la Champions del año pasado aquí en Múnich. Es increíble, no hemos podido repetir principalmente porque hemos tenido cantidad de lesiones la temporada, el hecho de no tener muchas vacaciones ha pasado factura, pero eso también muestra qué tipo de equipo somos.
18: Mentrestant, el porter del Barça, Wojciech Szczęsny, ha confirmat avui que la seva intenció és seguir una temporada més al conjunt blaugrana i esgotar així el contracte que venç el juny del 27. El porter de 36 anys ho ha explicat en declaracions a la televisió polonesa Eleven Sports. Diu que encara pot i vol jugar a futbol.
20: Sí, jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer, així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
18: Un Barça que continua preparant aquest clàssic de diumenge al Camp Nou contra el Madrid, en què l'equip podria ser campió de Lliga. Enric Massip, membre de la Comissió Esportiva del Barça, parla de la nova absència del president blanc Florentino Pérez a l'estadi blaugrana.
21: Argumento que tienen pues un poco para, bueno, para igual tapar sus cosas o no lo sé, no entro mucho en esto, pero oye, cada uno que haga lo que quiera. Creo que al menos nuestro presidente, la posición siempre es estar donde toca y muchas veces, pues aunque tengas que ir a un sitio donde alguien crees que ha hecho algo mal, que no es el caso, pues creo que igual no es motivo suficiente para no estar allí, ¿no?
18: Declaracions de Massip en un acte de prèvia del clàssic pel que fa al Barça femení. El club negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton, i Caroline Graham Hansen és dubte per a la final de Champions del dia 23 a Oslo. L'extrem noruega té afectat l'adductor de la cuixa dreta i seguirà un pla específic de recuperació. Les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. Al tram final de partit es va lesionar la central Aisha. En handbol, per 8a vegada consecutiva, el Barça jugarà la final a 4 de la Champions. És tot amb una fita per a l'equip blaugrana que hi va guanyar el Nantes francès 31-21. Carlos Ortega, tècnic blaugrana.
22: Pot ser que sento que aquest equip és més meu, més la meva identitat que els darrers anys, pot ser, no? I pot ser que sí, cal dir-lo.
18: I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus s'ha quedat a un pas de donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals. El Benfica portuguès, principal favorit al títol, va avançar-se amb 2 gols, però el Reus va empatar 2 després del partit de la pròrroga. Gols de Martí Casas i Marc Julià. Els roig i negres van caure als penals. Joan Salvat, jugador del Reus.
0: Jo vull dir, un partit llarg i inclús abans dels penaltis hem tingut les nostres ocasions per guanyar. I això té molt de mèrit.
18: Avui és el torn del Barça, que busca accedir a les semifinals de la Champions d'hoquei a Coimbra, a Portugal. Juga contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre i en directe per Esport 3. Els blaugranes aspiren al 23è títol de competició europea. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
2: Hem de pensar que volem conquistar la competició, però totalment centrats en l'Sporting, que és l'únic pas que hem de pensar donar.
18: Avui arrenquen les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Uni Girona juga a l'anada a la pista del València. Copta el seu quart títol consecutiu a partir de les 7 i també en directe per Esport 3. Les gironines opten a una plaça per jugar a l'Eurolliga la temporada que ve en funció de com acabi aquest play-off pel títol. Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni.
3: Yo creo que mi foco tiene que estar en mis jugadoras, en ayudarlas, que es lo que hice en la eliminatoria con Leganés y lo que voy a hacer ahora, porque el resto sobra, porque toda la energía que yo pueda pensar en que si Euroliga, que si no Euroliga, que si no sé qué, no va a ayudar nada.
18: Avui comença Badalona la fase final de la Champions FIBA de bàsquet amb els partits de semifinals Tenerife-Vilnius a les 6 de la tarda i Unicaja-AEK d'Atenes a les 9 del vespre. Els partits es juguen al Pavelló Olímpic de Badalona. Direm també que a l'NBA, els play-offs de semifinals de conferència, els Knicks comencen a obrir forat, ja dominen la sèrie davant Filadèlfia, 2 victòries a 0, després de guanyar aquesta matina de 108 a 102. Pel que fa a l'eliminatòria de la conferència oest entre San Antonio i Minnesota, està empatada a un triomf després de la victòria, també aquesta matinada, dels Spurs per 133 a 95.
23: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
24: Comença el carrusel de vagues a l'educació per forçar el govern a renegociar el pacte que va tancar amb només 2 sindicats i que no satisfà la resta. Avui fan vaga les mestres de les escoles Bressol, tant de les públiques com de les privades, i és la primera de 2 aturades. L'altra està convocada pel 20 de maig. L'etapa de l'escola Bressol per als nens i per les famílies és una etapa molt delicada. És el moment en què es talla definitivament el cordó umbilical perquè s'hi porta els nens quan s'acaben les baixes de maternitat i paternitat, i és quan les mestres, i són les, perquè pràcticament totes són dones, fan de mares quan les mares no hi poden ser. I a més de canviar bolquers, de donar biberons, de batallar pels purers o pels trossos pel dinar i acompanyar les floreres, també ensenyen a començar a caminar per la vida, figuradament i també de manera literal, perquè de vegades és la mestra de l'escoleta qui testimonia les primeres passes d'una criatura. I què demanen aquestes segones mares, les mestres de 0 a 3 anys? Quina és la seva reivindicació? Doncs la mateixa que la primària, reducció de ràtios d'una banda. Reclamen que s'apliqui el que recomana la Unió Europea. 4 nadons per mestre en lactants, és a dir, en el primer any de vida. 6 per cada mestre en l'etapa d'1 a 2 anys. I 8 en el grup de 2 a 3. D'altra banda, també exigeixen més recursos per poder atendre amb condicions les necessitats diferents dels nens que tenen a classe. Uns recursos que, en aquesta etapa tan delicada, són encara més escassos.
25: Tenim infants amb necessitats educatives i nosaltres aquí els tenim, doncs, per exemple, sense mediadora, etc. I quan passen a l'escola ja la tenen. Aleshores, volem una inclusió, això, amb garanties.
24: I com us explicàvem ahir, amb la bretxa salarial entre els treballadors de residències públiques i privades a les escoles Bressol passa el mateix. Per això demanen també una equiparació.
26: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 0,6, 0,3 i és. Per això volem estar totes juntes, les mateixes condicions.
24: Mateixes condicions laborals i també per les famílies. I per això reclamen també que s'avanci per acabar de fer gratuïta tota aquesta etapa.
23: Catalunya al dia.
24: Seguirem la protesta que s'ha fet a Barcelona i una de les manifestacions que s'ha convocat arreu, concretament serem a la de Lleida, I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
24: Us parlarem de les multes als camioners que circulen per l'AP7. Són 21 al dia, de mitjana, segons les dades del primer trimestre d'aquest any.
5: S'han multiplicat per 100 respecte a l'any passat perquè s'han fet servir càmeres amb intel·ligència artificial i ara ja es nota l'efecte de les sancions.
6: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
24: La Núria Peraire ha treballat aquestes dades, ens explicarà quines són les principals infraccions que cometen els conductors de camions per la via on n'hi passen més. 25.000 cada dia a la P7. Serem també a Badalona. Han començat les obres de rehabilitació dels blocs afectats per l'esfondrament de fa 2 anys que va matar 3 persones al carrer Canigó, segur que ho recordareu. Doncs bé, hi ha hagut pica baralla entre veïns perquè no tots han pagat per aquestes obres.
7: Han hagut de subvencionar o de pagar, com li vulguis dir, aquestes persones que no han fet efectiu aquesta derrama.
8: Però a mi em sap molt de greu que hi hagi gent que no pugui pagar-ho i que a sobre la denunciïn. No podem anar així per la vida.
5: 2 anys després de l'ensorrament, encara hi ha veïns que no han pogut tornar a casa i d'altres que viuen amb els pisos apuntalats.
24: I us parlarem de les pintures del segle XIII que s'han descobert a l'església de Sant Francesc, a Montblanc, a la Conca de Barberà. S'han trobat a l'enteixinat. Això és el sostre de l'església.
5: A 18 metres de terra, massa amunt per poder contemplar-les, però l'Ajuntament ja hi ha trobat solució.
16: El que necessitarem és tenir algun element que ens hi apropi, en aquest cas seran els minobles, o també tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses.
24: Sapiguem també com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè Rodalies ha informat fa poca estona que s'ha tallat la circulació a la R4 entre les estacions de Terrassa i Castellvell i el Vilar Monistrol de Montserrat per l'atropellament d'una persona. S'estableix transport alternatiu pel carretera. I pel que fa al trànsit, tallada per un accident la C31 a Santa Cristina d'Aro, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
24: I pel que fa al temps, la tònica habitual des que hem començat el mes de maig, no? Matins més tranquils, tardes mogudetes. Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia, bona hora. Sí, aquesta seria la tendència i si ahir vèiem un divendres en què reculava la inestabilitat i el sol podia dominar més, avui els mapes ajusten els diferents paràmetres que fan créixer els núvols i que ens preveuen o que ens permeten preveure quin temps farà i, en definitiva, aquests petits ajustos sembla que es tornaran a traduir també demà divendres en aquests ruixats o tempestes. Potser demà al matí a l'extrem sud de Catalunya. Aquesta seria una diferència respecte a aquesta tònica que comentaves de tardes. Demà a la tarda se'n reproduirien a l'interior, Pirineu, igual que avui. I dissabte a la tarda, doncs també, potser seria el moment de més precipitació. Dissabte al matí aguantaria. I diumenge, de moment, mantenen un temps bastant assolellat gran part del dia.
24: I també tindrem esport, serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Què prepareu, Montserrat?
13: Doncs mira, sentirem el porter del Barça, Stensne, que confirma la seva intenció de seguir una temporada més a l'equip i complir el contracte que té fins al 2027. En hoquei patins, avui a Coimbra, Portugal, es juga quarts de final de la Champions masculina amb el partit Barça Sporting de Portugal a les 8 del vespre. El Reus Deportiu va quedar eliminat ahir a Coimbra en quarts de final davant el Benfica, però va fer un partidàs, van empatar a 2 gols a partit i la pròrroga i van caure als penals. També va cap a Coimbra, Portugal, avui el Vila-Sana, perquè demà disputarà la semifinal de la Champions femenina d'hoquei patins. I avui arrenquen les semifinals de la Lliga femenina de bàsquet. L'Uni Girona juga l'anada a la pista del València, que opta al seu quart títol consecutiu a partir de les 7 de la tarda.
24: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:07. Comencem.
23: Catalunya al dia.
27: Som educació! No són guarderies! Som educació! No són guarderies!
24: Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Amb aquest lema, som educació, no som guarderies. Els treballadors denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals. També reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives.

0: Doncs enmig d'aquesta vaga es fan aquest migdia manifestacions de la plataforma 03, agrupa sindicats i entitats. És la primera, recordem-ho, de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu de cara a aquest últim mes per la recta final del curs escolar. N'estem seguint un parell des de Barcelona. Una d'aquestes protestes l'està seguint la Sara Cañete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, nosaltres ja ens trobem aquí davant de la delegació del Govern espanyol, que és on aquesta manifestació tenia a disposar el seu...
0: Doncs imagino que perquè hi ha molta concentració de gent, el so no acaba de ser l'adequat. Intentarem tornar a connectar amb Barcelona, amb la Sara Cañete, que està seguint doncs, una d'aquestes marxes que s'han convocat avui a diverses capitals catalanes d'aquesta plataforma 03. Són, de fet, el col·lectiu que inauguren aquest carrusel de mobilitzacions que els sindicats majoritaris de l'àmbit de l'ensenyament han convocat per aquesta recta final de curs a fi de pressionar el govern novament perquè torni a seure a la taula, perquè revisi aquest acord que van tancar amb dos dels sindicats generalistes, amb Comissions Obreres i amb la UGT. Provarem de tornar al centre de Barcelona per seguir aquesta protesta. A les 12 del migdia han començat altres manifestacions del sector a les quatre capitals. Podem anar a Lleida a aquesta hora i tenim allà en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel.
0: Aquí com està aquesta protesta, la marxa?
2: Doncs estem a punt d'arribar a la subdelegació del govern espanyol a la plaça de la Pau. Som al centre de Lleida, al centre neuràlgic. Hem sortit a passades les 12 de la plaça Paeria, de la plaça de l'Ajuntament, i hem fet un petit recorregut, tot i que s'han estat aturades, concentrades durant més de mitja hora en aquest punt neuràlgic del Pont Vell amb la Rambla de Ferran. Són més o menys unes 150 persones les que es manifesten. Podria dir que el 98% són educadores, treballadores de centres d'escola bressol i de llars d'infants. Amb nosaltres tenim dues representants, dues treballadores de llars d'infants. La llar d'infants Arrels de Cervera, bon dia.
3: Bon dia.
2: El teu nom?
3: Maria Dolors Vilalta.
2: Quin és el teu dia a dia? Com ho patiu?
3: Bueno, nosaltres tenim ràtios molt, molt elevades, vale? I aleshores demanem que si no s'equiparen les ràtios a nivell europeu, que hi hagi una parella educativa. Volem la dignificació del 03 perquè som invisibles, no som guarderies, i si el decret ens contemple de 0 a 6, nosaltres no ens hi sentim representades.
2: Però el dia a dia teniu massificació...
3: Massificació de canalla i poc personal per poder atendre i poder realitzar les tasques educatives que tenim establertes, perquè són molt petits i són molt dependents.
0: També Pere Joan, tenim... disculpa, ella parlava sí. De parella educativa, això exactament què és? Que tinguin un reforç a l'aula o...?
2: De parella educativa parlava, sí. Això sí. Què vol dir?
3: Això vol dir que per la mateixa ràtio que tenim ara establerta puguem ser dos persones per... a l'aula, dins de la mateixa aula.
2: Queda contestada la
0: pregunta. Sí, sí, sí, efectivament, endavant.
2: També tenim una treballadora de l'escola Bressol al Niu de Mollerussa, a la capital del Pla d'Urgell. Bon dia, el teu nom.
4: Bon dia, sóc la Lorena.
2: Lorena, ara ho deia ella, des de Cervera, vosaltres com esteu a l'escola Bressol de Mollerussa?
4: Doncs tal com ha dit la companya, tenim unes ràtios molt elevades, les més elevades d'Europa, i per això demanem el que deia la companya, la parella educativa. Si més no, també ens trobem cada vegada amb més nens amb necessitats educatives especials que no podem atendre de manera digna. I demanem això, doncs, que hi hagi personal qualificat que ens ajudi i que vetlli doncs, per l'educació, pel benestar d'aquests infants.
2: Sí, perquè són infants que tenen després, en la pròxima etapa educativa, unes vetlladores com exacte. Els hi correspon i que vosaltres reivindiqueu, no?
4: Exacte, vull dir, reivindiquem això, doncs, que si se'n reconeix com a educació, tal com diu el decret, que es faci factible i que ho representin doncs, posant-nos velladores, ajudes a monitoratge a menjadors, i això és el nostre dia a dia, vull dir.
2: Doncs ha quedat reflectit. Gràcies a totes dues.
4: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Això és, Estel, el que hem recollit a peu de manifestació, que encara està recorrent i, com podeu comprovar, hi ha una claca molt important de persones que estan seguint aquesta protesta, que està a punt d'arribar al seu destí final, que és la subdelegació del govern espanyol.
0: Molt bé, gràcies, Pere Joan. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també cap a la delegació del govern espanyol avançava la marxa de Barcelona. Podem intentar de tornar-hi a connectar en directe. Sara Cañete, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs vinga, provem a veure si ara és possible realitzar aquesta connexió, malgrat els problemes tècnics que hem tingut abans. En tot cas, com ja bé indicaves, en el cas de Barcelona, la manifestació ja sí que ha arribat davant de la seu del govern central. És una manifestació molt sorollosa. La veritat és que ho han agafat amb ganes. Pel que fa a les xifres de participació, des de Comissions Obreres, que és un dels principals sindicats convocats, xifren en 6.000 els participants aquí a la ciutat. I pel que fa a seguiment, doncs sabem que a les 42 llars d'infants que depenen directament de la Generalitat, el seguiment ha estat aproximadament del 9%, però que a les escoles bressols municipals d'aquí de Barcelona, el seguiment entre els treballadors arriba al 23%. En tot cas, en aquest context de reivindicacions per part del sector educatiu, la mobilització ha agafat també força en aquesta primera etapa, a l'etapa del 03. La vaga d'avui, de fet, està convocada a tot l'Estat perquè és del govern espanyol, expliquen que en depèn una de les principals reivindicacions, i és aquesta baixada de ràtios que diuen ha de ser dràstica perquè aquí pràcticament doblen les recomanacions d'Europa. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
5: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: Doncs aquestes reivindicacions, baixada de ràtios o més recursos, que són compartides amb la resta del sector educatiu, però el sector del 03, com ja explicàveu, té la particularitat que depèn de cada ajuntament. Aquí les treballadores expliquen que hi ha fins a 5 models diferents de gestió i això implica sous i condicions laborals diferents. Per ells la solució passa perquè aquest sector també pengi directament del govern de la Generalitat, específicament del Departament d'Educació. Diuen que és la manera de garantir l'equiparació de les condicions laborals i també de posar en valor el valor educatiu d'aquesta etapa.
0: Doncs són les reivindicacions d'aquest col·lectiu, de les mestres, bàsicament. Són dones de l'etapa 0 a 3, en la primera de les mobilitzacions d'aquestes jornades que venen aquests pròxims dies i que sacsejaran l'àmbit de l'educació. Gràcies, Sara Cañete. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem arribat a un quart de dues del migdia. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a la P7, que avancen en trams on no poden fer-ho. Són dades del primer trimestre de l'any, facilitades pel Servei Català de Trànsit i que us avança el Catalunya al Dia. L'augment de la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que fan servir la intel·ligència artificial. Des de Girona, Núria Peraire, què en sabem d'aquestes càmeres? Com són?
6: Hola, bon dia. Doncs mira, l'any passat es van començar a utilitzar. Són dues càmeres amb intel·ligència artificial. Es van posar a la P7 per detectar avançaments prohibits de camions. Concretament, detecten els camions que circulen per l'esquerra. Això va permetre multiplicar per més de 100 les sancions que es posen.
0: Doncs repassem aquestes dades.
6: Doncs mira, es va passar de les 22 sancions en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 el 2025, i aquest 2026 han baixat una mica fins gairebé les 2.000, una xifra que suposa aquestes 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notant l'efecte de les penalitzacions.
7: El que creiem és bàsicament que la gent ho sap, no? Els transportistes ho saben i, per tant, comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
0: I també hem pogut saber, d'altra banda, Núria, que es posen 4 sancions al dia a camions que circulen en horari prohibit.
6: Sí, aquesta Setmana Santa els Mossos d'Esquadra van centrar-se en els camions per detectar aquest altre tipus d'infracció, circular per la P7 durant franges horàries en què els camions ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions per això hagin estat més de 300. S'ha passat de 20 sancions al primer trimestre de l'any passat a 378 aquest 2026.
0: El comissari en cap de la Divisió d'Investigació Criminal qualifica de setmana tràgica la que s'ha viscut a Catalunya amb dos assassinats només al cap de setmana, el cap de setmana passat. El comissari dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, ha contraposat els fets amb les bones xifres de l'últim any en què els homicidis han caigut un 20%. Són dades que s'han donat a Sabadell, al complex central dels Mossos d'Esquadra. Miquel Jarque, bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Estel.
0: I hi ha novetats en explicant res respecte a un d'aquests crims que dèiem d'aquest cap de setmana, el crim d'Esplugues de Llobregat?
8: Doncs el comissari Chacón, màxim responsable de les investigacions del cos, ha repassat els homicidis de l'assassinat d'Esplugues, l'ha qualificat de brutal, que va ser sense motivació, per tant, descarta cap altra motivació com la jihadista. El màxim responsable d'investigacions del cos sosté que el cos és conscient que han commocionat la societat aquests fets, ha subratllat que les investigacions són lentes, han estat difícils i en aquest cas d'Esplugues combinades amb desinformacions. En definitiva, ha qualificat així la setmana.
9: Realment tràgica i molt convulsa mediàticament en tota la societat. Ha sigut dura, molt dura. Hem tingut tres homicidis, ja ho sabeu, i un quart que es va produir al marc d'un tema de Vige, que també l'hem explicat aquesta setmana.
0: I, clar, això també contrasta, ho deia l'altre dia la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb les dades de criminalitat. Hi ha un desajustament entre percepció i xifres objectives. Què han dit sobre això?
8: Sí, sí, això en un context en què, en general, els fets criminals han baixat. Han baixat concretament els assassinats, que, en general, estan relacionats amb màfies i el cultiu i tràfic de drogues.
9: Ens han baixat els homicidis un 20%, ens han baixat els robatoris d'establiments un 17%, els domicilis un 8%. Les dades ens diuen que quasi tot el que ve que acaba malament deriva de les drogues, i sempre hem de fer aquesta mirada primer a les drogues. Mireu, aquest any passat, el 2025, al port de Barcelona es van agafar 8.000 quilos de cocaïna. L'any anterior se'n van agafar 20.000.
8: Pel que fa a les incautacions d'altres substàncies, l'any passat es van requisar 20 tones de xix, una xifra similar a la de l'any anterior, i que pel que fa a la marihuana es van intervenir 300 plantes, són 100 menys que el 2024. Tot i que hi ha hagut menys substància intervinguda, sí que s'han fet més detencions.
0: Molt bé, gràcies, Miquel. Bon dia.
8: Molt bon dia, Estel.
0: I recuperant el tema amb què iniciàvem aquesta conversa amb el Miquel, n'ha parlat també el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Acaba de dir a Lleida, on s'ha fet el Dia de les Esquadres, s'ha celebrat aquesta festivitat, que no es pot minimitzar la sensació d'inseguretat de la població després d'aquesta setmana que hi ha hagut dos crims a Catalunya.
10: Continuarem fent el que ja hem vingut fent fins al moment, perseguir el delicte i protegir a les víctimes en totes les seves variables. Però també treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar.

0: I encara en crònica de policia, la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. Hi ha almenys 7 víctimes identificades. Quim?
1: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar-li vídeos i fotos de contingut sexual. La primera denúncia va arribar de les Illes Canàries, on una menor de 14 anys va relatar que un desconegut li exigia de manera insistent i sota amenaces que li envies fotos d'ella despullada. La investigació va permetre identificar una noia de Galícia de 15 anys que havia presentat una denúncia per uns fets de les mateixes característiques. Finalment, la policia va aconseguir localitzar el sospitós a Santa Coloma de Cervelló. Durant l'escorcoll de casa seva i en l'anàlisi dels seus dispositius informàtics, es van trobar vídeos de caràcter sexual d'almenys 7 víctimes menors d'edat, sense que es descarti que n'hi pugui haver d'altres. Es dona el cas que el 2024 els Mossos ja l'havien detingut per fets similars. En aquella ocasió, un jutjat li va prohibir acostar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.

0: Tornem a parlar avui de la visita del Papa a Catalunya prevista pel 9 i 10 de juny. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes que s'han programat. El més multitudinari serà el que es farà el dia 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. S'espera que s'hi reuniran 39.000 persones i hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o de Sergio Dalma, per exemple. N'han donat més detalls des de la Sagrada Família. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i la Mar Riera. Mar.
1: Bon dia. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través del web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les 39.000 localitats són per parròquies i agrupacions religioses i la resta s'oferiran a tothom qui ho vulgui. Seran entrades gratuïtes per l'acte més multitudinari que farà el Papa el primer dia a Barcelona el 9 de juny a la tarda. Sentim David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.
2: Subratllar que a partir de demà ja quedarà oberta per poder fer aquesta inscripció lliure, per poder accedir a les invitacions amb acreditació per la vetlla a l'Estadi de Montjuïc.
1: L'endemà, dia 10, el dia fort, el Papa anirà de la presó Brians 1, després en cotxe fins a Montserrat, on dinarà amb la comunitat de l'abadia, i ja a la tarda tornarà a Barcelona, on farà un dels actes, diuen, més socials a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on es trobarà amb unes 200 persones. Després ja serà el torn de l'acte central, el de la Sagrada Família. S'espera que arribi al temple amb un cotxe descobert.
2: Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família o tot o part serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
1: El temple té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó XIV farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà ja a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants des de l'exterior de la Sagrada Família.
3: Catalunya al dia.
0: El Departament d'Agricultura vol frenar les crítiques a la proliferació de projectes de plantes de biogàs i assegura que la prioritat seran les instal·lacions de dimensions mitjanes que donin sortida als purins de ramaders locals. De moment, seran les que obtindran més ajudes públiques. Això ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, des d'una planta d'Alcarràs, al Segrià, que considera que és exemplar. Anem a Lleida, Estela Busoms, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: A veure, la nova convocatòria de subvencions per promoure el biogàs puja 25 milions d'euros.
4: Sí, se sumen als 40 que es van repartir fa 2 anys, però ara amb novetats. Les ajudes afavoriran les plantes que tractin un màxim de 150.000 tones anuals de material orgànic, per tant, hi posen límit, i que procedeixin majoritàriament d'un radi de 35 quilòmetres i tindran més punts si les promouen ramaders locals. Segons el conseller Ordeig, és el model que es vol impulsar i que esperen que generi consens.
5: Per convèncer també els ajuntaments, el conjunt de la societat, de que, escolteu, de que hem de tenir una xarxa de plantes de purins distribuïdes al territori, i segurament que el que no toca és que en un lloc n'hi hagi moltes o molt grans, sinó tenir-les doncs, més dimensionades i més repartides pel territori.
4: Recordem que els que generen més rebuig són els macroprojectes que tenen darrere grups d'inversió no vinculats a l'agricultura. No és el cas de la planta d'Alcarràs. El seu responsable, Jordi Jové, ho posa en valor.
6: Tots són famílies ramaderes locals, humils i treballadores que únicament han fet la planta no per especular, sinó per donar sostenibilitat a les seues empreses i a les seues granges.
4: La d'Alcarràs tracta els purins de 189 granges de la zona.
0: Molt bé, gràcies, Estela. Bon dia.
4: Bon dia.
0: 4 minuts, 2:15. El govern i el sector taurí de les Terres de l'Ebre han acordat un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat, és a dir, que es puguin seguir fent correbous davant de possibles nous casos de dermatosi dolular en altres punts del país. Això és el que va passar fa uns mesos amb el brot a l'Empordà i que va repercutir en aquests correbous. L'acord ha sorgit de la taula de treball on hi han participat les parts implicades. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: I arriba aquest protocol després de les crítiques del sector cap a la Generalitat perquè els va suspendre alguns dels actes. Això va passar al novembre, oi?
7: Sí, així és. Crítiques dures, sobretot per la distància física que hi ha amb el focus del brot, que recordem era la zona de l'Empordà. Concretament, se'n van suspendre dos a Xerta i Camarles, tots dos al Baix Ebre, per aquests casos de dermatosi nodular contagiosa. Bàsicament, el protocol inclou mesures com ara desinfectar i desinsectar tant els animals com l'àmbit on viuen i l'espai on es faran els actes taurins. Xavi Llorach, vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre.
8: Unes recomanacions que fem a tots els organitzadors, que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions. Estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes i desinfectació és, bueno, és desinfectar per evitar també possibles malalties diferents a el que transporten els insectes. No?
7: La taula de treball creada el mes de febrer la formen, recordem-ho, la Generalitat, els ajuntaments implicats, les penyes taurines i també el sector ramadera. Madrid.
0: Nou entrebanc en les obres a l'R3 que poden modificar el calendari previst. Segons avancen a 3CAT Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Joan García, bon dia.
9: Hola, Estel.
0: A veure, què ha passat i quines conseqüències té això?
9: Ha passat que el mes de març va caure un mur davant la cimentera a la Fars de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall amb això, i això bloqueja l'inici de la segona fase del treball prevista per ara al maig, però que van passant els dies, no sabem el dia que començarà, i és una fase important perquè ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i la segona fase es limitaria entre Mollet-Santa Rosa o fins i tot potser Parets i la Garriga. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància de poder entrar en aquesta segona fase per recuperar el màxim possible de servei en tren.
10: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè per una banda els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
9: Fora d'aquest problema que hem explicat al mur de Montcada, també hem d'explicar que la resta d'obres avancen bé, avancen segons el previst. Per exemple, a l'estació de Parets, el viaducte del Congost, la variant de les Franqueses, i a diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3CAT Info, fonts pròximes als treballs.

0: Doncs amb els senyals horaris de 2:15 ens situem ara a Badalona. Enmig de turbulències entre els veïns han començat les obres de rehabilitació dels blocs del carrer Canigó. Són els que van quedar estructuralment molt afectats per l'esfondrament del número 9 d'aquest carrer Canigó. Això va passar el febrer del 2024 i va provocar la mort de 3 veïns. La comunitat d'un dels blocs adjacents ha demandat als veïns que no han assumit les derrames, no han pagat aquestes obres. David Àngela, des de Badalona, més de 2 anys després, continua, per tant, i s'embolica tot aquest viacrucis.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, perquè ara mateix els veïns dels números 7 i 9 i alguns del número 5 encara no han pogut tornar a casa. A més, hi ha un centenar de famílies que viuen des de fa 2 anys amb els pisos apuntalats i a tot això s'hi afegeix el conflicte econòmic entre els veïns que es veuen obligats a assumir 20.000 euros per cada pis. En alguns casos no els han aconseguit un crèdit personal i això fa que els altres n'hagin d'assumir aquesta part i deutes que arrossegaven. Núria Franquesa és veïna del número 5. Ha pagat 25.000 euros.
2: 20.000 euros de deute anterior al col·lapse. I ara aquesta derrama no l'han fet efectiva, amb la qual cosa, doncs, que són més, llavors nosaltres hem hagut de pagar 25, perquè hem hagut de subvencionar o de pagar, com li vulguis dir, aquestes persones que no han fet efectiu aquesta derrama hiperbòlica que tenim, no?
1: Segons en David Enric, que no ha aconseguit aquest crèdit, les assegurances no n'han volgut saber res i lamenta haver perdut 2 anys si el cost l'havien d'acabar assumint els mateixos veïns.
3: Jo he deixat d'anar a les reunions d'escala, perquè, bueno, es veu que jo parlo un idioma i els altres veïns parlen altre. Però a mi em sap molt de greu que hi hagi gent que no pugui pagar-ho i que a sobre la denunciïn judicialment. És una qüestió de principis. No podem anar així per la vida, matxacant el que no pot.
1: Els veïns afectats consideren que l'Ajuntament els ha abandonat i es queixen que la promesa, segons ells, de l'alcalde Xavier García Albiol, que aconseguiria dels bancs crèdits tous, hagi quedat en no res.
0: Gràcies, David. I precisament per millorar la convivència entre els veïns dels blocs de pisos de titularitat pública i el manteniment de les zones comunes, el govern posa en marxa un pla pilot perquè hi hagi un administrador de finques que s'ocupi de la gestió del dia a dia. Aquest migdia han firmat un conveni a Girona entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques. Fèlix Martín, des de Girona, on es farà aquest pla pilot i en quants edificis?
4: El pla es farà durant un any en 20 edificis de Girona i Figueres. A Girona, per exemple, entre d'altres, el barri de la Font de la Pólvora. Són blocs de pisos on hi pot haver propietaris privats, però on, sobretot, hi ha habitatges públics de lloguer social. La feina d'aquest administrador, que tindrà el suport del col·legi professional, serà bàsicament de posar ordre, ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon estat de l'espai compartit, el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala, o sigui, qüestions que assegurin una bona convivència i un bon estat de l'espai públic.
4: Ara es comença a Girona, però l'objectiu és estendre aquestes administracions de finques tutelades als edificis en pisos de titularitat pública de tot el país.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info, com sempre amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Avui de què anem, va?
7: Mira, anem de noms propis, però noms propis que són noms de rius, muntanyes o pobles.
0: Home, que molt de moda de avui en dia, no?
7: Va, vaig dient, a veure, Nialó.
0: Nialó.
7: Merlès, no?
0: Merlès, com la Riera,
7: sí,
0: no?
7: Sí, Norfeu, Calís, això és Cap de Creus.
0: Nialó, no sé si ho saps. Això és específic de cada lloc, no?
7: Nialó és una, en aquest cas, és una cova d'una princesa catalana, en fi, que Elionor d'Urgell, allà sí, hi va fer penitència, etcètera, sí, etcètera. Sí. Cadascú, cada nom té la seva història, la podreu llegir. Merlès és una riera, òbviament, i n'hi ha d'altres, no? Fontcalda, també, Gandesa, ens porta Gandesa. Fontcalda també és un nom propi. Ho podeu llegir. L'Institut d'Estudis Catalans ens explica en aquesta informació del 3Cat Info que és una tendència relativament moderna i en creixement.
0: Sí, per tant, això es nota a les escoles, que ara l'estrany és dir-se Marc, gairebé,
7: correcte,
0: o Jordi, o Anna, o Cristina.
7: Sí, sí.
0: Però hi ha més temes de noms avui a la web, no?
7: Sí, perquè també destaquem el nom de Cuaner.
0: Cuaner, aquest sí que no l'havia sentit mai,
7: un nom que és tan exclusiu que només porten 31 dones, de manera que es poden reunir cada any el 8 de setembre, quan fan el seu sant.
0: En la plec.
7: Santa Guanera, en aquesta plec. Sí, en aquest cas és Sant Mateu de Bages, és una vall amb una església romànica.
0: A tocar de Súria.
7: Correcte.
0: Fa un any, de què parlàvem, Marc?
7: Mira, fa un any, l'última caputxina de Manresa que deixava el convent. No sé si ho recordes, fa
0: sí.
7: un any d'això ja, eh?
0: Sí, sí.
7: Per tant, punt final a 400 anys d'història, marxava la religiosa Pilar Lumbreras, 92 anys, portava 60 anys vivint en aquest convent. Doncs bé, en aquell moment preocupava el futur del monestir, perquè pensa que és, en fi, una finca de l'any segle XVII, en ple centre de Manresa, 4.500 metres quadrats, que té horts, claustre. Mm-hmm. Doncs bé, l'Ajuntament de Manresa va anunciar a principis d'any un acord per la compra d'aquest convent, per tant, el convent està salvat, 1,5 milions d'euros que pagarà l'Ajuntament a l'ordre religiosa, i l'objectiu, doncs, això, preservar aquest esplai emblemàtic, no?, i fer-ne, diu l'Ajuntament, doncs, això, amb criteris de ciutat, pensar quin serà el futur ús d'aquest espai, com et deia, és important perquè està al centre just de la ciutat.
0: Molt bé, Marc, doncs fins demà.
7: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
0: Gràcies.
6: Catalunya al dia.
0: La 1:36, i ara tenim una última hora perquè tenim novetats sobre el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Maria Núria Rebelle, què en sabem? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, que va resoldre amb una vista aquesta mateixa setmana el recurs que havien presentat pare i mare del nadó perquè demanaven la llibertat, doncs la sala acaba de comunicar que deixa la mare en llibertat en càrrecs, però no pot sortir del país ni aproximar-se al seu fill amb una distància de 500 metres. La presó continua pel pare. El tribunal, en el seu escrit, diu que ara com ara els indicis que hi ha delictius contra la mare han decaigut i que no hi ha prou motius de força com mantenir-la amb ella en presó preventiva. La presó preventiva, però, continua vigent pel pare.
0: Molt bé, doncs ha quedat claríssim. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
8: Adéu, bon dia.
6: Catalunya al dia.
0: Doncs seguim, són 2:45 del migdia. D'aquí a un mes aproximadament, Sitges haurà recuperat el passeig marítim malmès pels temporals del mes de gener per aquella borrasca, la Harry. La força del mar va fer caure un talús de gespa del passeig i va deixar un esvoranc que comportava perill d'esfondrament. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba, bon dia.
9: Hola, bon dia, Estel.
0: Ja fa unes setmanes que van començar les obres, que va contractar l'Ajuntament després que el Ministeri de Transició Ecològica es negués a fer-ho. No ho va voler assumir perquè deia que no era la seva opció, no era la seva alternativa triada, no?
9: Sí, exactament. Davant la diferència d'opinions i la proximitat de l'estiu, l'Ajuntament va decidir començar les obres, que tenen un pressupost de 900.000 euros. Carme Gasulla, regidora d'Espais Urbans.
10: El Ministeri de Transició Ecològica proposava doncs, un retranqueig del passeig marítim. Per nosaltres és un element molt emblemàtic de Sitges i vam decidir actuar doncs, en aquesta línia de conservar i restaurar doncs, aquest tram del passeig.
9: Ara les obres estan força avançades. Han apuntalat un tram del passeig de la platja de la Riera Xica i estan fent els fonaments del mur de pedra molt resistent que hi volen fer. Estan satisfets de com avancen.
10: A sobre d'aquestes

0: més ample.
1: El passeu és fonamental, esto està sempre lleno.
2: Jo reduiria, sí, reduiria un parell de metres l'ample, només els trossos que hi dona l'aigua.
3: També s'ha hagut de posar un mur metàl·lic a la platja perquè l'aigua no afecti la maquinària pesant que hi ha.
4: I ara una bona notícia d'un cas que en vam parlar aquí al Catalunya al Dia. La dotzena d'alumnes amb sordesa que van a l'escola Bellaterra de Cerdanyola continuaran tenint transport escolar fins a final de curs. Avui acabava aquest servei, després que cap empresa es va presentar a les últimes tres licitacions per fer les rutes. Per tant, a priori, aquests alumnes es quedaven sense transport escolar, però finalment s'ha decidit allargar com a mínim fins a final de curs. Cerdanyola del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
5: Bon dia. Demà podran tornar a agafar l'autobús escolar per desplaçar-se. Així ho ha comunicat el Consell Comarcal del Vallès Occidental a les famílies, segons informa el Tot Cerdanyola. Els alumnes amb discapacitat auditiva tenen en aquest centre el CIAL, que és el suport intensiu en audició i llenguatge. Són de diferents municipis dels dos Vallès i arriben a l'escola en dues rutes diferents, una des de Montcada i Reixac i Ripollet i l'altra de Sant Cugat i Rubí. La concessió s'ha de renovar, però després de tres licitacions seguides, cap empresa s'ha presentat per cobrir el servei. La pròrroga permetrà acabar les classes, però la preocupació es trasllada ara a saber què passarà el curs següent. Les famílies no volen canviar d'escola perquè suposa treure els alumnes del seu entorn i expliquen que un infant amb discapacitat necessita sentir-se segur. La possibilitat de compensar els pares amb un preu per quilometratge expliquen que el surt molt car i que trenca la conciliació familiar.
4: Quatre minuts i tres quarts de dues. És un so que ens porta ara a parlar del pes de Barcelona com a ciutat industrial durant els segles XIX i XX i el paper que en tot plegat va tenir el recinte industrial de la Fabra i Coats, que es podran descobrir a partir d'aquest dissabte a la nova seu que el Museu d'Història de Barcelona ha obert precisament aquí, a la Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu. És un espai de 1.800 metres quadrats expositius i està dividit en dues: exposicions permanents i una reserva patrimonial que és també visible. L'Anna Escura l'ha pogut visitar. Anem, doncs, cap al recinte industrial de la Fabra i Coats. Anna, bon dia.
6: Bon dia. Les dues exposicions estan dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona. Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a la nau F de la Fabra i Coats, allà on hi havia la nau de Tanyet de Fils. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
7: Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordatori? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic que fa referència a la vida laboral de la ciutat, el món del treball, des del punt de vista més general i, per tant, de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
6: A banda de les dues exposicions, també hi ha una reserva patrimonial visible, és a dir, un espai ple d'objectes de l'època que es poden veure a través d'un vidre i que en alguns casos també es podrà visitar. Carles García Hermosilla és el director del Museu d'Història de Barcelona.
8: Tot aquest recorregut es fa també posant molta atenció no només en les qüestions de gènere, sinó també en els moviments obrers, en la lluita dels diferents treballadors i treballadores, dels col·lectius de treballadors i treballadores per la millora de les seves condicions de vida al llarg del segle XIX i del segle XX.
6: La inauguració es farà dissabte a la tarda. L'entrada serà gratuïta fins al 31 d'agost.
4: Molt bé, doncs gràcies, Anna, ens ho apuntem. Bon dia.
6: Gràcies a tu, adeu, bon dia.
4: La restauració de l'església de Sant Francesc a Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà, ha deixat al descobert una sèrie de pintures policromades del segle XIII. Estan ubicades, però, a 18 metres d'altura, perquè estan al sostre de l'església. I l'Ajuntament preveu comprar prismàtics perquè els visitants puguin veure bé tots els detalls d'aquestes pintures que s'han descobert del segle XIII. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Tenien constància abans de l'existència d'aquestes pintures?
9: Doncs a veure, ells tenien alguns indicis, però desconeixien la quantitat i el contingut de les pintures. Els restauradors van descobrir aquest petit tresor quan van començar a passar el pinzell per retirar el sutge que s'acumulava a la part superior de l'església. A poc, de forma minuciosa, van anar destapant les pintures policromades de fa més de 700 anys que ara es poden veure per gairebé tot l'enteixinat. El regidor de Cultura, Oriol Pallissó,

0: Doncs ha explicat què han trobat.
1: Hi ha mènsules que tenen tota la seva cara visible, hi ha alguns escuts, i alguns escuts que es veuen perfectament, i es veu també segurament qui pagava cada capella o cada tram de l'església, no? Llavors hi ha escuts de Montblanc, hi ha escuts del comtat de Barcelona, hi ha escuts doncs, de diferents cases nobiliàries de Montblanc, i per tant això també ens explica una mica de la història del convent.
0: Cal tenir present que l'església de Sant Francesc fa molts anys que està desacralitzada. Actualment és un centre cultural, abans havia acollit una fàbrica de guix i també una destileria, i tota la brutícia havia tapat les pintures originals que ara s'han netejat i protegit. I com que estan al sostre, Pallissó diu que tenen previst comprar binocles pels visitants.
1: A 18 metres d'alçada, doncs això es fa gairebé imperceptible als ulls. Per veure-ho, per visualitzar-ho, per imaginar-ho del tot, el que necessitarem doncs, és tenir algun element doncs, que ens hi apropi, en aquest cas seran els binocles, o també doncs, tenir les fotografies en alguna pantalla o impreses. No?
0: Bé, la recuperació de les pintures forma part d'un projecte més gran de restauració de l'església i del claustre que ha suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats pels fons europeus. Preveuen tenir enllestits els treballs a finals de mes.
2: Ja veuràs que quan acabis la carrera, el dia següent tornaràs a estar aquí. Potser sí. Però igualment, és impossible treballar per aquí a prop.
3: Això que sentim és trobar el lloc. És una road movie per promocionar el teixit empresarial del Solsonès i Cardona, i sobretot també retenir talent. Des de Solsona, Joaquim Albalater, bon dia.
4: Bon dia, sí, és un migmetratge de ficció que passa per 13 empreses de la zona protagonitzada per joves que imaginen on podrien treballar en un futur si volen quedar-se a viure aquí. Arnau Abella és el director.
5: A partir d'aquestes converses amb ells, en les quals expressaven doncs, les seves inquietuds respecte a viure i treballar al territori del Solsonès en general, a partir d'aquí ho creuàvem amb informació de les pròpies empreses també, per tal de veure com es podia donar resposta i quines idees preconcebudes no es corresponien amb la realitat i valia la pena de desbancar.
4: Vol promoure aquesta zona com un lloc atractiu per viure-hi i treballar-hi i també trencar prejudicis. Claustre Sunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.
6: Hi ha una creença aquí que no hi ha oportunitats, no? Si fas segons quins estudis has d'anar sí o sí a treballar fora. I hem de veure que no és així perquè les empreses ofereixen llocs de treball d'aquests que són els que troben en una altra empresa de fora al final.
4: La pel·lícula s'estrenarà els dies 26 i 27 a Solsona i a Cardona i després també es podrà veure a les xarxes socials i a les escoles i instituts.

0: I seguim amb la setena sinfonia de Beethoven, que inaugurarà a l'octubre la nova temporada de l'Auditori a Barcelona. És la primera amb Víctor Medem com a director de la institució. En aquest nou curs buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. Barcelona, Montse Camps.
1: 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles i 48 estrenes són xifres que situen la dimensió d'aquesta nova temporada de l'Auditori, seu de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, de la Banda Municipal de Barcelona i el Museu de la Música. L'OBC La Cinquena, amb Ludovic Morlot al capdavant, combina gran repertori simfònic europeu amb la creació contemporània, l'energia de la setena sinfonia de Beethoven, l'esculpidora segona i novena sinfonia de Mahler o els poemes simfònics de Strauss, que es barregen amb noves composicions de Blai Soler o Cassandra Miller. Per l'orquestra també passaran directors internacionals com Andris Poga o Vasily Petrenko, solistes com Kirill Gerstein o veus com Christian Karg. Només un tast d'una programació que té aquests objectius que explica el nou director de l'Auditori, Víctor Medem.
2: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
1: Una de les novetats de la programació de la Banda Municipal de Barcelona és el concert de cap d'any amb la participació del músic Arnau Tordera i en Peyu.

0: I de l'Auditori cap a Vilaseca arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una seixantena d'actuacions. Es podran veure en diferents espais distribuïts pel nucli del poble. Clara Chavarría Domingo.
1: Sí, en total s'han habilitat 8 escenaris i indrets on s'hi podran veure les diferents propostes per tots els públics. La majoria s'estrenaran aquí. Martí Marfàs, el director de la FIM.
2: Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, els públics menuts, doncs fa que, bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional, no? En aquest sentit, doncs, treballem amb una programació amb un molt alt percentatge de primícies.
1: Per una banda, pels més petits s'han previst actuacions de reggae per xics, la tresca, la verdesca o divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar de grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pesador o Pepet i Marieta. Mentre que Lil Dami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com les músiques urbanes, el pop electrònic o propostes experimentals com Arat Mayer, Xènia Caçador, Starger o Jaylee, o Macuca i la publicitat.

0: Farguera, tornem força anys enrere amb els Cardigans, que són uns dels que formen part del cartell, juntament amb UB40, amb Joel López o amb Joss Stone. Hem conegut també altres detalls avui del nou Festival Blau Marí, que es farà al Port de Barcelona el juny. Aspira a convertir-se en una de les cites musicals de començament d'estiu a la capital catalana. Serà entre el 10 i el 28 de juny, Valèria Obereda.
1: L'escenari emergent Moll Blau Marí neix com un dels espais amb més personalitat del festival. Serà un punt de trobada obert que permetrà al públic gaudir de la música en directe en un entorn singular, una estructura instal·lada sobre el mar. D'aquesta manera, els concerts tindran el Mediterrani com a taló de fons. Entre les novetats musicals destaquen Raquel Lua, Belén Natalí, Son de l'Aire, Cristina Lamar, Gypsy Kings, Carlos Núñez, Sau o Jan Nieto, entre d'altres. També hi haurà espai per a la cultura i la gastronomia amb propostes de 14 restaurants de Barcelona.
2: Catalunya al dia.

0: Hem arribat a dijous i, com sempre, us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López, director presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides capdesetmana.cat, on trobareu totes aquestes propostes que ell ens ve a fer aquí al Catalunya al Dia. Gerard, benvingut, ben tornat.
1: Hola.
0: Què ens proposes avui?
1: Els cardigans ja s'han acabat.
0: Amb això ja hem fet l'excursió d'avui, Com a mínim a la nostàlgia. Sí.
1: For what is worth, Tamàs. Bé, feta la falca, avui farem una sortida semicircular des de Dorres fins a l'església de Bell-lloc. Això és l'Alta Cerdanya.
0: L'Alta Cerdanya,
1: sí, senyora.
0: Ben amunt avui.
1: En total, compta 2-3 horetes amb la calma i l'estona per la contemplació. Aquesta proposta, que podem fer ja aquest cap de setmana mateix, inclou una pujadeta fàcil, unes vistes sardanes excel·lents i un plus de patrimoni històric romànic del segle XIII. Mm-hmm. Deixarem els carruatges a la petita plaça de sota l'església de Sant Joan, al mig del petit nucli de Dorres, just al costat del monòlit que recorda els soldats morts durant la Segona Guerra Mundial. D'acord? Mm-hmm. Perquè estem a la Catalunya Nord, per tant, diguem, encarats cap al
0: que va passar. I a la influència que hi ha, sí.
1: Correcte. Només un apunt, Dorres és a 20 minutets en cotxe de Puigcerdà, a peu un parell d'horetes, per si voleu fer més trosset, horetes de pagès.
0: Molt bé.
1: Des de la plaça seguirem uns indicatius que ens porten per un caminet de muntanya, però no caminarem sols.
0: Ho farem
1: Ho farem de forma heroica, acompanyat d'heroics murs de pedra seca, que sempre val la pena.
0: Tornen a venir, molt bé.
1: I tant. I el soroll sedant de l'aigua del rec de Joell. Al cap d'un quilòmetre i mig de lleuger ascens, en un tram de camí empedrat, com si fos allò, diguem, la via Augusta, toca prendre una decisió d'aquelles de gran calibre habituals a la muntanya. Apunta, o bé pugem a bell lloc pel camí de la Baga, o bé trenquem a l'esquerra i pugem per la banda més soleia.
0: I què recomanes tu?
1: Tu, Estel, que ets de sol o d'ombra?
0: Diria que de sol, però no em convé per la meva pell. Per tant, direm ombra.
1: Doncs fem l'opció soleia. El camí s'enfila alegrament, moderadament, i el més important, ja ens deixa amb belles estampes a tocar de l'església, que val molt la pena visitar.
0: Doncs molt bé, aquesta excursió a l'Alta Cerdanya. Fins la setmana que ve, Gerard.
1: Valents.

0: Esports. I ara l'actualitat esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Montserrat Raya, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem parlant del Barça, el porter Cesne, no ho sé mai pronunciar bé, Cesne, no? S'ha de dir?
1: Wojciech Szczęsny, s'hauria de dir. És igual, Tec, li diuen Tec.
0: El porter del Barça.
1: Et sembla més fàcil,
0: Tec,
1: oi?
0: Tec, si us plau. Ha volgut esvair els dubtes i ha confirmat que vol seguir una temporada més al club i ha esgut així el contracte que té fins al juny de l'any que ve, això a tres dies del Clàssic, contra el Madrid al Camp Nou.
1: El porter de 36 anys ha volgut aclarir que encara pot i vol jugar a futbol i no té cap intenció de marxar del Barça. Szczęsny ho ha explicat en declaracions a la televisió polonesa Eleven Sports.
2: Sí, sí, sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer. Així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del Clàssic.
1: Un Barça que continua preparant el Clàssic de diumenge al Camp Nou contra Madrid, en què l'equip podria ser campió de Lliga.
0: Pel que fa al Barça femení, el club negocia el retorn de Martina Fernández, és la central que van traspassar l'estiu passat a l'Everton.
1: Sí, les blaugranes van golejar ahir el Llevant 5-0 i van oferir el títol de Lliga a l'afició. La capitana, Alexia Putellas, té clar que continuaran lluitant per la resta de títols Copa i Champions.
3: Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
1: La central del Barça, Aixa, es va lesionar al tram final del partit.
0: Encara en futbol, última hora de l'Espanyol que incorpora Monchi.
1: Qui va ser director esportiu del Sevilla, Roma i Aston Villa, li ha donat el sí a l'Espanyol. Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Sergi Andreu, bon dia.
4: Bon dia. Monchi està a un pas de liderar el nou Espanyol. L'acord entre el club blanquiblau i l'exdirector esportiu del Sevilla encara no està tancat, però les dues parts estan molt a prop d'entendre's. Monchi arribaria a l'Espanyol a partir de la temporada vinent com a nou director general esportiu. Per tant, per sobre de Garagarza i de la resta de la secretaria tècnica. Ho farà comandant un nou organigrama al club. La intenció d'Alan Pace és clara. Delegar amb Monchi tota la parcel·la esportiva. El moviment ha estat anunciat per Mundo Deportivo i Catalunya Ràdio l'ha pogut confirmar. L'acord, per cert, es mantindrà, segueixi o no l'Espanyol, a primera divisió. Amb Monchi segurament arribarien també un parell de persones, entre les quals el seu assessor Fernando Navarro, l'exjugador del Sevilla i del Barça.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. El PSG i l'Arsenal jugaran la final de la Champions de futbol el 30 de maig a Budapest. L'equip de Luis Enrique s'hi classifica per segon cop consecutiu.
1: Els parisencs van empatar un ahir al camp del Bayern de Múnich, però van fer valer el 5-4 favorable de la semifinal anada. Dembélé va avançar al PSG en minut 3, Kane va empatar pel Bayern ja al descompte. Un Luis Enrique eufòric que aspira a guanyar la seva tercera Champions contra l'Arsenal de Mikel Arteta.
5: Entre Miquelito Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil.
0: En handbol, per vuitena vegada consecutiva, el Barça jugarà la final a 4 de la Champions.
1: És tota una fita per a l'equip blaugrana, que ahir va guanyar el Nantes francès per 31-21. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
6: Molt content i molt orgullós de l'equip. Jo crec que estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt canvis, en molt cas o en algun cas per tema econòmic i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
1: I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, que aquests dies es disputa a Coimbra, Portugal, el Barça busca avui un lloc a les semifinals. Juguen en quarts contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre i en directe per Esport 3. Els blaugranes aspiren al 23è títol de Champions d'hoquei patins. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
7: Hem de pensar que volem conquistar la competició, però totalment centrats en l'Sporting, que és l'únic pas que hem de pensar a donar.
1: I a Badalona avui comença la fase final de la Champions FIBA de bàsquet amb els partits de semifinals Tenerife Vilnius a les 6 i Unicaja AEK a les 9 del vespre.
8: Catalunya al dia amb Estel Batet.
0: Demà passat comença el Festival Espurnes Barroques, aquest any amb 15 concerts, a més de tallers i àpats entre vinyes, en una trentena de municipis de la Catalunya central. L'espectacle inaugural es farà a Cervera, a la Segarra, i girarà al voltant de La vida sueño, de Calderón de la Barca, amb peces de compositors coetanis seus. I diumenge al matí, a Santa Magdalena de Vergós Garrejat, aquests que sentiu són Joel Fredriksen, amb el seu llaüt, i l'ensemble Fènix, versionant trobadors dels segles XII, XVI i XX, com Nick Cave, a Leonard Cohen o Nick Drake. Gràcies per escoltar-nos, que acabeu de passar un bon dijous, i si voleu, ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.
8: Contagiada per antivirus, una hostessa del vol on va viatjar una de les víctimes del creuer. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: L'ingrés en un hospital d'Amsterdam d'una hostessa de vol que va anar al mateix avió que una de les víctimes mortals del brot d'antivirus en un creuer de luxe alimenta la incertesa pel que fa a l'expansió d'aquest virus, Joan Bota.
10: La companyia del creuer confirma que 30 persones en van baixar abans que es detectés el brot, però ja després de la primera mort. La quarantena pels 14 ciutadans espanyols a bord serà voluntària, però altament recomanada. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'afegeix a les crítiques de les Canàries al govern espanyol per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
8: Madrid, Paula Brujats.
11: I l'última hora és que Canàries ha aconseguit que el creuer no toqui terra, fondejarà davant del port de la Granadilla a Tenerife i una embarcació traslladarà els passatgers fins a les instal·lacions muntades al port i d'allà directament a l'aeroport. El president canari Fernando Clavijo, que s'ha reunit amb Sanitat i Política Territorial, ha celebrat ara a la sortida, tot i que manté el pols al govern espanyol.
12: Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
11: El Partit Popular també passa l'atac contra el govern espanyol i reclama que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés.
8: Mentrestant, aquí a Catalunya, primer dia de vaga a l'educació d'un cicle de protestes que s'allargarà durant un mes i que ha començat avui a les escoles Bressol. Barcelona, Sara Canyete.
13: Les mobilitzacions al sector educatiu agafen força també entre les treballadores de les escoles Bressol, que han convocat dues jornades de vaga. La primera, la d'avui, és d'àmbit estatal i amb manifestacions descentralitzades. Reclamen una reducció dràstica de la ràtios i un únic model de gestió de l'escola Bressol que garanteixi que tots els treballadors tenen les mateixes condicions laborals i el mateix sou.
8: I notícia de fa tot just uns minuts. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat i agredit sexualment. Més detalls, Maria Núria Rebelle.
14: Sí, i és que les magistrades basen la seva decisió al fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Ans al contrari, ja que se li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó d'un mes i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill. L'home continuarà en presó preventiva perquè els indicis delictius en contra d'ell són inequívocs.
8: En la informació internacional, avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gales, i també a diversos ajuntaments anglesos.
10: Uns comicis que poden castigar el Partit Laborista amb victòries independentistes i un avenç de l'extrema dreta.
8: Enviat especial a Musselbro, a Escòcia, Quim Olivares.
15: Sí, els col·legis han obert a les 7 del matí i tancaran a les 10 de la nit, les 11 a Catalunya. Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès i a Gales, per primera vegada, els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar unes eleccions.
8: I al Catalunya Migdia d'avui també us donarem detalls del pavelló català a la Bienal de Venècia. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
16: L'artista visual Clàudia Pagès representa Catalunya al certamen amb la instal·lació Paper Tears, Llàgrimes de paper, un projecte impulsat per l'Institut Ramon Llull que utilitza marques d'aigua del segle XV per parlar de la violència a la Mediterrània.
17: A mi em va semblar una manera de... Vale, anem a treballar aquestes imatges que per si soles no són res i així poder també parlar del present.
8: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
8: L'Espanyol fa el primer fitxatge per la pròxima temporada.
18: Es tracta de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla i l'Aston Villa, entre altres clubs, s'incorporarà a l'Espanyol com a màxim responsable esportiu del club. El Barça, Stensne, confirma que vol seguir al Barça, que acabarà el seu contracte, per tant, fins al 2027. I a 3 dies del Clàssic, el Madrid segueix immers en polèmiques entre jugadors, mentre Mbappé passa avui proves mèdiques, per saber si podrà jugar diumenge al Camp Nou.
8: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, doncs mira, comencem parlant de Rodalies perquè Renfe informa que s'ha restablert progressivament la circulació a la R4 entre Terrassa i Manresa per via única. Recordem que estava tallada per un atropellament i pel que fa a les carreteres, precaució, hi ha un carril tallat per sentit a la C31 a Santa Cristina d'Aro per un accident i a la P7 a Vilafranca, una avaria també talla un carril sentit Tarragona.
8: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Francesc Mauri, bon dia.
21: Bon dia, bona hora.
8: Seguim amb la tònica d'aquests últims dies?
21: Sí, aquesta és la tònica. Continuarem així. Si ahir li treiem ferro als ruixats demà divendres, avui els mapes tornen a injectar una miqueta d'aire fred en alçada, detonant de nou ruixats i tempestes també demà. Al matí alguns ruixats al Ter Sud, a la resta no. A la tarda a indrets interiors i del Pirineu, aquesta tarda a força indrets, ara mateix algun ruixat o tempesta especialment actiu a la Serra de la Llena, a cavall de les Garrigues, Priorat, zona de pròxima, de muntanya, i també cap al massís del Port. I aquesta tarda n'hi haurà bastantes més. Dissabte al matí aguanta, sol i núvols, tarda de pluges i tempestes a molts indrets de Catalunya, tarda vespre i diumenge potser més sol.
8: Gràcies, Francesc. Bon dia.
21: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:06. El govern canari aconsegueix que finalment el creuer Ontius no atraqui al port de Tenerife i que només fondegi a prop del port per tal de desembarcar els passatgers que es traslladaran als seus països d'origen. La crisi sanitària arran del brot d'antivirus que hi ha en aquest vaixell de luxe s'ha complicat una mica més avui amb l'ingrés a un hospital d'Amsterdam d'una de les hostesses del vol on va viatjar des de Santa Helena a Johannesburg la segona víctima mortal de la malaltia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
22: Què tal, bon dia.
8: Anem a pams, Paula. Ha acabat fa poca estona la reunió entre els ministres de Sanitat i de Política Territorial amb el president de les Canàries. I han aconseguit rebaixar la tensió entre els dos governs?
22: Doncs el president canari en surt raonablement satisfet perquè ha aconseguit que el creuer no traqui el port, només es traslladarà els passatgers amb una llanxa des del vaixell directament al port i d'allà se'ls portarà amb cotxes o amb ambulàncies cap a l'aeroport de Tenerife per repatriar-los després o cap a Madrid, en el cas dels espanyols, o cap al seu país d'origen, en el cas dels estrangers. Fernando Clavijo acaba de dir que d'aquesta manera es redueixen riscos i possibles contagis.
23: I crec que esta reunió era imprescindible i necessària i salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
22: Clavijo ha demanat al govern espanyol que tot seguit el creuer marxi cap als Països Baixos i que mai entri a port a les Canàries. Tot i rebaixar la tensió, el president de les Canàries manté el pols i diu que no se li ha donat avui tampoc cap motiu legal perquè estiguin obligats a acollir el vaixell. Madrid també se suma a les crítiques. Isabel Díaz Ayuso renega que els passatgers espanyols s'hagin de confinar a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i la ministra de Sanitat, Mònica García, ha demanat avui centrar-se en l'emergència i deixar de banda la brega política.
24: Creo que el ruido político sobra. Dicho esto, nosotros vamos a seguir trabajando, colaborando y haciendo lo que mejor sabemos que hacer, ¿no? Que es resolver los problemas y no meternos en el politiqueo.
22: El Partit Popular passa l'atac contra el govern espanyol per aquesta crisi i ja ha reclamat que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés davant, diuen, del silenci del president Pedro Sánchez.
8: L'altra notícia del matí, Paula, és que la companyia del creuer eleva fins a 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia abans de detectar-se els primers casos i ara busca tots els seus contactes.
22: Sí, això demostra que el virus serà difícil de rastrejar perquè hi ha hagut molts moviments abans que saltés l'alarma. 30 persones van desembarcar a l'illa de Santa Helena fa 15 dies, dues van morir, una està ingressada a Suïssa, però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països sense passar cap control ni fer cap quarantena. Ara la companyia els intenta localitzar. La resta de passatgers, aquests 144, viatgen, com dèiem, cap a les Canàries. A bord, per ara, ningú té símptomes, diu la companyia, però sí que creix la crítica entre els passatgers. Un d'ells, el youtuber turc Ruy Senet, ha denunciat que no se'ls va comunicar la gravetat de la situació i que no es van prendre prendre mesures a temps.
2: Quan va morir el primer passatger, ens van dir que havia mort per causes naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
22: És el que diu en un vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials mentre viatgen cap a Canàries, on està previst que arribin diumenge. Els passatgers se'ls començarà a traslladar dilluns. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, que arribin a l'Hospital Militar de Madrid, hauran de fer quarantena obligatòria, segons el Ministeri de Sanitat.
8: En tot cas, les 5 hores del vol que hi ha des de Santa Helena fins a Johannesburg, que és on va viatjar la passatgera del creuer morta per antivirus, podrien haver estat suficients com per contagiar una de les hostesses de l'avió a qui avui han hagut d'ingressar en un hospital d'Amsterdam. Es podria tractar d'una via excepcional de contagi que fins ara els experts no contemplaven, Montse Poblet.
3: Sí, Antoni Trilla, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, no descarta que estiguem davant una nova via de transmissió d'antivirus, però insisteix que el risc que el brot de l'Ondius s'estengui més baix perquè el contagi per un contacte habitual és molt excepcional.
4: Aquesta transmissió no és eficient, és a dir, no és com la grip o la Covid, que es transmeten amb una extraordinària facilitat. És a dir, és difícil infectar-se per aquesta via. És una via excepcional, que pot existir, però la regla és contacte directe amb les excrecions de la rata d'inhalació o contacte proper, llarg, amb una persona que té símptomes de la infecció.
3: Per evitar més contagis, els 14 passatgers espanyols que hi ha al creuer se'ls posarà en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Trilla recomana la màxima prudència i alertar immediatament les autoritats sanitàries, sobretot si hi ha febre, tos o qualsevol altre símptoma. En prevenció del que pugui passar, al Clínic de Barcelona...
4: Estem preparant-nos per si en algun moment, si tinguéssim un malalt que es comença a trobar malament i es posa greu, tindria que anar a una unitat d'aïllament. Nosaltres tenim la unitat d'aïllament que hi ha aquí a Catalunya i, com aquell que diu, doncs estem passant revista, que tot està en el seu lloc, que tothom està identificat, que tot està preparat.
3: L'Organització Mundial de la Salut ha convocat per aquesta tarda una roda de premsa per informar sobre l'evolució d'aquesta nova crisi sanitària.
8: Passen 12 minuts de les dues. Avui, als carrers de Catalunya, ha tornat a sentir-se això. Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors denuncien condicions laborables precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no pas de les administracions locals. Reduir les ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Enmig d'aquesta vaga, s'han fet aquest migdia manifestacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per la recta final del curs. El seguiment de les escoles bressols municipals de Barcelonès, per exemple, és del 23%. La manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Barcelona, Sara Cañete.
13: Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03 de les escoles bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
5: Les ràtios es poden canviar des de la Lomloe a cop de decret, exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
13: Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
6: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 06, 03 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 03 existeix. Per tant, de 06 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.
13: El proper dia 20 de maig hi ha prevista una segona jornada de vaga i mobilitzacions, en aquest cas ja només a Catalunya.
8: Més coses. L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través de Pakistan, que és qui actua com a mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril que van causar més de 350 morts. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
0: Bon dia. A l'espera que l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també hi ha vigent un alto el foc, però que té una validesa més simbòlica que pràctica. Sobretot perquè es va firmar entre els governs libanès i israelià, però l'enfrontament armat és entre Israel i Hezbollah. Els intercanvis d'atacs a la zona del sud del Líban han estat pràcticament diaris des de la firma de l'acord, però a Israel va creuar una línia vermella des d'aleshores, atacar la capital, Beirut, per eliminar el comandant d'una unitat de la milícia xiïta. Netanyahu ho justifica així.
1: Pensava que podia continuar dirigint atacs contra les nostres forces i la nostra comunitat des del seu quarter general terrorista ocult a Beirut. Ho dic als nostres enemics amb la màxima claredat. Cap terrorista té immunitat. Qualsevol que amenaci l'estat d'Israel ho pagarà.
0: Matar els càrrecs dels enemics és sempre una oportunitat excusable per a Israel, hi hagi alto el foc o no. També ho ha fet en les últimes hores a Gaza, matant el fill de Khalil al-Haya, un dels negociadors de Hamas. Malgrat posar traves constantment a les possibilitats de pau a la regió, Benjamin Netanyahu assegura que continua actuant d'acord amb Donald Trump, però que està preparat per qualsevol escenari. El que més li interessa és el retorn a una guerra oberta a la regió. L'estret d'Hormuz a Israel no li fa ni pessigolles, i Netanyahu busca poder sortir de la guerra amb un triomf incontestable de cara a les eleccions de finals d'any.
8: En tot cas, pendents de com acaba aquest nou capítol de la guerra, la realitat és que el preu del petroli es manté avui per sota dels $100. Tot i que som en la interrupció més gran del subministrament energètic de tota la història, el cert és que això no s'està reflectint en un augment de preus tan alt com es va pronosticar quan va començar aquest conflicte. Se suposava que en aquest punt el petroli hauria arribat als $150 al barril. Vist en perspectiva, però, queda clar que els mercats han optat per funcionar amb compres de petroli a curt termini, Sara Riera.
7: La tendència de fons ha estat actuar per satisfer la demanda a un parell de mesos vista i amb el consens tàcit també que el conflicte s'acabarà més d'hora que tard. Miquel Àngel Bové, catedràtic d'Economia.
9: La sensació és que tothom està encara expectant, de dir, no em poso a comprar molt de petroli perquè igual d'aquí 15 dies s'ha acabat tot i llavors comença a baixar i jo l'hauré comprat pel juliol a 120 i resulta que la setmana que ve està a 100. I clar, això són molts milions i per tant la gent una mica també va fent una mica així en comptagotes les seves decisions.
7: L'últim pic de preus va ser el 30 d'abril. El barril de Brent va pujar als $126 i no va ser pas per cap estracanada de Trump, sinó perquè aquell dia es van tancar tots els contractes de compra pel juny. L'endemà, el preu tornava a estar als $109 i, de fet, aquesta ha estat la tendència dels últims dies. Es fa un salt gran, després s'ajusta i s'actualitzen les expectatives. Com? Doncs sobre la base de la política nord-americana i molt especialment de dues dades macroeconòmiques. Una és la inflació dels Estats Units, que ara està al 3,3%, i l'altra són les últimes dades d'ocupació d'aquest país, que, per cert, tindrem demà.
8: Estem dient que el petroli no ha pujat tant com preveien els experts, però això no vol dir que no hagi pujat. Pujar, pujat.
7: Sens dubte, un 88% des de principi d'any.
8: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el cas del nadó maltractat aquí a Catalunya.
12: Catalunya migdia. El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
25: Amb el suport de Casa Tarradellas.
8: Catalunya migdia. Passant gairebé 4 minuts d'un quart. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat, amb càrrecs, la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment amb la prohibició d'apropar-se al menor i de sortir de l'estat espanyol. El pare continua en presó preventiva perquè les seves condicions són diferents de les de la mare. A Barcelona, Maria Núria Rebelle.
10: Hola, bon dia. Les magistrades basen la seva decisió en el fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Al contrari, ja que li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill d'un mes de vida. La testimoni que va compartir habitació amb els pares quan el nadó estava ingressat en cap moment diu res de la dona, però sí que manifesta que l'home li tapava la boca al fill, el sotreguejava i era molt brusc. Segons l'atestat dels Mossos, que es basa en la documentació hospitalària i dels metges forenses, els traumatismes del nen i les lesions neurològiques són compatibles amb els delictes de maltractament i de lesions. S'ha descartat totalment que siguin accidentals. Pel que fa a la malaltia genètica que té l'home i que podria haver heretat el fill, els metges descarten totalment que sigui l'origen de les lesions i les magistrades, en el seu escrit, subratllen que prova d'això és que el nen, que ara està sota la tutela de la Generalitat i amb una família d'acollida, ha millorat molt el seu estat de salut. De moment, el pare no se l'investiga per agressió sexual perquè encara hi ha dubtes que les lesions de la criatura, en aquest sentit, tinguin aquest origen. Ell continuarà en presó preventiva perquè els indicis d'haver maltractat i lesionat el fill són inequívocs. El nen, abans d'arribar al Vall d'Hebron, a mitjans de març, va passar en 15 dies per diversos hospitals i centres mèdics per problemes de salut i traumatismes, entre els quals el del fèmur.
8: Per cert, la Unió Europea prohibirà a finals d'aquest any que la intel·ligència artificial s'utilitzi per fer aparèixer gent despullada en imatges manipulades sense el seu consentiment. A més, qualsevol fotografia o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial també haurà d'incloure una marca d'aigua o algun símbol per indicar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
11: Hola, bon dia. Totes aquestes novetats s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els països comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. Arriba després que la xarxa social X, l'antic Twitter, s'omplís de fotos de dones reals que hi apareixien despullades o sexualitzades, perquè altres usuaris de la plataforma manipulaven les seves imatges amb intel·ligència artificial. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei europea que a finals d'any prohibirà aquestes pràctiques.
14: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
11: D'altra banda, amb l'acord d'avui, les empreses de maquinària industrial queden al marge de la llei europea d'intel·ligència artificial, la primera del món que regula aquest àmbit. I es posposen les noves obligacions de transparència per a la intel·ligència artificial d'alt risc. Són sistemes que, per exemple, utilitzen els bancs per calcular si els clients podran tornar un préstec o la policia per fer reconeixements facials. I són especialment crítics perquè comprometen drets fonamentals.
8: El director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat siguin bones a Catalunya. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos assassinats en Barba Blanca, a Esplugues de Llobregat i a Barcelona. Els Mossos qualifiquen els últims 7 dies de setmana tràgica. Sabadell, complex central dels Mossos. Miquel Jarque, bon dia.
15: Bon dia, Òscar. Trapero constata l'impacte que han tingut els crims del cap de setmana, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
16: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades. La seguretat és, i una de les formes més directes de canviar aquesta percepció, és la de fer més evident la presència policial.
15: Declaracions del major a Lleida, qui al quarter general dels Mossos, el cap de la comissaria que porta les investigacions, ha contraposat el que ha qualificat de setmana tràgica amb que el 20% dels homicidis van baixar l'any passat i que en el rànquing europeu Catalunya se situa com el 7è país amb menys assassinats.
8: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 PM. Una pausa i més detalls sobre la visita del Papa a Catalunya el mes de juny.
17: Catalunya migdia. Ja som 11 milions els socis del...
26: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
2: I continuem deixant la nostra empremta solidària. Un testament pot protegir béns. Un testament solidari pot protegir drets. Si inclous Amnistia Internacional al teu testament, convertiràs els teus béns en una manera de continuar defensant la llibertat, la justícia i els drets humans de milions de persones arreu del món. El teu testament solidari pot ser una manera de fer que els teus valors continuïn vius, donant suport a les persones a qui se'ls vulneren els drets. Descobreix com fer-ho de manera senzilla i segura a www.haztestamentosolidario.org. Perquè la teva veu es pot continuar sentint en el futur. El testament solidari fa per mi.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
20: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
19: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
21: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
2: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
23: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
24: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
27: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
24: I finançament fins a 12 mesos.
27: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
21: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 4 minuts, 2:15. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes programats per la visita del Papa a Catalunya. L'acte més multitudinari serà el que es farà el dia 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'espera reunir fins a 39.000 persones i on hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o de Sergio Dalma, i també hi haurà pregàries. Anem a la Sagrada Família, José Antonio Rodríguez Marriera.
28: Bon dia. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través del web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les 39.000 localitats són per parròquies i agrupacions religioses i la resta s'oferiran a tothom qui ho vulgui. Seran gratuïtes les entrades per l'acte més multitudinari que farà el Papa el primer dia a Barcelona, el 9 de juny. L'endemà arribarà a la Sagrada Família amb un cotxe descobert, com ha explicat David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.
29: Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
28: La Sagrada Família té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó XIV farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants des de l'exterior del temple.
8: Qui ha estat avui al Vaticà amb el Papa és el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio. El secretari d'Estat, catòlic practicant, s'ha reunit a porta tancada amb Lleó XIV en un intent de reconduir les relacions molt tenses pels atacs de Donald Trump al pontífex per haver rebutjat la guerra contra l'Iran, Eva Pineda.
30: Una reunió que ha estat amistosa i constructiva, segons acaba d'informar un responsable nord-americà. En un últim atac fa 3 dies, Trump va insinuar que Lleó XIV estava d'acord que l'Iran tingués armes nuclears i el va advertir que criticant la guerra posava en perill molts catòlics. El Papa li va respondre que la seva missió és predicar l'Evangeli i la pau i que l'Església és contrària a les armes atòmiques. Rubio reunirà demà amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també molesta per aquestes crítiques, i després ja se'n tornarà cap a Washington.
8: Més coses. El laborisme del primer ministre britànic, Keir Starmer, s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar a les eleccions locals parcials i també a Escòcia i a Gal·les, les primeres des que el partit de Starmer va tornar fa 2 anys al poder. A Escòcia es dona per feta una victòria dels independentistes. L'extrema dreta de Reform UK no hi té representació, però algunes enquestes li atorguen la segona posició a les eleccions d'avui, frec a frec amb els laboristes. Enviat especial a Marlborough. Quim Olivares, bon dia.
0: Hola, bon dia. Marlborough és una població d'uns 20.000 habitants als afores de la capital, una de les zones més deprimides de l'est d'Escòcia. Anna McLinden és periodista d'un diari d'Edimburg que sovint cobreix informacions aquí.
1: Hi ha moltes preocupacions sobre el comportament antisocial entre els joves d'aquí, ja sigui robant cases, robant botigues o robar cotxes.
0: Marlborough ha estat un feu laborista els darrers anys, però ara està girant cap a la dreta radical i populista de Reform UK.
1: Aquesta àrea és tradicionalment d'esquerres i han votat pels laboristes. La gent ara s'està aferrant al debat sobre la immigració com una manera d'expressar les seves frustracions amb el sistema. Predominantment, la comunitat blanca té la sensació que s'està quedant enrere i fora de les polítiques que tenen en compte els immigrants.
0: En David, assegut al carrer principal, diu que votarà Reform.
3: Bé, jo votaré Reform. Penso que la Gran Bretanya ha deixat de ser un país. Escòcia tampoc no és un país ja. Els immigrants il·legals no haurien de ser aquí. No hauríem de tenir immigrants il·legals aquí.
0: Molts veïns tenen clar, però, que no seguiran els passos d'en David.
4: No, i espero que ningú ho faci, si he de ser sincer. Però haurem d'esperar i veure. Però no, vull dir que sóc molt escocès i europeu, així que estic molt a favor que hi entri gent. Necessitem gent aquí. Tenim una població que envelleix a Escòcia.
0: Les enquestes pronostiquen que aquí a Escòcia la formació de Nigel Farage pot ser segona, per darrere del Partit Nacional Escocès.
8: Tornem a Catalunya, són 2:45 de la tarda. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avançaven en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català del Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció d'aquestes infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
5: Hola, bon dia. L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 en el mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
6: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? A fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest descens de les infraccions.
5: I aquest primer trimestre del 2026, les sancions en camions per circular fora de l'horari permès han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
8: I encara parlant sobre transports, nou entrebanc en les obres de l'R3 de Rodalies que poden modificar el calendari previst. Segons us avancem a 3Cat Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per tal de desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Joan Garcia, bon dia.
7: Hola, bon dia, Òscar.
8: Què passa i quines conseqüències té això?
7: Que al mes de març va caure un mur davant la cimentera La Farge de Montcada que ara s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall a l'octubre de l'any passat i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació prevista per ara al maig. Encara no hi ha data. Una segona fase molt esperada perquè ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o fins i tot Parets i la Garriga. Marc Generes, portaveu de la plataforma perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància que té recuperar al màxim possible el servei en tren.
9: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè per una banda els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
7: Fora dels problemes per acabar aquest mur a Montcada, també hem de dir que la resta d'obres avancen segons el previst, per exemple, a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses, i a diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info fonts pròximes als treballs.
8: Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.

0: Ben! Ei! És que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
0: Oh, Fixa't com sona.
4: Catalunya migdia. Passen 4 minuts a 2 quarts.
5: Connectoy, a tower.
6: 1426.
7: Torre de defensa.
4: L'artista visual Clàudia Pagès porta la memòria de la Mediterrània a la Bienal d'Art de Venècia amb la instal·lació Paper Tears, impulsada per l'Institut Ramon Llull. La proposta, que s'inaugura aquesta tarda al Pavelló Català, utilitza marques d'aigua del segle XV per reflexionar sobre les crisis actuals. Montse Mas.
8: Tot neix a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades, la vila natal de l'artista, on Pagès rescata filigranes medievals, dibuixos d'aparença ingènua, com castells, cors, vaixells o mans, que identificaven els fabricants de paper i que ara l'autora reinterpreta per parlar de la violència d'aleshores i d'ara. D'aquí les llàgrimes del títol. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Mentre mirem les filigranes, el que fem és començar a associar sobre elles. Les filigranes són del segle XV, i hi ha les primeres colònies a les Amèriques, i la persecució amb els jueus i els àrabs a la península. O sigui, realment és un moment protomodern on es crea unes violències, una separació mediterrània i una conquista atlàntica, no?, que comença en aquest segle.
8: Les filigranes es projecten a la paret amb làser com grafits de llum i s'acompanyen d'una dramatúrgia sonora, unes plataformes a diferents nivells per al públic i una pantalla LED en forma de canonada amb imatges d'aquífers catalans. És l'aigua, tan bàsica en la fabricació del paper, que ressona enmig de la ciutat dels canals.
4: I més coses? La 7a Sinfonia de Beethoven, això que sentim, inaugurarà a l'octubre la nova temporada de l'Auditori. És la primera amb Víctor Medem com a director de la institució, que en aquest nou curs buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. Barcelona, Montse Camps.
10: Són 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles i 48 estrenes. L'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la 5a amb Ludovic Morlot al capdavant, combina grans repertoris sinfònics europeus amb la creació contemporània. L'energia de la 7a Sinfonia de Beethoven, les colpidores 2a i 9a Sinfonia de Mahler o els poemes sinfònics d'Strauss es barregen amb noves composicions de Blai Soler o Cassandra Miller. Per l'orquestra també hi passaran directors internacionals com Andris Poga o Vasily Petrenko, solistes com Kirill Gerstein o veus com Christian Karp. És només un tast d'una programació que té aquests objectius que explica Víctor Medem, nou director de l'Auditori.
11: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat.
10: Dins dels cicles, el de música antiga i el projecte El So Original amb Jordi Savall, amb la 5a i 6a Sinfonia de Beethoven. I una de les novetats de la programació de la Banda Municipal de Barcelona, que també acull l'Auditori, és el concert de cap d'any amb la participació del músic Arnau Tordera i en Peyu.
4: I més música? Perquè arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60ena d'actuacions i s'hi han acreditat uns 700 professionals. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: En total s'han habilitat 8 escenaris i indrets on s'hi podran veure les diferents propostes per tots els públics. La majoria s'estrenaran aquí. Martí Marfàs, el director de la FIM.
13: Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, els públics menuts, doncs fa que bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional, no? En aquest sentit, doncs, treballem amb una programació amb un molt alt percentatge de primícies.
12: Per una banda, pels més petits s'han previst actuacions de reggae per xics, de tresca, la verdesca o divines, a més de recitals dissenyats pel públic familiar de grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pesador o Paper Papet i Marieta, mentre que l'Ildami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per escolars de secundària del municipi. Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com les músiques urbanes, el pop electrònic o propostes experimentals, com Arad Meyer, Xenia Caçador, Stargirl o Jaylee, o Makuka i la publicitat.
4: I una cosa més abans dels esports. El còmic Soy un gato va servir al dibuixant Oriol Black per superar un moment vital molt complicat. Aquest còmic s'ha convertit, de fet, en la seva primera obra com a autor complet, perquè fa de guionista i també d'il·lustrador. Publicat en

0: setmana. Llavors, cada matí aixecar-me, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar em va mantenir ocupat.
1: I la part gràfica arrenca sense color, però canvia.
0: Quan vaig començar a fer un còmic tot meu, vaig posar en blanc i negre. I un amic no deixava d'insistir-me, però tio, que tu el color és un dels teus punts forts. I mira, el meu amic em va convèncer de fer-ne una color i em vaig conèixer una noia. Va tot junt, no? Va ser com... És ara, és ara.
1: El còmic és tot ell un homenatge als referents d'Oriol Black, entre els quals Tintín i el mangaka Hayao Miyazaki.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja centrats en el clàssic Barça-Madrid de diumenge.
3: Que es pot convertir en el partit on el Barça celebri la Lliga.

0: Diumenge juga el Clàssic al Camp Nou, que pot decidir la Lliga. El club està preparat per celebrar el títol de Lliga en cas de guanyar-la i ja saben també que rebran el trofeu després del partit en cas de ser campions. I a tres dies d'aquest partit, Ramon Salmurri, el vestidor es marca un objectiu ambiciós.
1: Hi ha moltes ganes, Laia, de clàssic i de títol al Camp Nou per part del vestidor del Barça, no només per aconseguir-ho, no només per ser un partit davant l'etern rival, sinó perquè, a més, aquest vestidor té entre cella i cella aconseguir un gran repte, i és arribar als 100 punts al campionat de Lliga, igualar la millor marca, el millor registre en la història de la competició, i, de fet, comprova-ho tu mateixa amb les veus dels protagonistes com Olmo o Gavi.
2: Sí, és un objectiu real nostre també que volem arribar-ho també a aconseguir i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
3: Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y como te digo hay que ganar este clásico y ganar los partidos restantes que quedan, poder llegar a los 100 puntos que sería algo histórico.
1: Per tant, ambició al vestidor en aquestes declaracions de Dani Olmo a TV3 i també ambició als despatxos. Escolta la veu d'un dels assessors de Joan Laporta i membre de la comissió esportiva, Enric Masip, parlava als micròfons de Catalunya Ràdio d'aquest partit, d'aquest clàssic en el que es decideix, a més, el campionat de Lliga.
4: El que em dona tranquil·litat és que els jugadors estan molt conscienciats, la gent té moltes ganes, per lo que he dit, són gent que s'han format aquí, saben el que significa guanyar, sap el que significa per la gent guanyar el Madrid. Llavors, jo crec que sortiran a mil per intentar conquerir una lliga merescuda, però és veritat que és un partit amb un morbo especial perquè, clar, guanyar el partit o empatar el partit i celebrar a casa contra el màxim rival és una cosa que no té nom.
0: Doncs objectius clars al vestidor, als despatxos del Barça i al Madrid. Doncs al Madrid estan fent proves a Mbappé, aquest matí li havien de fer proves i el resultat ha estat positiu d'aquestes proves i, per tant, guanya opcions que pugui entrar finalment Mbappé a la llista per al Clàssic. Però vaja, amb Mbappé o sense, Marcos García, el que és segur és que el Madrid arriba diumenge a aquest partit envoltat de moltíssim soroll.
5: Sí, posem ordre. Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup, després ha fet feina en solitari també amb els fisios al gimnàs. Les proves, com dius, descarten trencament muscular i el que diu el Madrid és que demà el francès avançarà en la seva feina amb el grup i, per tant, guanya números per viatjar a Barcelona. A banda del run-run sobre Mbappé i la seva implicació, en menys de 3 dies, fixa't, els companys de Madrid han destapat diversos sidralets a la Casa Blanca. Dimarts es va fer pública a la premsa una plantofada de Rüdiger a Carreras en un entrenament. De fet, Carreras l'ha confirmat a Instagram. Segon punt, a l'entrenament d'ahir, Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans, empentes i fortes discussions, diuen, entre els dos jugadors del Madrid. I tot just ahir a la nit, els companys de la COPE van avançar que els pares d'un defensa i un migcampista del Madrid han trucat a Florentino Pérez perquè els seus fills no jugaven aquesta temporada. Pares de jugadors del primer equip. De jugadors del primer equip, per si tenies dubtes. Tot molt normal a les portes del Clàssic.
0: I això sense tenir en compte que el Madrid no nega que et contempla la tornada de Mourinho com a entrenador per la propera temporada. Aquest és l'ambient, aquest és el context, l'entorn ara mateix que té el Madrid preparant aquest Clàssic abans de jugar, 3 dies abans de venir al Camp Nou a jugar al partit. Tornem al Barça un moment perquè el porter blaugrana Stenzner ha confirmat que es vol quedar.

0: al Barça. Ahir, de fet, Salmurri, ja explicaves al tot costa que aquesta era la seva intenció.
1: Sí, la decisió de Wojtek Szczęsny és la de continuar vestint la samarreta del Barça, té un any més de contracte, i en les converses que ha tingut amb el club, tots dos estan d'acord en la voluntat que Wojtek Szczęsny continuï formant part de la porteria del Barça. De fet, avui mateix ho ha ratificat en unes declaracions al mitjà polonès Eleven Sports.
2: Sí, jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer, així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
0: I mentrestant, l'Espanyol treballa en el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Estem parlant de Monchi i la idea de l'Espanyol és incorporar-lo com a director general esportiu. Ho ha avançat aquest matí a Mundo Deportivo i ho ha pogut confirmar el Sergi Andreu.
3: Sí, Monchi és a prop de liderar el nou projecte, aquest nou projecte esportiu de l'Espanyol. L'acord no s'ha tancat, però les dues parts hi estan d'acord i no hi hauria d'haver problemes per fer-lo realitat. En principi, es mantindrà aquest acord, segueixi o no l'Espanyol a primera divisió. Garagarza, si continua el club un cop acabi la seva baixa, estarà per sota de Monchi, que arribarà, per cert, amb un parell de col·laboradors, un analista i l'exfutbolista Fernando Navarro, que és la mà dreta de l'exdirector esportiu del Sevilla. Per cert, que avui hem sentit a la sala de premsa el capità Javi Puado, que, com sabeu, està lesionat i no jugarà dissabte, tot i que sí que viatjarà amb l'equip. Avui ha volgut llançar un missatge d'optimisme a l'afició. Està convençut que l'equip se salvarà.
4: Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. Però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió.
0: I ja tenim la final de la Champions masculina. El PSG de Luis Enrique jugarà contra l'Arsenal de Mikel Arteta aquesta final del 30 de maig a Budapest.
5: Final del partit, el Paris Saint-Germain ja ho té. Luis Enrique ja ho té a la final de la Champions, el Paris Saint-Germain.
0: Ahir Bayern de Múnich 1, PSG 1, i els francesos que han passat a la final, Marcos, gràcies al 5-4 de l'anada.
2: Sí, al minut 3 Dembélé va avançar els francesos amb un gran gol de jugada col·lectiva. A partir d'aquí el PSG es va tancar enrere, va defensar en bloc baix, amenaçant el contraatac, molt sòlid i també còmode l'equip francès en defensa.
6: Avui hem demostrat que si hem de defensar en bloc baix bona part d'un partit, sabem fer-ho. No som bons en això perquè no triem jugadors per a aquesta situació, però si hem de fer-ho, podem fer-ho. Representem molt els nostres seguidors i els parisencs perquè ens agrada el bon futbol, però també la lluita, a les dificultats i en el combat, com diu la cançó.
7: De galera de combat, no? Com diu la cançó.
2: Enrique feia referència a aquesta cançó dels seguidors del PSG. El gol de l'empat del Bayern el va fer Harry Kane, però ja era l'últim minut per al final del partit, sense marge per a més pels bavaresos. El gran protagonista d'aquesta semifinal ha estat Ousmane Dembélé. Dos gols a l'anada i el decisiu a la tornada. Dembélé ha penjat a les seves xarxes aquesta declaració que segur que recordes.
8: Mucha gente se cree que no se juega a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad.
2: Doncs Dembélé ha fet servir aquest vídeo
0: de Gavi.
2: Aquest vídeo de Gavi dient: aquí em teniu, que sóc el que ha fet 3 gols en aquesta semifinal. El 30 de maig, a Budapest, la final de la Champions masculina, Arsenal-PSG.
0: Doncs ahir va quedar definida la final de la Champions i avui quedaran configurades les finals de les altres dues competicions continentals. I a la Conference League, Marta García aspira a ser finalista un dels equips modestos de la Lliga Espanyola.
9: El Rayo Vallecano, que aspira a disputar la primera final europea de la seva història, defensarà avui en Estrasburg l'1-0 de l'anada aconseguit fa una setmana en Vallecas. I és un modest, Laia, perquè sense anar més lluny, per exemple, la seva massa salarial és un 50% menys que la del seu rival avui. Potser per això plana la idea que l'equip ja ha aconseguit molt, però pel seu tècnic Íñigo Pérez no és suficient i per això defuig ixe discurs.
10: És un orgull estar aquí, ja hemos disfrutado, pase lo que pase, y esto queda para la historia, que es cierto, pero eso es un mensaje que le estamos mandando sin querer a nuestro cerebro y es un momento en el que cuando el Estrasburgo juegue y saque su nivel y la afición apriete, va a decir el jugador, bueno, esto ya es suficiente porque la gente está orgullosa. Sí, pero no. Sí, pero no. De ningún modo es suficiente. Todavía tenemos que ir a un proceso para poder entregar algo que nunca hemos entregado.
9: El Rayo afronta esta tornada de les semis amb tota la plantilla disponible. L'altra la disputen el Crystal Palace i el Shakhtar Donetsk amb avantatge anglès 1-3 en l'anada. Avui també quedarà configurada, com deies, la final de l'Europa League amb les semis Aston Villa Nottingham Forest 0-1 per als visitants i Friburg Braga 2-1 per als portuguesos en l'anada. Totes aquestes semifinals a partir de les 9.
0: I el Barça femení ahir va celebrar una nova lliga amb tota l'afició culer al Johan Cruyff, però amb el cap ja a les dues finals que jugaran aquest mes de maig, la Copa contra l'Atlètic de Madrid i la Champions a Oslo Rutvila.
11: Comença Pere Romeu i Alexia Putellas, després de rebre ahir a Johan Cruyff la Copa que les acredita com a campiones de la Lliga, van acabar amb una referència a les ganes de l'equip d'alçar tots els títols possibles aquesta temporada.
12: Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps, ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
11: El Barça va guanyar ahir el Llevant per 5-0 amb un equip inicial format pràcticament per jugadores habitualment suplents. El duel també va servir perquè Aitana vagi agafant i recuperant el nivell competitiu, per això la de Ribas va jugar tota la segona part. No va poder acabar el partit Aixa per problemes físics, Pere Romeu va dir, però que en principi no sembla res greu. A les pròximes hores es confirmarà l'abast d'aquestes molèsties. En la festa amb l'afició, càntics a Mapi León perquè segueixi el Barça i també per Alexia.
0: I confirmada la marxa de Mapi, ara que deies aquests càntics cap a Mapi i León, Ruth, el club treballa a reforçar la línia defensiva.
11: I entre altres opcions negocia un possible retorn de Martina Fernández, a qui va traspassar la temporada passada a l'Everton. El Barça es va assegurar unes bones condicions de recompra de la central i estudia ara la seva possible tornada a l'equip.
0: Fem una pausa i seguim amb el Barça en vol, que serà Colònia.
13: Catalunya migdia.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
18: Bon Preu i Esclat.
19: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
20: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
21: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
22: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
23: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
22: Thank you!
21: Per aquí, sisplau!
24: Som 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
0: I abans de parlar del Barça en vol, anem al bàsquet, perquè l'Uni Girona juga aquest vespre a València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. En joc una plaça per la final i un bitllet també per jugar la temporada que ve a l'Eurolliga. Xevi Soler.
1: Sí, perquè si l'Unis classifica per la final ja tindrà aquest bitllet garantit. Fins i tot Pedrem podria tenir alguna opció de tenir-lo. Però pas a pas, de moment, l'Uni el que vol és fer un bon partit al Roig Arena. Recordem que ja va guanyar aquí a la fase regular, però això sí, hi arriba amb els problemes físics habituals. A les baixes ja conegudes d'Erika Carter i Marta Canella se li podria sumar Laura Quevedo, que tot i que s'ha sumat a l'expedició, no és gens clar que avui pugui jugar. I el tècnic de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, molt pendent de la salut de les seves jugadores i molt irònic també quan se li demana pel València. N'opina això.
3: Me importa un bledo del rival. Estoy preocupado por mis jugadoras. Estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. Pequeña frustración la tengo desde hace meses ya de... y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no?
1: Aquesta eliminatòria és d'anada i tornada. Avui a l'anada al Roig Arena a partir de les 7. La tornada serà diumenge a Fontejau, també a les 7.
0: I aquesta tarda comença també el Pavelló Olímpic de Badalona, la final a 4 de la Champions de la FIBA, una fase final on la penya s'hi va quedar a les portes de jugar, l'Ernest Macià.
4: I efectivament, i de fet és tan estrany aquests dies veure la penya entrenar a les pistes auxiliars del seu propi pavelló, perquè la pista principal no hi pot anar perquè no s'ha classificat a la Final Four, i ha de veure com són els altres quatre equips que entrenen. Tenerife, Rytas de Lituània a partir de les 6 de la tarda, i la segona semifinal a les 9, és la semifinal de l'any passat en la que l'Unicaja va guanyar, Unicaja AEK, l'equip que va eliminar la penya.
0: Final Four consecutiva, això es diu de pressa, però el que ha aconseguit el Barça en vol costa molt i té molt de mèrit. Avui ahir els Ortega van aconseguir un nou bitllet per anar a Colònia i aspirar, per tant, a un altre títol de la Champions, Jan Ortuzar.
5: El Barça segueix fent història després de guanyar per 31 a 21 al Nantes francès i classificar-se per 14a vegada per a la Final Four de la Champions, la 8a seguida. Des que es va implementar aquest format, el Barça no s'ha classificat només en 3 ocasions. La primera part del partit no va ser un camí de roses, amb un Nantes endollat gràcies a les aturades del porter català Ignacio Biosca. Tot i això, un bon Aleix Gómez, que va acabar amb 10 gols, i un Emil Nielsen sempre fiable, van capgirar el marcador fins a trobar la tranquil·litat a mitjans de la segona part, o la distància ja era insalvable per als francesos. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, que ha arribat a la Final Four tots els anys que ha estat d'entrenador del Barça, s'ha mostrat molt orgullós de l'equip actual.
13: Molt content i molt orgullós de l'equip. Jo crec que estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt, molt canvis, en molt cas, o en algun cas, per tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
5: Foxy Berlin i Aalborg esperen ja a Colònia després de superar Vesprem i Sporting de Portugal respectivament. Avui, Magdeburg pic Seged amb un avantatge de 7 gols per als alemanys.
0: I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus s'ha quedat a un pas de donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals, i avui l'opció de classificar-s'hi la tindrà el Barça. Carles Vila.
25: El Reus Deportiu va caure ahir a la tanda de penals davant el Benfica, un dels favorits per emportar-se el títol. Els de Jordi Garcia van mostrar una gran maduresa esportiva, tot i la joventut de la plantilla d'aquesta temporada.
26: Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que són vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterans quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure.
25: Avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares és el tècnic blaugrana.
27: Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells del seu equip estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours, però bé, ens hem entrenat molt bé.
25: L'últim enfrontament de quarts de final el jugaran el Barcelos i el Tricino. Ahir el Liceu va perdre contra el Porto per 6-2.
0: I demà comença a Bulgària una nova edició del Giro d'Itàlia, la primera de les tres grans voltes ciclistes per etapes, que aquest any presenta un recorregut molt exigent i amb un clar favorit a la victòria final, Maria Chesena.
28: Sí, tots els focus apunten cap a un sol nom, Jonas Vingegaard. El danès arriba al Giro amb un objectiu històric, guanyar la seva primera volta a Itàlia per completar la trilogia de les grans voltes. Ha regnat ja el Tour de França i a la Volta d'Espanya l'any passat. No ho tindrà fàcil perquè el recorregut d'aquest 2026 és molt dur. Amb molta muntanya i etapes clau als Alps amb cims mítics com el Passo Geau i Piani di Petze. La cursa arrenca de forma inèdita a Bulgària amb 3 etapes abans de viatjar cap a territori italià. 21 etapes en total per finalitzar a Roma el 31 de maig. Pel que fa a la participació catalana, hem de seguir de prop els noms Marc Soler i David de la Cruz.
0: Doncs ho deixem aquí a les 7 més esports del Tot Costa, a Catalunya Ràdio, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3. Catalunya Migdia. Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat totes les novetats relacionades amb el brot d'antivirus en un creuer de luxe. La navillera ha elevat avui a 30 les persones que en van desembarcar abans que es detectés el brot. Avui Holanda ha comunicat que a una hostessa d'avió li estan fent proves per un possible contagi després de coincidir breument amb una de les víctimes. També hem connectat amb les protestes dels treballadors de les escoles Bressol aquí a Catalunya, que avui donen el tret de sortida a tot un mes de vagues i de mobilitzacions de l'educació. I hem connectat amb el Regne Unit. Avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gal·les, amb la possible victòria dels partits independentistes en tots dos casos. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el govern espanyol confirma que el creuer amb aquest brot d'antivirus no atracarà les Canàries i l'evacuació dels passatgers es farà amb llanxes. No hi haurà cap contacte amb la ciutadania, segons acaba de dir el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la sortida de la seva reunió amb el president de les Canàries. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
7: Bona tarda, i envia un missatge de tranquil·litat. Ángel Víctor Torres confirma que el creuer fondejarà davant la costa de Tenerife, que s'examinarà els passatgers a bord i després amb llanxes se'ls traslladarà al port i amb convois especials aniran fins l'aeroport de Tenerife per ser repatriats. D'aquesta manera, diu, es redueix tot el risc de contagi.
8: Lògicament, esta situació provoca pues, cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación, que tengamos que pues, decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así.
7: El creuer estarà en aigües canàries el mínim temps possible, diuen, i després la tripulació seguirà cap als Països Baixos. Aquesta tarda compareix la directora de Protecció Civil per donar més detalls d'aquest dispositiu que s'ha pactat aquest matí amb el president de les Canàries, que segueix posant traves a acollir el creuer.
6: A Catalunya, mentrestant, acaben de decretar presó provisional sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella en un garatge a Salt, al Gironès. La dona s'havia entregat dilluns a la comissaria dels Mossos. Anem, doncs, a Girona. Maria Rovira.
9: Bona tarda. La dona ha passat avui a disposició judicial del Tribunal d'Instància de Girona i la jutgessa n'ha decretat la presó provisional en una causa oberta per homicidi, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets van passar dilluns en un garatge del carrer Doctor Ferran de Salt. La dona, de 31 anys, va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es dessagnés. Ella mateixa va anar a la tarda a la comissaria dels Mossos per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns van explicar que la parella ocupava des de feia uns mesos, un traster d'un garatge comunitari.
6: Ara anem cap a València perquè els jutjats de Catarroja avui han començat les declaracions dels alcaldes dels municipis afectats per la Dan, el d'Utiel, que és la primera població que es va inundar, ha afirmat que van actuar per instint perquè ningú els va avisar, Alba Barbosa.
10: Bona tarda. L'alcalde Ricardo Gabaldón va decidir suspendre les classes a les 7 del matí abans que es decretés l'alerta vermella, sense que l'Ajuntament rebés cap avís per previsió de pluges per part de cap institució. Les alerta, ha dit, no hagués salvat vides i la mobilització de la UME va arribar tard.
11: Que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
10: Gabaldón no recorda si aquel día va a hablar con el expresidente Mazón. Utiel va ser la población que va registrar las primeras víctimas mortales y van morir 6 veïns.
6: El Departament de Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS, a la població pediàtrica a partir dels 12 anys. Això ho contemplarà el nou model d'atenció integral integrat per fer front a aquest tipus de malalties que augmenten any rere any. Els canvis i l'avançament de les relacions sexuals fan que les infeccions de transmissió sexual apareguin ja a les consultes pediàtriques i per això Salut posa èmfasi a formar el personal de l'atenció primària per detectar i tractar aquestes ITS amb l'ajuda d'un referent territorial expert en aquestes malalties. Rafael Ruiz és director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària.
12: Sí que el professional, si detecta algun tipus de d'element d'alarma o de bandera red flag, no? Bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora de forma sistemàtica a les revisions, allò que tothom coneix com les revisions que fem als nens, als 12 i 14 anys, elements relacionats amb l'esfera afectivo-sexual.
6: El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, ha tornat a reclamar des del Parlament una llei catalana per protegir els alertadors en casos de corrupció. Segons Salàs, la llei estatal no ofereix prou garanties per evitar que els alertadors rebin represàlies.
14: Que se otorgui llei, valor, a la resolució d'Antifrau, en el sentit que aquesta persona està protegida justament per haver alertat d'una actuació presumptament corruptiva i que es faci honor, que es faci front a aquesta alerta. Ens trobem en situacions que sí, amb administracions i amb entitats privades que sí, i ens trobem amb altres que literalment no fan gens de cas. En aquest sentit estem lligat de mans, no podem fer res.
6: I l'extreballadora de Vivotècnia, que va destapar un cas de maltractament animal als laboratoris de l'empresa, assegura que els tècnics de laboratori encausats haurien actuat de forma cruel per pressions de la mateixa companyia. Avui ha arrencat aquest judici, que podria suposar la primera condemna a l'Estat en termes de maltractament a l'experimentació amb animals. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
15: Els vídeos mostren l'aplicació de tractaments molt dolorosos per part dels treballadors de Vivotècnia sense que els animals estiguessin sedats, com marquen els protocols espanyols i europeus. Una pràctica comú en aquests laboratoris, segons el testimoni de l'extreballadora, que acusa l'empresa d'haver donat ordres d'agilitzar aquests procediments. Tot i això, Vivotècnia no pot ser acusada per aquests fets, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
16: En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
15: Les entitats animalistes presentades com a acusació popular, que també s'han concentrat a l'exterior del jutjat, consideren que el judici senta un precedent històric pel que fa a l'experimentació amb animals a l'Estat. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Passant 6 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara i fins a les 4 amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
2: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
2: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: Tot bé?
19: La mar de bé, no ens queixem.
2: La mar de bé.
19: A veure, millor que el món estem.
2: Home, sí, però la mar de bé m'ha semblat una oda a l'optimisme i a l'eufòria.
19: Jo crec que està bé, no?
2: Sí, escolta'm, perfecte.
19: Intentem encomanar bon rotllo.
2: El Ferran no ha dit res, eh?
18: No
2: estàs la mar de bé, no?
18: Molt atabalat avui.
2: Molt atabalat, avui, eh?
19: Bé, si podem ajudar, Ferran, aquí estem.
2: Clar, el que necessitis. Fa una estona estaven els dos...
18: La llista seria llarga.
2: Fa una estona estaven els dos fent aquelles converses d'advocat que quan les escoltes no s'entén res i per tant he optat per dir-los quan
18: no
2: acabeu ja vindreu.
18: No. I després m'han criticat. Oh, no els dius res, només estàs a lo teu.
2: Aquestes coses de debò, eh? Va, anem amb altres temes del dia. I ja sabeu que els dijous saludem a la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Tu també parles així com els advocats, o no?
23: Jo no. No entenc res, tampoc.
2: No, ja et dic, eh? He fet un moment, he sentit de què anava la conversa, dic, bé, quan acabeu ja vindreu a l'estudi, que no entenc res del que parleu. A veure, què ens vols proposar, tu?
23: Mira, avui la dèria és una dèria cedida, me l'han cedida. És un regal de Maria Nicolau, filòsofa de la cuina, escriptora, cuinera, sí. No? Sobretot una de les grans pensadores de la cultura i de la cultura gastronòmica del país. Mm-hmm. És autora dels llibres Cuina o Barbària i Cremo, que si encara no els heu llegit, els heu ja frissau.
2: Sí.
23: I Anna Maria Nicolau també fa articles d'opinió. Mm-hmm. I s'ha fixat en un fenomen que és el següent. Quan dones una opinió crítica, encara que sigui formada i expliquis per què la desenvolupes i expliquis amb quina base ho fas i encara que estigui ben articulada i ben argumentada, quan dones una opinió o fas una crítica, tot d'una apareixen tot de haters que rebaten el que tu has dit, no? Mm-hmm. En el seu cas, passa que quan fa una crítica d'un restaurant, per exemple, li diuen, doncs jo hi he anat moltes vegades i sempre hi he menjat molt bé. Mm-hmm. O li diuen, dius tonteries. O li diuen, no en tens ni idea. O què t'han fet perquè els ataquis així, no? O directament l'insulten. És a dir, quan tu expresses obertament una cosa que no t'agrada pel motiu que sigui, en el seu cas, restaurants o menjars, aquelles persones a qui sí els agrada allò, s'ofenen. Per què passa això? Maria Nicolau dedueix que de qualque manera se senten atacats pel cantó on tenen el criteri. O sigui, sorprenen com si els estiguessin assenyalant que el seu criteri és erroni o que no tenen criteri o que tenen mal gust, no? I això els sembla ofensiu i han de respondre. El que ella explica és que en els seus escrits emet una valoració que evidentment comença i acaba en el seu criteri propi, en el d'ella mateixa, no? I a partir d'aquí pot tenir més o manco gràcia en literaturitzar el missatge. Diu, això de fet és el 90% de la gràcia d'escriure d'una cosa tan avorrida com un restaurant, diu ella. Ella ha fet un article sobre això a Substack, que es titula 40 euros costa molt de guanyar, podeu conèixer aquest tema a més profunditat, però el plantejament m'ha fet pensar en una entrevista que sortia fa poc l'escriptora Leila Slimani, en la qual Slimani diu que la gent viu obsessionada amb tenir raó i que ella s'estima més el dubte perquè quan estàs obsessionat amb tenir raó i estàs convençut que tens la raó, ja no val la pena xerrar amb ningú perquè els altres no tenen la raó, no? Llavors no val la pena escoltar-los i, per tant, es trenca qualsevol possibilitat d'establir un diàleg i de deixar que et sorprenguin. I apunta Slimani que els algoritmes i les xarxes socials dificulten cada cop més aquest diàleg, perquè allà només llegim el que volem llegir, només donem la raó als qui tenen la mateixa opinió que nosaltres i, per tant, reforcen la nostra opinió. I, mentrestant, es menyspreen les opinions dels altres, com si el fet que molta gent compartís la mateixa opinió i els mateixos gustos ja els donàs la raó. De fet, la tirania dels likes reforça les hegemonies. L'algoritme, la IA, la intel·ligència artificial reforça les hegemonies. L'hegemonia és la supremacia d'un poder damunt dels altres que exerceix una influència preponderant i es dona a través de l'homogeneïtat. A tothom li han d'agradar les mateixes coses, tothom ha d'odiar les mateixes coses, tothom ha de ser igual, no? Això limita la capacitat crítica i, sobretot, la possibilitat de ser originals, de desenvolupar una manera pròpia d'interpretar les coses sense la necessitat constant de l'aplaudiment de tothom, d'una majoria que t'avali, no? Jo opino com tu, per tant, tu tens raó, no opino com tu, per tant, t'equivoques, no? Aquest sistema premia el que agrada a tothom, que resulta que és exactament allò que dona encara més poda als qui ja en tenen molt de poda, mentre minimitza les veus que tenen un criteri diferent. Per això, a mi m'agrada més fer preguntes, perquè fer preguntes, a diferència de donar respostes, ni tenen raó ni deixen de tenir-la, aquesta raó, i recuperar la qüestió. Perquè quan dones una opinió o fas una crítica, sempre surt gent que et qüestiona, que t'insulta, que et contradiu o que et tracta amb condescendència.
2: Doncs no sé si a la taula algú té resposta per aquesta pregunta que fa la Llucia.
23: Tots tenim raó.
2: Ja.
18: Bueno, perquè hi ha gent que és molt poc tolerant, no? I que no li agrada... És a dir, hi ha gent que està acostumada, no, com diu la Llucia, no a fer-se preguntes, sinó a donar o a tenir respostes per tot i que actue doncs, des de l'apriorisme, des de l'estereotip, no? O des del sectarisme, en molts àmbits, i quan se'ls hi porta la contrària o se'ls hi diu una opinió que no els hi encaixa, doncs s'enfaden de mala manera. Mira, a mi m'ha passat aquesta setmana amb el tema d'Esplugues. Mm-hmm. És a dir, amb el tema d'Esplugues hi va haver un assassinat, alguns testimonis van dir que l'agressor havia cridat a l'Allahu Akbar, a partir d'aquí es va muntar tot una...
2: teoria,
18: a les xarxes,
2: sí.
18: Tota una teoria alimentada per l'extrema dreta independentista i espanyolista, bueno, de que això era un atemptat jihadista. Després surt la consellera a l'interior i diu, bueno, aquesta persona ha tingut un brot psicòtic, resulta que l'han detinguda i l'han posada al mòdul psiquiàtric de Brians, hem sabut que l'any 2022 ja va protagonitzar un episodi similar, tot i que sense morts, i també es va atribuir a un brot psicòtic, i aleshores hi ha una sèrie de gent, no?, que a xarxes encara ara va dient que jo no sé com acabarà la investigació, potser sí, que el mòbil és jihadista. No ho sabem, però tampoc podem dir el contrari. I, en tot cas, qui té més informació, i a qui li hem d'exigir que sigui transparent i que sigui rigorós, és la policia i és la Conselleria d'Interior, no? Però hi ha personalitats, jo hi vaig parlar d'algunes en un article que vaig fer, doncs, que anaven donant per fet que això era un atemptat jihadista, no? I aleshores, quan ho dius i quan fas notar que tal vegada això és jugar amb foc i que tal vegada això és irresponsable, doncs s'enfaden molt i et diuen de tot i que estàs a sou de no sé qui, que estàs tapant no sé què i que estàs al servei d'una gran conspiració woke, no? Perquè ells doncs, tenen aquest apriorisme, no? I volen fer passar el clau per la cabota.
2: Feia molts dies que no apareixia en Bobby, eh? Feia molts dies, eh? Estava patint per la seva salut i que a veure si en Bobby no està fi
18: el
2: perquè
18: no
2: interromp,
18: eh? El que no sé si això és perquè el Bobby està d'acord amb
2: igual,
18: mi
2: o... Oh, no se sap. Però sí que m'interessa, és evident, perquè això ens ha passat a tots, en aquests últims dies, a més en altres plugues, però m'interessa molt això que deia la Maria Nicolò i que deia també la Llucieda sobre les opinions. És a dir, si tu vas a un restaurant, tu pots dir que aquell lloc cuinat t'agrada més o t'agrada menys. Una altra cosa és que diguis que no és net, que és brut, que és cano... No, és sobre les opinions. O sobre, per exemple, un grup de música. No, escolta, jo vaig a aquest concert perquè aquest grup de música em sembla fantàstic, a mi m'agrada molt. Com pots anar a aquest concert si això és escombraries? Escolti, a vostè no li agrada, però a mi sí, no?
19: Jo m'atreviria a dir que qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Perquè realment ens hi trobem constantment. I jo diria que és el mal de la nostra societat, els pols. Els pols, les etiquetes i la manca de capacitat d'empatia, no? Llavors estem avasats últimament, i jo crec que cada vegada més, a dicotomies, a propietaris contra llogaters, dretes contra esquerres, periodistes contra polítics, i els partits polítics són un clar exemple de com, per exemple, tu poses una... A mi m'havia passat 20 vegades, i passa, i al Ferran segur que li passa moltíssim, posen una opinió a la xarxa X i a caure d'un burro, però per menys de 3. I tu tens la teva opinió. I totes les opinions tenen indefectiblement un biaix subjectiu, un biaix ideològic i un biaix personal fruit de les pròpies vivències. No, i això és, que és un bagatge.
18: Una de les primeres coses que aprenem els periodistes no és que l'objectivitat no existeix. Clar. És a dir, l'objectivitat és el dorado.
19: Per tant, tu
18: l'has de buscar com la veritat.
19: Per tant, què fa pensar, no? Què fa pensar, i posem l'accent en el món polític, que tens la veritat absoluta? Per quin motiu et penses que tens la veritat absoluta? I que estàs lliure d'haver de negociar amb ningú o només poder negociar amb els que et donen la raó? I aquí ja torno a repetir, qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Però trobo que si fóssim capaços de dir, des de la meva veritat, no? Com deia Mercè Rodoreda, el mirall trencat, ajuntant tots els trossos de mirall que estan trencats, fas una veritat sencera. I jo no em canso d'apel·lar en aquest constant diàleg amb temes estructurals o amb temes d'interès general o amb temes... O inclús el respecte de que cadascú és fruit de les seves circumstàncies i de la seva subjectivitat.
1: Màxim, tenint en compte que pel que fa a gustos, els gustos són profundament identitaris, no? Jo crec que en alguna mesura els gustos ens defineixen, no? Abans l'exemple de la música, l'exemple d'un llibre, l'exemple de... Llavors, el problema que tenim, que penso que tenim a banda de tot aquest biaix cultural, del frantisme que ens imposen les xarxes i tal, a banda d'això, el problema que tenim és que quan algú desautoritza el teu gust, en alguna mesura sembla que t'estigui desautoritzant a tu. I això provoca una fal·làcia argumentativa que fa impossible el trobar-se, no? És a dir, si jo et dic a mi m'agrada l'òpera, i tu em dius a mi no, i et dic, Òscar, el teu problema és que no tens sensibilitat,
19: sí,
1: ja hi som, perquè
19: sí,
1: ja no estem parlant d'òpera, estem parlant de si ets una persona sensible.
19: Sensible, no?
1: Per tant, en les discrepàncies...
2: Que potser l'encertaries, però és un cas concret.
1: Inclús lo segon, no? Però en les discrepàncies sobre gustos ens generem, de seguida ens col·loquem en aquesta incapacitat de reconciliar-nos, no? I de generar un debat constructiu. És a dir, si jo dic, penso que demà farà fred i entrem en un diàleg, serà un diàleg constructiu. Em fareu veure que hi ha una falca anticiclònica que ens assegura el bon temps. Però si el que dic és m'agrada la calor, automàticament algú pot dir perquè el teu problema... Ja hi som, no? És aquestes dialèctiques que no estan plantejades per arribar a acords, malauradament, perquè crec, insisteixo i acabo, que tenen aquesta dimensió identitària.
19: I quan hi ha un mainstream o un relat institucionalitzat que es va repetint, perquè és el més habitual, el més còmode, el que queda més bé, que uns s'hi apunten per convicció, altres per relat, altres perquè sembla que ho han de dir d'aquesta manera perquè és el que ven, estàs mort. Perquè llavors això és el principal enemic de la veritat i de trobar solucions. I això jo crec que ens hi trobem, i crec que és un tema per fer teràpia conjunta i col·lectiva social, perquè cada vegada ens trobem més al frontisme.
2: Em fa l'efecte que no hi ha hagut resposta a la teva pregunta, Llucia, però en tot cas sí que hem confirmat, diguem-ne, que això passa. I que quan...
19: Ja és alguna cosa.
18: No, però... S'ha de despenalitzar molt, diguem-ne, sortir del carril, perquè moltes vegades els que es declaren com a enemics del políticament correcte són els que es donen la pàtina de poder insultar i trolejar i fer campanyes contra qui no pensa com ells.
19: Sí, sí.
23: No, no, i la gràcia és poder desenvolupar el propi criteri, no?, a banda del que opini la majoria de la gent.
2: Sense necessitat de convèncer ningú. És a dir, exacte, tu pots opinar blanc, jo puc opinar negre, jo defenso negre, tu defenses blanc, però no tenim ni per què posar-nos d'acord. Tu pots continuar dient que t'agrada més el negre i jo més el blanc, i no hi ha problema.
18: Val a dir, però, que, per exemple, i ho torno a portar al periodisme, si m'ho permet l'Òscar, que és...
2: No t'ho permeto.
18: De que les opinions són lliures i els fets són sagrats. És a dir, tu pots dir el que et doni la gana, però, per exemple, en el cas del periodisme, quan fem opinió, és a dir, l'opinió és lliure, l'hem de fer, i ha de ser clara, i s'ha d'entendre, i ha d'estar diferenciada de la informació. Però s'ha de basar en la informació. És a dir, tu has d'opinar a partir d'unes dades certes, has de tenir una opinió informada i no d'uns fets manipulats.
19: I si, a més, tu estàs acostumat a tenir bona premsa perquè fa aquesta opinió que dius tu, Ferran, o bons debats polítics perquè es fan des de l'honestedat intel·lectual i no des del curplacisme i de l'aprofitar del discurs fàcil, crec que aquestes persones que acostumen a ser, doncs, tenen una certa ascendència en la població perquè tenen un micro, perquè tenen una palestra o perquè tenen una tribuna. Això ajudaria molt en el conjunt de la població a intentar empatitzar amb opinions diferents, no? Però bueno, no estem aquí.
2: Vaja. Doncs reivindiquem la diferència d'opinions.
23: I la gran riquesa que això comporta.
2: Clar, anava a dir que això sempre és enriquidor. Lucía, gràcies, bona tarda.
23: Gràcies a vosaltres.
2: 20 minuts i seran les 3. Fem una pausa i de seguida anem amb el tema que ens té ocupats aquests últims dies, aquest vaixell amb infectats d'antivirus que arribarà a les Canàries. Finalment no tocarà terra a les Canàries. Ara ho comentem tot plegat.
17: Catalunya migdia.
3: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
13: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
20: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
21: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
22: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
21: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
24: El suplement, amb Roger Escapa.
21: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
26: Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
29: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
30: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
31: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
32: Tuya, tuya.
31: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
32: Sí, tu prima.
33: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
34: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
35: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
36: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
37: Sóc el Risto Mejide.
38: Sóc Álvaro Morte.
39: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
40: Amb tots vosaltres, Jordi González.
39: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Catalunya migdia.
21: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
22: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor.
21: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
24: El suplement, amb Roger Escapa.
21: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
41: Si jo fos pescador...
0: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
1: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
4: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
6: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
2: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, finalment, el vaixell Ontions, infectat per un brot d'antivirus, no atracarà al port de Tenerife, només fondejarà davant les costes de Tenerife i una embarcació més petita traslladarà els passatgers a terra per tal de repatriar-los als seus països d'origen. En el cas dels espanyols, aniran fins a Madrid, a l'Hospital Militar, on faran una quarantena. Paral·lelament, els passatgers que encara són dalt del vaixell, avui l'empresa que programa aquestes expedicions ha informat que van ser 30 les persones que van desembarcar a l'illa de Santa Helena en una de les escales, just abans de saber que hi havia antivirus dins del vaixell. Ara es busquen totes aquestes persones, de les quals dues van morir i una està ingressada a Suïssa. Però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països. Per tant, ara hi ha la feina de trobar-los i buscar també quins possibles contactes han tingut durant aquests dies. Però ens volem fixar, de seguida us demanarem sobre aquestes notícies. Com deia la Lourdes, ara cada dia hi ha un munt de notícies sobre aquest cas, però us vull presentar al Pascual Fernández. Pascual, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, què tal?
2: El Pascual Fernández és un fotògraf de Vilafranca del Penedès que vas viatjar en aquest mateix vaixell just abans que comencés aquest viatge que ha acabat amb tot aquest embolic.
10: Pues sí, yo soy de la tripulación, o sea, de la tripulación, del pasaje anterior. Nosotros bajamos del barco el día 30-31... Y estas personas, estos nuevos viajeros, creo que subieron el 3 o el 4 de abril.
2: Quan un sap que en un vaixell en el que ha estat fins fa 4 dies, com aquell que diu, hi ha un brot d'una malaltia com aquesta, s'amoïna, es preocupa o no li dona importància perquè considera que això no té res a veure amb ell?
10: No, solamente le doy importancia porque me preocupa la gente que está en el barco, me preocupa la tripulación que va en el barco, y la imagen nefasta que están dando del barco cuando no es así. Los compañeros míos, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos 26 o 27 personas, casi todos españoles, y hay unos cuantos catalanes. Yo soy catalán, aunque hable castellano, soy catalán, de Vilafranca del Penedès. Me preocupa todo lo que se está diciendo porque el barco tiene unas medidas extremas de seguridad y de higiene. Lo primero que nos hicieron nada más que entrar al barco es no ir a los camarotes y primero nos hicieron un briefing de las normas de seguridad y de higiene. Pensar que íbamos a la Antártida, que es un lugar del mundo que se ha de preservar, que se ha de cuidar, y lo primero que dijeron, todo el mundo a la planta, no recuerdo si era la cuarta o la quinta, y nos hicieron un briefing, que además tuvieron un detalle, era un briefing todo en inglés, y como había mucho argentino, la parte española y catalana y de Navarra, todos los que estábamos, nos hicieron una parte en castellano para que nadie se perdiese el briefing, dado que era muy importante. Por eso tengo una tranquilidad. Nosotros bajábamos a tierra, yo era buceador, soy buceador y hago fotografía submarina, y nos analizaron todos los equipos de buceo, las cámaras, lo que íbamos a llevar al mar o a tierra, para estar seguros de que no llevamos ningún tipo ni de bacterias, ni pelusas, de algún animal que tenga animales en su casa. O sea, que no entrase nada hacia la Antártida. Todo esto fue nada más que partir de Ushuaia. Primero pasamos por el canal de Beagle, que es un canal muy pacífico, muy tranquilo. Luego vamos al pasaje de Drake, y el pasaje de Drake sí que es muy duro, pero en ese trayecto ya nos habían hecho el briefing y todas las medidas de seguridad.
2: Per tant, pel que tu expliques, com que hi ha aquestes mesures de seguretat a dins del vaixell, és molt plausible la teoria que corre, que és que algú va pujar al vaixell incubant la malaltia de fora del vaixell, no es van infectar dins del vaixell, on tu creus que seria impossible?
10: estoy absolutamente convencido. O sea, no soy científico, no soy médico, no puedo juzgar como hacen los expertos, evidentemente, pero la seguridad, la tranquilidad que tengo yo de este barco es absoluta. Nosotros cada día que bajábamos a las barcas, a las neumáticas, nos limpiaban la habitación, nos hacían las camas, nos cambiaban las toallas, nos limpiaban el váter, las duchas. O sea, nos dejaban el camarote impoluto, como el que está en un hotel en tierra. Cuando volvíamos de fuera, del exterior, los que habíamos buceado teníamos menos riesgo de infección porque habíamos estado en agua, los otros no, y pasábamos por una especie de túnel de lavado, como los coches, con unos cepillos que nos limpiaban las botas y una bandeja con un líquido desinfectante para entrar al barco. O sea, no podíamos traer nada de fuera porque es que nos limpiaban continuamente.
2: També estàs molest per les coses que s'han dit sobre aquesta mena de viatges, no? Perquè s'ha dit que si era un creuer de luxe, que si era... És evidentment sí. És un creuer que és car, perquè òbviament va a unes destinacions que no són les habituals, però tu vols deixar clar que no es tracta de gent amb molts diners i que es dedica a viure la vida de manera alegre.
10: No. Yo precisamente soy una persona que ha pasado por unos procesos económicos muy duros, por una multinacional, que no es el momento de hablar, y he ahorrado durante 3 años para hacer este viaje. En medios de comunicación he oído de 30.000, de 40.000 disparates de una tripulación dedicada a nosotros. Éramos 170 pasajeros y 70 personas de tripulación. Pero es que evidentemente hacen falta 70 personas de tripulación para mantener el barco con esa limpieza, con esos comedores, con la comida, con las estancias, con toda la persona, que el barco no para nunca, que el barco está en continuo movimiento. Evidentemente que tiene que haber todo lo que había. Nadie teníamos a nuestro servicio. O sea, no llevábamos, no me sale la palabra, personas a nuestra servidumbre, para nada. Sí que es caro, no es barato. Hemos ido a la Antártida, hemos ido a bucear a la Antártida. Claro que es caro, pero no vale 30.000 euros.
2: Tu que coneixes el vaixell i coneixes com són les instal·lacions, com són els camarots, com són les sales que deu haver-hi per tal de fer vida conjunta, et pots imaginar la situació de la gent que està en aquest vaixell, que sap que hi ha hagut alguns malalts i que estan mig confinats? Com han pogut passar aquests dies en aquestes instal·lacions?
10: Jo he oído por redes sociales y en Instagram y tal, he visto gente que está en el barco y he oído que no estaban confinados en los camarotes. Yo creo, por lo que he oído, no lo sé, no he podido hablar con nadie que esté dentro del barco, que no han estado confinados. Han estado confinados los que han tenido problemas y estos sí que han estado confinados. Sí que es verdad que los primeros días, cuando salió el brote y se detectó el brote, sí que los confinaron. El camarote tiene que ser agobiante, porque yo estaba en un camarote de 4 personas, 2 camas bajas y 2 literas, y no es excesivamente grande. Sí que hay camarotes que se han visto por las noticias, que son grandes, con cama de matrimonio, tal y tal. Este habrá pagado más que yo, evidentemente. No es lo mismo estar en un camarote 2 personas que estar 4. Yo creo que sí que habrá sido un poco agobiante. Pero el barco, las medidas de seguridad, por lo que he visto, he seguido vídeos de la compañía donde ha hablado el capitán del barco, que es el mismo capitán que llevábamos nosotros, y él en ningún momento ha confinado a la gente y ha tenido a la gente. Probablemente que sí que hubo un momento donde el médico del barco, que es uno de los infectados, dijese: señores, todo el mundo a sus camarotes. Esto tiene que ser agobiante, más cuando vas en un barco. Sí, creo que habrá sido estresante, y más, hostia, un viaje como este y te pasa lo que te ha pasado, no se lo deseo a nadie. Pero vuelvo a insistir que el barco, si ellos han tenido la misma sensación y estancia que he tenido yo, el barco es excepcional, tanto en trato como en personal, como en comida, servicio, todo. No puedo hacer ninguna queja ni hablar mal de nada.
2: No vas fer exactament el mateix viatge, la mateixa ruta que estaven fent ells, però quants dies vas estar tu en aquest vaixell?
10: Jo estuve 10 dies. Nosotros salimos de Ushuaia, dirección a la Antártida, porque nuestro objetivo era la Antártida, y era un viaje muy delicado, porque la Antártida, como he dicho antes, es un lugar donde no puedes llevar ningún tipo de virus. Tengo claro que este barco, después de lo que le ha pasado ahora, cuando vaya a la Antártida, tomará medidas de seguridad para que no le suba nadie infectado. Porque estoy absolutamente convencido que el virus viene... De hecho, ahora he visto noticias de otros medios de comunicación en la tele y ya se habla de que estas 2 personas que fallecieron estuvieron en un cementerio, en un basurero donde van unas aves carroñeras a comer. Ya empiezan a salir cositas de dónde ha venido el virus. Pero tengo claro que no ha sido dentro del barco, porque las medidas de seguridad y de higiene son excepcionales. Y lo digo como he estado allí dentro 10 o 12 días.
2: És el Pasqual Fernández, és un fotògraf de Vilafranca del Penedès que va estar 10-12 dies, com deia ell mateix, en el mateix vaixell que ara mateix està de camí cap a les Canàries i on s'ha produït aquest brot d'antivirus. Pasqual, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
10: Nada, solo deseo que esta gente vuelva pronto a casa y que no le pase nada más a nadie.
2: Esperem que sigui així. Gràcies i bona tarda.
10: Gràcies a vosaltres, un placer.
2: Doncs és el Pasqual Fernández, insisteixo, aquest català que va viatjar en el mateix vaixell i que dona des dels seus coneixements, que no són, òbviament, d'un expert en pandèmies, però que les mesures de seguretat i d'higiene en el vaixell, perquè és veritat que en els primers dies es va els ruadors que podien haver transmès la malaltia estaven dins del vaixell o no, ell dona per fet que no són de dins, sinó que són de fora. Bé, en tot cas, a banda d'aquest testimoni de primera mà, que em semblava interessant per saber com era el vaixell, sobre les notícies de les últimes hores i sobretot aquest embolic, deixa'm primer preguntar-li al Marc Molins, com a expert, com a advocat, hi ha hagut una certa dubtes o discussions sobre si aquests malalts, o de fet no són malalts, parlem, aquests viatgers que van al vaixell, que no tenen símptomes, que són espanyols i que el govern espanyol portarà a un hospital militar de Madrid per tal de fer revisió mèdica, no se'ls pot obligar a fer quarantena o sí que se'ls podria obligar a fer quarantena?
3: Jo, Òscar, entenc que sí. Entenc que hi ha discrepàncies i que...
2: que sense un estat d'emergència, com el que hi havia durant la Covid, no es podria fer si no hi ha una raó, perquè no hi ha una malaltia ara mateix.
3: Jo amb aquesta premissa... que tingui aquesta necessitat de conjuntural o de conjuntura general, que aquesta sigui el pressupòsit habilitant, amb aquesta premissa no estic d'acord. És a dir, la Llei General de Sanitat i la Llei de Salut Pública, les dues normes contemplen la possibilitat d'acordar o d'imposar mesures, en aquest cas de confinament, individuals o col·lectives, sens dubte. El que passa, el que també és cert, és que la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa diu que quan un ciutadà es veu privat, en aquest cas de la llibertat deambulatòria, perquè un metge o una autoritat administrativa ha decidit confinar-lo, quan es veu, per tant, privat d'un dret fonamental, un jutge de la jurisdicció contenciosa administrativa ha de validar la decisió. I bàsicament el que farà el jutge és valorar la proporcionalitat. És a dir, si la intensitat de la mesura i la duració de la mateixa són o no proporcionals d'acord amb el risc que intentem enervar. Però insisteixo, les dues normes parteixen d'una premissa i és que la salut pública té més importància, és objecte de tutela preponderant sobre els drets i llibertats individuals d'una persona, la salut pública té més valor i, per tant, es poden imposar restriccions, inclús de naturalesa deambulatòria, quan es considera i quan hi ha una hipòtesi fonamentada de que aquesta persona, que en aquest moment pot ser asimptomàtica, per haver-se exposat a una font de contagi, sigui necessari confinar-la. La salut pública està per sobre dels seus drets individuals.
2: Saludem el Carlos Baraiber, cap de verificació a 3Cat Info. Carlos, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
2: Aquest és un dels dubtes que hi havia entre les diferents coses que s'han publicat i que no són totes acurades, és sobre si es podia o no. De fet, fins i tot els mateixos responsables polítics no acaben de posar-se d'acord.
4: Clar, havia passat això, que ahir alguns ministres havien dit coses diferents, i la ministra de Defensa va dir que seria voluntària i aquí es va generar el dubte. Finalment, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que sí, que tenen mètodes, que són aquests segurament que ha explicat el Marc, doncs per obligar aquest confinament si és que es considera necessari a nivell de salut pública.
2: Què més està circulant?
4: Doncs des del més normalet al més estrany, si vols, anem amb un gradient creixent, si vols, però d'entrada el que circula molt també en àmbit de parla hispana, tenim, evidentment aquest tema també està sent molt important a Llatinoamèrica, evidentment, a l'Argentina també estan
2: familiaritzats,
4: i a més estan més familiaritzats segurament.
2: Un altre virus, perquè tenen casos allà,
4: exacte,
2: anualment.
4: Doncs hi ha un titular que a més sembla un titular del diari Expansión, que diu el següent, diu: Pfizer presenta resultados prometedores de una nueva vacuna ARN mensajero contra el antivirus. Virus. Aquesta captura, circulada amunt i avall, és amb el glossal mot tradicional d'Expansió. El que passa és que és un titular que està manipulat i surt d'un titular que és real, que és: Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARN contra la gripe. Algú ha canviat l'última paraula amb la mateixa tipografia.
2: Canvia bastant la notícia, eh?
4: Sí. Per tant, no ens hem de creure, és molt fàcil de fer. És veritat que han aconseguit la mateixa tipografia, però també hi ha una petita pista, que és que la firma de la notícia, l'autora real d'aquesta notícia sobre la vacuna de la gripe, per era Marga Castillo. L'altre autor és una d'aquestes clàssiques bromes dels de, mals noms, que és Paco Merlo.
2: Ah. Paco, tenim una edat, hi havia sentit sí. com espuma, i hi havia alguns quants noms d'aquests, que entre el nom i el cognom feies una sí. paraula complexa.
4: És infinit, no començaria
5: Marc,
4: jo.
5: Si estigués aquí.
2: Em faria molts, no? Em sabria molts, no?
5: En sap un munt.
2: Sí,
5: no, no, no diré, perquè...
2: No.
4: També hi ha altres continguts que recorden molt a la pandèmia, i a més que lliguen totes dues coses. Per exemple, circula un document de Pfizer amb una llista de malalties, suposadament efecte secundari de Pfizer, i hi ha qui està dient, fins i tot la vacuna de Pfizer llistava l'antivirus com a possible efecte secundari. Bé, el document existeix, hi ha un document de Pfizer on hi apareix mencionat l'antivirus, el que passa és que això què és? Això és, doncs, quan ens van posar la vacuna, si us recordeu, es demanava que després, si et passava alguna, o si tenies alguna malaltia, la informessis. Es feia un control per veure els efectes farmacològics d'aquesta vacuna, i llavors tu havies d'anar allà i dir, mira, em van vacunar fa 2 mesos i tinc, no sé, m'invento un refredat o tinc, etc. Doncs amb l'antivirus el que va passar és que algú, en concret 4 persones de tot el món, van reportar que després d'haver estat vacunades havien tingut antivirus. Clar, evidentment, correlació no vol dir causalitat, per tant, això no estableix que una cosa provoqués l'altra. Per tant, la vacuna de la Covid no va provocar o no provoca l'antivirus de cap manera, però sí que és veritat que hi ha documents, fins i tot de l'OMS, que ho llisten com a efecte secundari, però no és un efecte secundari. És algú ha reportat 4 casos en tot el món que després d'una cosa li va passar l'altra.
2: Un altre clàssic, que ja vam viure amb la Covid i també amb la pesta porcina.
4: Sí.
2: Un laboratori, s'ha escapat d'un laboratori.
4: És que és increïble, perquè realment amb les

0: hem lligat els punts, que si Wuhan, etc. Recordem que la hipòtesi de Wuhan, de fet, l'OMS tampoc la descarta, és a dir, no hi ha proves, però tampoc es descarta. Però clar, en aquest cas, doncs és, en tot cas, com a mínim, és molt aviat per establir una correlació. També hem de tenir en compte que aquest laboratori està a Buenos Aires i Ushuaia està a 3.000 quilòmetres, seria un Barcelona-Moscou, vull dir, una mica complicat. El precedent que deies tu és el que es va passar amb la pesta porcina, no?, que va passar amb el laboratori de l'Irta Cressa, que estava al mig de Collserola, el porc senglar primer que va aparèixer molt a prop, i també va córrer aquesta tesi. De fet, va haver-hi dies que no teníem clar si era certa, finalment, recordem, en aquell cas es va descartar.
1: I l'última, un altre clàssic també, Bill Gates.
0: Sí, no, això, clar, si abans parlàvem de vacunes, d'epidèmies, etc, etc, doncs Bill Gates és el clàssic dolent de la pel·lícula, perquè clar, què passa? Que Bill Gates porta molts anys parlant de malalties infeccioses, de pandèmies, de potencials pandèmies, finança les vacunes, i per tant, si parla de pandèmies, finança les vacunes, la correlació en aquest cas és ell les prepara o, etc, o escampa els virus per després fer-se ric, jo què sé, amb les vacunes o el que sigui. Clar, en aquest cas el que passa és que no només Bill Gates, molts experts porten molts anys, i ja ho vam saber i ho vam veure durant la pandèmia del coronavirus, doncs que ens haurem d'anar acostumant, malauradament, a aquesta mena de pandèmies, perquè doncs, a la pràctica humana de destruir els hàbitats animals, l'agricultura intensiva, el contacte cada vegada més directe entre persones i animals, fa que sigui més fàcil, perquè hi ha més probabilitat doncs, que un virus que tenen només els animals salti a les persones. De fet, aquí a Catalunya, per exemple, aquest últim any, de fet, hem tingut el primer cas a Catalunya d'una persona infectada amb la grip porcina, i llavors, i també grip aviària en persones, també ho hem vist, malauradament està passant, i la gent que està estudiant això el que demana doncs, és més implicació, més recerca i més diners per investigar això, per si acaba passant que aquests virus muten i es fan més fàcils de transmetre entre persones. Ara, en aquest cas, no ens trobem aquí, i de moment el que sabem és que aquest antivirus és la variant Andes, que sí que es pot transmetre entre persones, però en cap cas aquest triple salt d'arribar al tema de la pandèmia. I en qualsevol cas, tornant a Bill Gates, el que sí que fa Bill Gates és finançar, en aquest cas, investigació per diferents vacunes.
1: Doncs aquestes són algunes de les coses que s'estan publicant. Per cert, l'Organització Mundial de la Salut està fent ara una compareixença oficial en què estan donant algunes dades i, per exemple, han explicat que hi ha 5 casos confirmats i 3 sospitosos. 5 confirmats i 3 sospitosos. A partir d'aquí veurem com va evolucionant tot plegat. No sé com ho veieu, Ferran, Lourdes.
2: Dues coses. Mira, una en relació al que comentava, no?, d'aquesta anàlisi de les notícies, fakes i demés, el que sí que és veritat és que estem assistint a un canvi del que és la biodiversitat provocada pel que és el canvi climàtic i per les diferències de temperatura i aquestes qüestions, que el que fa és que l'ecosistema muti i aquelles proteccions que teníem derivades del clima que evitaven que determinats virus o determinades bactèries no arribessin als humans perquè hi havia abans una fauna que potser la retenia, ara està això desapareixent o mutant. Per tant, ens trobarem, vull dir, ho he llegit, vull dir, és que jo ho sàpiga això, sinó que ens trobarem que hi haurà, com deies tu, nous virus i nous contagis que abans potser eren impensables, de malalties que eren més destinades als animals o que patien més els animals. Això per una banda, no? Per tant, això...
1: O a vegades no calia aquests canvis, és a dir, de casos d'antivirus a l'Argentina cada any n'hi ha, perquè a Sud-amèrica és una malaltia que circula, no de manera massiva, però sí de tant en tant, i hi ha petits brots. Aquesta vegada, la diferència és que el brot no s'ha produït en un poble de l'Argentina, sinó que alguna de les persones que devia estar incubant la malaltia sembla, tot ho posem en condicional perquè no està confinat, però sembla que ha agafat un vaixell i això, clar, ha actuat com a caixa de ressonància. En un vaixell allà no pots fugir i, per tant, ha acabat... Insisteixo que al final ara estan rebaixant molt, perquè són aquests 5 casos confirmats i 3 sospitosos. Ahir parlaven de 8 casos, ara ja en són 5. Vull dir que també ho hem de posar una mica en quarantena, però és també normal, i a mi em fa la sensació que aquí actua molt el record que tenim de la pandèmia, que ens fa de seguida posar-nos en el pitjor.
2: Però és que en el segon ordre de coses que volia dir és que si això va passant, i aquí ara tenim aquest brot d'antivirus o alguna cosa del futur que pugui passar, és a dir, estem parlant d'un vaixell que té aquest problema, que els tripulants, el passatge d'aquest vaixell. Quan ens arriben persones que salvem a les costes de tota Europa, que venen en pastera, que venen de països amb menys desenvolupament que el nostre i que podem imaginar que poden tenir un estàndard de vacunació inferior i que podem pensar que poden venir amb malalties que aquí potser estan erradicades per la vacunació, no dubtem a acollir-los i a poder-los donar un aixopluc i dur-los a l'hospital. A mi m'ha costat entendre, i encara no ho entenc de fet, aquest alarmisme amb aquest virus al primer món, on hem passat una pandèmia i on passatgers són espanyols, per tant estan arribant al seu país, altres són catalans, tenen dret a arribar a casa, per què ens qüestionem de poder-los atracar en un port de l'estat espanyol per poder ser atesos i després derivats, si escau,

0: amb uns hospitals, amb les garanties sanitàries adequades, quan és el que estem fent constantment amb persones que ens arriben a empatir, malauradament, massivament? Per què aquest diferent tracte? Encara no ho entenc i m'agradaria poder-ho comprendre, no?
1: Bueno, jo crec que és evident que aquí tot això ens porta al record de la Covid. N'havíem de sortir millors. Crec que no en vam sortir millors. Però també crec que és inexcusable que no en traguéssim algunes lliçons i alguns aprenentatges, sobretot per part doncs, dels governs i dels mitjans de comunicació. Abans parlava, quan la Dèria de la Llucia, del tema d'Esplugues, d'aquest assassinat que hi va haver aquest cap de setmana i que alguns tenen moltes ganes de convertir en un atemptat jihadista, no? Davant d'aquestes situacions i d'aquestes situacions, per exemple, o d'aquestes informacions de les que parlava el Carlos, clar, què poden fer els governs? Doncs, home, els governs han de tenir certeses, han de ser transparents i han de ser també ràpids en les explicacions, perquè quan això no passa, aleshores proliferen les fake news, el magufisme, i s'estén doncs, la desconfiança cap als mitjans de comunicació doncs, com aquest, com Catalunya Ràdio o com molts altres, i cap als governs. I això sí que, malauradament, doncs, és una gran pandèmia que acaba fent que, per exemple, si es decreten mesures de seguretat pública, com doncs, confinament o perímetre alguna zona, alguna afectació que hi pugui haver, per exemple, aquests dies al port a Tenerife on desembarcaran aquestes persones o quan les duguin a Madrid, o si s'han de quedar confinades o tancades a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, aleshores això es qüestioni. Aleshores, hi haurà qui ho qüestionarà igual, no? Perquè encara hi ha ara conspiracions sobre l'assassinat de Kennedy i no sé quantes coses, però almenys tant els governs com els mitjans de comunicació amb això hem de ser responsables. Els governs, com deia, hi han de posar certeses, hi han de posar transparència i rapidesa en les explicacions, i nosaltres des dels mitjans hem de pressionar perquè, respectant, lògicament, doncs, els temps de la ciència, doncs això sigui així.
2: I em sembla curiós, quan ens sentim amenaçats, com surt de vegades la part més egoista, no? La més individualista, és a dir, hauria de ser al revés, no? Sembla com que hauríem d'estimular la solidaritat perquè sabem l'amenaça, en definitiva, s'ha concretat en algú, no? I traiem lo pitjor. I un d'aquests símptomes és precisament el que explicava el Carlos, no? Aquestes fake news, que a més tenen la virtualitat de tancar el cercle, no? Perquè una de les fake news és que Pfizer ha inventat la vacuna, i l'altra, a la vegada, és que en realitat està escampant no sé qui l'enfermetat per poder vendre la vacuna. Bueno, però si la vacuna és de Pfizer, no? És a dir, és aquesta sensació com de que es tanca un cercle grotesc que no fa res més que alimentar aquest egoisme característic, crec, propi dels moments en els que ens sentim amenaçats.
3: Doncs seguirem parlant els pròxims dies, perquè a més s'està preparant l'arribada d'aquest vaixell cap a les Canàries, a Tenerife, insisteixo, no atracarà, no tocarà la costa, sinó que quedarà fondejat a uns...
1: Diumenge, no? Està previst?
3: Diumenge, sí. En teoria diumenge, pot ser que sigui dilluns, però en principi era dissabte, ara sembla que és diumenge i no descarta que sigui dilluns, veurem.
0: I sort que no és un avió, que se li acabaria el carusel, i què
3: no,
0: fas?
3: Sí, donant voltes, no cridis el mal temps.
0: El
3: no cridis el mal temps. Doncs anirem seguint tota l'actualitat a Catalunya Ràdio. Carlos Barlevar, gràcies i bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
3: Falten 11 minuts per arribar a les 4, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia. Ocasión Plus Fest llega ya con rebajes pa flipar hasta 30% de descuento.
6: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
8: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
5: Catalunya migdia.
9: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
4: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
12: Benvinguts a Fanzone.
4: Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
13: Soy el nuevo Buffoni!
12: Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
4: Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
15: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
14: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
15: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
16: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
17: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
18: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
17: Thank you!
16: Per aquí, sisplau!
19: Catalunya migdia.
20: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
23: Frena el feixisme espanyol i català.
22: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
24: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
22: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
25: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
22: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
22: Hola, Anna.
26: Hola.
21: Amb Ricard Ostrell.
26: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
3: D'aquí a 7 minuts seran les 4 de la tarda. Les escoles Bressol avui fan vaga i és la primera de tot un mes de mobilitzacions a tot el sector de l'educació. La plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector, denuncia que treballen en condicions laborals molt precàries i molt desiguals a les escoles Bressol de Catalunya i reclamen reduir les ràtios a les aules, millores salarials i igualar les seves condicions. Saludem la Vanessa Pérez. Vanessa, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
3: La Vanessa Pérez és mestra de l'escola Bressol a Tiana, al Maresme. Tu treballes en una escola Bressol municipal, per tant, les teves condicions poden ser diferents d'una professora que faci exactament la teva mateixa feina, però al poble del costat.
28: Sí, totalment cert. Bueno, estic en una Bressol municipal, però de gestió externa, pel que les meves condicions són bastant... bàsiques.
3: Per tant, una de les coses que demaneu és que s'unifiquin les condicions i que, per exemple, això ho tuteli d'alguna manera la Generalitat perquè no hi hagi aquestes diferències depenent de quina escola treballes.
28: Això mateix, que no depengui d'un codi postal, ni d'un ajuntament, ni d'un barri.
3: Si els mestres de primària diuen que estan malament, vosaltres, els que esteu entre 0 i 3, com esteu en un barem?
28: Precaritzats. Molt precaritzats. Estem, bueno, depèn de la gestió, no és el que diem, depèn si treballes per un ajuntament directament, si treballes per un ajuntament però de gestió externa o una concertada o una privada. Però la veritat que estem molt malament, estem cobrant al voltant del salari mínim interprofessional i això és insostenible.
3: Teniu la sensació d'estar una mica oblidats? Perquè és veritat que les reivindicacions dels professors que ja fan unes edats més altes potser les sentim més sovint, tot i que ells també es queixen de que no els hi donem prou cas, no els hi fem prou cas, però vosaltres encara menys?
28: Encara molt menys, sí, està clar. Està clar. Actualment estem dintre del decret del 06, ja s'ha unificat, s'unifica l'etapa de 0-6 anys amb un únic decret, però les condicions no tenen res a veure amb les bressols, que és 0-3, o l'infantil, que és 3-6. Ni condicions laborals, ni en cap, no tenen res a veure. Sí que ens posen en el mateix marc educatiu, però ja està. Tenim moltes obligacions, però no tenim beneficis d'estar dintre d'aquest nou marc, d'aquest nou decret.
3: I no sé si tens la sensació, que a mi em fa la sensació que sí, que en el vostre cas encara és més evident aquesta sensació que tenim, que en aquest cas l'escola Bressol és una mena de pàrquing entre cubetes dels nens. És a dir, que utilitzem de manera incorrectíssima l'escola Bressol com el lloc on ens soluciona, entre cubetes, el problema de què fem amb els nostres nens mentre nosaltres anem a treballar.
28: Sí, tal qual.
3: I, per tant, una falta de reconeixement de la vostra feina.
28: Sí, totalment. Les institucions no ens tenen en compte, els polítics ni la societat, no estem mirades ni valorades.
3: I creieu que amb aquestes protestes us faran més cas? Teniu esperances?
28: Bueno, de moment esperem que sí, però tampoc no ens pregunten què demanem. Saben que estem fent vaga, la gent es pensa que només demanem salaris, però és que demanem moltes més coses a part de salaris. I no, en lloc no s'escolta quines són les reivindicacions, que és el que demanem.
3: I què demaneu a banda d'aquesta...
28: És molt important.
3: Doncs mira, aprofita ara l'oportunitat. Què més demaneu a banda d'aquest salari?
28: Doncs demanem això, un reconeixement, no?, per part de les institucions. Són els primers anys de vida. És fonamental en el desenvolupament emocional, social, motor i cognitiu dels infants i és una etapa molt vulnerable i no se li dona el valor, no? Llavors demanem pues, això, que els nostres salaris s'unifiquin amb la resta de professionals del sector. Les nostres vacances tampoc tenen res a veure. Nosaltres treballem durant tot l'any excepte a l'agost. El nostre horari laboral també és molt més alt que la resta de professionals. I totes les hores que tenim de feina és directe amb els infants. No tenim hores fora de l'aula ni per programar, ni per preparar classes, ni per avaluar. O sigui, les 38 hores setmanals que fem són directes amb els infants. Això se'ns demana, per una banda, que programem, que avaluem, però tot això no ho podem fer dintre del nostre horari laboral. O deixem els nens sols, o com ho fem? Els caps de setmana, les vacances, no? Sí que és veritat que jo personalment tinc molta sort de treballar on treballo, perquè som parella educativa a totes les estances, és una cosa molt important, i pel que podem tenir la sort d'anar en moments determinats a l'ordinador. Però una persona que està sola amb tots els infants és impossible. Tot això ho ha de fer a casa seva.
3: Doncs...
28: També demanem les ràtios, que les ràtios actualment no són segures. S'està vulnerant el dret de l'infant a poder ser mirat, tractat i que pugui tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. Amb les ràtios actuals és impossible arribar. Una persona amb dues mans no pot cobrir les necessitats dels bebès, els infants de 4 mesos amb un any. Dues mans és impossible. Ni arribar a cobrir les necessitats dels nens d'un a dos anys, que són 13 nens per estança. O de 2 a 3 anys, que són 20. En aquest cas, a I2 són 20 infants, que és la mateixa ràtio que a I3, I4, I5. Què estem fent? És impossible. No podem tenir 20 infants amb bolquer, que no saben parlar, que no saben menjar sols.
3: Queda clares les reivindicacions de la Vanessa Pérez, mestra de l'Escola Bressol al Maresme, i que és un exemple de les reivindicacions que estan tenint avui en aquesta primera jornada de vaga. Hem de deixar-ho aquí, que són pràcticament les 3, gràcies a tots tres, i de seguida el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3CAT Info.
0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Apunten que és possible que la xifra pugi, però insisteixen que els països segueixen la crisi per activar els protocols si cal. El govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus fundegi, però no atraqui el port de Tenerife. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. De moment no se'ls investiga per agressió sexual. Jornada de vaga a les escoles de Bressol amb manifestacions a diferents ciutats. La plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats, denuncia condicions laborals precàries i desiguals en funció dels municipis. Demanen dependre de la Generalitat, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. L'Iran continua estudiant l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra, que segons Trump acabarà aviat. Netanyahu assegura que cap persona que amenaci Israel tindrà immunitat després de matar un alt dirigent de Hezbollah en el primer atac sobre Beirut des de l'inici de la treva al Líban. Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual a la població pediàtrica des dels 12 anys. Ho recull el nou model d'atenció integrat per fer front a aquest tipus de malalties que han augmentat entre els menors. Es retarda el començament de la segona fase del tall de la R3 per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, impedeix que s'escurci el tall. La instal·lació Paper Tears de l'artista visual Clàudia Pagès reflexiona sobre les crisis antigues i actuals al pavelló català de la Bienal de Venècia. És la proposta que ha impulsat l'Institut Ramon Llull.
0: Esports.
2: El porter Stensna ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de seguir el Barça una temporada més i exaurir així el seu contracte, que expira el 30 de juny de l'any vinent. Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada que ve. Ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès. En ciclisme, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar passar per Collserola pel brot de pesta porcina africana i poder garantir així la presència de públic en tot el tram. I a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet, València 1 i Girona a les 7. Als quarts de final de la Champions masculina d'hoquei patins, a les 8, Barça Sporting Portugal.
1: Una tarda més, els ruixats tornen a dominar el temps a l'interior del país. Els ruixats més intensos s'esperen des de la Garrotxa fins a la Noguera, unes pluges que poden anar localment acompanyades de calamarsa. L'ambient serà suau.
0: 3CAT Info.
1: Passant 3 minuts i mig de les 4 de la tarda, sóc el Marc Teixidó Valls, us acompanyaré repassant l'actualitat fins les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus al creuer i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Ho ha confirmat fa pocs minuts el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, en una roda de premsa que encara està en marxa. Tot i això, no descarta que puguin aparèixer més casos.
5: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Tedros Adhanom explica que fins ara tots els casos de transmissió entre persones s'han produït a través d'un contacte estret. A més, ha enviat un missatge de calma als ciutadans canaris i assegura que el risc per a la població és baix. Unes paraules que arriben després que el govern canari hagi aconseguit que el creuer afectat pel brot d'antivirus no atraqui al port de Tenerife, només fondejarà a la costa per desembarcar els passatgers que es traslladaran directament a l'aeroport. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. Madrid, Paula Brujats.
6: Govern espanyol i canari llimen diferències, però les Canàries no s'explica encara per què el creuer ha de fer escala a Tenerife. Finalment, el vaixell no atracarà al port de la Granadilla, fondejarà a prop, s'examinarà els passatgers a bord i amb llanxes se'ls traslladarà a terra per anar directament amb vehicles habilitats fins a l'aeroport del sud de Tenerife. Allà, amb avions militars, s'evacuaran cap als seus països d'origen o cap a Madrid, en el cas dels 14 espanyols. El president canari, Fernando Clavijo, ho celebra, diu que reduiran riscos i possibles contagis.
7: Creo que esta reunión era imprescindible y necesaria y salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
6: Y también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, creu que es la millor opció.
8: Lógicamente, esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación, que tengamos que pues decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así.
6: A part de les Canàries, també Madrid s'assuma la crítica contra el govern espanyol. Isabel Díaz Ayuso no s'explica per què s'haurà de fer el confinament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que és titularitat del Ministeri de Defensa, i deia a Telecinco que ningú l'ha consultat.
9: La verdad es que siempre que pasan cosas de este tipo, Canarias y Madrid estamos entre las prioridades para tener problemas.
6: El Ministeri de Sanitat diu que serà obligatòria la quarantena per als 14 espanyols, entre ells 5 catalans que aterraran en principi dilluns a Madrid. Si algú s'hi nega, diu el govern espanyol, se'l podrà forçar en base a les lleis sanitàries espanyoles.
1: La companyia del creuer xifra en 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia a l'illa de Santa Helena abans de confirmar-se el primer cas. Tres persones ja estan confinades a Singapur i Dinamarca, però la companyia busca la resta de passatgers, que són de 12 nacionalitats diferents. A bord hi queden 144 viatgers que van cap a les Canàries. Entre ells hi ha un youtuber turc que en un vídeo que ha penjat a les xarxes denuncia que ha fallat la prevenció i la tripulació ha anat tard amb les mesures per evitar contagis.
10: Quan va morir el primer passatger, ens van dir que havia mort per causa naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
1: Avui han aterrat als Països Baixos els tres passatgers contagiats, un dels quals han estat greu, que van ser evacuats ahir en avió des de Cap Verd.
0: 3Cat Info.
1: 4 i 7 minuts. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat perquè no hi ha prou indicis criminals en contra d'ella. El pare continuarà en presó preventiva perquè la investigació apunta que és l'autor de les lesions que té el fill, que tenia un mes de vida quan van passar els fets. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
11: Les magistrades basen la seva decisió en el darrer informe dels Mossos un cop han analitzat el contingut de l'ordinador i altres elements que es van endur de casa de la parella. Han trobat que la dona havia fet cerques sobre els problemes de salut del fill, però també en relació a la brusquetat amb què la seva parella tractava el nadó. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare és el que ha explicat la dona que va compartir l'habitació amb el nen i els seus pares en un hospital abans de la seva detenció. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el fill, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. La fiscalia, que no volia que cap dels dos sortís de la presó, va al·legar que podien reiterar el delicte, fugir o destruir proves. D'aquests tres supòsits, les magistrades només veuen factible que l'home pugui influir en la seva família, el seu nucli més pròxim que encara no ha declarat. Per això, i pels indicis inequívocs contra ell, el mantenen en presó preventiva. De moment no se l'investiga per agressió sexual, perquè no està clar l'origen de les lesions que el nadó presenta en aquest sentit. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia genètica.
0: Som educació! No som guarderies! Som educació!
1: Jornada de vaga de les escoles bressols catalana. Els treballadors denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. A banda de la vaga, també s'han manifestat des de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades per sindicats del món educatiu per a la recta final del curs. El seguiment a les escoles bressol municipals de Barcelona és del 23%, mentre que la manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. L'ha seguit la Sara Canyete.
4: Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03 de les escoles bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
12: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
4: Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
13: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 0,6, 0,3 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 0,3 existeix. Per tant, de 0,6 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.
4: El proper dia 20 de maig hi ha prevista una segona jornada de vaga i mobilitzacions, en aquest cas ja només a Catalunya.
1: Ara són les 4 i 11 minuts.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i Washington. Espera que doni una resposta en les pròximes hores a través del Pakistan, que actua de mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. En aquest context, el president de l'Iran, Mahmoud Pezkezian, ha informat per primera vegada d'una reunió amb el líder suprem Mojtaba Khamenei, a qui no s'ha vist des del bombardeig dels Estats Units, que el van ferir de gravetat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril, que van causar més de 350 morts. Jerusalem, Jordi Bresco.
15: A l'espera que l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també hi ha vigent un alto al foc, però que té una validesa més simbòlica que pràctica. Sobretot perquè es va firmar entre els governs libanès i israelià, però l'enfrontament armat és entre Israel i Hezbollah. Els intercanvis d'atacs a la zona del sud del Líban han estat pràcticament diaris des de la firma de l'acord, però a Israel va creuar una línia vermella des d'aleshores, atacar la capital, Beirut, per eliminar el comandant d'una unitat de la milícia xiïta. Netanyahu ho justifica així.
16: Pensava que podia continuar dirigint atacs contra les nostres forces i la nostra comunitat des del seu quarter general terrorista ocult a Beirut. Ho dic als nostres enemics amb la màxima claredat. Cap terrorista té immunitat. Qualsevol que amenaci l'estat d'Israel ho pagarà.
15: Matar alts càrrecs dels enemics és sempre una oportunitat excusable per a Israel, hi hagi alto el foc o no. També ho ha fet en les últimes hores a Gaza, matant el fill de Khalil al-Haya, un dels negociadors de Hamas. Malgrat posar traves constantment a les possibilitats de pau a la regió, Benjamin Netanyahu assegura que continua actuant d'acord amb Donald Trump, però que està preparat per qualsevol escenari. El que més li interessa és el retorn a una guerra oberta a la regió. L'estret d'Hormuz a Israel no li fa ni pessigolles, i Netanyahu busca poder sortir de la guerra amb un triomf incontestable de cara a les eleccions de finals d'any.
1: Pendents de com acaba aquest nou capítol de la guerra, el preu del petroli es manté avui per sota dels $100, malgrat que som en la interrupció més gran de subministrament energètic de la història. El cert és que això no s'està reflectint en un augment dels preus tan alt com es va pronosticar quan va començar el conflicte. Se suposava que, en aquest punt, el petroli hauria arribat als $150. Vist en perspectiva, queda clar que els mercats han optat per funcionar amb compres de petroli a curt termini. La tendència de fons ha estat actuar per satisfer la demanda a un parell de mesos vista i amb el consens tàcit, també, que el conflicte s'acabarà més d'hora que tard. Miquel Àngel Bové és catedràtic d'economia.
17: La sensació és que tothom està encara expectant, de dir, no em poso a comprar molt de petroli perquè igual d'aquí 15 dies s'ha acabat tot i llavors comença a baixar i jo l'hauré comprat pel juliol a 120 i resulta que la setmana que ve està a 100. I clar, això són molts milions. I per tant, la gent una mica també va fent una mica així en comptagotes les seves decisions.
1: L'últim pic dels preus va ser el 30 d'abril. El barril de Brent, el de referència a Europa, va pujar als $126 i no va ser pas per cap estracanada de Trump, sinó perquè aquell dia es van tancar tots els contractes de compra per al juny. L'endemà el preu tornava a estar als $109 i, de fet, aquesta ha estat la tendència dels últims dies. Es fa un salt gran, després s'ajusta i s'actualitzen les expectatives. Doncs això es fa sobre la base de la política nord-americana i molt especialment de dues dades macroeconòmiques. Una és la de la inflació dels Estats Units, que ara està al 3,3%, i l'altre són les últimes dades d'ocupació d'aquest país, que, per cert, se sabran demà. Malgrat que els preus del petroli haurien pogut pujar molt més fins ara, és evident que han pujat un 88% des de principis de juny. D'any, volíem dir, des de principis d'any. Hem arribat a un quart de 5 de la tarda, àrea de serveis, a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Un punt especialment conflictiu és l'autovia C-17 amb uns 3-4 quilòmetres de cua molt compacta a l'altura de la Garriga en direcció Barcelona. I és que aquí hi ha hagut un camió que ha perdut la càrrega d'ampolles de vidre. Hi ha un carril tallat a la circulació. A la resta, petites retencions a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. Al lateral, la B-30 a Barberà del Vallès també en direcció Barcelona-Tarragona i a Bellaterra en direcció Girona. La C-58 a Autopista del Vallès amb cua entre Montcada i Torrebaró en direcció d'entrada a Barcelona, i a les rondes, aturats a la ronda a dalt a l'altura d'Esplugues, també a Pedralbes i d'Horta a Canyelles en sentit Besòs, i ronda litoral a l'altura de Montjuïc i de Sant Adrià a Santa Coloma, també a l'accés al Nus de la Trinitat en aquesta direcció, i lentitud i aturades entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Néstor Gómez.
19: Una tarda més, els ruixats i les tempestes continuen presentant-se avui, en el cas del Pirineu, Prepirineu, àrees del prelitoral i sobretot les darreres hores també cap al massís dels ports, on els ports han caigut ja 22 litres per metre quadrat. Altes precipitacions destacades, el Soleràs 10 litres, la Pobla de Cérvoles 9 litres per metre quadrat, a Ulldecona destaquem 5 litres o a Pontons 3 litres per metre quadrat. Un temps que continuarà inestable, que aquesta tarda les pluges més intenses s'esperen cap a punts de la Catalunya central, àrees del Ripollès i de la Garrotxa, i en canvi, a mesura que vagi avançant la tarda, aquestes precipitacions es traslladaran cap al Berguedà, cap al Solsonès i també cap a punts del Pallars i la Noguera. Atenció a aquests sectors perquè localment pot anar acompanyada de tempesta i fins i tot també de calamar-se. Per una altra banda, destaquem les temperatures. Avui han pujat una miqueta respecte a la jornada d'ahir. Ahir les més altes a Vinebre arribaven als 24 graus, avui s'acosten a la xifra dels 26. 24 graus, per exemple, de màxima, ara mateix, a Vallfogona de Balaguer o també a Seròs. De cara a les properes hores, com deien, continuarem parlant d'inestabilitat i aquestes precipitacions aguantaran fins al vespre, primera hora de la nit. Com sol passar en aquesta època de l'any, marxa el sol i es desfan les tempestes, i tot per donar pas a un divendres que el matí serà força assolellat a la meitat nord del país, amb núvols cap a la meitat sud, i fins i tot ja durant el matí s'esperen algunes febles precipitacions a les Terres de l'Ebre. Ara bé, a partir del migdia, el cel quedarà cobert a bona part del país i haurem de parlar de febles precipitacions i alguns plugims, els que s'esperen a tot el vessant sud del Pirineu.
20: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 12 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Salut incorpora la prevenció i la detecció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS, a la població pediàtrica a partir dels 12 anys. Això ho contemplarà el nou model d'atenció integrat per fer front a aquest tipus de malalties que van en augment any rere any. Els canvis i l'avançament de les relacions sexuals fan que les infeccions de transmissió sexual apareguin ja a les consultes dels pediatres. Per això Salut posa l'èmfasi a formar el personal de l'atenció primària per detectar i tractar les ITS amb l'ajuda d'un referent territorial expert en aquestes malalties. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària i comunitària.
22: Sí que el professional, si detecta algun tipus de, d'element d'alarma de bandera red flag, no? Bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora de forma sistemàtica a les revisions, allò que tothom coneix com les revisions que fem amb els nens, als 12 i 14 anys, elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
1: El nou model de salut també preveu més prevenció a les escoles de secundària, més informació sobre com els adolescents poden evitar les ITS. Luis Conejos és subdirectora de General d'Addiccions.
2: Treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder, o sigui, anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
1: La clamídia és la infecció de transmissió sexual més detectada. La meitat dels casos que es diagnostiquen, la gonorrea va al darrere en 4 de cada 10 infeccions i un augment als últims anys del 28%. Tot i això, l'últim any aquest augment sostingut de les ITS s'està moderant amb un 5% d'increment durant el 2024. Més qüestions. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes programats per a la visita del Papa a Catalunya. L'acte més multitudinari serà el que es farà el dia 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'espera reunir fins a 39.000 persones i on hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o Sergio Dalma i també pregàries. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través de la web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les localitats s'han reservat a les diòcesis, parròquies i comunitats religioses i la resta seran d'accés lliure i gratuïtes, com explica David Abadies, bisbe auxiliar de Barcelona.
3: Subratllar que a partir de demà ja quedarà oberta per poder fer aquesta inscripció lliure, per poder accedir a les invitacions amb acreditació per la vetlla a l'Estadi de Montjuïc.
1: Avui també s'ha avançat que l'endemà, el dia fort, el dia 10 de juny, el pontífex arribarà a la Sagrada Família amb un cotxe descobert.
3: Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
1: El temple té una capacitat per a 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó XIV farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants a l'exterior del temple. Nou entrebanc en les obres de la R3 que poden modificar el calendari previst. Segons avancen a 3Cat Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Al març va caure un mur davant de la cimentera a la Farja de Montcada que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall l'octubre de l'any passat i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació, prevista per ara, al maig. Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància que té per recuperar al màxim possible el servei de tren.
21: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè per una banda els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
1: Les obres de duplicació de la via entre Parets i la Garriga s'han d'acabar al gener de l'any que ve, comporten una inversió de 140 milions d'euros i mobilitzen una seixantena d'autocars que presten un servei alternatiu des de Vic, Centelles o la Garriga fins a Fabra i Puig, a Barcelona. Els usuaris denuncien el retard acumulat.
21: I no acceptem cap retard en aquestes obres, que ja porten 2 anys de retard de per si. I sabem que hi ha hagut alguns imprevistos, un mur que va caure a Montcada de Bifurcació però el 6 de març. També es van deixar robar a catenària a trams ben adjacents a les obres.
1: Fora dels problemes per acabar amb el mur de Montcada, la resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, el viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i a diversos passos elevats inferiors, segons han explicat a 3Cat Info, fonts pròximes als treballs.
20: 3Cat Info.
23: Una torre, a tower.
24: 1426.
23: Torre de defensa.
1: L'artista visual Clàudia Pagès porta a la memòria de la Mediterrània a la Bienal d'Art de Venècia amb una instal·lació Paper Tears impulsada per l'Institut Ramon Llull. La proposta, que s'inaugura aquesta tarda al Pavelló Català, utilitza marques d'aigua del segle XV per reflexionar sobre les crisis actuals. Montse Mas.
25: Tot neix a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades, la vila natal de l'artista, on Pagès rescata filigranes medievals, dibuixos d'aparença ingènua com castells, cors, vaixells o mans, que identificaven els fabricants de paper i que ara l'autora reivindicava reinterpreta per parlar de la violència d'aleshores i d'ara. D'aquí les llàgrimes del títol. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Mentre mirem les filigranes, el que fem és començar a associar sobre elles. Les filigranes són del segle XV, hi ha les primeres colònies a les Amèriques, la persecució amb els jueus i els àrabs a la península. O sigui, realment és un moment protomodern on es crea unes violències, una separació mediterrània i una conquista atlàntica, no?, que comencen aquest segle.
25: Les filigranes es projecten a la paret amb làser com grafits de llum i s'acompanyen d'una dramatúrgia sonora, unes plataformes a diferents nivells per al públic i una pantalla LED en forma de canonada amb imatges d'aqüífers catalans. És l'aigua, tan bàsica en la fabricació del paper, que ressona enmig de la ciutat dels canals.
6: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
7: Vols saber què passa al Parlament?
8: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
9: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
7: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
24: Podem dir que està en temps de descompte.
26: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
27: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
28: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
29: La prohibició de les compres especulatives
30: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
7: Escolta l'Hemicicle.
31: S'aixeca la sessió.
7: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
1: 5 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda.
7: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
0: Bona tarda, Marc. El porter del Barça, Wojciech Szczęsny, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i complir el seu contracte.
32: Sí, sí, sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer. Així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
0: El porter, de 36 anys, i els seus companys del Barça continuen preparant el clàssic contra el Madrid d'aquest diumenge al Camp Nou. Un empat al Barça suposaria el títol de Lliga. El migcampista blaugrana Gavi explica com viu aquest tipus de partits.
33: Un clàssico és... Des de les categories inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo, por suerte, he jugado en las categorías inferiores muchísimos clàssicos y tampoco hay mucha diferencia entre... Un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
0: Són declaracions de Gavi als mitjans del Futbol Club Barcelona. Al Madrid, mentrestant, Kylian Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup i demà farà més proves per poder viatjar a Barcelona. El vestidor del Madrid, per cert, i segons informen alguns mitjans madrilenys, hi ha hagut baralles els últims dies entre Álvaro Carreras i Antonio Rüdiger d'una banda i entre Fede Valverde i Tchouaméni de l'altra.
7: 3CAT Info.
0: Segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada vinent. Monchi, que ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, estaria per sobre de Fran Garagarza. Una notícia que s'ha sabut 48 hores abans del crucial enfrontament entre el Sevilla i l'Espanyol, que jugarà dissabte a 16:45 de la tarda. L'objectiu blanquiblau és el d'aconseguir un triomf davant un rival directe per la permanència, que els asseguraria seguir a primera després de 17 jornades seguides sense guanyar. El capità de l'Espanyol, Javi Poado, assegura que l'equip se salvarà.
34: Sí, des de dintre del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. Però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió.
0: I tornant al Barça, l'equip femení negocia el retorn de Martina Fernández, la central traspassada l'estiu passat a l'Everton anglès i davant l'anunci de la no continuïtat de Mapi León.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, l'Uni Girona visita avui el València a les 7 de la tarda en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Roberto Iñiguez, el tècnic de l'Uni, és crític amb el poc temps que ha tingut per preparar aquest partit.
35: No és fàcil entrenar varios meses a un equipo y para ellas sobre todo también sin sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer para estar preparada para jugar. Me hace estar inquieto, ¿no? No me hace sentir que igual no estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero lo único que puedo hacer.
0: Aquest partit el podreu veure per Esport 3.
7: 3CAT Info.
0: En hoquei patins, el Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, el tercer partit dels quarts de final de la Champions masculina. Ricard Taras és el tècnic blaugrana.
2: Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells del seu equip estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours, però bé, ens hem entrenat molt bé.
0: Aquest partit també el podreu seguir a Esport 3. En ciclisme, i tal com ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut a petició de la Generalitat de Catalunya per evitar que passi pel Parc de Collserola, zona restringida pel brot de pesta porcina africana, i poder garantir així la presència de públic en tot el tram. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça Espanya sense passar per Collserola, tal i com estava previst en el recorregut original. Aquesta modificació suposa reduir en uns 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa. A la Vuelta femenina, en marxa la cinquena etapa, 119 quilòmetres entre Lleó i Astorga, amb dos ports de tercera categoria. La belga Lotte Kopecky ha sortit com el mallot de líder. I tornant al futbol, avui se sabran els finalistes de la Lliga Europa i de la Conference League. A l'Europa League, a les 9, Aston Villa, Nottingham Forest i Friburg, Braga. I a la Conference League, el Rayo Vallecano visita l'Estrasburg amb un gol d'avantatge del partit d'anada. També a les 9, aquella hora, Crystal Palace, Shakhtar.

0: Són 4:45 de la tarda. Sintonitzeu 3CAT Info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars que ens deixa el dia. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Apunten que és possible que la xifra pugi, però insisteixen que els països segueixen la crisi per activar els protocols si cal. El govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus fundegi, però no atraqui el port de Tenerife. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió on també hi eren els ministres de Sanitat i Política Territorial. El mateix dia que l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. De moment no se'ls investiga per agressió sexual. I jornada de vaga a les escoles bressol amb manifestacions a diferents ciutats. La plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats, denuncia condicions laborals precàries i desiguals en funció dels municipis. Demanen dependre de la Generalitat, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Però els propers 30 minuts també us parlarem que la Unió Europea prohibirà a finals d'any que la intel·ligència artificial s'utilitzi per fer aparèixer gent despullada en imatges manipulades sense el seu consentiment. Passarem per al Regne Unit. El laborisme del primer ministre britànic Keir Starmer s'enfronta avui a un primer test a les urnes. Hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i Gales i a diversos ajuntaments. El partit d'Starmer podria sortir-ne castigat, mentre que en canvi es preveuen victòries independentistes i un avanç de l'extrema dreta. I a Tarragona, l'Ajuntament encomana un estudi de viabilitat econòmica per buscar activitats de valor afegit a la confraria de pescadors.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, què hi posarem?
2: El porter Steinsnek ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de seguir el Barça una temporada més fins al 30 de juny del 2027. Un altre nom, Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, que s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada vinent. I en ciclisme, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar passar per Collserola pel brot de pesta porcina africana i poder garantir així la presència del públic en tot el tram.
0: 20 minuts mal comptats i arribarà el Ricard amb els esports. Tot plegat en una tarda on els ruixats tornen a dominar el temps a l'interior del país. Uns ruixats més intensos que s'esperen de la Garrotxa fins a la Noguera. Pluges que poden anar localment acompanyades de calamarsa. L'ambient serà suau. Pràcticament passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. El govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus no atraqui el port de Tenerife. Només fondejarà la costa per desembarcar els passatgers que es traslladin i directament a l'aeroport. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. Madrid, Paula Brujats.
3: Govern espanyol i canari llimen diferències, però les Canàries no s'explica encara per què el creuer ha de fer escala a Tenerife. Finalment, el vaixell no atracarà el port de la Granadilla, fondejarà a prop, s'examinarà els passatgers a bord i amb llanxes se'ls traslladarà a terra per anar directament amb vehicles habilitats fins a l'aeroport del sud de Tenerife. Allà amb avions militars s'evacuaran cap als seus països d'origen o cap a Madrid, en el cas dels 14 espanyols. El president canari, Fernando Clavijo, ho celebra, diu que reduiran riscos i possibles contagis.
4: Creo que esta reunión era imprescindible y necesaria y salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
3: Y también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, creu que es la millor opció.
5: Lógicamente, esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación, que tengamos que pues, decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así.
3: A part de les Canàries, també Madrid s'assuma la crítica contra el govern espanyol. Isabel Díaz Ayuso no s'explica per què s'haurà de fer el confinament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que és titularitat del Ministeri de Defensa, i deia a Telecinco que ningú l'ha consultat.
6: La verdad es que siempre que pasan cosas de este tipo, Canarias y Madrid estamos entre las prioridades para tener problemas.
3: El Ministeri de Sanitat diu que serà obligatòria la quarantena per als 14 espanyols, entre ells 5 catalans que aterraran en principi dilluns a Madrid. Si algú s'hi nega, diu el govern espanyol, se'l podrà forçar en base a les lleis sanitàries espanyoles.
0: La companyia del creuer xifra en 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia a l'illa Santa Helena abans de confirmar-se el primer cas. 3 persones ja estan confinades a Singapur i Dinamarca, però la companyia busca la resta de passatgers, que són de 12 nacionalitats diferents. A bord hi queden 144 viatgers que van cap a les Canàries, entre ells hi ha un youtuber turc que en un vídeo que ha penjat a les xarxes denuncia que ha fallat la prevenció. La tripulació ha anat tard amb les mesures per evitar contagis.
7: Quan va morir el primer passatger ens van dir que havia mort per causes
1: vies naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
0: Avui han aterrat als Països Baixos els tres passatgers contagiats, uns dels quals han estat greu, que es van evacuar en un avió des de Cap Verd. I abans que el creuer Ondius amb el brot d'antivirus sortís d'Ushuaia a l'Argentina el 20 de març amb destí cap a Cap Verd, l'empresa que programa aquestes expedicions havia dut a terme altres viatges per la península Antàrtica. Pasqual Fernández, fotògraf de Vilafranca del Penedès, va ser a bord del creuer durant 10 dies en una d'aquestes expedicions. Fernández ha assegurat en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que els protocols de seguretat i les mesures sanitàries al vaixell van ser exhaustives.
7: La seguridad, la tranquilidad que tengo yo de este barco es absoluta. Nosotros cada día que bajábamos nos limpiaban la habitación, nos hacían las camas, nos cambiaban las toallas, nos limpiaban el váter, las duchas. O sea, nos dejaban el camarote impoluto. Cuando volvíamos de fuera del exterior, pasábamos por una especie de túnel de lavado, como los coches, no podíamos traer nada de fuera porque es que nos limpiaban continuamente.
0: Segons el passatger, això reforçaria la teoria que alguna persona ja va pujar al vaixell incubant la malaltia.
8: 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat perquè no hi havia prou indicis criminals en contra d'ella. El pare continuarà en presó preventiva perquè la investigació apunta que és l'autor de les lesions que té el fill quan tenia només un mes de vida quan van passar els fets. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
9: Les magistrades basen la seva decisió en el darrer informe dels Mossos un cop han analitzat el contingut de l'ordinador i altres elements que es van endur de casa de la parella. Han trobat que la dona havia fet cerca sobre els problemes de salut del fill, però també en relació a la brusquetat amb què la seva parella tractava el nadó. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare és el que ha explicat la dona que va compartir l'habitació amb el nen i els seus pares en un hospital abans de la seva detenció. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el fill, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. La fiscalia, que no volia que cap dels dos sortís de la presó, va al·legar que podien reiterar el delicte, fugir o destruir proves. D'aquests tres supòsits, les magistrades només veuen factible que l'home pugui influir en la seva família, el seu nucli més pròxim que encara no ha declarat. Per això, i pels indicis inequívocs contra ell, el mantenen en presó preventiva. De moment no se l'investiga per agressió sexual, perquè no està clar l'origen de les lesions que el nadó presenta en aquest sentit. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia genètica.
0: Jornada de vaga a les escoles bressols catalanes. Els treballadors denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. A banda de la vaga, també s'han fet manifestacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per a la recta final del curs. El seguiment a les escoles bressols municipals de Barcelona és del 23%, mentre que la manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Sara Canyete.
10: Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03 de les escoles Bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
11: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
10: Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
12: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 06, 03 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 03 existeix. Per tant, de 06 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.

0: s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els països comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. Arriba després que la xarxa social X, l'antic Twitter, s'omplís de fotos de dones reals que hi apareixien despullades o sexualitzades, perquè altres usuaris de la plataforma manipulaven les seves imatges amb intel·ligència artificial. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei europea que a finals d'any prohibirà aquestes pràctiques.
1: We are not accepting that kind of...
2: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent, i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
0: D'altra banda, amb l'acord d'avui, les empreses de maquinària industrial queden al marge de la llei europea d'intel·ligència artificial, la primera del món que regula aquest àmbit. I es posposen les noves obligacions de transparència per a la intel·ligència artificial d'alt risc. Són sistemes que, per exemple, utilitzen els bancs per calcular si els clients podran tornar un préstec, o la policia per fer reconeixements facials. I són especialment crítics perquè comprometen drets fonamentals.
3: El laborisme del primer ministre britànic Keir Starmer s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar en les eleccions locals parcials i a Escòcia i a Gal·les, les primeres des que el partit de Starmer va tornar fa 2 anys al poder. A Escòcia es dona per feta una victòria dels independentistes. L'extrema dreta de Reform UK no hi té representació, però algunes enquestes li atorguen la segona posició a les eleccions d'avui, frec a frec, amb els laboristes. Enviat especial a Masvelo, Quim Olivares.
4: Musselburgh és una població d'uns 20.000 habitants als afores de la capital, una de les zones més deprimides de l'est d'Escòcia. Anna McLinden és periodista d'un diari d'Edimburg que sovint cobreix informacions aquí.
5: Hi ha moltes preocupacions sobre el comportament antisocial entre els joves d'aquí, ja sigui robant cases, robant botigues o robar cotxes.
4: Musselburgh ha estat un feu laborista els darrers anys, però ara està girant cap a la dreta radical i populista de Reform UK.
5: Aquesta àrea és tradicionalment d'esquerres i han votat pels laboristes. La gent ara s'està aferrant al debat sobre la immigració com una manera d'expressar les seves frustracions amb el sistema. Predominantment, la comunitat blanca té la sensació que s'està quedant enrere i fora de les polítiques que tenen en compte els immigrants.
4: En David, assegut al carrer principal, diu que votarà Reform.
6: Reform.
7: Bé, jo votaré Reform. Penso que la Gran Bretanya ha deixat de ser un país. Escòcia tampoc no és un país ja. Els immigrants il·legals no haurien de ser aquí. No hauríem de tenir immigrants il·legals aquí.
4: Se sent decebut amb els partits tradicionals.
7: Conservadors, laboristes, siguen's qui siguen, ens han decebut una vegada i una altra. Amb sort, amb Reform tornarem a abans i llavors podrem seguir endavant.
4: Molts veïns tenen clar, però, que no seguiran els passos d'en David.
8: No, i espero que ningú ho faci, si he de ser sincer, però haurem d'esperar i veure. Però no, vull dir que sóc molt escocès i europeu, així que estic molt a favor que hi entri gent. Necessitem gent aquí. Tenim una població que envelleix a Escòcia.
4: Les enquestes pronostiquen que aquí a Escòcia la formació de Nigel Farage pot ser segona, per darrere del Partit Nacional Escocès.
3: Ucraïna i Rússia han intercanviat intensos atacs amb drons que han provocat víctimes i danys en infraestructures poques hores abans que comenci la treva de 2 dies anunciada per Vladimir Putin a partir d'aquesta mitjanit. L'exèrcit ucraïnès ha llançat un dels atacs de més envergadura dels últims temps contra territori rus i ha causat almenys un mort i 13 ferits en zones pròximes a la frontera. Moscou assegura que ha interceptat uns 350 drons, tot i que alguns han impactat i han causat danys en una instal·lació industrial dels Urals. Els atacs russos també han causat diversos ferits a Kharkiv i han provocat alguns incendis, segons les autoritats ucraïneses. 2 drons russos han impactat en territori de Letònia i un altre ha sobrevolat Romania, segons els governs dels dos països. El Kremlin ha insistit que manté la seva treva de 2 dies amb motiu del Dia de la Victòria, que se celebra dissabte i que recorda el triomf soviètic sobre l'Alemanya nazi. El govern rus ha reforçat la seguretat de Putin davant la possibilitat d'atacs ucraïnesos.
9: 3CAT Info.
3: A Madrid, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha comparegut al Congrés en un ple extraordinari per demanar l'alliberament de l'activista i membre de la flotilla Saïf Aboukaïk, que és català d'origen palestí i que està empresonat a Israel. Álvarez ha explicat que ha tornat a cridar a la Files la màxima responsable del govern d'Israel a Espanya perquè els deixin immediatament en llibertat. Està empresonat des del 30 d'abril i almenys ho estarà fins diumenge. Madrid, Tania Tàpia.
10: És la segona vegada que el ministre li reclama explicacions cara a cara per aquest cas, per expressar-li directament que és inacceptable, diu Álvarez, una detenció en aigües internacionals que consideren il·legal. Aboukaïk està en vaga de fam i en les darreres hores ha deixat també de veure. José Manuel Álvarez, ministre.
11: Se trata de una acción contraria al derecho internacional.

0: tras un abordaje en aguas internacionales y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
1: Israel justifica l'empresonament que ha prorrogat ja dues vegades perquè hi veu vincles amb el terrorisme, uns vincles que la Moncloa nega rotundament, defensa que és un activista pacífic. El PP, però, veu oportunisme polític en la compareixença del ministre avui al Congrés en plena campanya per les eleccions andaluses. Se sumen les crítiques Junts. Marta Madrenas, diputada, parla d'espot electoral.
2: Molta escenificació hi ha hagut aquests dies, molta indignació performativa. Mirin, al no s'entendre, massa gesticulació i massa poca reflexió.
1: Des d'Esquerra, un dels partits que ha demanat la compareixença denuncien que Israel busca tapar les veus dels contraris. Francesc Marc Álvaro.
3: El que es vol fer amb aquestes detencions és atemorir i crear, per tant, una situació d'advertència contra els que puguin venir.
1: Álvarez ha defensat la legitimitat de la flotilla i de la seva missió pacífica i humanitària.
4: Passa un minut i mig de 4:45 de la tarda, àrea de serveis. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. De moment, poques complicacions. Sí que es mantenen les aturades d'uns 3-4 quilòmetres de l'autovia C-17 a l'altura de la Garriga, en sentit sud, direcció Barcelona, perquè un camió que transportava ampolles de vidre buides ha vessat part de la càrrega a la calçada i encara un carril tallat a la circulació. A la resta, aturades habituals d'hora punta a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona. Continua la cua al lateral, la B-30, a l'altura de Barberà, en sentit sud, a Bellaterra, direcció nord. També a les entrades a Barcelona per la C-58 i la C-33 entre Montcada i Torre Baró. I pel que fa a les rondes, petites retencions a la ronda a dalt, a l'altura de Pedralbes, a Vallcarca, a la Vall d'Hebron, en sentit en Besòs, a l'altura de Roquetes, direcció Llobregat, i ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, entre Sant Adrià i Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació al punt de les 5.
6: El temps.
4: Néstor Gómez.
7: Els ruixats i les tempestes continuen actives i continuaran durant les properes hores al sector del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també cap a punts del paralitoral i el massís dels Ports. És en aquesta zona, el massís dels Ports, on han recollit ja més quantitat de pluja, que ja eleven la precipitació fins als 22 litres per metre quadrat. Al Soleràs, 10 litres, i des d'aquest també a Pontons, a punts del paralitoral, aquests 3 litres per metre quadrat. Una situació encara inestable durant les immediates hores, sobretot a punts de la Catalunya Central, on pot descarregar amb intensitat, que s'aniran traslladant també a punts del Berguedà, del Solsonès, i arribaran també a punts del Pallars i, finalment, pràcticament arribant al vespre, a punts de la Noguera. Atenció a aquestes tempestes, perquè poden anar acompanyades de calamarsa i puntualment de pedra. El que tindrem també són unes temperatures que avui s'han mostrat una mica més altes a la meitat sud del país durant les últimes hores, màximes que s'acosten, tot i que no han tocat de xifra dels 26 graus a Vinebre, 24 graus a Vallfogona de Balaguer o també a Alcarràs. De cara a demà, doncs, tindrem un dia més aquesta situació de temps tranquil al matí, amb sol cap al sector nord del país, cap a l'àrea del Pirineu, més núvols cap a les Terres de l'Ebre amb possibilitat d'alguna feble precipitació, i a la tarda, doncs, a diferència d'avui, que tenim estones de sol, el que tindrem demà és un cel força tapat arreu del país, potser més clarianes cap a les Terres de l'Ebre, però el temps es mantindrà insegur amb ruixats que tant es poden donar a la costa, a punts de la Catalunya Central, com també al Pirineu. Demà, amb intensitat feble moderada. I demà, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. Les més altes, amb prou feines, arribaran a tocar la xifra dels 23 graus.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat són bones. És per això que s'incrementarà la presència policial a tot el país. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos morts per arma blanca a Esplugues de Llobregat i Barcelona. Els Mossos d'Esquadra qualifiquen els últims 7 dies de la setmana tràgica. Tot i això, l'any passat els homicidis van caure un 20%. Sabadell, complex central dels Mossos d'Esquadra, Miquel Jarque.
8: Trapero constata l'impacte que han tingut els crims del cap de setmana, tot i que les xifres són bones, i insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
9: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
8: Declaracions del major a Lleida, aquí al quarter general dels Mossos, el cap de la comissaria que porta les investigacions criminals, Ramon Chacón, ha reconegut que els últims 7 dies han estat...
10: Una setmana realment tràgica, molt convulsa mediàticament en tota la societat, ha sigut dura, molt dura, hem tingut 3 homicidis, ja ho sabeu, i un quart que es va produir al marc d'un tema de Vige que també s'ha... L'hem explicat aquesta setmana.
8: Chacón ha contraposat aquests fets amb que l'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i que el tràfic de marihuana comença a baixar.
4: L'Ajuntament de Tarragona encomana un estudi de viabilitat econòmica per buscar activitats de valor afegit a la confraria de pescadors. Es busca garantir la seva subsistència econòmica en un moment de dificultats al sector de la pesca. Tarragona, Manel Sastre.
11: El document ha d'estudiar si l'impuls d'un obrador, per exemple, o d'empreses de transformació que donin valor afegit a la pesca poden ajudar a consolidar el sector i a fer més atractiva la pesca. Vol ser un element per garantir també la continuïtat de l'activitat de la confraria de pescadors. Montse Adán és la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tarragona.
12: A reforçar la seva activitat i diversificar els seus ingressos per garantir la continuïtat del sector. Parlem de complementar la pesca, no de substituir-la. Parlem de donar més valor al producte local. Entre les propostes hi ha la possible creació d'un obrador, un obrador de transformació dels productes pesquers.
11: El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, vol que l'estudi sigui un model a seguir per altres confraries catalanes i de la Mediterrània.
13: Això ha d'anar bé i, per tant, tota la cadena de valors s'ha de sentir no només escoltada, sinó que aquí hi ha una reflexió que ens ha de servir fins i tot per altres llocs del Mediterrani.
11: L'Ajuntament espera tenir tots els resultats aquest estiu i poder implantar aviat tot el que digui l'informe.
14: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
15: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
16: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
17: Sóc el Risto Mejide.
18: Sóc Álvaro Morte.
14: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
19: Amb tots vosaltres, Jordi González.
14: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
4: Pla pilot a Girona per millorar la convivència entre els veïns dels blocs de pisos públics i el manteniment de les zones comunes. Un administrador de finques col·legiat s'ocuparà de la gestió del dia a dia a partir d'un conveni que han firmat avui amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Girona, Fèlix Martín.
20: El pla es farà durant un any en 20 edificis de Girona i Figueres. A Girona, per exemple, entre d'altres, el barri de la Font de la Pólvora. Són blocs de pisos on hi pot haver propietaris privats, però on, sobretot, hi ha habitatges públics de lloguer social. La feina d'aquest administrador, que tindrà el suport del col·legi professional, serà bàsicament de posar ordre, ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon estat de l'espai compartit, el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala, o sigui, qüestions que assegurin una bona convivència i un bon estat de l'espai públic.
20: Ara es comença a Girona, però l'objectiu és estendre aquestes administracions de finques tutelades als edificis en pisos de titularitat pública de tot el país.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. A 3CAT Info,
22: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
23: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
24: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
25: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
4: Esports. 5 minuts fins a les 5. Ricard Isidro, bona tarda.
26: Bona tarda, Marc. El porter del Barça, Wojciech Szczęsny, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i complir el seu contracte.
27: Sí, sí, sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer. Així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
26: El porter, de 36 anys, i els seus companys del Barça continuen preparant el clàssic contra el Madrid d'aquest diumenge al Camp Nou. Un empat al Barça suposaria el títol de Lliga. El blaugrana Dani Olmo parla d'oportunitat històrica.
0: És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
26: Són declaracions de Dani Olmo a TV3. Al Madrid, Kylian Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup i demà farà més proves per poder viatjar a Barcelona. Mentrestant, al vestidor del conjunt blanc, per cert, i segons informen alguns mitjans madrilenys, hi ha hagut baralles els últims dies entre Álvaro Carreras i Antonio Rüdiger d'una banda i entre Fede Valverde i Tchouaméni de l'altra.
6: 3CAT Info.
26: I segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Ramon Martínez Verdejo, Monchi, s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada vinent. Monchi, que està director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, estaria per sobre de Fran Garagarza. Una notícia que s'ha sabut 48 hores abans del crucial enfrontament entre el Sevilla i l'Espanyol, que es jugarà dissabte a 4:45 de la tarda. L'objectiu blanquiblau és el d'aconseguir un triomf davant un rival directe per la permanència que els asseguraria seguir a primera després de 17 jornades seguides sense guanyar. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, tot i estar recuperant-se d'una lesió, creu que la mala ratxa es deu als detalls.
1: És que jo crec que són situacions i dinàmiques i partits que hem pogut guanyar i no s'ha donat per detalls, però és que els detalls marquen la diferència en el futbol. I això és el que ha fet també doncs, que entris en aquest espiral com negatiu en aquest cas. L'equip és el mateix, jo confio plenament en l'equip i ara ens toca viure un partit que serà una guerra. Hem d'anar amb tot, intentar doncs, treure els 3 punts.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
26: En bàsquet, l'Uni Girona visita el València a les 7 de la tarda en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Roberto Íñiguez és el tècnic de l'Uni.
2: Me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, emoción que tienen de pertenencia. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
26: Aquest València-Uni Girona el podrà veure per Esport3. En hoquei patins, el Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, el tercer partit dels quarts de final de la Champions masculina que es disputa a Coimbra. Ricard Aras és el tècnic blaugrana.
3: En qualsevol equip, el guanyar els quarts genera un efecte de confiança i encara més il·lusió i ganes de continuar en la competició perquè en el segon partit et donaria l'accés a una final i això és una motivació molt gran que ajuda els equips.
26: Aquest partit també el podreu seguir a Esport3. I a Coimbra ja ha arribat el Vila-sana, que demà jugarà les semifinals de la Champions femenina contra el Fraga. L'altra semifinal la jugaran el Benfica i el Gijón.
6: 3CAT Info.
26: En ciclisme, i tal com ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut a petició de la Generalitat de Catalunya per evitar que passi pel parc de Collserola, que és una zona restringida pel brot de pesta porcina africana, i poder garantir així la presència de públic en tot el tram. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça Espanya sense passar per Collserola, tal i com estava previst en el recorregut original. Aquesta modificació suposa reduir en uns 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa. També en ciclisme, la Vuelta femenina tenia en marxa la cinquena etapa. Falten 4 quilòmetres i mig per arribar a la línia de meta situada a Astorga, després de l'ascensió a 2 ports de tercera categoria, i tot el grup permaneix unit. Per tant, es preveu un final a l'esprint. La belga Lotte Kopecky ha sortit avui amb el mallot de líder. Tornant al futbol, avui se sabran els finalistes de la Lliga Europa i de la Conference League, a l'Europa League. A partir de les 9, Aston Villa Nottingham Forest, amb un gol d'avantatge per al Forest del primer partit, i Friburg-Braga. Els portuguesos van guanyar per 2-1 a l'anada. A la Conference League, el Rayo Vallecano defensa un gol del partit d'anada al camp de l'Estrasburg. A les 9 del vespre, a la mateixa hora, Crystal Palace-Shakhtar, amb els anglesos que van guanyar per 3-1 el primer partit. I tornant al bàsquet, avui comença a Badalona la fase final de la Champions FIBA amb els partits de semifinals. A les 6, Tenerife-Vilnius de Lituània, i a les 9, Unicaja-AEK d'Atenes.
6: Trescat Info.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. 5 quilòmetres de cua compacta a la C-17 entre el Figaró i la Garriga en direcció Barcelona perquè un camió ha perdut la càrrega d'ampolles de vidre. Hi ha dos carrils tallats a la circulació. També cues no tan llargues a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Apunten que és possible que la xifra pugi, però insisteixen que els països segueixen la crisi per activar els protocols si cal. El govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus fondegi, però no atraqui al port de Tenerife. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó, suposadament maltractat, que va estar ingressat a l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. De moment, no se'ls investiga per agressió sexual. Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors demanen una baixada de ràtios i l'equiparació dels sous i condicions laborals que ara depenen de cada municipi. Aquesta és la primera de les 17 vagues fixades per sindicats del món educatiu per la recta de final de curs. L'Iran continua estudiant l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra que, segons Trump, acabarà aviat. Netanyahu assegura que cap persona que amenaci Israel tindrà immunitat després de matar un alt dirigent de Hezbollah en el primer atac sobre Beirut des de l'inici de la treva a Líbia. Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual a la població pediàtrica des dels 12 anys. Ho recull el nou model d'atenció integrat per fer front a aquest tipus de malalties que han augmentat entre els menors. I la instal·lació Paper Tears de l'artista visual Clàudia Pagès reflexiona sobre les crisis antigues i actuals del pavelló català de la Bienal de València, de Venècia. És una proposta que ha impulsat l'Institut Ramon Llull.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. El porter Stenzne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de seguir el Barça una temporada més i exaurir així el seu contracte que expira el 30 de juny de l'any vinent. També en futbol, Ramon Rodríguez Verdejo Monchi s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada que ve. Ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès. En ciclisme, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar passar per Collserola pel brot de pesta porcina africana i poder garantir així la presència de públic en tot el tram. I a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina Bàsquet, a les 7, València, Uni, Girona. I als quarts de final de la Champions d'hoquei patins, a les 8, Barça Sporting de Portugal.
0: I ens falta el temps d'una tarda més. Els ruixats tornaran a dominar el temps a l'interior del país. Els ruixats més intensos s'esperen des de la Garrotxa fins a la Noguera, unes pluges que poden anar localment acompanyades també de calamarsa. L'ambient, però, serà suau.
2: Trescat Info.
0: Ara passen tot just 4 minuts de les 5. Molt bona tarda, jo sóc la Txell Garriga. Comencem.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus detectats al creuer i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Ho ha confirmat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que no descarta que puguin aparèixer ara més casos.
4: None of the remaining passengers or...
5: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Segons el director de l'OMS, fins ara tots els casos de transmissió entre persones s'han produït a través d'un contacte estret. L'organisme també ha reiterat que el risc per la població es manté baix i que la situació no és comparable a la del coronavirus, ho ha explicat la directora de Prevenció d'Epidèmies, Maria van der Kolk.
6: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
0: Pel que fa a la trentena de passatgers que van desembarcar a l'illa de Santa Helena quan ja s'havia produït la primera mort dins del vaixell, l'OMS assegura que ja s'ha informat als països d'origen dels ciutadans. L'epidemiòloga ha recomanat que les persones que tinguin contacte amb sospitosos facin servir mascaretes per tal d'evitar més contagis. Doncs bé, el govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus no atraqui al port de Tenerife, només fondejarà a la costa per desembarcar els passatgers que es traslladaran directament cap a l'aeroport. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. Anem ara, doncs, fins a Madrid. Paula Brujats.
7: Govern espanyol i canari llimen diferències, però les Canàries no s'explica encara per què el creuer ha de fer escala a Tenerife. Finalment, el vaixell no atracarà el port de la Granadilla, fondejarà a prop, s'examinarà els passatgers a bord i amb llanxes se'ls traslladarà a terra per anar directament amb vehicles habilitats fins a l'aeroport del sud de Tenerife. Allà, amb avions militars s'evacuaran cap als seus països d'origen o cap a Madrid, en el cas dels 14 espanyols. El president canari, Fernando Clavijo, ho celebra, diu que reduiran riscos i possibles contagis.
8: Creo que esta reunión era imprescindible y necesaria y salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
7: Y también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, creu que es la millor opció.
9: Lógicamente, esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación, que tengamos que pues decir que se ha provocado algun contagio, perquè no va ser així.
7: A part de les Canàries, també Madrid s'assuma la crítica contra el govern espanyol. Isabel Díaz Ayuso no s'explica per què s'haurà de fer el confinament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que és titularitat del Ministeri de Defensa, i deia a Telecinco que ningú l'ha consultat.
10: La verdad es que siempre que pasan cosas de este tipo, Canarias y Madrid estamos entre las prioridades para tener problemas.
7: El Ministeri de Sanitat diu que serà obligatòria la quarantena per als 14 espanyols, entre ells 5 catalans que aterraran en principi dilluns a Madrid. Si algú s'hi nega, diu el govern espanyol, se'l podrà forçar en base a les lleis sanitàries espanyoles.
0: La companyia del creuer xifra en 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia a l'illa de Santa Helena abans de confirmar-se el primer cas. 3 persones ja estan confinades a Singapur i Dinamarca, però la companyia busca la resta de passatgers, que són de 12 nacionalitats diferents. A bord hi queden 144 viatgers que van cap a les Canàries. Entre ells hi ha un youtuber turc que, en un vídeo que ha penjat a les xarxes socials, denuncia que ha fallat la prevenció i la tripulació ha anat tard amb les mesures per tal d'evitar contagis.
11: Quan va morir el primer passatger, ens van dir que havia mort per causes naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
0: Avui han aterrat als Països Baixos els 3 passatgers contagiats, un dels quals han estat greu, que van evacuar ahir en avió des de Cap Verd.
2: 3CAT Info.
0: 5 i 8 minuts, l'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat perquè no hi ha prous indicis criminals contra ella. El pare continuarà en presó preventiva perquè la investigació apunta que és l'autor de les lesions que té el fill, que tenia un mes de vida quan va passar els fets. Barcelona, Maria Núria Rebetller.
12: Les magistrades basen la seva decisió en el darrer informe dels Mossos un cop han analitzat el contingut de l'ordinador i altres elements que es van endur de casa de la parella. Han trobat que la dona havia fet cerca sobre els problemes de salut del fill, però també en relació a la brusquetat amb què la seva parella tractava el nadó. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare és el que ha explicat la dona que va compartir l'habitació amb el nen i els seus pares en un hospital abans de la seva detenció. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el fill, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. La fiscalia, que no volia que cap dels dos sortís de la presó, presó va al·legar que podien reiterar el delicte, fugir o destruir proves. D'aquests tres supòsits, les magistrades només veuen factible que l'home pugui influir en la seva família, el seu nucli més pròxim que encara no ha declarat. Per això, i pels indicis inequívocs contra ell, el mantenen en presó preventiva. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia genètica.
2: 3CAT Info.
0: Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors denuncien condicions laborals precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no de les administracions locals, reduir ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. A banda de la vaga, també s'han fet manifestacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per la recta final del curs. El seguiment de les escoles bressol municipals a Barcelona és del 23%. Mentre que la manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones segons la Guàrdia Urbana. En té tots els detalls Sara Canyeté.
13: Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03 de les escoles bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
14: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE, a cop de decret, exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
13: Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
15: Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 06, 03 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 03 existeix. Per tant, de 06 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.
13: El proper dia 20 de maig hi ha prevista una segona jornada de vaga i mobilitzacions, en aquest cas ja només a Catalunya.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través del Pakistan, que actua com a mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. En aquest context, el president de l'Iran, Mahmoud Pezeshkian, ha informat per primera vegada d'una reunió amb el líder suprem Mojtaba Khamenei, a qui no s'ha vist des del bombardeig dels Estats Units que el van ferir de gravetat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos el 8 d'abril, que van causar, recordem, més de 350 morts. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: A l'espera que l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també hi ha vigent un alto el foc, però que té una validesa més simbòlica que pràctica. Sobretot perquè es va firmar entre els governs libanès i israelià, però l'enfrontament armat és entre Israel i Hezbollah. Els intercanvis d'atacs a la zona del sud del Líban han estat pràcticament diaris des de la firma de l'acord, però ahir Israel va creuar una línia vermella des d'aleshores, atacar la capital, Beirut, per eliminar el comandant d'una unitat de la milícia xiïta. Netanyahu ho justifica així.
17: Pensava que podia continuar dirigint atacs contra les nostres forces i la nostra comunitat des del seu quarter general terrorista ocult a Beirut. Ho dic als nostres enemics amb la màxima claredat. Cap terrorista té immunitat. Qualsevol que amenaci l'estat d'Israel ho pagarà.
16: Matar alts càrrecs dels enemics és sempre una oportunitat excusable per a Israel, hi hagi alto el foc o no. També ho ha fet en les últimes hores a Gaza, matant el fill de Khalil al-Haya, un dels negociadors de Hamas. Malgrat posar traves constantment a les possibilitats de pau a la regió, Benjamin Netanyahu assegura que continua actuant d'acord amb Donald Trump, però que està preparat per qualsevol escenari. El que més li interessa és el retorn a una guerra oberta a la regió. L'estret d'Hormuz a Israel no li fa ni pessigolles, i Netanyahu busca poder sortir de la guerra amb un triomf incontestable de cara a les eleccions de finals d'any.
0: És pràcticament un quart de sis, moment per actualitzar la situació a carreteres, també el transport públic i la previsió meteorològica. Comencem per l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el punt més conflictiu continua sent l'autovia C-17 amb uns 5 quilòmetres de cua força compacta entre el Figaró i la Garriga en direcció Barcelona, on aquest migdia un camió ha perdut a part de la càrrega d'ampolles de vidre que transportava. Hi ha dos carrils tallats a la circulació. També aturats a la mateixa C-17 a l'altura de Parets del Vallès en direcció Barcelona, a la C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en totes dues direccions. La C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, ve per enllaçar amb l'autopista del Maresme. L'autopista AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral de B-30 a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. C-58 i C-33 amb lentitud i aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La B-20 la pota nord des de Santa Coloma de Gramenet. Autovia A-2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, direcció Lleida. I a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt ja amb lentitud i aturades entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, fins passat plaça Cerdà, en direcció d'entrada a Barcelona. Renovem dades d'aquí a un quart d'hora.
0: I del trànsit al temps.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: Una tarda més, els ruixats i les tempestes continuen presentant-se avui, en el cas del Pirineu, Prepirineu, àrees del prelitoral i sobretot les darreres hores també cap al massís dels Ports, on els ports han caigut ja 22 litres per metre quadrat. Altes precipitacions destacades, el Soleràs 10 litres, la Pobla de Cérvoles 9 litres per metre quadrat, a Ulldecona destaquem 5 litres o a Pontons 3 litres per metre quadrat. Un temps que continuarà inestable, que aquesta tarda les pluges més intenses s'esperen cap a punts de la Catalunya central, àrees del Ripollès i de la Garrotxa, i en canvi, a mesura que vagi avançant la tarda, aquestes precipitacions es traslladaran cap al Berguedà, cap al Solsonès i també cap a punts del Pallars i la Noguera. Atenció a aquests sectors perquè localment pot anar acompanyada de tempesta i fins i tot també de calamar-se. Per una altra banda, destaquem les temperatures. Avui han pujat una miqueta respecte a la jornada d'ahir. Ahir les més altes a Vinebre arribaven als 24 graus, avui s'acosten a la xifra dels 26. 24 graus per exemple, de màxima, ara mateix a Vallfogona de Balaguer o també a Seròs. De cara a les properes hores, com deien, continuarem parlant d'inestabilitat i aquestes precipitacions aguantaran fins al vespre, primera hora de la nit. Com sol passar en aquesta època de l'any, marxa el sol i es desfan les tempestes, i tot per donar pas a un divendres que al matí serà força assolellat a la meitat nord del país, amb núvols cap a la meitat sud, i fins i tot ja durant el matí s'esperen algunes febles precipitacions a les Terres de l'Ebre. Ara bé, a partir del migdia, el cel quedarà cobert a bona part del país i haurem de parlar de febles precipitacions i alguns plugims, els que s'esperen a tot el vessant sud del Pirineu.
2: 3CAT Info. Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts. Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama. 3CAT Info.
0: 5 i 18 minuts. Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS, a la població pediàtrica a partir dels 12 anys. Això ho contemplarà el nou model d'atenció integrat per fer front a aquest tipus de malalties que van augmentant any rere any. Els canvis i l'avançament de les relacions sexuals fan que les infeccions de transmissió sexual apareguin ja a les consultes pediàtriques. Per això Salut posa l'èmfasi a formar el personal de l'atenció primària per detectar i tractar també les ITS amb l'ajuda d'un referent territorial expert en aquestes malalties. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària i comunitària.
19: Sí que el professional, si detecta algun tipus d'element d'alarma de bandera red flag, no? Bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora de forma sistemàtica a les revisions, allò que tothom coneix com les revisions que fem amb els nens, als 12 i 14 anys, elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
0: El nou model de salut també preveu més prevenció a les escoles de secundària, també amb més informació com els adolescents poden evitar les ITS. Sentim ara a Luisa Conejos, subdirectora general d'Addiccions.
20: Treballant de manera intensa en la incorporació dintre de lo que és el currículum escolar de la salut sexual, de l'educació en salut sexual, que crec que és una línia clau, el poder, o sigui, anar molt més enllà de lo que moltes vegades hem fet, no? Que són tallers, accions puntuals, sinó integrar-lo d'una manera totalment àmplia i curricular en el dia a dia de les escoles.
0: La clamídia és la infecció de transmissió sexual més detectada, la meitat dels casos, de fet, que es diagnostiquen. La gonorrea va darrere amb un 4 de cada 10 infeccions i un augment dels últims anys del 28%. Tot i això, l'últim any, aquest augment sostingut de les ITS s'està moderant amb un 5% d'increment durant el 2024.
21: 3Cat Info.
0: Canviem ara radicalment de qüestió. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes programats per la visita del Papa a Catalunya. L'acte més multitudinari serà el que es farà el dia 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'espera reunir fins a 39.000 persones i on hi haurà també actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o Sergio Dalma i també pregàries. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través de la web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les localitats s'han reservat per les diòcesis, parròquies i comunitats religioses i la resta seran d'accés lliure i gratuïtes, com explica David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.
22: Subratllar que a partir de demà ja quedarà oberta per poder fer aquesta inscripció lliure, per poder accedir a les invitacions amb acreditació per la vetlla a l'estadi de Montjuïc.
0: Avui també s'ha avançat que l'endemà, el dia fort, el 10 de juny, el pontífex arribarà a la Sagrada Família amb un cotxe descobert.
22: Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
0: El temple té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó 14, però farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús, que es farà a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir també amb pantalles gegants a l'exterior del temple. La multinacional Majorel vol acomiadar 347 treballadors de la plantilla de Barcelona en un expedient de regulació d'ocupació que també afectarà la seu a Saragossa. Aquesta empresa es dedica a donar serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. En el cas de Barcelona, la majoria de treballadors són moderadors de contingut de TikTok, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Empar Adell.
23: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si doncs, en aquests vídeos hi havia violència.
0: Els responsables de Majorel justifiquen la decisió de fer un euro per motius econòmics, organitzatius i productius. Actualment a Barcelona hi ha mig miler de treballadors i l'euro que planteja l'empresa representa acomiadar el 60% de la plantilla.
24: Una torre, a tower.
25: 1426.
24: Torre de defensa, per vigilar.
26: Panòptic.
27: Per l'eixa pluc.
0: L'artista visual Clàudia Pagès porta la memòria de la Mediterrània a la Bienal d'Art de Venècia amb la instal·lació Paper Tears, impulsada per l'Institut Ramon Llull. La proposta, que s'inaugura aquesta tarda al pavelló català, utilitza mesures d'aigua del segle XV per reflexionar sobre la crisi actual. Montse Mas.
28: Tot neix a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades, la vila natal de l'artista, on Pagès rescata filigranes medievals, dibuixos d'aparença ingènua com castells, cors, vaixells o mans, que identificaven els fabricants de paper i que ara l'autora reinterpreta per parlar de la violència d'aleshores i d'ara. D'aquí les llàgrimes del títol. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
29: Mentre mirem les filigranes, el que fem és començar a associar sobre elles. Les filigranes són del segle XV, hi ha les primeres colònies a les Amèriques, la persecució amb els jueus i els àrabs a la península, o sigui, realment és un moment protomodern on es crea unes violències, una separació mediterrània i una conquista atlàntica, no?, que comencen aquest segle.
28: Les filigranes filigranes es projecten a la paret amb làser, com grafits de llum, i s'acompanyen d'una dramatúrgia sonora, unes plataformes a diferents nivells per al públic i una pantalla LED en forma de canonada amb imatges d'aqüífers catalans. És l'aigua, tan bàsica en la fabricació del paper, que ressona enmig de la ciutat dels canals.
3: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Falten 5 minuts per 6:15. Moment per tota l'actualitat esportiva.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Txell. El porter del Barça, Wojciech Szczęsny, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i complir el seu contracte.
9: Sí, sí, sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer. Així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
8: El porter, de 36 anys, i els seus companys del Barça continuen preparant el clàssic contra el Madrid d'aquest diumenge al Camp Nou. Un empat al Barça suposaria el títol de Lliga. El migcampista blaugrana Gavi explica com viu aquest tipus de partits.
10: Un clàssico és... Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo, por suerte, he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre... Un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
8: Són declaracions de Gavi als mitjans del Futbol Club Barcelona. Mentrestant, el Madrid, Kylian Mbappé, ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup i demà farà més proves per poder viatjar a Barcelona. Però el vestidor del Madrid... Ara mateix, i segons informen alguns mitjans madrilenys, hi ha hagut baralles els últims dies entre Álvaro Carreras i Antonio Rüdiger d'una banda i entre Fede Valverde i Tchouaméni de l'altra.
3: 3CAT Info.
8: Segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada vinent. Monchi, que ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, estaria per sobre de Fran Garagarza. Una notícia que s'ha sabut 48 hores abans del crucial enfrontament entre el Sevilla i l'Espanyol, que jugarà dissabte a 16:45 de la tarda. L'objectiu blanquiblau és el d'aconseguir un triomf davant un rival directe per la permanència, que els asseguraria seguir a primera després de 17 jornades seguides sense guanyar. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, assegura que l'equip se salvarà.
26: Sí, des de dintre del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. Però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: En bàsquet, l'Uni Girona visita el València a les 7 de la tarda en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Roberto Iñiguez, el tècnic de l'Uni, és crític amb el poc temps que ha tingut per preparar aquest partit.
27: No és fàcil entrenar varios meses a un equipo y para ella sobre todo también sin sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer para estar preparada para jugar. Me hace estar inquieto, ¿no? No me hace sentir que igual no estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero lo único que puedo hacer.
8: Aquest partit el podrà veure per Esport 3. En hoquei patins, el Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, al tercer partit de quarts de final de la Champions masculina. Ricard Aras és el tècnic blaugrana.
30: Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en la Final 8, quasi bé tots ells, el seu equip, estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours, però bé, ens hem entrenat molt bé.
8: Aquest partit també el podreu seguir a Esport 3. En ciclisme, i tal com ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, La segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut a petició de la Generalitat de Catalunya per evitar que passi pel parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina africana, i poder garantir així la presència de públic en tot el tram. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça Espanya, sense passar per Collserola, tal i com estava previst en el recorregut original. Aquesta modificació suposa reduir en uns 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa.

0: Són 6:15 i a aquesta hora comencem fent actualitzant l'actualitat del trànsit. Mariluz García, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu tota la tarda continua sent l'autovia C-17 amb uns 5 quilòmetres de cua molt compacta entre el Figaró i la Garriga en sentit sud perquè un camió ha bolcat part de la càrrega d'ampolles de vidre. Hi ha un carril tallat a la circulació. També cues a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà i la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Apunten que és possible que la xifra pugi, però insisteixen que els països segueixen la crisi per activar els protocols si cal. El govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus fundegi, però no atraqui el port de Tenerife. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. De moment no se'ls investiga per agressió sexual. I jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors demanen una baixada de ràtios i l'equiparació dels sous i condicions laborals que ara depenen de cada municipi. Aquesta és la primera de les 17 vagues fixades per sindicats del món educatiu per la recta de final de curs. I fins a les 6 en punt us explicarem altres notícies, com que la Unió Europea prohibirà a finals d'any que la intel·ligència artificial s'utilitzi per fer aparèixer gent despullada en imatges manipulades sense el seu consentiment. A més, qualsevol foto o vídeo del tema que sigui produït per intel·ligència artificial també haurà d'incloure una marca d'aigua o algun símbol per indicar que aquell contingut l'ha creat una màquina. I també tots els detalls de la nova temporada de l'Auditori que s'inaugurarà a l'octubre amb la 7a Simfonia de Beethoven. I en esport, Ricard Isidro.
2: El porter Stensny ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de seguir el Barça una temporada més. A l'Espanyol, Ramon Rodríguez de Verdejo, Monchi, s'incorporarà com a màxim responsable esportiu a partir de la temporada vinent. I en ciclisme, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar passar per Collserola pel brot de pesta porcina africana i poder garantir així la presència de públic en tot el tram.
0: I el temps. Una tarda més, els ruixats tornaran a dominar el temps de l'interior del país. Els ruixats més intensos s'esperen des de la Garrotxa fins a la Noguera, unes pluges que poden anar localment acompanyades també de calamarsa. L'ambient, però, serà suau.

0: L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 casos d'antivirus detectats al creuer i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Ho ha confirmat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que no descarta que en puguin aparèixer més.
1: None of the remaining passengers or...
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Segons el director de l'OMS, fins ara tots els casos de transmissió entre persones s'han produït a través d'un contacte estret. L'organisme també ha reiterat que el risc per la població es manté de moment baix i descarta que la situació desencadeni a una pandèmia. Ho ha explicat la directora de Prevenció d'Epidèmies, Maria Van Kerkhove.
3: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
0: Pel que fa a la trentena de passatgers que van desembarcar a l'illa de Santa Helena, quan ja s'havia produït la primera mort dins del vaixell, l'OMS assegura que ja s'ha informat als països d'origen dels ciutadans. L'epidemiòloga ha recomanat a les persones que tinguin contacte amb sospitosos que facin servir mascaretes per evitar més contagis. 3CAT Info. 3CAT Info. Mentrestant, el govern canari aconsegueix que el creuer afectat pel brot d'antivirus no atraqui al port de Tenerife, només fondejarà a la costa per desembarcar els passatgers que es traslladaran directament a l'aeroport. Ho han pactat el govern espanyol i el president canari en una reunió amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. Paula Brujats.
4: Govern espanyol i canari llimen diferències, però les Canàries no s'explica encara per què el creuer ha de fer escala a Tenerife. Finalment, el vaixell no atracarà al port de la Granadilla, fondejarà a prop, s'examinarà els passatgers a bord i amb llanxes se'ls traslladarà a terra per anar directament amb vehicles habilitats fins a l'aeroport del sud de Tenerife. Allà, amb avions militars, s'evacuaran cap als seus països d'origen o cap a Madrid, en el cas dels 14 espanyols. El president canari, Fernando Clavijo, ho celebra, diu que reduiran riscos i possibles contagis.
5: Creo que esta reunión era imprescindible y necesaria y salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canàries en su conjunto, ¿no?
4: I també el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, creu que és la millor opció.
6: Lógicamente esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación que tengamos que pues decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así.
4: A part de les Canàries, també Madrid s'assuma a la crítica contra el govern espanyol. Isabel Díaz Ayuso no s'explica per què s'haurà de fer el confinament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que és titularitat del Ministeri de Defensa, i deia a Telecinco que ningú l'ha consultat.
7: La verdad es que siempre que pasan cosas de este tipo, Canarias y Madrid estamos entre las prioridades para tener problemas.
4: El Ministeri de Sanitat diu que serà obligatòria la quarantena per als 14 espanyols, entre ells 5 catalans que aterraran en principi dilluns a Madrid. Si algú s'hi nega, diu el govern espanyol, se'l podrà forçar en base a les lleis sanitàries espanyoles.

0: Redacció oberta.
1: En llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el seu fill. Aquesta resolució s'ha conegut aquest migdia. Ara podem parlar amb la Maria Núria Rebetlla, redactora d'aquesta emissora especialitzada en qüestions judicials. Maria Núria, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Quines són aquestes mesures cautelars de les que parlem en relació a la mare?
2: Doncs mira, se li retira el passaport i tampoc es podrà acostar al seu fill amb un radi de 500 metres. La sala considera que amb aquestes mesures cautelars, doncs ella no eludirà l'acció de la justícia i no cal una mesura tan greu com és la presó preventiva.
1: I quins arguments es fan servir les magistrades de l'Audiència de Barcelona, on van apel·lar, recordem, els advocats dels pares per acordar per un la llibertat i per l'altre no?
2: I per l'altre no. Doncs la qüestió és que per un hi ha uns indicis molt clars que hauria agredit el fill, això és el que diuen els Mossos en el seu atestat, i per l'altre doncs no hi ha aquests indicis d'agressió. Anem per parts, per exemple per la mare, ara mateix el que la incriminaria seria el fet de poder haver estat al corrent de la situació que patia el fill i no haver fet res, però no consta que ella l'agressió. En canvi, en el cas del pare, els Mossos doncs, van parlar amb una testimoni que estava al mateix hospital on estaven ingressats els pares i el fill, i aquesta testimoni explica que va veure com l'home doncs, feia sotregades i sacsejava el nen, li posava el biberó d'una manera molt brusca i li tapava també la cara perquè no plorés. Va ser una situació tan complexa i tan agressiva que aquesta testimoni doncs, es va veure obligada a avisar les infermeres. En canvi, de la mare no en diu res. L'home també doncs, tindria o hauria tingut algun comportament agressiu i això queda constància en aquest atestat que han fet els Mossos. Els Mossos també apunten, i això també es refereix a aquesta resolució de la sala, que la mare hauria fet diverses recerques a internet preocupant-se pels problemes de salut que tenia el fill, per saber d'on venien aquests hematomes que tenia i també, atenció, unes recerques relacionades amb la manera brusca com el pare tractava la criatura. En aquest sentit, doncs, s'han trobat entrades a internet, la meva parella no tracta bé el nadó, o, per exemple, es posa nerviós i crida amb el nadó a coll. Per tant, la prova de càrrega que hi ha fins ara és més contra

0: L'aplicació de tractaments molt dolorosos per part dels treballadors de Vivotècnia sense que els animals estiguessin sedats, com marquen els protocols espanyols i europeus. Una pràctica comuna en aquests laboratoris, segons el testimoni de l'extreballadora, que acusa l'empresa d'haver donat ordres d'agilitzar aquests procediments. Tot i això, Vivotècnia no pot ser jutjada per aquests fets, però sí els seus treballadors a títol individual, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
1: En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
0: Les associacions animalistes presentades com a acusació popular, que també s'han concentrat a l'exterior del jutjat, consideren que el judici senta un precedent històric pel que fa a l'experimentació amb animals a l'Estat. Aida Gascón és la directora de l'ONG Anima Naturalis.
2: Aquest fet ha passat a altres països, com a Alemanya, a Londres, però aquí a Espanya doncs, encara no s'havia, diguéssim, jutjat per aquests fets tan horribles.
0: La Fiscalia demana un any i 11 mesos de presó per als dos tècnics de laboratori i l'acusació particular hi afegeix una petició d'inhabilitació per treballar amb animals durant 3 anys.
3: La flotilla Global Summit es manifestarà cada dia davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona fins que duri la detenció del català d'origen palestí Saïf Abukashek i el brasiler Tiago Ávila per part de l'exèrcit israelià. De moment se sap segur que ho estaran almenys fins diumenge. Aquesta mobilització se suma a la convocatòria unitària de demà passat coincidint amb el Dia d'Europa. Pablo Castilla és el portaveu de la flotilla a Catalunya.
4: Com està actuant l'estat d'Israel contra el Tiago i contra el Saïf, mantenint-los segrestats sense cap prova, sense cap dret, és una mostra de com actua dia a dia contra els més de 9.500 presos palestins i palestines que estan a les presons israelianes. És una mostra més de la impunitat amb la qual Israel actua cada dia contra la població palestina i una impunitat internacional que no es pot entendre sense la complicitat de la Unió Europea.
3: En Saïf fa una setmana que no menja com a senyal de protesta i des d'ahir no veu ni una gota d'aigua. Mentrestant, a Madrid, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha comparegut al Congrés en un ple extraordinari per demanar l'alliberament de l'activista i membre de la flotilla. Álvarez ha explicat que ha tornat a cridar fins la màxima responsable del govern d'Israel a Espanya perquè el deixin immediatament en llibertat. Està empresonat, com dèiem, des del 30 d'abril. Tania Tàpia.
5: És la segona vegada que el ministre li reclama explicacions cara a cara per aquest cas, per expressar-li directament que és inacceptable, diu Álvarez, una detenció en aigües internacionals que consideren il·legal. Abukashek està en vaga de fam i en les darreres hores ha deixat també de veure. José Manuel Álvarez, ministre.
6: Se trata de una acción contraria al derecho internacional. Tras un abordaje en aguas internacionales y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
5: Israel justifica l'empresonament que ha prorrogat ja dues vegades perquè hi veu vincles amb el terrorisme, uns vincles que la Moncloa nega rotundament defensa que és un activista pacífic. El PP però veu oportunisme polític en la compareixença del ministre avui al Congrés en plena campanya per les eleccions andaluses. Se sumen les crítiques Junts. Marta Madrenas, diputada, parla d'espot electoral.
7: Molta escenificació hi ha hagut aquests dies, molta indignació performativa. Mirin, al no s'entendre massa gesticulació i massa poca reflexió.
5: Des d'Esquerra, un dels partits que ha demanat la compareixença denuncien que Israel busca tapar les veus dels contraris. Francesc Marc Álvaro.
8: El que es vol fer amb aquestes detencions és atemorir i crear, per tant, una situació d'advertència contra els que puguin venir.
5: Álvarez ha defensat la legitimitat de la flotilla i de la seva missió pacífica i humanitària.
3: En punt, 3:45 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions, tot i que milloren a la C-17, a l'altura de la Garriga, en sentit sud, en direcció Barcelona, on aquest migdia un camió ha perdut la càrrega d'ampolles de vidre. Encara un carril tallat a la circulació, però el trànsit ara ja només és intens en aquesta zona al llarg d'un quilòmetre. Aturats per obres a la carretera nacional 420 entre Riudoms i les Borges del Camp, en tots dos sentits ja s'hi està fent pas alternatiu regulat per semàfors. A l'àrea de Barcelona, amb aturades habituals d'hora punta, a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, a C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet, autopista B23 de Sant Just d'Esvern a l'entrada a Barcelona per la Diagonal, autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, direcció d'entrada, i a les rondes, a la ronda a dalt, congestió entre Pedralbes i Vallcarca, també ens això en sentit Besòs, també des del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i ronda litoral de passeig de la zona franca a Montjuïc, i també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit en Besòs, i lentitud i aturades des del Bon Pastor a la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, una llarga

0: de cua des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. Renovem dades d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
3: Els ruixats continuen, tot i que són de menor entitat que d'altres dies. Ruixats que es presenten al Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya central, àrees del Pla de Lleida i sobretot també cap al massís dels Ports. Atenció, perquè puntualment, tot i que s'estan mostrant de caràcter entre feble i moderat, no descartem que en algun punt de la Catalunya central, sobretot aquest vespre cap a punts de la Noguera o el Pallars, puguin ser puntualment intensos i acompanyats de tempesta. Unes precipitacions que avui han arribat al Parc Natural dels Ports, als 23 litres per metre quadrat. A Camprodon, 3 litres, a la Molina, 6 litres, destaquem a la Selva del Camp, 5 litres per metre quadrat i 15 a Querol. Tot això pel que fa a la precipitació, pel que fa a les temperatures, avui les màximes han pujat una miqueta cap a les Terres de l'Ebre, destacant gairebé 26 graus en el cas de Vinebre, que ha arribat als 25,5, a Lleida, 24, Cambrils, 21 graus, o també a Marganell, 21 graus de temperatura màxima. Una situació de cara a les properes hores que encara ens fa parlar d'aquest temps una mica insegur al nord del país, també cap a l'oest, amb tendència que vagin marxant aquestes precipitacions un cop el sol marxi i arribi la nit. Amb la matinada tindrem una nit força plàcida i divendres ens llevarem amb sol al Pirineu, amb teranyines cap a punts de l'interior del país, amb cel variable i el cel més tapat el trobarem cap a les Terres de l'Ebre. De fet, demà a primera hora ja es podria escapar alguna feble precipitació cap al Montsià o també cap a punts de la Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes precipitacions febles, perquè les que podrien ser una miqueta més copioses arribaran a partir del migdia. Una tarda insegura, amb el cel molt tapat arreu del país, fruit del vent que bufarà de mar cap a terra. No s'esperen que les pluges intenses, però sí que poden ser entre febles i moderades, preferentment concentrades al vessant sud del Pirineu. Demà les temperatures que es quedaran una miqueta més curtes, no arribarem a aquests valors propers als 26, perquè les més altes de demà, amb prou feines, rondaran la xifra dels 22-23 graus.
1: 3CAT Info.
2: D'aquí a 11 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Nausica Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ellen Hickson, dirigida per Anna Serrano. El muntatge que s'estrena aquest vespre al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació. La nostra companya, la Montse Pujol, ha parlat amb l'actriu protagonista.
4: Nausica Bonin, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: D'entrada, com tracta l'autora britànica en aquesta obra els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació?
5: Bé, jo crec que el que fa l'Ella Hitchon és justament posar sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes, no? Que crec que el fet de donar respostes i les qüestions, i també és un tema molt, molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu. I crec que justament el que fa l'Ella Hitchon és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó. I crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes i fa que cadascú es plantegi i es qüestioni des d'on som espectadors i des d'on som actors.
4: He llegit amb alguna ressenya d'ella que diu que va rebre, que a l'hora d'escriure va tenir tota llibertat i que potser per això és una obra incòmoda. Com s'explica?
5: Sí, ella diu que va escriure aquesta peça, em sembla que són, no sé si 3-4 setmanes, ella sola, tancada en una cabana al mig del bosc. I justament escrivint des d'un punt de partida de no tenir interlocutor, de no tenir ningú que la jutgi, i com pensant que això no seria mai vist. Simplement escrivint el que li sortia en aquell moment i el que tenia ganes d'escriure sense intentar jutjar-se a si mateixa, que crec, personalment crec, que és el més complicat, no? No només pensar en el judici extern, sinó sobretot pensar en el judici intern, que al final portes un, no? un petit jutge a dins. Crec que està escrita des d'aquest lloc i crec que per això és una peça, no sé fins a quin punt, sí, es diu molt que és una peça que incomoda. Jo crec que incomoda per el que comentàvem abans, no? Pel fet de no tenir respostes, pel fet que no és una funció que et fa sentir còmode i que et fa sentir bon espectador de ho entès tot. Crec que justament és un espectacle que no només està escrit des d'aquest lloc, sinó ha de ser rebut des d'aquest lloc, no? Un lloc de deixar-se portar i de veure què et passa a tu dins d'aquesta poca coherència a vegades. No? És, al final és una búsqueda de l'autora per trobar altres mecanismes que no siguin els clàssics i els apresos i els racionals i els acadèmics. Llavors, com a espectador incòmode, jo crec que té a veure amb això, no? Té a veure amb no rebre des dels llocs, des dels cànons clàssics, sinó rebre des de l'obertura a buscar altres maneres de mirar i de buscar.
4: Com creus que ha fet l'adaptació la directora, no? Perquè, clar, és una obra que es va estrenar a Londres, és un encàrrec que ve d'allà. Com ho ha treballat l'Anna Serrano?
5: Jo crec que hem intentat ser el màxim fidels a la peça de la L. De fet, vull dir, no hi ha hagut adaptació. Fem la peça íntegra i hi ha algunes coses concretes, alguna frase que hem tret perquè camini una mica millor, però no hi ha hagut adaptació. Hi ha la traducció de la Carlota Subirós, que és una traducció absolutament perfecta respecte a la versió de la Ella Hitchon de l'anglès. Sí, jo crec que ha sigut bàsicament intentar entendre el missatge, intentar entendre què ens proposava la Ella, i a partir d'aquí fer el viatge totes juntes. Ha sigut una peça absolutament, no només actoral, sinó una peça absolutament coral a nivell de tot l'equip. Crec que aquesta funció, sense l'escenografia de la Judit Colomer, sense les llums del Marc, sense el vestuari de la Berta, no hagués viatjat d'aquesta manera. No? Justament crec que és una de les coses que deconstrueix també, deconstrueix aquesta cosa de, no? Dels actors estan a dalt de la piràmide de la funció, ni molt menys. O sigui, en aquest sentit, per exemple, l'escenografia té el mateix valor i pes i importància que la resta de personatges.
4: Moltes gràcies i molta sort aquesta nit en aquesta estrena.
5: Moltíssimes gràcies.
1: 3CAT Info.
2: I una cosa més abans dels esports. El Departament d'Agricultura vol frenar les crítiques a la proliferació de projectes de plantes de biogàs i assegura que les prioritats seran les instal·lacions de dimensions mitjanes que donin sortida als purins de ramaders locals. De moment seran les que obtindran més ajudes públiques. Ho ha anunciat el conseller Òscar Ordeig des d'una planta d'Alcarràs, al Segrià, que considera exemplar. I ho ha seguit l'Estela Busoms.
6: La nova convocatòria de subvencions per promoure el biogàs és de 25 milions d'euros, que se sumen als més de 40 que es van repartir fa 2 anys, però ara amb novetats. Les ajudes afavoriran les plantes que tractin un màxim de 150.000 tones anuals de material orgànic i que almenys una part procedeixi d'un radi de 35 quilòmetres. I tindran més punts si les promouen ramaders locals. Segons el conseller Ordeig, és el model que es vol imposar i que esperen que generi consens.
7: Per convèncer també els ajuntaments, el conjunt de la societat, de que, escolteu, de que hem de tenir una xarxa de plantes de purins distribuïdes al territori, i segurament que el que no toca és que un lloc n'hi hagi moltes o molt grans, sinó tenir-les doncs, més dimensionades i més repartides.
6: Els que generen més rebuig són els macroprojectes que tenen darrere grups d'inversió no vinculats a l'agricultura. No és el cas de la planta d'Alcarràs. El seu responsable, Jordi Jové, ho posa en valor.
8: Tots són famílies ramaderes locals, humils i treballadores que únicament han fet la planta no per especular, sinó per donar sostenibilitat a les seues empreses i a les seues granges.
6: La d'Alcarràs tracta els purins de 189 granges de la zona i, a banda de convertir aquest residu en fertilitzants i fer-ne llum, ara també n'obtenen biometà, equivalent al gas natural que es pot injectar directament a la xarxa. Aquesta línia és la que fa que la instal·lació sigui viable. Segons dades del departament, a Catalunya ara mateix hi ha 22 plantes de biogàs i 35 més estan en tramitació.
2: 5 minuts i seran les 7.
1: Esports.
2: Bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. El porter del Barça, Wojciech Szczęsny, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club laguranà i complir el seu contracte.
10: Sí, jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer, així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del clàssic.
9: El porter de 36 anys i els seus companys del Barça continuen preparant el clàssic contra el Madrid d'aquest diumenge al Camp Nou. Un empat al Barça suposaria el títol de Lliga. El blaugrana Dani Olmo parla d'oportunitat històrica.
11: És una oportunitat perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
9: Són declaracions d'Olmo a TV3. Al Madrid, mentrestant, Kylian Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup i demà farà prova per poder viatjar a Barcelona. Al vestidor del Madrid, per cert, i segons informen alguns mitjans madrilenys, hi ha hagut baralles intenses els últims dies entre Álvaro Carreras i Antonio Rüdiger d'una banda i entre Fede Valverde i Tchouaméni de l'altra.
1: 3CAT Info.
9: Segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada vinent. Monchi, que ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, estaria per sobre de Fran Garagarza. Una notícia que s'ha sabut 48 hores abans del crucial enfrontament entre el Sevilla i l'Espanyol, que jugarà dissabte a 4:45 de la tarda. L'objectiu blanquiblau és el d'aconseguir un triomf davant un rival directe per la permanència que els asseguraria seguir a primera després de 17 jornades seguides sense guanyar. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, tot i estar recuperant-se d'una lesió de llarga durada, creu que la mala ratxa es deu als detalls.
12: És que jo crec que són situacions i dinàmiques i partits que hem pogut guanyar i no s'ha donat per detalls, però és que els detalls marquen la diferència en el futbol. I això és el que ha fet també doncs, que entris en aquest espiral com negatiu en aquest cas. L'equip és el mateix, jo confio plenament en l'equip i ara ens toca viure un partit que serà una guerra. Hem d'anar amb tot, intentar doncs, treure els 3 punts.
9: I tornant al Barça, avui hem fet més proves a eixa càmera i aquestes han descartat cap lesió muscular i ho redueixen a una sobrecàrrega.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
9: I en bàsquet, d'aquí a 2 minuts i mig, comença el partit de l'Uni Girona a la pista del València, a les 7 en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. I el Roig Arena seguirà aquest partit. El Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Si falten 2 minuts perquè comenci el partit, aquesta anada de les semifinals. Finalment, veiem que l'Aura Quevedo s'ha canviat per poder jugar. Per tant, si vol, Roberto Íñiguez estarà a disposició per jugar almenys alguns minuts, tot i que el tècnic vitorià ja va dir que no estaria ni molt menys al 100%. Recordem que l'Uni ja hi va guanyar aquí al Roig Arena. Va ser la fase regular 71-74 contra el València. Important aconseguir un bon resultat de cara a la tornada el diumenge a Fontejau a partir de les 7. Força gent aquí al pavelló del Roig Arena. No és ple de gom a gom, el pavelló és molt, molt gran. Encara hi ha molts llocs buits. També hi ha la presència del president del Girona, Marc Gasol. També hem vist el director esportiu de l'equip masculí, Fernando Sanemeterio, entre d'altres. A punt de començar, a menys de 2 minuts, perquè comenci aquesta anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet entre el València Bàsquet i l'Espart Girona.
9: Moltes gràcies, Xevi. Us recordem que aquest partit també el podrà veure per Esport 3.
1: 3CAT Info.
9: En hoquei patins, el Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, el tercer partit dels quarts de final de la Champions masculina que es disputa a Coimbra, Portugal. Ricard Tares és el tècnic blaugrana.
14: En qualsevol equip, el guanyar els quarts genera un efecte de confiança i encara més il·lusió i ganes de continuar en la competició, perquè en el segon partit et donaria l'accés a una final i això és una motivació molt gran que ajuda els equips.
9: Aquest partit també el podreu seguir a Esport 3. A Coimbra, per cert, ja ha arribat el Vila-sana, que demà jugarà les semifinals de la Champions femenina contra el Fraga. L'altra semifinal la jugaran el Benfica i el Gijón.
1: 3CAT Info.
9: En ciclisme, tal i com ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut a petició de la Generalitat de Catalunya per evitar que passi per Collserola, la zona restringida pel brot de pesta porcina africana, i poder garantir així la presència de públic en tot el tram. En concret, a l'altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça Espanya, sense passar per Collserola, tal i com estava previst en el recorregut original.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i de les rondes la més carregada, la Ronda Litoral, amb cua des del Bon Pastor fins a la Barceloneta de direcció Llobregat.
0: I més titulars. El govern espanyol garanteix que no hi ha cap risc per la població de les Canàries en l'operació de repatriació dels viatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. Protecció Civil confirma que no hi haurà cap contacte de les persones que són al vaixell amb la població local. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 5 els casos confirmats d'antivirus i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Apunten que el possible que la xifra pugi, però insisteixen que els països segueixen la crisi per activar els protocols si cal. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. I jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors demanen una baixada de ràtios i l'equiparació dels sous i condicions laborals que ara depenen de cada municipi. Aquesta és la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per la recta de final de curs. L'Iran continua estudiant l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra que, segons Trump, acabarà aviat. Netanyahu assegura que cap persona que amenaci Israel tindrà immunitat després de matar un alt dirigent de Hezbollah en el primer atac sobre Beirut des de l'inici de la treva al Líban. Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual a la població pediàtrica des dels 12 anys. Ho recull el nou model d'atenció, malgrat per fer front a aquest tipus de malalties que han augmentat entre els menors. I la instal·lació Paper Tears de l'artista visual Clàudia Pagès reflexiona sobre les crisis antigues i actuals al pavelló català de la Bienal de Venècia. És una proposta que ha impulsat l'Institut Ramon Llull.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: Tenim en joc el partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. De l'Uni Girona a la pista del València. Continua l'empat a 0. Fa tan sols un minut que ha començat aquest enfrontament. Pel que fa al futbol, el porter Stensny ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de seguir al Barça una temporada més i exaurir així el seu contracte que expira el 30 de juny de l'any vinent. Ramon Rodríguez Verdejo Monchi s'incorporarà com a màxim responsable esportiu de l'Espanyol a partir de la temporada vinent. Ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès. I en ciclisme, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar passar per Collserola pel brot de pesta porcina africana i poder garantir així la presència de públic en tot el tram.
0: I ens falta el temps. Els ruixats d'avui ens acompanyaran fins a primera hora de la nit. Divendres es llevarà amb més sol al Pirineu i més ennuvolat a les Terres de l'Ebre, amb possibilitat d'alguna pluja feble. Serà a partir del migdia, quan el vent bufarà de mar cap a terra, el cel es taparà i cauran ruixats, sobretot al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info.
0: Comencem repassant l'actualitat. El govern espanyol garanteix que no hi ha cap risc per la població canària en l'operació de repatriació dels viatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. Els responsables de l'operatiu asseguren que no baixarà del vaixell cap persona que no tingui un avió del seu país per repatriar-lo i que els passatgers i la tripulació del creuer no tindran cap contacte amb la població local. L'executiu espanyol treballa amb una vintena de països per tancar el procés de retorn a casa dels seus ciutadans. Tots els detalls els té la Paula Brujats.
4: El creuer arribarà diumenge al migdia a la Granadilla, al sud de Tenerife, no atracarà el port, fondejarà la costa i dins del vaixell s'examinarà els passatgers. Si no tenen símptomes, se'ls traslladarà en llanxa cap al port i d'allà directament a l'aeroport amb vehicles aïllats. Serà un trajecte de només 10 minuts per carretera i ningú sortirà del creuer si l'avió que l'evacua no està preparat. Virginia Barcones, directora de Protecció Civil.
5: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
4: Ara mateix cap dels 144 passatgers té símptomes, però si n'apareixen d'aquí a diumenge s'haurà de repensar el dispositiu. Pedro Gullón, director de Salut Pública, diu que hi ha hospitals espanyols preparats per si cal ingressar algun malalt.
2: Dependerá un poco del estado en el que lleguen, dependiendo de los síntomas, de la urgencia que necesiten de atención médica, se seguirá un aspecto con otro. Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos, con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
4: Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, se'ls traslladaran un avió militar fins a Madrid i diu al Ministeri de Sanitat que hauran de fer quarantena obligatòria a l'Hospital Gómez Ulla, encara però no se sap per quants dies. Al creuer hi viatgen passatgers de 12 països europeus, però també d'11 països extracomunitaris com Austràlia, Canadà, Filipines o Japó, amb qui el govern espanyol està ultimant les evacuacions que vol que comencin el mateix diumenge a la tarda. Països com els Estats Units ja s'han ofert enviar un avió. Tampoc s'ha decidit on es desinfectarà el vaixell, si serà a les Canàries o si s'esperarà que arribi a Països Baixos amb personal de la tripulació.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 casos d'antivirus detectats al creuer i assegura que n'hi hauria 3 més de sospitosos. Ho ha confirmat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que no descarta que en puguin aparèixer més.
6: None of the remaining passengers or...
7: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Segons el director de l'OMS, fins ara tots els casos de transmissió entre persones s'han produït a través d'un contacte estret. L'organisme també ha reiterat que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni a una pandèmia. Ho ha explicat la directora de Prevenció d'Epidèmies, Maria Van Kerkhove.
8: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
0: Pel que fa a la trentena de passatgers que van desembarcar a l'illa de Santa Helena quan ja s'havia produït la primera mort dins del vaixell, l'OMS assegura que ja s'ha informat als països d'origen dels ciutadans. L'epidemiòloga ha recomanat que les persones que tinguin contacte amb sospitosos facin servir mascaretes per tal d'evitar contagis.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat perquè no hi ha prou indicis criminals contra ella. El pare continuarà en presó preventiva perquè la investigació apunta que és l'autor de les lesions del fill, que tenia un mes de vida quan va passar els fets. Maria Núria Rebetlle.
10: Les magistrades basen la seva decisió en el darrer informe dels Mossos un cop han analitzat el contingut de l'ordinador i altres elements que es van endur de casa de la parella. Han trobat que la dona havia fet cerca sobre els problemes de salut del fill, però també en relació a la brusquetat amb què la seva parella tractava el nadó. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare és el que ha explicat la dona que va compartir l'habitació amb el nen i els seus pares en un hospital abans de la seva detenció. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el fill, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. La fiscalia, que no volia que cap dels dos sortís de la presó, va al·legar que podien reiterar el delicte, fugir o destruir proves. D'aquests tres supòsits, les magistrades només veuen factible que l'home pugui influir en la seva família, el seu nucli més pròxim que encara no ha declarat. Per això, i pels indicis inequívocs contra ell, el manté tenen en presó preventiva. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia genètica.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de treballadores de les escoles Bressol han sortit avui al carrer en la primera jornada de vaga del sector educatiu. En les manifestacions que l'entitat Plataforma 03 ha convocat a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, les educadores han reclamat més recursos i una baixa dràstica de les ràtios. Ho denunciava la portaveu de la plataforma, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
11: La Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
0: Les treballadores també demanen dependre del govern i no de les administracions locals per equiparar les condicions laborals i salarials de tot el col·lectiu. El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat i als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat d'un 23%. Obrim ara el plana internacional. L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través del Pakistan, que continua actuant com a mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. En aquest context, el president de l'Iran, Mahmoud Pezeshkian, ha informat per primera vegada d'una reunió amb el líder suprem, Mostafa Khamenei, a qui no s'ha vist des de l'inici del bombardeig dels Estats Units que el van ferir, recordem, de gravetat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril, que van causar 350 morts. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: A l'espera que l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també

això, no? O sigui, si s'ha d'ajudar aquí, necessita ajuda. Però sí que trobo que potser ens aniria bé un puntet més de responsabilitat individual a l'hora de dinamitzar les economies. El Draghi també ho ha dit en el seu informe. A Europa ens hem quedat al darrere del progrés tecnològic i això és clau perquè aquí ja tot va de tecnologia. Diu, no és per falta de talent, els nostres físics matemàtics són tan brillants com els asiàtics i els americans, el que no tenim és finançament. Hi ha un bilió d'euros està congelat als comptes corrents sense produir. Això s'ha d'invertir, s'ha de posar a treballar, no només per desenvolupar la tecnologia i fer-nos més competitius perquè no se'ns mengin els americans i els asiàtics, sinó també per crear capital a Apple, a Anglaterra. Hi ha molta gent que ha guanyat molts diners perquè han pogut invertir en aquestes empreses. Llavors, clar, és gent que pot finançar, és gent que pot invertir en projectes culturals, és gent que pot començar projectes que no us faria si hagués d'alimentar boques, no? I jo crec que això també va molt lligat amb la llibertat. Està molt bé reinventar-se, està molt bé, doncs, en un moment donat tenir aquests 5.000, 10.000, 15.000 euros, sobretot amb coses que ens pensem que no seríem capaços. Hi ha molta gent que es pensa, ui, jo anar a la volta al món, no, això no és per mi, ui, jo començar un negoci, ai, mare... I la bretxa molts cops és més mental i psicològica que real.

0: Clara, has posat un exemple d'aquesta amiga que, per exemple, diu, doncs jo posaré 1.000 euros, no?, per un festival. Clar, molta de la gent que ens està escoltant deu pensar, aquesta dona deu ser rica. En canvi, jo prou feina tinc a menjar, no?, a guanyar diners per pagar-me el més bàsic o com està el preu de la vivenda, etc. No? Aleshores, aquí entrem ja en matèria. D'entrada, xiques, hablemos de dinero, per què en femení?
1: Perquè és veritat que és un tòpic, però també està respatllat per l'estadística. Els homes inverteixen, les dones estalvien. I llavors ens hem quedat enrere. Les dones, per lo general, estan educades per ser tenir molta mesura, molta prudència. Hi ha casos de la Harvard Business School que poses el mateix cas i li canvies el nom. Si és un home, és emprenedor, té un criteri independent, és un contrari, és un líder nat. Li poses un nom d'una dona, és un egoista, és una trepa, va a la seva, no vol ningú. I això està estudiadíssim, no? Llavors, als homes se'ls ha ensenyat per tenir més risc. Per una colla de nois, vinga, ens muntem un bar a Salou. Jo, que soc de Tarragona, tenia amics que es muntaven un bar a Salou i allí ningú guanyava diners, però ells ho feien. Cap dona hi ha vist que fes una cosa així. Llavors, això, clar, als homes els hi dona molta més llibertat. Els hi dona llibertat a divorciar-se quan vulguin. Els hi dona llibertat a començar negocis, a anar a jugar a qualsevol aficions, al futbol. I, en canvi, les dones, tot això no ho tenim. I a mi em sembla que ho pagues amb felicitat. I hi ha molta gent que diu, no, jo amb això ja en tinc prou, no? I és el que dèiem, però potser perquè no han reflexionat de dir, no, sí que pots, i a mi m'encanta, i és una qüestió d'hàbit. Quan jo era petita i jugàvem a futbol, jo havia de jugar a bàsquet amb l'equip de l'escola perquè no hi havia equip de nois. I si jugaves a futbol et deien marimacho i et deien que això que no eres pot femenina i tot això. Ara, com que ja hem vist noies guanyar Champions i quan fan un gol salten i aixequen el puny i tal, llavors ara ja totes les nenes, vaig per aquí aquests dies pel carrer, està a tope de nenes futbolistes que les veus amb les espinilleres i tal. I això ja ha canviat, o sigui, ara ja és normal jugar a futbol, ningú els diu que nena ets poc femenina. Llavors, jo crec que amb la inversió és i espero que sigui igual. Jo aquestes noies joves sí que les veig molt més obertes del que veig, per exemple, les de la meva edat, però aquí ningú és tonto, eh? Jo crec que si ho expliques bé i dius la jubilació, si no t'espaviles, no podràs viatjar, no podràs fer gaire cosa. Jo crec que la gent és molt espavilada de dir, explica'm què he de fer i vinga, i comencem.
0: Si algú que ens està escoltant diu a mi això d'invertir em fa molta por, perquè pots guanyar o perdre, suposo, pots posar diners a un lloc on no toquin, quins són els conceptes bàsics que expliques aquí al llibre per a algú que vulgui invertir?
1: Molt bé, el primer és que perdi la por i que es tregui aquesta mentalitat catòlica de

0: los ricos i l'agujero de l'aguja i del camello i del reino de los cielos i tot això. I a veure, és veritat que si hi ha aquesta falta d'educació financera és per un motiu, és perquè a Espanya fins fa molt poc el monopoli del sistema financer el tenien tres bancs. El sistema financer és el que posa en contacte el sector que estalvia amb el sector que inverteix. El sector que estalvia són les famílies i el sector que inverteix són les empreses i són els governs. Llavors, el sector financer, bancs o les finances directes, la borsa, el mercat de la renda fixa, el que fan és dir, el que m'inverteix les persones, jo ho poso, compren a través d'emissions de deute pública, se'n van als governs o se'n van a les empreses. Sense això només tindríem diners a sota del matalàs i la societat no funcionaria. O sigui, benvingut a com funciona el món. Això no és una cosa esotèrica, ni és una cosa il·legal, ni és una cosa de criptomonedes. O sigui, que es tregui la por del damunt. Que compri el llibre, que és veritat que llegeixi quatre nocions, però tot és molt més simple del que em sembla. A mi un professor de finances em va dir, mira, li diem 100 punts bàsics perquè si diem 1% podem cobrar menys comissions. O sigui, hi ha molta gent que s'amaga al darrere del llenguatge tècnic precisament per anar de xulo, per cobrar més comissions. Jo me recordo que quan era periodista i anava entrevistant, me recordo que algú una vegada, un banquer un cop em va dir, es que Elena, esto son operaciones complejas, financieras muy complejas. Jo ara que tinc la certificació aquesta del CFA, puc dir que no hi ha res que jo no pugui explicar en clar català. Les economies estan en recessió un terç del temps, de la mateixa manera que nosaltres dormim 8 hores al dia, un terç del temps. Cap organisme, ni la borsa, ni nosaltres, ni les plantes, creix a línia recta ascendent. Creix com tothom, a trompicons, però creix, perquè si no el sistema s'hagués enfonsat. Llavors ens diu, determina els teus objectius. Invertir és anar al port i tu no te puges al vaixell segons bufi el vent. Tu et puges al vaixell segons on vagi. No dius, mira, avui ve de Ponent, me'n vaig cap allà. No, això no és invertir. Jo estic parlant d'una inversió tranquil·la, a llarg plaç, llarg i mig plaç. Tu te'n vols, tens un objectiu a curt plaç, te cases, un familiar es casa, has de fer l'entrada d'una vivenda. Això és renda fixa a curt plaç. Clar que la borsa, la renda variable, te donarà molt més, però te pella un any que s'enfonsa la borsa i ja no pots complir amb la teva obligació. Doncs renda fixa a curt plaç a menys de 2 anys. Entre 2 i 5 ja pots posar renda variable, però una mica de renda fixa, perquè és paraigües i banyadors. Tu no te'n vas d'excursió només amb paraigües o banyadors, però si plou has de tenir un paraigües i si fa sol també amb un banyador. Però si el teu objectiu ja és a més de 7 anys, la jubilació, em vull comprar una casa a la platja, em vull obrir un negoci quan d'aquí 10 anys, el que sigui, llavors ja et poses amb la renda variable i jo recomanaria un índex global. Res de que el meu cosí que a la perruqueria ha sentit que si Repsol, que si Volkswagen, que si Apple ara traurà un telèfon. Mira, això és el mateix que anar al casino o anar a les carreres de cavalls. Poquetes comissions i molt pacientment cada mes 100 eurets, 200, 300, els que puguis, no? Potser amb 50 no acumularàs gaire, però a partir de 100 jo crec que l'interès compost, l'acumulació, ja et pot començar a ajudar molt, com una pilota que baixa de neu que baixa per la muntanya, que cada cop va més ràpid i es fa més gran. La inversió és exactament igual. Que jo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
1: Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Aquest terreny de les inversions també molta gent el situa per la gent que ja té molts diners. Cal ser ric per invertir?
0: En absolut. Això en d'altres països ho veus, o sigui, bueno, les nostres pensions estan invertides, o sigui, encara que estiguis amb una finestra administrativa, la teva pensió, l'Estat, jo he treballat a la City, ara estic treballant a Dublín, les gestores de fons d'inversió, estem a tope de clients governamentals que estan invertint les seves pensions. Els governs no tenen les pensions en una caixa allí esperant que vinguin, ni les empreses tampoc, aquests diners estan invertits. O sigui, ja ho està la gent, encara que no ho sàpiga, ja està invertida. Però no, jo crec que a partir de 100 eurets al mes, si un pot estalviar aquesta quantitat, jo crec que ja pot fer bastanta via, sí.
2: Sí, i en què podria convertir aquests 100 euros al mes, per exemple?
0: Home, doncs al meu llibre tinc una gràfica que diu des de l'any, en els últims 40 anys, em sembla, si m'ho deixes, sí, ho tant. Miraré. És, el que sí recordo de memòria és que des dels anys 90, 100 euros posats al matalàs o amb un compte corrent, al final, el 2025, tindries 42, o sigui, la inflació se t'ha menjat més de la meitat. En canvi, des del 1969, això eren 100 euros, quan vaig acabar d'escriure això, el 2025 tindries 4.000. Bueno, la borsa, el que hem vist els últims anys, jo em penso que no ho tornarem a veure, perquè hi ha hagut uns factors, la globalització, la caiguda dels tipus d'interès, els últims 20 anys han estat espectaculars, potser això no ho tornarem a veure. La mitja històrica de la renda variable és un 8% abans d'impostos, la renda fixa una mica menys de la meitat. És la manera. Jo crec que la gent encara no és conscient del valor que està destruint, del patrimoni que està destruint per tenir els diners en comptes corrents. Això s'ha de dir molt alt i s'ha de dir molt clar.
2: No sé si hi ha una qüestió també de mentalitat o de la mala imatge que té en determinades inversions, perquè per molta gent és produeixo alguna que té un valor i això m'ho paguen, no? En canvi, sense fer res, només movent diners, es pot veure com operacions especulatives això d'invertir només.
0: Però això és la mentalitat catòlica de culpabilitat que tenim. Jo me'n recordo de quan era petita, vull anar a jugar a futbol, després me'n vull anar a Colònia i se m'acaba, i després deien, és massa. En canvi, vivint en una societat anglosaxona que no té la mentalitat catòlica, molt bé, i què més? I celebren que quanta energia i quanta iniciativa, tot això es celebra. No passa res, o sigui, és estupendo. I primer, no estàs no fent res, estàs estalviant i estàs posant els teus diners a invertir. No, això no és gratis, o sigui, no, tu aquests diners ja els has guanyat. I ara el que estàs és pensant intel·ligentment. I què passa, que és millor no fer res? Que tenir-los, no la gent no sent culpable de tenir-los ahir el compte corrent sense fer res, i això és positiu? No, la inactivitat no és bona. És bona, tu has anat, tu has pensat, tu t'has informat, has anat i has invertit, i allò t'està rendint. Clar, és una mentalitat de capital. Nosaltres tenim mentalitat de currito, jo treballo tot el mes i em paguen 1.000, 2.000, el que sigui. Com que no hi estem acostumats, però hi ha altres països com els Estats Units, que hi ha molta més transparència, això ja s'ha explicat a les escoles, i és estupendo, no passa res, és estupendo tenir 50.000 euros. El que passa és que aquí te condemnen perquè, diners, o sigui, l'Església Catòlica pot acumular capital tota la seva història, però nosaltres no. Necessitem que la gent guanyi sous alts perquè la gent pagui molts impostos, perquè en lloc de tenir 40 alumnes per classe en tinguem 20, però, i aquests diners on surten? Surten dels impostos, volem que les empreses guanyin diners. Tot és una qüestió d'equilibri, no? I a Anglaterra, a mi, abans del Brexit, em semblava que tenia un equilibri bo. Alemanya és un país que també té un equilibri bo. Els nòrdics són una societat també que té un bon equilibri entre l'aspecte social, però els nòrdics creen capital de manera increïble. Allà es veu que allí hi ha pasta.
2: Doncs aquestes són algunes de les idees que trobareu a Chicas, Hablemos de Dinero, un llibre d'Helena Moya que arriba justament avui a les llibreries, una persona que ha voltat per tot el món, però ara tenim la sort que hagi passat per aquí. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Catalunya nit.
1: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
1: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
1: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
1: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Hola, Anna.
6: Hola.
2: Amb Ricard Ostrell.
7: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
2: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
8: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregir. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
2: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: Som pura cafeïna.
0: Catalunya nit.

0: Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Aquesta hora, els dijous, arriba l'hora golfa al Catalunya Nit amb l'Àlex Gorina. Com estàs?
2: Hola, bona nit. Hem ressuscitat el bang-bang final de la intervenció de la setmana passada.
1: Ens ha alegrat saber que ets viu i que ens acompanyes una setmana més aquí. Aviam, avui, abans de descobrir-nos, com sempre, la notícia que inspirarà la secció d'avui, has de triar una perla entre totes les estrenes.
2: Aquella que m'agrada moltíssim, Jo no moriré d'amor, ja us la recomano d'entrada, la cosa anirà de pel·lícula musical o de músics, com a mínim. Jo volia veure si era Els Hombres G, amb Els Mejores Años de Nuestra Vida, però finalment m'he decidit per La Joia de Billie Eilish. Disc, gira, hit, the hard and soft, the tour, amb James Cameron i ella codirigint aquest documental. Increïble que el director d'Avatars i Titanic,
1: no?
2: És que era una oportunitat increïble de fer un super 3D, super sonido, en fi, allò estratosfèric total, tot i que la senyora és tan menuda i canta d'aquella manera tan intimista segons i com, no? En fi, a punt de rodar una pel·lícula amb Sarah Polley, basada en una novel·la de Sílvia Plath, i la gran amiga d'Isabel Cuixet, per entendre'ns, que és la Sarah Polley, Billie Eilish ha decidit tirar-se a la piscina del cinema i realment ens ha sortit un producte radiant que heu d'anar a veure pantalla gran i que us estonyinin els altaveus de per tot arreu.
1: I és immersiu? O...
2: És totalment immersiu, però sí. No sense ulleres, Vull dir, senzillament, t'has de posar l'esperit i mirar, no només escoltar.
1: Molt bé.
2: Sí, aquesta és la recuperació.
1: Bon pla. És música molt, molt bona, també. Va, doncs, presenta'ns la notícia que inspira la secció d'avui.
2: Me dubtàvem, entre si vaixells amb gent contaminada a bord o encara podem recuperar el tema de les bases americanes a Europa, si desapareixeran, si no desapareixeran, o tan tocada i enfonsada, sí o no. És a dir, va acabar el taló de ser perquè no pot acabar la OTAN. Això ningú diu que no sigui possible, en definitiva, no? I llavors haurem de fer una mena de recuperació antiga com pensant com va començar aquesta història que va ser producte de postguerra i que té 80 anys d'ocupes, instal·lats en diversos països d'Europa. Tot va començar un dia a Espanya, que va arribar Eisenhower.
3: Eisenhower es el primero en descender del avión.
4: Hace 50 años, el presidente de los Estados Unidos llegaba a España para ratificar el acuerdo sobre las bases. A cambio del reconocimiento internacional, Franco cedía soberanía y territorio.
3: Como puede comprobarse en estas imágenes, todas las obras van muy adelantadas.
4: Además de las cuatro bases, Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza, los americanos levantaron una decena de pequeñas instalaciones para comunicación y abastecimiento.
2: Elvis Presley, ara veureu per què, Aquella Espanya caduca on Franco, després de ser l'amic de Hitler i de Mussolini, es va obrir de braços al senyor Eisenhower, que li portava la modernitat, la riquesa i, en fi, alguna cosa que es va ficar a la butxaca. Amigues i amics, jo crec que aquella Espanya és com ara una Espanya en fallida veneçolana. I Amèrica va fer el mateix que ha fet a Venezuela. Jo entro, m'ho quedo tot i vosaltres teniu el vostre president Franco, evidentment, no? I endavant. Després d'aquest informatiu nodo, que no deixa de ser audiovisual històric que realment hem de considerar i recordar, pensem que Alemanya també va passar. I ràpidament, país ocupat després de perdre la guerra. Qui va anar a una base americana a fer el servei militar a Friedberg del 58 al 60 per demostrar que, a més de ser un gran cantant i rei del rock, era més un ciutadà exemplar? Elvis Presley!
5: Yes, America's most talked about, written about XGI is here to show the world there's been some changes made by that rugged tour of duty with the battling tankers. See him swing out with his buddies to take West Germany by storm.
2: I què va passar? Que va morir la seva mare, que va conèixer Priscilla, que va tornar amb el cabell rapat i que les mares americanes el van rebre com el fill que se n'havia anat a la Segona Guerra Mundial, o on sigui, no? I van fer una pel·lícula. Es deia G.I. Blues, no es va estrenar a Espanya, era produïda per Hal Wallis i Presley era soldadito, però vull dir... allò, saludant la bandera com mana. I tot allò eren les bases alemanyes, de les quals algunes encara existeixen, altres no, de moment sembla que són les primeres que patiran. Però i Espanya? A Espanya hi va haver un pròleg, abans que arribessin les bases, però molt poc abans, el senyor Luis García Berlanga va tenir una visió estratègica total el dia que va arribar el pla Marshall.
6: Después de todo esto, ¿Qué pensáis que nos va a dar América?
7: Más cosas para más pueblos más pronto. Dijo también que no solo el plan de ayuda a Europa no cesaría, sino que iría en aumento. Así, en los últimos meses se han recibido en Francia 5.000 tractores, 10.000 jeeps, 100.000 toneladas de trigo Manitoba del Canadá y hasta no menos de 80 locomotoras. Vean, vean, señores, el agradable viaje de una de ellas. ¿Se habrá mareado? El programa de buena voluntad hacia Europa continúa, por lo tanto.
2: Lolita Sevilla, perquè ella era la protagonista de la pel·lícula. De fet, es pensaven que era una espanyolada quan la rodaven els productors. I Lolita Sevilla és la protagonista, que no té cap mena d'importància, però ha de cantar tres cançons. La canció de les divises, clar, és la que s'ha fet clàssica. Americanos! I què volien els de Villar del Río a Sòria? Una mula, una gallina, una màquina de cosir, coses d'aquest estil. Però els altres ja es passejaven pel país com dient, mira, aquí això m'ho quedo, allà instal·lo, imposo les meves condicions, etc etc. Berlanga era un geni absolut, perquè això es va fer 6 mesos abans que arribessin les primeres bases de veritat. És a dir, les que han dit abans, no? La derrota, Torrejón, Zaragoza, etc etc. I quan van arribar els americans, allò es va revolucionar, perquè hi havia una base. Espanya es modernitzava a una velocitat supersònica. Sortien els espanyols a defensar-se dels invasors americans, sí, xuleria d'Alfredo Landa, però els americans, xuleria del cowboy.
8: Vámonos, Nati. América, hacer de public.
9: Relation, pon el relation.
8: Con este no sales.
9: ¿A que sí?
8: ¿A que no?
10: Vamos, spy. Tu name is Fiesta.
11: All right, boss. Puede ser divertido.
10: Yeah.
9: Pon el chaqueta, darling. Tú estás ridículo. Nosotros ir a casa.
8: Fuera de aquí, Sheila. Això és cosa d'homes.
12: Por la Sierra Morena.
1: Quin document.
2: Increïble. Concha Velasco, en professora real, ballant sevillanes, l'Alfredo Landa i la Manolo Gómez Burr barallant-se amb els americans, i el misteri total, en una pel·lícula que es diu Les que tienen que servir del 1967, surt Saza i diu una frase en català, perquè també estaven allà instal·lats, quan no es podia parlar català. Per què? Doncs mira, perquè està casat amb l'Ara Valenzuela, que representa que és americana i es ve de la base del costat d'on estan instal·lats. En fi, una anada d'olla, absolutament monumental. Tot això és un pericol que us recomano, perquè són un testimoni històric indispensable. Per sort, la versió New Generation ens ho presenta ja d'una altra manera a un documental sensacional de Vanessa Benítez de fa poc, del 2017. El podeu trobar, a Netflix i a tot arreu, que es diu Rotten Roll.
13: Rotten en dos ciudades, una ciudad muy tradicional y la otra que era la americana.
14: We went there looking for 3 days. Drinking, fighting, and women.
15: Yo conté hasta 78 nightclubs.
2: Atenció, en aquest documental acabo de sentir a un soldat americà de l'època aquella que diu, anàvem allà perquè hi havia baralles, whiskeria, putes i ens ho passàvem bomba. La veu d'aquest americà no us ha sonat una mica?
1: No, he parat. No.
2: Ha idèntic al senyor Trump.
1: Ah.
2: De trompa perduda. A Cádiz, al costat de Chipiona, directament, En fi, el turisme és un gran invento. És a dir, ja no es pesca, es pillen turistes. I d'aquí va venir una evolució, que aquella gent tenien els Cádiz, els marmoros, les whiskeries, tot això al costat, i aquella pobra gent, que eren com de Villar del Río, al·lucinaven, però van ser els primers que es van poder aprofitar de la modernitat d'aquell moment. En fi, tot això pot desaparèixer i quedarà com una costa històrica. Jo m'acomiado de vosaltres a la secció d'avui, prometent que la setmana que ve tornaré amb alguna cosa que s'haurà passat de moda d'aquí 2 dies, però, en fi,
1: fem història, no? Explorar el tema dels vaixells no estaria malament. Jo crec que potser la setmana vinent encara...
2: És el propòsit i la idea, però ja veurem. De tota manera, acabem amb una cua. I Love Lucy. Lucille Ball, el show de Lucy, a la televisió de tota la vida. Desi Arnaz, etcètera, etcètera. Què passa quan els americans intenten parlar espanyol per anar a rota?
16: Yo sé una que otra palabra.
17: Esto es increíble. Esta tarde no hablabas una palabra en español y ahora lo hablas perfectamente.
18: She says that it's amazing how soon you learn. Say gracias.
17: Gracias.
19: You mean to tell me that you understood everything that mother said?
18: Sí.
17: Sí.
18: Talent to speak in Spanish. Habla en español.
16: Ay, habla en español.
2: Bona nit.
1: Boníssim.
2: Increïble. A reveure, amigues i amics.
1: Bona nit.

0: Minut i mig i tres quarts de 12 és aquella hora que a la rotativa d'Imprinsa les màquines treuen fum i controlant-ho tot i tenim el Raül Cavallol. Raül, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: T'han arribat les portades o què?
1: Només la de l'Ara ara mateix.
0: Doncs vinga, què expliquen a l'Ara?
1: L'Ara comencen amb el tema de la crisi sanitària i la portada del text que donen és l'OMS crida la calma, tanta virus no és com la Covid. Diuen l'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. La foto principal apareixen el president Lula da Silva i Donald Trump, que hi diuen reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca. També destaquen altres temes, com per exemple que l'Església xoca amb l'ultradreta per la visita del Papa, que més de la meitat dels jocs de treball nous els ocupen els estrangers, i per últim un tema d'esports, diuen una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital.
0: Déu-n'hi-do. Moltes gràcies. Que acabi d'anar bé la jornada.
1: Gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Aquí a la redacció han arribat també algunes altres portades dels diaris de demà. Marc Güell?
3: Sí, tenim la Vanguardia que obre dient que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. També en aquesta portada expliquen que el Papa Lleó XIV crida a treballar a favor de la pau incansablement. I la foto principal la dediquen precisament a l'anfitrió del Papa que espera a Barcelona. Resulta que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, amb qui Lleó XIV van compartir bastantes hores de viatge a Tanzània l'any 2003. Doncs bé, a l'avantguàrdia la seva història. També en aquest diari, atenció a aquesta història, diuen que un turista dels Estats Units demana asil a Espanya per por de Donald Trump. I també titular esportiu que ara ens comentaven Raül, Tchouaméni envia Valverde a l'hospital. I tenim també la portada del Punt Avui, crida a la calma, l'OMS eleva a 5 els casos d'antivirus i assegura que no és comparable a la Covid, i també es fan ressò de la protesta de les escoles bressol, el crit del 0 3, no som guarderies.
0: Doncs això és el que trobarem qui busqui els diaris, cafeteries, quioscs, però qui connecti l'antena de Catalunya Ràdio 3Cat Info. Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit. Doncs mira, demà estarem pendents de l'Iran perquè acaba d'acusar els Estats Units de violar l'alto el foc amb l'atac a 2 vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Això ho ha assegurat el comandament militar del país persa. Per tant, veurem com evoluciona una nova escalada bèl·lica, verbal, també en aquest conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Demà, més enllà d'això, a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, també estarem pendents de Rodalies.
5: R3, Granollers, Canovelles.
4: Perquè ja ho sabeu, demà és l'últim dia de trens gratuïts. A partir de dissabte s'ha de tornar a pagar. El servei ha estat gratuït durant 3 mesos i demà doncs, intentarem saber com ho viuen els usuaris aquestes últimes hores de gratuïtat. I demà també és dia d'estrena. Avui hem anat a una. Demà anirem a una altra estrena d'aquestes importants, interessants teatrals.
6: Els joves se n'han anat tots de cop.
7: És que aquí no tenen futur.
6: El nostre únic fill, i no sabem on és, si és a la presó, què fa?
4: Ferran Utzet dirigeix, com sentíem, el fill del Premi Nobel Jon Fosse, el Lliure, és una obra sobre la incomunicació en la família, Mercè Pons, Guillem Balart, entre d'altres. Promet ser un dels grans textos, un dels grans espectacles d'aquesta temporada.
0: Doncs aquí en parlarem. Gràcies a tots dos.
8: Bona nit.
0: Tretze minuts i se'ns acaba el Catalunya Nit, se'ns acaba el dia i, com sempre, volem fer-ho aprofitant cada segon.
2: La persona que avui tindrà l'última paraula del dia porta sempre el radar engegat. I no parlem d'un radar meteorològic o de velocitat, sinó informatiu. Després d'estar 11 anys al Pirineu Central explicant històries de tota mena, el nostre convidat ara desxifra la realitat que ens envolta des de la redacció de 3Cat Info, fa cada dia amb temes molt diversos, com per exemple perquè hi ha fins a 30 apps per pagar la zona blava, o com es radicalitzen els joves a les xarxes socials. Detecta allò que cal explicar més a fons i en fa un radar cada dia de dilluns a divendres que podeu trobar tant a l'aplicació com al web de 3Cat Info, com en les principals plataformes d'àudio com Spotify, Amazon Music o iVoox. Avui ens agrada tenir-lo aquí perquè fa tot just 4 hores que s'han lliurat els Premis Sonor als millors podcast en català i ell d'això en sap i ara veurem per què. Eloi Barrera, editor del Radar, el podcast diari d'informació de Catalunya Ràdio. Com estàs? Bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
2: Contents de tenir-te aquí, eh?
9: Igualment, molt
8: moltes gràcies.
2: Ara parlarem d'això dels Premis Sonor, perquè tu vas guanyar el millor podcast narratiu el 2023 per Comarcal 947, però abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Doncs sí, i tant, sempre s'aprenen coses. Mira, una de les coses que hem après és que les teories conspiratives troben qualsevol escletxa per aflorar, com està passant aquests dies, també amb l'antivirus, no? Hem sentit que ens explicava el Carlos Baraiber que ja hi ha qui diu que això de l'antivirus és una estratègia per vendre'ns una vacuna nova, no? Bé, una d'aquestes mentides virals que corren per les xarxes sense saber ben bé per què, amb quina finalitat. I també hem après que això de les infiltracions de policies a moviments socials, doncs no era cosa només de la policia espanyola, no? Es veu que aquesta praxi suposo que deu sortir als manuals policials, perquè sembla que aquí els Mossos també ho aplicarien, segons han denunciat avui diversos sindicats docents. O sigui que, sí, això també ho hem après avui.
0: Aquí potser tens un radar amb aquest tema.
8: Crec que sí, té molt bona pinta. Sí, la veritat és que sí, compleix el perfil, és veritat.
2: Escolta, explica'ns justament el format, no? Aquest daily, així es reconeix, no? Com internacionalment, i que va creixent, està agafant cada vegada més força, no?
8: El daily, efectivament, és un format que no ens hem inventat nosaltres, ja existeix des de fa anys, va néixer durant l'època de més crisi dels diaris en paper al mercat anglosaxó, sobretot als Estats Units i Anglaterra, fa 10 anys aproximadament, quan els diaris de paper necessitaven més ingressos, més subscriptors, més publicitat, se'ls va acudir de fer un producte no només en paper, sinó també un producte sonor, on posaven veu a les històries que explicaven els diaris. Això va coincidir amb el moment de l'eclosió, de l'auge del format podcast, i gràcies a aquesta feliç coincidència va néixer el gènere dels dailies. Aquí a casa nostra en diem podcast diaris de notícies, per no anar per a sempre als anglicismes. N'hi ha molts al mercat, ja us dic, anglosaxó, Estats Units, a l'estat espanyol també n'hi havia, i nosaltres hem fet el primer daily de notícies en català, el Radar, aquí 3Cat Info.
2: I que és una feina de por aixecar-lo cada dia. Aviam, expliquem-ho pels oients, com es cuina el Radar, com el treballeu?
8: Doncs l'avantatge de fer el Radar és que comptem amb tota la redacció d'informatius de TV3 i de Catalunya Ràdio, o sigui que ho tinc superfàcil, en realitat, perquè l'únic que he de fer és demanar als companys periodistes, igual que venen a fer-ho aquí al Catalunya Nit, doncs que vinguin, que m'acompanyin una estona i que m'ajudin a entendre i a desxifrar les claus de l'actualitat. És tan fàcil com això, parlar amb ells. Al capdavall, jo sempre dic que és una entrevista. Jo entrevisto els meus propis companys, una mica com el que esteu fent ara vosaltres amb mi, perquè m'ajudin a entendre i a contextualitzar i a dimensionar grans temes de l'actualitat, siguin temes allò de l'actualitat més immediata o altres temes més atemporals, però que poden ser interessants pels nostres oients.
0: Mm-hmm. Ara tenim nosaltres captat el nostre radar, per tant, som nosaltres que et farem les preguntes. Tu deies, per exemple, el tema aquest de la infiltració de la policia, és un tema que tindria els ingredients per ser un radar.
8: No?
0: Com esculls? És a dir, ha de ser el tema més important d'aquell dia, no necessàriament? Com vas triant els temes?
8: Mira, anem alternant. Jo, el meu propòsit és sorprendre cada dia els oients del podcast, que mai es puguin imaginar demà què m'explicaran. Llavors, és un equilibri d'alternança. Temes que són allò més de l'actualitat rabiosa del dia, amb altres temes més divulgatius, més explicatius, que estan fora de l'agenda informativa, una mica perquè la gent que ens escolta, això, s'emporti una mica una visió general de l'actualitat en el sentit més ampli de la paraula, combinant també temes més de territori, de proximitat, altres de la crònica internacional, de política, de divulgació, varietat, per això, per poder ampliar el ventall.
2: Parlem dels Premis Sonor. Que...
8: Ah, sí, jo és que estic molt content, avui és un gran dia per parlar de podcast.
2: No, però exacte, tu ets molt coneixedor d'aquest tema. 220 candidatures avui en els Premis Sonor.
8: Brutal.
2: És brutal, no?
8: És moltíssim, 220 candidatures de podcast en català. Hem d'estar supercontents també per la llengua catalana, no? Que hi hagi tantíssima gent que ha decidit fer podcast en català i de gèneres superdiferents i de moltíssima varietat i que avui han fet aquesta gran festa amb aquest reconeixement d'aquests premis. Jo estic supercontent, vaja.
2: Sí, no, clarament estem en un moment d'auge, no? Perquè realment, no sé com és el procés de presentar, diríem, la candidatura, si hi ha una preselecció prèvia o tothom qui ho vulgui es pot presentar. No sé quin moviment hi ha a nivell internacional. Té un topall, això del podcast?
8: Aquest és un gran debat, eh? Hi ha gent que diu, hi ha massa podcast, a la qual cosa molta gent respon, hi ha massa llibres. Per què? Perquè hi hem de posar un topall, no? Que tothom faci el que vulgui, que ho posin a disposició, i nosaltres, com a oients, hem de fer aquesta feina de buscar el que ens pugui agradar, el que ens pugui interessar, descobrir també sorpreses que estiguin amagades, però jo crec que és bo que hi hagi molta producció.
0: El que sí que deu passar, perquè, per exemple, tu, hi ha molts llibres, però és veritat que tu dius, mira, vaig a una llibreria, no?, i allà sempre, potser ens destaquen sempre els mateixos llibres, però a mi m'interessa això o allò, però el podcast com et ve a caçar? És a dir, suposo que requereix molt temps, o un mínim de temps, abans que funcioni un podcast qualsevol.
8: Diuen que la millor eina és el boca-orella, la prescripció personal, no? Jo he sentit un podcast que m'ha agradat molt, que m'ha interessat molt, i te'l recomanaré. Diré, ostres, Manel, ostres, Agnès, he sentit això, crec que us agradarà, escolteu-lo. Perquè, efectivament, és un oceà tan gran que és molt difícil trobar, no? Aquí, com que és un producte 100% digital, el podcast també juguen molt els algoritmes de recomanació. Les plataformes de podcast o d'àudio ja van aprenent una mica què és el que ens agrada, quins són els nostres gèneres preferits, on passem més estona, ja quan obrim l'aplicació ja ens diu, ei, t'ensenyo això que crec que et pot agradar, perquè tu sempre escoltes true crime, coses de crims, o tu sempre escoltes ficció, sèries narratives de ficció, i aquest també és un procés de descoberta. És interessant aquest procés.
0: Sí, i
2: potser hi ha algú a casa que diu, de què parlen ara? Un podcast?
8: Què és això?
2: Què és un podcast?
8: El nom no ajuda. No hi ha consens, ni tan sols els acadèmics han intentat posar-se d'acord sobre com descriure el podcast. Hi ha com un mínim comú denominador que seria qualsevol producte sonor que es distribueix a través d'internet. És un ventall amplíssim, aquesta descripció que hem fet, però és l'única que ha aconseguit una mica de consens. Creacions sonores, àudio, que es pot consumir a qualsevol lloc, a qualsevol hora, a través de qualsevol dispositiu connectat a internet.
0: Clar, si diguéssim, per exemple, aquest Catalunya Nit, demà el podeu trobar per internet, se'ns podria escapar en versió podcast.
8: Sí, sí, sí.
0: En canvi, seria el mateix programa que estem fent ara, però...
2: Clar.
0: En canvi, tu sí que penses... ho dic perquè, per exemple, les notícies que acabem de fer l'Agnès i jo, doncs estan molt pensades per aquesta hora de la nit, demà al matí encara són vigents, però no sé si has de cuidar el llenguatge, tenint en compte que et podran escoltar potser d'aquí 3 o 4 dies, si això ho heu de tenir en compte.
8: Nosaltres el radar ho tenim molt en compte, efectivament. És un producte que el fem pensant que la gent potser no l'escolta l'endemà, sinó que el tindran guardat, o com que és un podcast on intentem aprofundir una miqueta més en l'actualitat, és com una eina de consulta, per dir-ho així, sobre algú que vulgui assessorar-se sobre algun tema en concret, i potser no l'escolten avui o demà, potser se'l troben d'aquí unes setmanes o uns mesos. Llavors intentem tenir en compte aquest tema de la vigència i de la permanència. Sí, és un tema molt interessant, aquest, el de l'actualitat i el de la vigència dels podcasts, perquè queden penjats allà per sempre.
0: Clar.
2: Ara digue'm com és tornar a la ciutat després d'11 anys al Pirineu Central. I el ritme frenètic, perdona, de fer un radar cada dia, no és només la ciutat en si, no? És també el ritme.
8: Jo sempre dic que com que he tingut la sort de créixer al món rural i després de venir a estudiar a Barcelona, jo estic còmode a tot arreu. O sigui que per viure a mi em podeu trobar vivint bé a qualsevol lloc, al poble, a la ciutat, al mar, a la muntanya. El ritme més trepidant de la feina sí que m'està costant una miqueta més, perquè jo al Pirineu vivia molt bé. Tot i que he de dir que la feina de corresponsal al Pirineu, la feina de corresponsal a territori, aquesta paraula que sempre utilitzem tan malament, també és prou intensa, eh? El ritme és un altre, segurament, però és una feina molt intensa la de corresponsal a comarques, a territori.
2: Has de buscar històries, no? Has de conèixer aquest territori.
8: Clar, perquè no hi ha una agenda informativa. Aquí a Barcelona sempre hi ha convocatòries de premsa, rodes de premsa, saps que aquell polític farà una declaració, però això a molts llocs de Catalunya no passa. Ets tu qui has de buscar la gent, estirar el fil, intentar que parlin. És molt, molt interessant. Jo n'he après moltíssim i estic molt, molt content d'aquesta feina.
0: I nosaltres de com la feies, això sí, perquè es notava també la passió que hi havia i la feinada, i després, ara ho deies, hi ha molta feina a buscar les històries, i l'altre és després que aquí, quan diem aquí, acostuma a ser Barcelona, després hi ha sensibilitat també per incorporar-les.
8: Jo crec que això està canviant, eh? Sí. Durant molts anys hi ha hagut una visió molt urbanocèntrica, però d'ençà de la pandèmia, sobretot, no? I crec que va canviar molt la mirada dels catalans cap al món rural. Hi ha hagut una presa de consciència sobre la realitat, la importància del món rural, ja s'ha fet un exercici d'empatia que crec que ha sigut molt interessant.
2: Sí. La consciència del quilòmetre zero, no? Però no en el sentit només del que mengem i del que comprem, sinó de què som. Som aquests, no? I som aquest món rural.
8: És que el país és tot.
2: És nostre, no? Sí.
0: Reinventar-se després del 55. Aquest és l'últim que has fet, o no?
8: Del radar, vols dir?
0: Sí.
8: Avui ha estat... Clar, saps què passa? Com que el radar sempre el gravem el dia abans per l'endemà, jo vaig una
0: Avalos,
8: mica despassat.
0: Avalos i el cas Mascaretes.
8: Exacte, avui ha estat sonant Avalos i el cas Mascaretes, i d'aquí unes horetes ja estarà disponible a través de totes les plataformes el tema del dia, que és l'antivirus, sense cap dubte. Demà aquest radar el tindreu als vostres dispositius. Like an empty fire, like your desire.

0: Esperem que sí, que us agradi aquest tema que està sonant. En cas que no, tot i així us recomanem que intenteu buscar el videoclip. Canta un raper suec, és Yung Lin, i això es diu Storm 2. I ens activa per la 10, ens activa per la 10.
1: Per l'última paraula del dia, no? Avui la tindrà l'Eloi Barrera, és company periodista aquí a 3cat, 3cat Info, editor i presentador del Radar, aquest podcast diari dels informatius de Catalunya Ràdio, aquest daily informatiu que fem aquí i que es penja cada matí a través de totes les plataformes, principalment a través de l'app i a la web de 3cat Info, però també a les plataformes d'àudio típiques com ara Spotify, Amazon Music o iVox. Ens ha agradat parlar amb ell, descobrir també el seu punt de vista sobre aquest enorme món i de possibilitats que és el món del podcast. Gràcies, Eloi, per acompanyar-nos avui al llarg del programa.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Tens l'última paraula del dia, aquest micròfon ja ho saps, és teu.
2: Doncs bona nit, moltes gràcies a tot i sobretot, visca l'àudio i visca l'àudio en català en totes les seves variants.

0: Bona nit, són les 12. Missatge de calma i prudència de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix. El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port de les Canàries. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que no tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Entra en vigor la treva a Ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gal·les pot canviar el panorama polític britànic, dominat per laboristes i conservadors. El resultat de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic. L'escrutini dels vots comença aquest divendres. Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
1: Esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça Stens n'ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. I en hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
0: I el temps, dia sí i dia també, els ruixats ens visiten. Durant el matí, el divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre, amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni una pandèmia. Maria van Kerkhoff és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
4: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
0: De moment, l'OMS ha confirmat oficialment, com dèiem, 5 casos i n'investiga 3 més. Fins ara, els casos confirmats són tots de l'interior del creuer i el virus no ha saltat a persones de fora de l'embarcació. Ara bé, una hostessa de la companyia KLM està en aïllament perquè ha presentat símptomes després de coincidir amb una dona que va intentar volar des de Johannesburg, malalta per antivirus, i que després va acabar morint. El creuer Ondius arriba diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger no desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa a Madrid Paula Brujats.
5: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
5: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
7: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
5: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
7: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
5: I el que encara no se sap és si el creuer desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
0: El creuer, doncs, finalment no atracarà al port, sinó que fondejarà davant les costes del sud de Tenerife, davant les crítiques del govern insular, que no ha vist amb bons ulls l'operatiu en cap moment. El president del govern espanyol i el de les Canàries han parlat per telèfon aquest dijous a la tarda per mirar de rebaixar tensions i concretar aspectes de l'operatiu. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat quan hi hem arribat és d'un port pràcticament abandonat. Està al sud de l'illa de Tenerife, en una zona industrial, però amb molt poca activitat, i hem vist en total 3 vaixells atracats i, per tant, deduïm amb molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació. No ho veuen igual des del govern canari, tot i els esforços de Pedro Sánchez, amb una trucada al president canari Fernando Clavijo per calmar els ànims. Alfonso Cabello, que és el portaveu del govern canari, ha insistit al Catalunya Nit que no tenen encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet tota aquesta operació a Cap Verd.
9: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
8: Els treballadors del port de la Granadilla també hi estan en contra, es plantegen bloquejar la instal·lació i aquest divendres es manifestaran davant del Parlament Canari.
0: I el Partit Popular insisteix a carregar contra la gestió que està fent el govern espanyol d'aquest creuer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hi ha referit per primera vegada per retreure a Pedro Sánchez falta de lideratge i de transparència. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que s'està actuant com toca i demana baixar els decibels al voltant de la qüestió.
10: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
11: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern per les acusacions de quatre sindicats que agents dels Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Els quatre grups parlamentaris demanen les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els Comuns hi afegeixen també la del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la diputada de Junts, Anna R.
12: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant o els moments que estan patint amb l'educació.
0: Jéssica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
13: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Estem parlant de docents, de professors i de professores, les persones a les que confiem cada dia, els nostres infants. Per tant, recordem, és que són docents, no són criminals.
0: Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
14: Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu i seria una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
0: Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els republicans i els juntaires han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen atenent a la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. A tot això, milers de treballadors a les escoles bressol s'han manifestat aquest dijous per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios. És la primera de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al dia 5 de juny. S'han fet manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida en què s'han cantat proclames en contra de la precarització a l'etapa de 0 a 3 anys i s'ha acusat les administracions de passar-se la pilota. Ho denunciava la portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
15: Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
0: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat del 23%.

0: En llibertat, però a mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prous indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquedat amb què la seva parella tractava el fill. Una informació de Maria Núria Rebella.
1: A l'historial del Google de la dona, els Mossos hi han descobert recerques com ara "la meva parella no tracta bé el nadó" o "es posa nerviós i crida amb el nadó a coll". També consultes relacionades amb els problemes de salut del fill. Per tant, era coneixedora de la situació de la criatura, apunta a la sala, i caldrà veure si ha incorregut en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare, recull l'escrit judicial, és el que ha explicat la dona que va compartir habitació amb el nen i els seus pares a l'hospital on estava ingressat. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. L'home no queda en llibertat perquè l'atestat dels Mossos apunta que ell seria l'autor dels traumatismes i la lesió neurològica, encara que no se sap si podia haver comès un delicte d'agressió sexual perquè no s'ha aclarit l'origen d'aquestes lesions. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia congènita. El nen, a mitjans de març, amb un mes de vida, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron i ara està amb una família d'acollida.
0: El temps. La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg de la migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
3: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva unilateral a Ucraïna declarada pel president rus Vladimir Putin per blindar la desfilada militar que vol fer del Dia de la Victòria a la capital russa. Tot i això, com que l'exèrcit rus no ha respectat l'actual foc ucraïnès els últims dos dies, Zelensky posa la por al cos del Kremlin amenaçant amb un atac dissabte a la plaça Roja. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin està preparant la celebració més deslluïda

0: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, ha fet servir el mateix missatge per espantar els pocs convidats internacionals que assistiran als actes del Dia de la Victòria a Moscou.
1: Hi ha missatges d'alguns estats propers a Rússia que els seus representants volen ser a Moscou. Un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
0: El Kremlin està extremant al màxim les mesures de seguretat per l'amenaça ucraïnesa. S'han cancel·lat centenars de vols als aeroports de la capital i estan tallant l'internet mòbil, deixant incomunicats els ciutadans de forma intermitent.
2: Parlem ara de la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa ara els Estats Units de violar l'alto al foc amb l'atac a dos vaixells de la República Islàmica a l'estret d'Hormuz. Ho assegura el comandament militar del país persa, que amenaça amb respondre de forma contundent a aquests atacs. De fet, els Estats Units han confirmat aquesta nit que han atacat centres de comandament i control i instal·lacions militars de l'Iran com a resposta al llançament de míssils i drons contra destructors nord-americans per part de les forces armades iranianes. El nou episodi de tensió pot complicar les converses entre Washington i Teheran per arribar a un acord que acabi amb la guerra. El ministre d'Exteriors del Pakistan, país que fa de mediador, s'ha mostrat optimista aquest dijous sobre l'estat de les converses.
3: El que us puc dir, i ja ho he dit abans, és que continuem sent optimistes i esperem que l'acord arribi més aviat que tard.
2: D'altra banda, aquest dijous s'ha confirmat una tercera ronda de negociacions entre els governs del Líban i d'Israel per acabar amb la guerra contra Hezbollah. Les converses, en què no participa la milícia xiïta libanesa, tindran lloc novament a Washington la setmana que ve, els dies 14 i 15 de maig.
4: 3Cat Info.
2: Trobada cordial i conciliadora al Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, per intentar rebaixar la tensió després de les crítiques de Donald Trump. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i la crisi humanitària, i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau. Fonts nord-americanes també han revelat que s'ha parlat de la situació a Cuba. La justícia torna a tombar els aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial dels Estats Units ha emès una sentència contra les taxes del 10% universal que el president dels Estats Units va anunciar com a resposta a una decisió del Suprem que ja va declarar il·legals els aranzels recíprocs. Poc abans que es fes públic aquesta resolució, Trump havia anunciat que amplia fins al 4 de juliol el termini perquè Europa compleixi l'acord comercial signat amb els Estats Units. Divendres passat, Donald Trump va acusar Brussel·les d'estar incomplint el pacte i va anunciar un increment dels aranzels als automòbils europeus del 25% a partir d'aquesta mateixa setmana. La Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord després que els parlamentaris van reclamar la inclusió de la clàusula per protegir-se de futures amenaces comercials de Donald Trump, una petició que es va fer arran de la crisi de Groenlàndia. I aquest divendres començarà l'escrutini de les eleccions a Escòcia, Gal·les i les locals parcials a Anglaterra, celebrades aquest dijous. Els comicis portaran un canvi en el panorama polític britànic que deixarà d'estar dominat pels laboristes i els conservadors. El partit del primer ministre, Keir Starmer, pot tenir una davallada notable i això pot fer renéixer els dubtes sobre la seva capacitat de liderar el laborisme i el Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
5: La política britànica viurà una fragmentació en 5 partits amb un ascens dels verds i especialment de la dreta radical i populista de Reform UK. Una altra de les novetats serà que per primera vegada Escòcia i Gal·les estaran governades alhora per forces independentistes, més Irlanda del Nord, que també té govern independentista, el del Sinn Féin. Hem parlat amb Tony Travers, professor de la London School of Economics de Londres.
6: Això no té paral·lel i diu alguna cosa sobre la naturalesa fragmentada de la política, però també sobre el fet que el Regne Unit potser no està tan unit com ho estava abans.
5: Aquesta nit serà llarga per al primer ministre britànic. S'espera una patacada dels laboristes que podria portar Starmer a lluitar per no perdre el lideratge. Hem entrevistat Sarah Hobolt, professora de la London School of Economics de Londres.
7: Hi ha molta xerrameca sobre els diputats laboristes que volen un nou primer ministre i un nou líder del partit. La pregunta és, tindran el coratge de fer-lo fora i posar-se d'acord amb algú altre per substituir-lo?
5: En els propers dies caldrà veure si

0: un laborista fa un pas endavant i disputa el lideratge a Stamer.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
2: En defensa de companys.
3: Capítol 1. La detenció.
2: Realment, aquesta història comença molt abans.
4: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons es premien als millors podcasts en català. Han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster. El podcast de Catalunya Ràdio, En defensa de companys, que es pot escoltar a la plataforma 3CAT, recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. El seu director, Albert Mercader, ha demanat compromís en la defensa de la cultura catalana.
5: El 18 d'agost de l'any 1937, el president Companys es va adreçar llavors al Parlament en plena guerra i els va demanar coratge i fermesa per combatre aquells que no amaguen el seu menyspreu per tots els valors de la moral humana. Ara que aquesta ombra torna a ser de nou ben allargada, ja sigui a l'altra banda de l'Atlàntic, al Pròxim Orient o aquí, a casa nostra, que aquelles paraules de Lluís Companys no siguin només memòria, sinó que també siguin advertència i compromís.
2: Esports. Amb el David Ubach.
6: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
7: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
6: Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Valverde, al seu torn, ha emès un comunicat en què no ha acabat d'aclarir els fets, ha negat, això sí, l'intercanvi de cops en aquest comunicat en xarxes socials, per bé que també ha admès que han tingut una baralla amb Tchouaméni. Clàssica banda, el porter del Barça, Stenzne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir amb el seu contracte.
8: Sí, jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull, encara ho puc fer.
6: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton. Mentrestant, queda descartat que la defensa blaugrana Aisha Càmara tingui cap lesió muscular i només pateix una sobrecàrrega. Aisha va demanar el canvi aquest dimecres contra el Llevant a la segona meitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A l'Espanyol, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Mentrestant, l'equip blanquiblau afronta dissabte el transcendental partit de Lliga al camp del Sevilla, precisament un rival directe per evitar el descens. El capità de l'Espanyol, Javi Puado, de baixa per lesió, s'ha mostrat convençut que l'equip assolirà la permanència.
9: Estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. Al camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció que ho farem, que ens salvarem i de que l'Espanyol segui la primera divisió. La situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia.
6: A la primera divisió, la jornada 35 s'obre aquest divendres amb el Llevant o Osasuna. I en futbol europeu, aquest dijous s'han definit els finalistes de la Lliga Europa i la Conference League, amb la disputa de les semifinals tornada. A la Conference League, Estrasburg 0, Rayo Vallecano 1. El Rayo Don jugarà la final enfront del Crystal Palace, que ha guanyat 2-1 al Shakhtar. I també afegim a la Lliga Europa l'Aston Villa 4, Nottingham Forest 0 i el Friburg 3, Braga 1. Per tant, la Lliga Europa tindrà per final l'Aston Villa-Friburg. I un apunt encara de futbol. Aquest divendres es juga a Vilanova i la Geltrú la final de la Copa Catalunya Femenina, que enfrontarà l'Europa i l'AM de Lleida. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Aras ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
10: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, a defensar, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
6: Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga per un lloc a la final i la capitana de les urgellenques, Maria Porta, anticipa molta igualtat.
11: Els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. Som molt forts, tant atacant com defensant, i penso que al final el qui faci menys errors és qui s'emportarà el títol. Entren en joc els nervis i les ganes.
6: Abans es jugarà el Benfica Gijón. Parlem de bàsquet ara.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, a l'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
12: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no, en un moment que poder se'ns marxaven de 10, i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar partit, reduir aquest avantatge del rival, i un resultat de menys un és favorable.
6: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. També aquest dijous, l'altra semifinal anada, amb victòria del Perfumeries Avenida de Salamanca sobre el Saragossa 69-67. I a l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria.
4: Dos quarts d'una. Aquestes són les informacions que us destaquem a aquesta hora. Missatge de calma i prudència de l'OMS davant el brot d'antivirus en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. I que el govern espanyol garanteix que l'evacuació de vaixells es farà sense cap possibilitat que el virus es pugui escampar a les Illes Canàries. I a partir d'ara també us explicarem que Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Que ha aparegut un altre entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst per finalitzar aquestes obres. I que la nova temporada de l'Auditori programarà 500 concerts amb els quals buscarà l'equilibri entre el llegat i la descoberta. La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà la temporada.
1: Esports.
6: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. I el Barça, mentrestant, Stenzny ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
4: I el temps. Aquest divendres continuaran els ruixats. Durant el matí lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, el cel estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
4: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
13: None of the remaining passengers or
14: cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
4: De moment, recordem, l'OMS ha confirmat oficialment 5 casos i n'investiga 3 més. Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté a baix i descarta que la situació desencadeni en una pandèmia. Maria Van Kerfus és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
15: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
4: El vaixell afectat, el creuer Ondius, arribarà diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa Madrid Paula Brujats.
16: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
17: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
16: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
18: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que haya unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
16: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
18: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
16: I el que encara no se sap és si el creuer es desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
4: Mentrestant, l'OMS continua investigant d'on pot provenir aquest brot i per això mira de reconstruir el viatge que va fer abans de pujar al creuer el matrimoni holandès que ha mort per antivirus. La parella va recórrer l'Argentina, Xile i l'Uruguai. De moment, Xile ja ha assegurat que el contagi no es va produir al seu país. La principal hipòtesi és que el matrimoni es contagiés en una excursió. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
19: La doctora Isabel Gómez i el seu equip de biòlegs són especialistes en rastrejar virus en l'entorn natural, entre ells el hantavirus, endèmic en diverses zones de l'Argentina, especialment al nord del país i a prop de la serralada dels Andes. No se l'ha detectat encara a la Terra del Foc, a Ushuaia, d'on va salpar el creuer antàrtic, però el ratolí transmissor del hantavirus sí que hi és. I, per tant, la hipòtesi de contagi en alguna excursió feta pels passatgers abans d'embarcar està damunt la taula.
20: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
19: Les autoritats sanitàries argentines estan rastrejant els moviments dels passatgers del buc dies abans de deixar la ciutat d'Ushuaia. Alguns van passar per Xile i també per parts de l'Argentina. La clau està en saber què van fer 40 dies abans de caure malalts.
20: Y dejan orina o heces. Entonces, eso puede pegarse, digamos, a restos de polvillo o lo que sea, y el ser humano cuando va y levanta el polvillo ordenando o caminando entre la vegetación, lo puede respirar y de esa forma se contagia.
19: Una infecció que l'any passat a l'Argentina va causar 48 morts.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3cat Info.
4: El Departament de Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS. La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS i als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els més joves. El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà referències territorials a experts per millorar la detecció i el tractament. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
0: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
4: També es potenciarà la prevenció als instituts amb més informació sobre salut sexual i ús de preservatius. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics, seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, Salut assegura que durant el 2024 l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. La justícia europea considera discriminatori reclamar anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima, al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per rebre prestacions socials. Recorda, a més, que els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. Aquesta sentència del Tribunal Europeu podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que recullen els pactes de govern del PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Segons l'acord, les ajudes públiques s'assignaran de manera prioritària als que mantenen un arrelament real, durador i verificable al territori. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha carregat contra aquesta idea i ha definit la prioritat nacional de Vox com un eslògan buit de campanya.
21: Hay una ley de extranjería en vigor, hay una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir. Y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Nunca. Pero ni nunca, ni aquí, ni mis compañeros de Aragón ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren que, tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien.
1: 3CAT Info.
4: La Unió Europea prohibirà a partir d'aquest desembre els sistemes d'intel·ligència artificials que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotografies de dones nues a la xarxa social X. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Eren imatges retocades per altres usuaris de la plataforma que utilitzaven el sistema d'intel·ligència artificial propi de la xarxa X, conegut com a Grok. L'eurodiputada sueca Alva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
23: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
22: A més, qualsevol foto o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial haurà d'incloure una marca d'aigua per assenyalar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Més garanties, doncs, per als usuaris, però per a algunes empreses, la Unió Europea també ha simplificat les noves obligacions que els havia d'exigir la Llei Europea d'Intel·ligència Artificial. De fet, al final, aquesta llei no s'aplicarà als productors de maquinària industrial. L'eurodiputada ha negat que això sigui una concessió de banda grans fabricants com Bosch o Siemens.
23: That's not true. Això no és cert. No estem relaxant les normatives de seguretat. Estem donant claredat perquè les empreses puguin confiar en les normes europees. Les empreses no tenien clar si havien de seguir la llei d'intel·ligència artificial o les normes sectorials. Volem evitar la doble regulació.
22: La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: 3CAT Info.
4: La multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 persones, treballadors de la plantilla a Barcelona. Majorel ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que també afecta la seu a Saragossa. En el cas de Barcelona, la majoria de treballadors són moderadors de continguts per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Ampara d'ell.
2: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no es requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització que permet filtrar alguns vídeos i ells feien el segon pla, no? És a dir, veure si en aquests vídeos hi havia violència.
4: Els responsables de Majorel justifiquen l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius. Actualment a Barcelona hi ha mig miler de treballadors i l'ERO que planteja l'empresa representa acomiadar el 60% de la plantilla. Nou entrebanc en les obres a l'R3, que pot modificar el calendari previst. Segons avancen a 3CatInfo, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Al març va caure un mur davant la cimentera, la farja de Montcada, que s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall, l'octubre de l'any passat, i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació, prevista per ara, el mes de maig. Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga, i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa, o Parets, i la Garriga. Marc Generes és el portaveu de la plataforma Per què no ens fotin el tren, ha explicat aquesta emissora la importància que té per recuperar el màxim possible el servei en tren.
3: I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
4: A banda dels problemes per acabar el mur a Montcada, la resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, el viaducte del Congost, la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3CatInfo fonts pròximes a aquests treballs.

0: El temps.
1: Repassem la previsió meteorològica. Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg del migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
0: 3CAT Info.
3: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
4: L'has d'acabar. No puc vendre.
1: No ho sé que Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano. El muntatge que s'ha estrenat al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació. N'informa Barcelona, Montse Pujol.
5: La directora Anna Serrano porta a escena un dels textos més trencadors de la dramaturga britànica Ella Hickson. L'obra és una reflexió sobre les relacions de jerarquia, el feminisme i la recerca de nous llenguatges artístics. Nausicaa Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
3: Elles qüestionen si també és un tema molt, molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu. I crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó. I crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
5: L'obra, l'autora, està dirigida per Anna Serrano amb la traducció de Carlota Subirós i acompanyen en el repartiment a Nausicaa Bonin, David Selves, Javier Beltrán, Rovira Reventós i s'estrena aquest vespre aquí al Teatre Lliure de Gràcia, on hi serà fins al 7 de juny.
1: Unes 200 persones han brindat per la cultura catalana a la Bienal d'Art de Venècia durant la inauguració del pavelló català a les antigues drassanes de la ciutat. La proposta d'enguany és una instal·lació de l'artista Clàudia Pagès sobre les marques d'aigua medievals, plenament alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
6: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia figures clau del sector, des de la galerista Gabriela Moragas i comissaris com Xus Martínez, fins a la directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, o artistes com la fotògrafa Paula Artés. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha encapçalat l'acte, celebrant un cop més la presència catalana a la Bienal, una fita que ha ressaltat en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia, i som presents i se'ns espera. Penso que és molt important que siguem, que puguem, que a través de la nostra cultura puguem parlar sobre els reptes, sobre els desafiaments del món.
6: L'antiga nau de les Drassanes ha quedat petita per rebre la proposta de Clàudia Pagès, una instal·lació sobre la Mediterrània basada en les marques d'aigua medievals del Museu Molí Paperer de Capellades. La celebració s'ha maridat amb vi i cava del Penedès i una selecció de formatges italians.
1: I la nova temporada de l'Auditori a Barcelona buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. La programació inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 encàrrecs. El nou director de la institució, Víctor Medem, destaca quin és el seu objectiu principal.
8: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OVC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan en molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
1: La 7a Simfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori, que també presentarà peces de Mahler, Mozart o Shostakovich, al costat d'estrenes i coencàrrecs de compositors com Cassandra Miller o Gabriela Smith.
0: 3CAT Info.
1: El jutge de la Dana ha començat a interrogar els alcaldes de les poblacions afectades per les inundacions. Vol saber quina informació tenien i quines mesures van adoptar. L'alcalde d'Utiel, on el riu es va desbordar ja al migdia, ha afirmat que cap institució els va avisar. València, Alba Barbosa.
0: Utiel va ser la primera població a patir les inundacions i amb víctimes mortals. Hi van morir 6 veïns i a les 5 de la tarda, quan va començar la reunió del CECOPI, el riu ja s'havia desbordat. Per això, l'alcalde del municipi, Ricardo Gabaldón, ha afirmat que les alert no hauria servit per salvar vides.
9: Yo no sé si ese mensaje se recibió o no en Utiel, porque me han preguntado y sinceramente lo desconozco. Nosotros estábamos en ese momento en otro cometido, estábamos intentando seguir rescatando.
0: L'Ajuntament va decidir tancar les escoles abans que es decretés l'alerta vermella sense haver rebut cap avís de previsió de pluges. L'UME es va mobilitzar, ha declarat l'alcalde, però també va fer tard.
9: Una de las cuestiones que solicitábamos era la activación de la UME, que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
0: Gabaldón, del PP, va estar en contacte amb l'exconsellera Prades i no recorde si aquell dia va parlar amb Carlos Mazón. El seu testimoni ha estat el primer dels 26 alcaldes que ha citat la jutge.
1: Un jutjat de Girona ha decretat presó provisional sense fiança per la dona acusada d'haver matat d'una ganivetada la seva parella en un garatge de Sal, al Gironès. La dona es va entregar dilluns a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Girona, Maria Rovira.
10: La causa judicial està oberta per un delicte d'homicidi. La detinguda ha passat...

0: dijous a disposició judicial i la presó provisional sense fiança l'ha decidit una jutgessa del Tribunal d'Instància de Girona, segons fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La dona es va entregar a la comissaria dilluns cap a les 4 de la tarda.
1: El govern i el sector taurí de les Terres de l'Ebre tanquen un protocol per prevenir riscos sanitaris i garantir l'activitat davant de possibles nous brots de dermatosi nodular en altres punts del país. L'acord arriba després que les parts implicades creessin una taula de treball conjunta. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
2: La suspensió dels dos actes finals de la passada temporada va provocar les crítiques de les penyes i agrupacions taurines ebrenques i al febrer es va constituir aquesta taula. El nou protocol inclou mesures com ara desinfectar i també desinsectar els animals i les instal·lacions on viuen i els espais on es faran aquests actes taurins. Xavier Llora, que és el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
3: Unes recomanacions que fem a tots els organitzadors que poden ser des de la pròpia explotació ramadera que desinfecte i desinsecte els seus animals, els camions. Estem parlant de desinfecció i desinsectació. Com sabeu, els vectors són els insectes.
2: Volen així assegurar el manteniment de l'activitat en cas que hi hagi nous brots, com els que es van produir la tardor passada a la zona de l'Empordà.
1: Més coses. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat són bones. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos morts per arma blanca a Esplugues de Llobregat i Barcelona. Miquel Jarque.
4: El major Josep Lluís Trapero constata l'impacte que ha tingut els crims del cap de setmana en la ciutadania, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
5: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
4: En contraposició a aquest fet, els Mossos d'Esquadra han revelat que l'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i que el tràfic de marihuana comença a baixar.
1: Esports. Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
6: El clàssic de Lliga Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou ja escalfa motors. Un empat li atorgaria el títol matemàticament a l'equip de Hansi Flick, tot i que el vestidor blaugrana són ambiciosos. El migcampista Dani Olmo ho ha verbalitzat en declaracions a Sport 3.
7: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
6: Parlava Dani Olmo de la fita d'arribar als 100 punts. Pel que fa al Madrid, Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament d'aquest dijous amb el grup i aquest divendres es tornarà a provar per veure si pot entrar finalment a la convocatòria per viatjar a Barcelona. A tot això, l'ambient al vestidor blanc és ben crispat després de la nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital arran d'una pèrdua de coneixement per un cop, segons publiquen diversos mitjans madrilenys. El Madrid ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes i ha comunicat que l'uruguaià té un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Clàssica banda, el porter del Barça, Stensne, ha confirmat a la televisió polonesa Eleven Sports la seva intenció de continuar una temporada més al club blaugrana i, per tant, complir el seu contracte.
8: Sí. Jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer.
6: I encara del mercat del Barça, l'equip femení negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A l'Espanyol, per la seva banda, 3CAT Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu ara de baixa. Monchi ha estat director esportiu del Sevilla i de l'Aston Villa anglès, entre d'altres. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
9: 3CAT Info.
6: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. A Coimbra, a Portugal, l'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga. Triomf blaugrana gràcies a un doblet de gols de Marc Grau, a qui sentim tot seguit quan només quedava un minut i mig per anar als penals.
10: Tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, a defensar, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
6: També als quarts s'ha disputat el Barcelos 6, Trissino 2. Aquest divendres també a Coimbra comença la final a 4 femenina amb la disputa de les semifinals. El Vila-sana s'enfrontarà al Fraga. Parlem de bàsquet ara. A la Lliga Femenina, derrota per la mínima de l'Uni Girona a la pista del València, 67-66, al partit d'anada de les semifinals del play-off per al títol. El conjunt gironí ha arribat a perdre de 10 punts, però ha reaccionat amb un parcial final de 2-11. La base de l'Uni, Ainhoa López, en fa una lectura positiva.
11: Hem d'estar molt orgulloses del treball de l'equip, de com hem tornat al partit, no en un moment que poder se'ns marxaven de 10 i aleshores crec que l'equip ha estat allà sòlid, ha intentat estar tranquil, intentar tornar al partit, reduir aquest avantatge del rival i un resultat de menys un és favorable.
6: La tornada es disputarà diumenge a Fontejau. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ha accedit a la final a 4. Els blancs han derrotat l'Apoel de Tel Aviv a domicili per 81-87 al quart partit de la sèrie de quarts de final i han situat el 3-1 definitiu a l'eliminatòria. I encara en bàsquet, el Yetuborites lituà i l'AECA d'Atenes grec són els finalistes de la Lliga de Campions FIBA. A les semifinals de la final a 4 de Badalona, jugades aquest dijous, Yetuborites 87, Tenerife 69 i també Unicaja 65, AECA d'Atenes 78. Els grecs van ser el butxí del Joventut als quarts de final.
9: 3CAT Info.
6: Més enllà del bàsquet, afegirem que en ciclisme l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que la segona etapa del Tour de França tindrà un canvi de recorregut per evitar que passi pel parc de Collserola, una zona restringida pel brot de pesta porcina. En concret, a l'altura del quilòmetre 123 d'etapa, els ciclistes deixaran Molins de Rei i continuaran per la Nacional 340 fins a arribar a la plaça d'Espanya. Aquesta modificació suposa reduir de 16 quilòmetres el recorregut de l'etapa, és a dir, dels 178 inicials als 162. A la Volta a Espanya femenina, victòria a l'esprint de la cinquena etapa per a la neerlandesa Misha Bredewold. Afegim també que la corredora de l'SD Works ha estat la més ràpida després dels 120 quilòmetres entre León i Astorga. La seva companya Lota Kopecky manté el lideratge a la general. Aquest divendres, sisena etapa, 106 quilòmetres des de Gijón fins a Les Praeres, un port de primera categoria. I encara en ciclisme, afegim que aquest divendres comença a Bulgària el Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard com a gran favorit i amb participació dels catalans Marc Soler i David de la Cruz. La primera etapa constarà de 167 quilòmetres propicis per a l'esprint entre Nessebar i Burgas. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça i el Pozo de Múrcia juguen el lideratge de la fase regular aquest divendres al Palau Blaugrana, quan només queden dues jornades. Tots els equips estan empatats a punts en el lideratge. I en motor, aquest divendres arrenca el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans amb els primers entrenaments.
9: Trescat Info.

0: És la una.
1: Missatge de calma i prudència de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix. El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port de les Canàries. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que no tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Entra en vigor la treva ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gal·les pot canviar el panorama polític britànic, dominat per laboristes i conservadors. El resultat de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic. L'escrutini dels vots comença aquest divendres. Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
0: Esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes. El Barça Stenzin ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. I en hoquei patins, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, que jugarà dissabte davant del Benfica. L'equip de Ricard Ares ha superat als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0 a la pròrroga.
1: I el temps, dia sí i dia també, els ruixats ens visiten. Durant el matí, el divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre, amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per tot l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Malgrat l'alarma social que s'ha generat, l'organisme reitera que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació desencadeni una pandèmia. Maria van Kerkhoff és la directora de Prevenció d'Epidèmies.
4: Aquí és on requerim més atenció. Això no és la Covid, tampoc és la grip. Es propaga de manera molt diferent i les precaucions que ha de prendre la gent són molt diferents. Estem donant suport als operadors del vaixell i, com hem dit, estem treballant per tenir uns procediments de desembarcament adequats.
1: De moment, l'OMS ha confirmat oficialment, com dèiem, 5 casos i n'investiga 3 més. Fins ara, els casos confirmats són tots de l'interior del creuer i el virus no ha saltat a persones de fora de l'embarcació. Ara bé, una hostessa de la companyia KLM està en aïllament perquè ha presentat símptomes després de coincidir amb una dona que va intentar volar des de Johannesburg, malalta per antivirus, i que després va acabar morint. El creuer Ondius arriba diumenge al migdia al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers quedaran totalment aïllats i no tindran cap contacte amb la població local. El vaixell es quedarà fondejat i no entrarà al port i cap passatger no desembarcarà fins que estiguin preparats els avions per repatriar-los cap als seus països. N'informa a Madrid Paula Brujats.
5: El creuer es quedarà fondejat a la costa i aniran sanitaris a fer revisions als passatgers i als asimptomàtics, que per ara són tots, se'ls traslladarà amb llanxa fins a terra en tandes de 5 persones fins al port i d'allà fins a l'aeroport en cotxes aïllats. Serà un viatge de només 10 minuts i sense cap risc, diu Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
6: I van a llegar a una zona de l'aeropuerto que va estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
5: Missatge de calma per als canaris. No hi haurà cap risc de contagi, però sí que queden alguns dubtes sobre l'operatiu. Què passarà si diumenge algun passatger té símptomes? Pedro Gullón, director de Salut Pública.
7: Puede ser que algunos lleguen muy poco enfermos con síntomas muy leves y puedan continuar hacia sus países de origen. Puede ser que lleguen unas condiciones donde tengan que ser tratadas dentro de hospitales del Sistema Nacional de Salud en España.
5: A bord del vaixell hi van 144 persones, una està morta, són de 23 nacionalitats, de 12 països europeus, però també del Japó, Austràlia, les Filipines o els Estats Units, i cada país ha de decidir si envia un avió propi o si s'acull a l'ajuda de la Unió Europea. Els 5 catalans i 9 espanyols aniran cap a l'Hospital Militar de Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria, insisteix el Ministeri de Sanitat.
7: Vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que pueda ser necesario.
5: I el que encara no se sap és si el creuer desinfectarà les Canàries o si seguirà fins als Països Baixos en part de la tripulació.
1: El creuer, doncs, finalment no atracarà al port, sinó que fondejarà davant les costes del sud de Tenerife, davant les crítiques del govern insular, que no ha vist amb bons ulls l'operatiu en cap moment. El president del govern espanyol i el de les Canàries han parlat per telèfon aquest dijous a la tarda per mirar de rebaixar tensions i concretar aspectes de l'operatiu. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: El port de la Granadilla és un port quasi en desús i l'aspecte que ens ha donat quan hi hem arribat és d'un port pràcticament abandonat. Està al sud de l'illa de Tenerife, en una zona industrial, però amb molt poca activitat, i hem vist en total 3 vaixells atracats i, per tant, deduïm amb molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació. No ho veuen igual des del govern canari, tot i els esforços de Pedro Sánchez, amb una trucada al president canari Fernando Clavijo per calmar els ànims. Alfonso Cabello, que és el portaveu del govern canari, ha insistit al Catalunya Nit que no tenen encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet tota aquesta operació a Cap Verd.
9: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
8: Els treballadors del port de la Granadilla també hi estan en contra, es plantegen bloquejar la instal·lació i aquest divendres es manifestaran davant del Parlament Canari.
1: I el Partit Popular insisteix a carregar contra la gestió que està fent el govern espanyol d'aquest creuer. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'hi ha referit per primera vegada per retreure a Pedro Sánchez falta de lideratge i de transparència. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que s'està actuant com toca i demana baixar els decibels al voltant de la qüestió.
10: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
11: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern per les acusacions de quatre sindicats que agents dels Mossos d'Esquadra s'haurien infiltrat en una assemblea de docents a Barcelona, en què es preparaven noves jornades de protesta. Els quatre grups parlamentaris demanen les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els Comuns hi afegeixen també la del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la diputada de Junts, Anna R.
12: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs, les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
1: Jéssica Albiach és la líder dels Comuns al Parlament.
13: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Estem parlant de docents, de professors i de professores, les persones a les que confiem cada dia els nostres infants. Per tant, recordem, és que són docents, no són criminals.
1: Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
14: Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu i seria una nova dosi d'hipocresia per part del govern del PSC que mentre participa a la comissió d'infiltracions policials al Parlament de Catalunya sembla que podria estar infiltrant Mossos d'Esquadra a les mobilitzacions educatives.
1: Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els republicans i els juntaires han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen atenent a la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris. A tot això, milers de treballadors a les escoles Bressol s'han manifestat aquest dijous per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios. És la primera de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al dia 5 de juny. S'han fet manifestacions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida en què s'han cantat proclames en contra de la precarització a l'etapa de 0 a 3 anys i s'ha acusat les administracions de passar-se la pilota. Ho denunciava la portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, a la manifestació de Barcelona.
15: Es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles Bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment ha estat del 23%.

0: En llibertat, però a mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat. L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prous indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, que continuarà a la presó. La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquedat amb què la seva parella tractava el fill. Una informació de Maria Núria Rebella.
1: A l'historial del Google de la dona, els Mossos hi han descobert recerques com ara "la meva parella no tracta bé el nadó" o "es posa nerviós i crida amb el nadó a coll". També consultes relacionades amb els problemes de salut del fill. Per tant, era coneixedora de la situació de la criatura, apunta a la sala, i caldrà veure ser incorregut en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis contra la mare, recull l'escrit judicial, és el que ha explicat la dona que va compartir habitació amb el nen i els seus pares a l'hospital on estava ingressat. La testimoni protegida afirma que va haver d'avisar les infermeres perquè l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. L'home no queda en llibertat perquè l'atestat dels Mossos apunta que ell seria l'autor dels traumatismes i la lesió neurològica, encara que no se sap si podia haver comès un delicte d'agressió sexual perquè no s'ha aclarit l'origen d'aquestes lesions. Ara bé, els metges ja han descartat totalment que els traumatismes i la lesió neurològica siguin accidentals o provinguin d'una malaltia congènita. El nen, a mitjans de març, amb un mes de vida, va quedar ingressat a la unitat de cures intensives del Vall d'Hebron i ara està amb una família d'acollida.
0: El temps. La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest divendres s'espera amb ambient assolellat durant el matí, un matí per aprofitar especialment a la meitat nord del país, perquè, com més cap al sud, el temps estarà una miqueta més tapat i fins i tot al llarg del matí no descartem algun ruixat cap al Baix Ebre o cap al Montsià. Serà a partir del migdia quan els núvols guanyaran terreny arreu del país. Els núvols de les Terres de l'Ebre, al llarg del migdia tarda, poden tapar el cel de la resta del país i deixar precipitacions especialment cap a l'interior i al vessant sud del Pirineu, tot fruit d'aquest vent que bufarà de mar cap a terra durant tota la jornada. Aquest vent humit procedent del Mediterrani farà que les temperatures màximes es quedin una miqueta més curtes, no pugin tant com dies enrere. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 23 graus a Ponent i també a les comarques de Girona.
3: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva unilateral a Ucraïna declarada pel president rus Vladimir Putin per blindar la desfilada militar que vol fer del Dia de la Victòria a la capital russa. Tot i això, com que l'exèrcit rus no ha respectat l'actual foc ucraïnès els últims dos dies, Zelensky posa la por al cos del Kremlin amenaçant amb un atac dissabte a la plaça Roja. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin està preparant la celebració més deslluïda pel 9 de maig per por dels drons ucraïnesos. En les últimes hores ha suspès l'assaig general de la desfilada militar, que no comptarà ni amb tancs ni amb míssils, i també ha confirmat que des de la mitjanit està vigent l'alto el foc decretat per Putin i que si Zelensky se'l salta, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
6: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
5: El president ucraïnès, conscient